0: humanitat i que el conflicte armat que viu el país, el Congo, dificulta les tasques de control. Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. Uganda ha confirmat dos possibles nous casos i, per tant, ja serien 7 les persones afectades pel virus en aquest país. Justament, un vol des d'Uganda ha obligat a activar la vigilància sanitària sobre diverses persones a Itàlia. Dos d'aquests viatgers estan ingressats en un hospital de Milà amb febre. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: El sumari de la causa contra Zapatero assenyala l'expresident espanyol com el líder d'un entramat transnacional de comissions il·lícites. La investigació situa el domicili i l'oficina de l'exdirigent socialista com els epicentres d'una xarxa que hauria canalitzat pagaments a través de l'empresa de les seves filles. La policia va confiscar la setmana passada desenes de joies del despatx de Zapatero.
0: Pedro Sánchez ha rebut aquest dilluns bones notícies sobre el cas que afecta la seva dona. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha conclòs que la creació de la càtedra de Begoña Gómez, que Begoña Gómez, volíem dir, va codirigir, es va fer segons la normativa. El que no han pogut aclarir és si hi ha irregularitats amb les dues empreses que van desenvolupar el programari digital dels estudis.
1: El govern i els sindicats d'educació reprendran les negociacions aquest dimarts. Abans de la trobada, però, el govern aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, majoritàriament docents per l'escola inclusiva. És el gruix de docents pactats amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, una xifra que queda molt lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats.
0: El balanç de sinistralitat del cap de setmana llarg de la segona Pasqua ha deixat 5 víctimes mortals, 3 de les quals motoristes. Més de 300.000 cotxes han tornat a l'àrea de Barcelona en una operació tornada més fluida que en anys anteriors. La compra d'edificis sencers a Barcelona baixa un 31%, segons l'últim informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge. A l'últim any s'han fet 149 operacions d'aquest tipus en blocs de més de 10 habitatges, una setantena menys que en l'any anterior.
1: Per l'Ajuntament, la forta regulació actual desincentiva l'especulació. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
2: El número d'operacions que han entrat a la ciutat de Barcelona per tanteig i retracte, és a dir, compra-venta d'edificis sencers, doncs ha baixat un 31% a la ciutat de Barcelona en un sol any. És a dir, que l'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer co-livings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
1: L'estudi també apunta que el preu del lloguer ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, a prop d'un 3% des que va entrar la regulació dels lloguers al març del 2024. Aquesta dada contrasta amb el preu de lloguer del metre quadrat, que segons la Cambra de la Propietat s'ha encarit més d'un 7% perquè ara hi ha pisos més petits al mercat.
0: Esports. Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamin Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atleti de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat 3 blaugranes més: Pedri, Gavi i Ferran Torres.
1: A l'Espanyol, missatge de comiat de Ramon Terrats a les xarxes socials. El migcampista va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanc i blau, en principi, descarta exercir.
0: En futbol internacional, el Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar 3 puntals dels Citizens de l'última dècada. El tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva.
1: En bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial que l'escorta lituana Juste Josité marxa de l'equip.
0: I nova jornada amb partits de primera ronda al torneig de tennis de Roland Garros. El quadre masculí han avançat a segona ronda noms destacats com ara De Miñaur, Hodar, Berrettini, Tiafoe, Paul, Ruth, Rublev i Shelton, mentre que han quedat eliminats Wawrinka i Munar, entre d'altres. En dones, han superat la primera eliminatòria favorites com Rybakina, Svitolina i Ostapenko.
3: Fins aquí les notícies.
4: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
5: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
6: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
5: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
7: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara tres trets.
6: Per darrere espera i pam, pam, pam.
5: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya
9: Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
10: Aviam què passarà avui.
11: El Balandrau va ser aquells dies...
12: El Balandrau va ser els dies en què buscàvem la pobra gent que es va quedar enterrada a la neu. Hòstia, i tant.
13: Ostres!
12: Sondant, bueno, allà hi havia tots els cossos i forces de seguretat, hi havia bombers, Mossos, Guàrdia Civil, Gendarmeria, perquè vam tardar molt, molt. Va. De fet, l'última víctima, no sé si va ser a la primavera, que va...
11: Va, Mercè, para la tele.
12: Ai, que bé la Núria,
10: La Núria Picas.
11: Trempada.
10: Valenta, I les aletes de busseig, parlarem de les aletes de busseig.
12: Hòstia, d'això, oh,
10: jo me'ls poso de les mans, jo.
12: A les mans.
11: Va, calla, sí, arriba, jefa. Calla, arriba.
14: Déu, Eduard.
15: I visca el Batlle!

0: Renaixença. Tot i que les aletes de busseig...
1: Bueno, els peus d'ànec.
0: Sí, peus d'ànec. Sí, sí. També es poden dir peus d'ànec.
1: Es poden dir com... Bueno, els peus d'ànec.
0: Peus d'ànec, sí. Es van inventar al segle XX, però l'any 1485, Leonardo da Vinci ja va fer uns esbossos, uns dibuixos sobre equips de busseig on es podien veure unes rudimentàries aletes de mà i de peus.
2: Però aquest en da Vinci aquest, el Leonardo aquest, va inventar alguna cosa o només dibuixava?
0: Bueno, alguna cosa devia inventar.
2: Bueno, però portem 200 programes i només dius... Aquest, en Leonardo da Vinci va dibuixar-ho, va dibuixar... Però bueno, vale, molt bé que ho dibuixis, però inventar algú, pues, tio.
0: Tens raó,
2: tens és
0: raó.
2: Molt fàcil estar-se a casa dibuixant.
0: Que sí, que sí. Ah,
2: llavors encara deu ser d'aquells que... Ai, veia merda d'invent. Doncs fes-ho tu, fes t'han dibuixat, t'han dibuixat.
0: Inventar algú, Leonardo. És veritat.
1: No el suporto. Ja et dic burro, Leonardo.
2: No el suporto, aquest tio. No el suporto, aquest tio.
0: Molts dibuixos, molts esquemes.
1: Fes algú.
2: Fes algú, tio.
1: No devies saber ni cuinar.
0: No, res. Tot el dia allà menjant pizza i anar-se...
2: Ah, fàstic.
0: Anar-se remenant la cuca mirant l'April O'Neil.
3: L'April O'Neil? De qui parlem ara, Peyu?
0: L'April és de les tortugues ninja, ets molt jove.
3: Hi havia pessetes.
0: Sí. Qui inventa realment les aletes de busseig és un francès.
2: Collons de francesos.
4: Sí. Bueno, a mi em sembla una peça de roba tan ridícula que mira, ja m'està bé que l'esportin els francesos.
0: Sí que és veritat.
4: Sí, és ridícula allò, eh? Tu li poses al tio més guapo del món.
3: Brad Pitt.
4: Per exemple, li poses al Brad Pitt uns peus d'ànec? Idiota.
0: Sembla idiota.
4: Sembla idiota, sí.
3: No sembla idiota, Brad Pitt.
4: A mi m'ho sembla.
0: En peus d'ànec, sí, Mercè.
3: No, en peus d'ànec.
0: És molt estrany.
3: No. Home. Els submarinistes, a més, amb tot, amb les aletes...
0: Però els peus d'ànec.
4: Allò. Sí.
3: Bueno, potser no és la més afortunada de prendre.
0: No ho sé. Louis Marie de Corlier, es diu el senyor que ho va inventar. El 1933 patenta, ell n'hi deia, les aletes de propulsió.
1: Oh, collons, això és una altra cosa, eh?
3: Ah.
1: Home, si es diuen aletes de propulsió, per mi ja és una cosa bastant potent, això,
0: Eren uns peus d'ànec, però...
1: Bueno.
0: Ell mateix va fer una demostració davant la Marina francesa, va nedar 6 hores recorrent 8 quilòmetres i l'aigua estava a 12 graus. Una proesa increïble. Els soldats van quedar meravellats, però van dir, aquesta merda te la poses tu. Nosaltres no ens la pensem posar. Un americà compra la llicència, el nostre amic francès, i intenta distribuir comercialment les aletes de busseig als Estats Units. Un altre fiasco. No en va vendre ni 1.000 parells en tots els Estats Units. Aquest sí que va ser capaç, però, d'enredar l'exèrcit americà. De fet, una de les primeres operacions militars on es van fer servir els peus d'ànec va ser el desembarcament de Normandia el 1944.
3: Què dius?
0: Sí.
3: A la pel·lícula aquella de Salveu el soldat Ryan, allà en portaven? No ho recordo.
1: Jo. Els que maten.
0: No ho sé.
1: Els que portaven són els que maten.
3: Ah, sí? Perquè després, quan arribes a la sorra, no pots córrer.
0: Jo no me'n recordo, però se'm va quedar eterna aquella pel·lícula.
2: És llarga.
0: Hòstia, si és llarga. Hi va haver un moment que t'ho prometo que vaig tenir ganes que guanyessin els nazis. Els matin ja, aquests pesats, i deixeu en Ryan aquest, acabi la pel·lícula i vull anar a dormir, hòstia. Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda, i per alguns, boja de veritat.
0: Sí, sí que ho és.
1: La seva feina també és la seva passió, una passió que per molts és vista com una cosa gairebé impossible d'aconseguir. Segurament si les seves cames portessin un compte quilòmetres, ja passaria per més de 100.000. Ha corregut per tot el món i ha pujat les muntanyes de tots els continents. A més, és campiona del món d'ultratrail i doble campiona d'ultratrail World Tour.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença... Núria Picas!
2: Oh, eh?
0: Bueno, amb aquesta entrada tan enèrgica que has fet, Núria, la pregunta és obligatòria. Què has menjat per esmorzar?
3: Doncs avui cafè amb llet i quatre galetes. Quatre. Galetes, Núria, per cert.
2: Bones.
3: No, no, no, no.
2: Bones.
0: Sempre menges el mateix per esmorzar o no?
3: Faig un petit esmorzar perquè sóc de les que quan es lleva el primer que faig és obrir la nevera. Tinc una gana de cuinar.
1: Fas autofàgia, no?
3: Sí, com?
1: Es menja ella mateixa.
0: Autofàgia.
3: Això no, encara no.
2: No.
3: Però clar, Núria. Però no, això. I després torno a fer un altre esmorzar més tard, sí.
0: Un entrepà o algun...
3: Un entrepanet, formatge fresc...
2: Callos, no? Callos mai, eh?
3: No, callos i aquestes coses no m'acaben de...
2: Ah, no.
3: No és per res, eh? No sóc vegetariana, però, ostres, els callos em costen,
4: I a primera hora, potser...
3: Sí,
4: una mica... Tens la teva primera hora, fa pinta, a primera hora que ja deus anar saltant així per casa teu.
3: Déu-n'hi-duret, sí, tinc energia.
4: Hòstia,
3: sí,
2: hauríem durat dos dies. Hauríem durat dos dies.
5: Hòstia, tu i ella.
0: Tens comptat quanta estona pots passar asseguda al sofà?
3: Costa. És allò que la cama em va a mil per hora. Sí.
0: Has d'estar fent coses tota l'estona.
3: Cosetes, sí.
0: I ara ets així de petita, m'imagino.
3: Bastant, sí, que has de posar nerviosos. La meva mare particularment, tinc un germà gran que tot el dia estava a l'habitació i tocant la guitarreta i jo vaig sortir al revés.
2: Ja els conec, aquests.
3: Matrícula d'honor, per això.
2: Ah, mira.
3: Sí.
0: Et saps de memòria una mica el teu palmarès oficial o només recordes les coses importants?
3: No del tot, algunes cosetes, sí. Recordo molt doncs, les més importants, Ultres Pirineus, aquella del Mont Blanc, però també recordo les de casa, que són unes curses més a petita escala, però també molt gratificants.
0: I vas a vegades a alguna cursa popular sense que et vegin?
3: Sí, sí, sí.
0: Ah,
3: i sí? Tant.
0: T'apuntes allò...
3: M'apunto, són les curses de poble, són les que fan més país, no?
2: Jo també, ho faig...
3: Però vas a guanyar, allà.
2: Que no em vegi, que ho faig.
3: No, allà m'agrada anar a compartir, a passar-ho bé,
2: clar,
3: a tenir contacte amb la gent,
2: clar.
3: I això és molt divertit.
0: Però quan vas a recollir el dorsal et reconeixen.
3: Sí, sí. M'agradaria que no, eh? Alguna vegada he pensat, ostres, estaria molt bé anar a un lloc que no et conegués ningú i fer una cursa allò, parant els avituallaments, menjar, allò que dèiem, veure tranquil·lament.
0: T'han reconegut algun lloc del món que no t'ho esperessis, en algun país?
3: Mira, el 2022 em vaig apuntar una marató al sud de la Catalunya Nord,
0: sí,
3: a França, usat als peus de la Pica d'Estats, per l'altra banda, i no ho vaig dir absolutament a ningú, perquè no volia que em reconeixés ningú i era una prova que em feia a mi mateixa per veure en quin estat de forma estava. I quan vaig anar a buscar el dorsal, vaig veure algun cop de colze i quan vaig anar a recollir el dorsal vaig veure que tenia el número 1 i vaig dir, merda. No pot ser, ja m'han reconegut.
4: Clar.
3: No em va sortir bé.
0: No ho feu, això. No ho feu. Si veieu que van d'incògnit la gent, deixeu-los anar d'incògnit.
5: Pensava que deies d'anar a córrer maratons.
0: No, també. També.
4: I passa això, que donen els dorsals aquests número 1, número 2, a la gent més...
3: Jo, sí, es guarden els dorsals de l'1 al 20 o de l'1 al 15 i quan veuen algun corredor que és més conegut o que té doncs això, un palmarès més extens que els altres, doncs...
2: El 312 tinc jo.
3: El 312.
4: Quina et donen a tu, Peyu?
0: Normalment, sí, més o menys com els d'en Xuri. Tampoc he anat a gaires, perquè no m'agrada gaire. No m'agrada anar a córrer pel meu compte, però no...
3: Pues estàs ben primet i ben maco ara. Sí.
0: Perquè vaig a córrer una mica.
3: Bé, si segur que de callos no em menja.
0: No.
3: No tampoc, com tu. No
0: Apa, Xuriguera, ja la tens.
2: Ja està. Bueno.
0: Són molt pesats la gent que van a córrer, no?
3: Sí, són bastant monotemes.
0: Sí. Que sí?
3: Moltes vegades a mi mateix em parlen del que fan, del que deixen de fer, de les curses, i penso, hòstia, deixeu-me estar, tampoc m'agrada tant córrer, no us segueixo pas tant.
2: No li digueu coses a la Núria Picas.
0: Exacte, deixeu-lo en pau. Per què vas anar a parar a aquest món de córrer?
3: Doncs...
0: Si dius que no t'agrada tant, tampoc és una vocació des de petita, jo vull córrer...
3: No, al contrari, em vaig apuntar doncs, a la meva primera marató, a la Neto, que jo me'n recordo que sortíem de Benasque, fèiem el cim de la Neto i tornàvem, que deia, això és impossible, en un dia...
4: Uau.
3: No, no ho farem, perquè jo tenia imatges dels meus pares, fotos, diapositives, amb piolet, amb trampons, amb la tenda de campanya, i deia, com és possible això? I aquell dia, doncs, era un mes de juny de l'any 99, segle passat,
0: sí.
3: Clar, ja fa uns dies d'això, doncs ho vam fer, ho vam aconseguir, amb una mica més de 5 hores, pujar la neto i baixar, i mira, em va agradar, vaig pensar, és prou divertit això, quan arribes tens...
4: Veus?
3: Encara et queda mig dia per fer moltes més altres coses.
4: Sí. Que si no ho fas tens tot el dia, eh? Has pensat això també, que si no ho fas tens tot el dia.
2: Hòstia, és que pujar la neto i dir, que mig dia, eh? Mira, va cagar aquesta idea.
0: He d'anar a comprar,
3: I me vaig a la neto.
0: És una feina que no t'ocupa tot el dia. Escolta, sent de Manresa, la primera muntanya que vas pujar va ser Montserrat o no?
3: La primera muntanya que jo, com a dir, poso el cim en una muntanya va ser el Pedraforca.
0: Mira.
3: Sí, una muntanya preciosa que em té el cor robat del Berguedà.
0: Sí.
2: A quina punta s'ha de pujar? Quan?
3: Al Pollegó Superior, si vols, arribar a dalt de tot. Però jo us recomano que feu el Pollegó Inferior.
2: Te prometo que no en faré cap.
3: Que no.
0: També està bé, també està bé.
3: Sí.
0: I et quedarà el dia sencer. Sí. No, perquè tampoc és normal tanta afició a la muntanya, no? Ara.
3: Home, sí, la muntanya és el meu modus vivendi.
0: Però vull dir que ara vas al cap de setmana al Matagalls i has de fer cua.
3: Ah, sí, això
0: sí. Com ho hem de fer, això?
3: Doncs, no ho sé, posar un parquímetre, com es diu això? No ho sé, fer pagar ja.
0: Sí. Cànon.
3: Per sort, doncs, no ho sé, jo tinc sort doncs, que entre setmana m'ho puc muntar bé.
0: Clar.
3: I ho puc fer entre setmana al cap de setmana i és com aquell que diu quedar-se a casa.
0: I tu quan vas per la muntanya i veus gent, no et poses una mica nerviosa?
3: Sí, m'hi poso. Sobretot aquests que van corrents amb la motxilleta, que tenen tanta pressa. Jo ara que de tant en tant doncs, ja hi vaig amb els meus fills, que anem més tranquils, i això penso, ostres...
0: Te vas, noi.
3: Sí, hi ha molta gent.
0: No els has dit mai a ningú de... No aneu pas ben equipats, marxeu d'aquí.
3: No, els he dit,
0: I per què es vesteixen tan llampants?
3: Però no, el que sí que de vegades he recomanat de veure gent que es fot per uns llocs que dic, ostres, potser no toca, no?
0: Clar.
3: Però bueno, tampoc pots anar a donar lliçons.
0: Tu quan vas començar a córrer i això, no anaves vestida com va anar?
3: No, home, no existia ni el color groc fluorescent.
0: La gent, és que jo recordo abans, quan anàvem a la muntanya i anaves amb texans normal i corrent amb sabates.
3: Oh, home, amb texans tampoc.
0: Però amb roba normal de casa, amb un xàndal.
3: Unes licretes, malla llarga, no? Era diferent, ara, hosti, és tot molt llampant, eh?
0: Sí. Escolta, en algun trail o algun ascens a alguna muntanya has dit, hòstia, qui m'ha manat venir aquí? Has passat algun moment de dir...
3: Sí, home, i tant, per això forma part. I has de preparar-te que això passarà. I quan passi, dir, estic al lloc correcte, no? O patir de mala manera, de dir, què carai estàs fent aquí? I estic patint com un animal, però anticipar-te això, de dir, és que si no fos així, no estaríem al lloc correcte, no? Perquè és difícil gestionar una cursa de 170 quilòmetres.
2: 170,
3: ja,
2: eh?
4: Aquí sí que no després tenir la tarda.
3: No, també em menjo una nit. No, és més complicadet. Amb una mica de sort la pots acabar en 25 hores, però...
4: 25 hores corrent,
3: sí, eh? Sí, no, corrent, caminant a les pujades...
2: Si no pot ser, perquè hi ha 24 d'hores.
3: No.
0: Què menges?
3: No quadra,
0: quan corres 170 quilòmetres, què menges?
3: Doncs avui en dia això també ha canviat molt. Existeix ja l'aliment líquid, que sembla que estiguis bevent, però en realitat estàs menjant. Aliments molt senzills, arròs, blanc, plàtans...
2: Callos?
3: No, callos no.
4: Amb líquid no s'ha inventat encara els callos. Aquest mirava una cantimplora tot el dia.
3: Quin fàstic.
2: Callos
3: conill.
0: O sigui, una cosa és ingerir, ens pot fer més o menys fàcil, i treure, pixar i cagar, digues.
3: Pixar, bé, si pots millor... Jo en el meu cas ja tinc unes tècniques que ho faig dret, així m'estalvio una sentadilla.
0: Què vols dir?
3: Allò t'apartes una mica les calcetes i així... És que a vegades, si t'ajups, aixecar-te...
0: Clar, si fos...
3: Ah, no, rasca!
0: Jo ja et juro jo que si porto 20 hores corrent i m'ajupo, no m'aixupo,
3: Jo tampoc!
4: Jo és que no em trec ni les calcetes, m'ho faig a sobre directament, 24 hores corrents.
0: I la caca?
3: Si bé caca és que...
0: Algo hem fet
3: això
0: malament.
3: Sí que has de parar. Sí. Normalment és abans de sortir, ja sortir allò que diuen cagat i pixat de casa, i en 24 hores, doncs...
2: Aguantar. aguantar.
3: Aguantes. No, no és que aguantis, és que...
2: No,
3: és que si entens i, a més, no és de qualoc xumbo, és que ja no anem gaire bé.
0: Malament.
3: Sí.
0: I què penses quan estàs corrent 25 hores?
3: Penso... Moltes vegades no penso.
0: No, res, eh?
3: No, tires, vas tirant i anar fent, anar passant els quilòmetres, escoltant música de tant en tant,
6: anar a preguntar.
0: Això sí, es
6: música
0: pot fer.
6: O algo.
3: Sí, una mica de música, el país... Bueno, el paisatge no...
2: No tens temps de dir, oh, que maco.

0: Sí, no, no, jo estic anant a tu, ara ja. Ja també estic ja fent el camí a la inversa.
1: Clar, clar.
0: Bueno, és natural.
2: Ja arribareu als callos, ja.
0: Sí, cap i pota.
1: I has patit mai per la... quan dèiem això, algun moment de dir què hi faig aquí? En algun moment que hagis patit per la teva vida? De dir, aquí m'hi quedaré?
0: Sí, però també, no en curs, Quan vaig estar a l'Himàlaia intentant escalar la cinquena muntanya més alta del món, el Makalu, vaig tindre un problema molt greu, amb una pneumònia a 8.000 metres d'alçada, i allà vaig dir, nena, encomana't a tots els sants, perquè d'aquí segurament no en sortiràs viva.
1: Hòstia.
0: I mira, t'ho diu allò que com... diuen, mala hierba nunca muere.
1: Com s'afronta això? Què vas
0: doncs
1: fer?
0: No defallir. Per mi ha sigut una de les curses més importants de la meva vida, no? De defallir i lluitar, i tots aquests coneixements que al llarg dels anys he anat adquirint de lluita, de resiliència, de donar-ho tot, en aquell cas ho vaig fer, vaig aconseguir arribar al camp base, que estava a 5.400, i d'allà evacuar-me cap a un hospital de Katmandú. Allò va ser un dels moments més delicats que sí que he pensat. I en curses, bé, a part de lo típic, alguna vaca t'ataqui, com una cosa...
1: Això pot passar. T'ha atacat una vaca?
0: Sí, però és normal. O jo, a la que vas per darrere tens tots els números.
1: Clar.
0: I la vaca, patapam, patada.
3: Però que la vaca també corria o què passava? Vull dir,
0: no.
2: Era allà.
0: Ella anava fent.
1: La vaca ja hi era, quan van venir els runners.
0: Sí, s'estava fotent un platet de callos i vaig per darrere.
1: Escolta, quin és el teu dia a dia ara? Com t'hem d'imaginar? Què fas?
0: Doncs una mica de tot. Vic al costat de la natura, intento fer cada dia esport, ja sigui córrer per muntanya o escalada. Visc al Berguedà i mira, avui mateix que no puc sortir al matí perquè estic aquí amb vosaltres, doncs aniré a escalar d'aquí una estona. He quedat amb una amiga.
2: Escalar.
0: M'he liat amb un gosset, ara tinc un cadell.
1: Ah, sí?
2: Mal fet,
0: a tenir això. Fills, les ulleres que foto, no puc dormir les nits, tu.
1: Per què? Que et crida la nit?
0: Oh, sí, es fot a plorar. Ja hi som, serenata. Pues una cosa.
4: Jo també m'he complicat la vida, també n'he agafat un, molt malament.
0: Pues són matos,
4: mala decisió,
0: no?
4: Sí.
1: No te l'emportis a córrer, pobreta.
0: Home, sí.
1: Sí, hòstia, ha de ser una putada ser gos i que toqui la Núria Pic.
0: Quina mala sort.
4: Vinga, avui farem 52 quilòmetres.
0: Aquest ho té clar, que aquest...
1: Has trobat algú, un humà, que no vulgui venir a córrer amb tu?
0: Un humà?
1: Diguéssim, algun amic teu que t'hagi posat alguna excusa de... Núria, no, és que jo no vull quedar aquesta tarda per anar a córrer.
0: No, home, no. O sigui, ja et selecciono
1: ja
0: jo.
1: Ja t'ajuntes.
0: Ja més o menys, ja amb el que em dic de convidar-lo, em dirà que sí. Sí, però bueno, també la gent té por, i tampoc és així. Perquè jo sempre ho dic, entrenant soc molt dolenta. Molt. Realment, quan trec el millor de mi és quan competeixo.
3: És
0: allò de la màgia del dorsal. Em multiplis com el Son Goku, tu. Em multiplico per... Em venen els poders aquells, però, ostres, entrenant em costa molt, I a vegades fins i tot em fa vergonyeta de dir, hòstia, en quin estat de forma que estàs, no? Però quan competeixes et venen aquells superpoders... No?
1: Sí.
0: No sé, potser tu també et passes assajant, que de vegades no tens el dia.
4: Això
1: li passa més a en Xuriguera. En Xuriguera li passa més.
2: Assajar costa,
1: Sí.
4: Costa molt.
3: És de l'avorrit que hi ha.
1: No, és veritat.
0: Veus?
1: Bueno, en teatre, sobretot, quan no tens el públic a davant i has repetit l'assaig 20 vegades, és com, o bé públic a veure'ns, o això és avorridíssim, tu, anar-ho
4: repetint. Perquè hi ha el plus aquest d'adrenalina, no? També suposo que amb les curses, que és que et dona la força i l'impuls per arribar.
0: Això, la pressió, la fine line, a mi m'agrada molt...
1: El moment de travessar la meta, què sents en aquella? Allò sí que ha de ser guapo, allò.
0: És molt guapo, clar, és el més guapo. I encara els meus fills encara s'ho passen millor.
1: Encara venen? Perquè sempre hi ha una imatge típica teva, que és que arribes a la meta i arriben els teus dos fills allà.
0: Aquests són molt punyeteros, perquè aquests em foten 100 metres i arriben a la meta. Aquests ho tenen perfecte. Guanyen curses sense esforç, els putes. Ja els hi dic, ja.
1: S'hi han aficionat.
0: Dic, això no va així, això.
1: S'hi han aficionat.
0: No, ells juguen a bàsquet i a futbol, de moment. Que és el que feia jo quan era petita.
1: Sí.
0: Vull dir, no els apreto gaire. Ara hi ha molts pares que tenen la falera aquesta de que volen que el seu fill sigui el Kilian Jornet i els estan collant i després aquests nanos quan tinguin 18 anys diran...
4: Sí. Perdran l'interès.
0: Això ja ho he fet, ara em toca...
1: I la gent de que el meu fill sigui en Kilian Jornet.
0: Jo faig una mica la inversa.
1: Kilian Jornet també viu a Noruega, no sé...
0: Bueno, aquest menja d'un altre plat, però jo faig una mica la inversa. Deixo que facin el seu bàsquet, el seu futbol, esports d'equip. Anem a fer... Ells han fet la Neto, i han fet algun 4.000 als Alps i tal, però amb molta calma. I això ja vindrà.
2: Quants 4.000 has fet, tu, Feixades?
3: Així, amb cotxe? Amb cotxe em preguntes? O a peu?
1: Tens ganes encara de pujar cims per això?
0: Sí, sí. I clar, tinc moltes més ganes de pujar cims que de córrer curses de muntanya. Uh-huh. És a dir, cims amb tranquil·litat, allò que dèiem, no? Tornant una mica als crampons, al piolet, a poc, bona lletra.
1: Es pot explicar de què treballes a banda de

0: La de córrer, es pot dir això, no?
1: Sí, sí, faig una mica de tot. Faig una mica de tot. Encara estic als bombers, el que passa que en breu demanaré un parèntesi de 2 anys.
0: Fa de bombera, eh?
2: Sí. Ah, és
0: que a tu pot passar, que estiguis al Berguedà, se't queda un gat penjat a dalt d'un arbre 15 dies, truques als bombers, sí, i ve la Núria Piques a baixar-lo, eh?
1: No, però és que estic a Prats de Lluçanès, ara.
2: Ah, Prats.
1: Però bueno,
0: el Lluçanès, és igual.
1: Estem molt a prop.
0: Els gats queden penjats a tot Catalunya.
1: A tot Lluçanès, al Berguedà i tot. També dono conferències, sí, d'ara o mai, empreses, escoles, i faig molts training camps, ara guiatges de muntanya, sóc guia de muntanya, mm-hmm, també.
0: Ah, mira.
1: I a la meva mare em diu, nena, deixa't alguna cosa per la propera vida, que si no t'avorriràs.
0: Ho farem tot aquesta.
1: Sí, per això que em vull demanar aquest parèntesis, perquè ja vull explorar.
0: De l'etapa de bombera, però, tens alguna anècdota destacable? Alguna acció, alguna cosa que recordis amb carinyo?
1: Sí, i tant, i una que ara segur que tots... el Balandrau, per exemple.
0: El Balandrau.
1: Espera't, el Balandrau per això no estava de bombera. El Balandrau, ara tinc un liu d'això, el Balandrau estava de mosso. Jo vaig tenir un passat.
0: Ah, vas fer de mosso d'esquadra.
2: Mosso d'esquadra, eh?
1: Espera't. Vaig estar al grup de muntanya dels Mossos d'Esquadra.
0: Ah, no feies controls d'alcoholèmia aquí a la C-17?
1: No. Tot i que algun em vaig dir de pràctiques. Sí, però era poli bueno, t'ho he de dir, eh?
0: Sí.
1: Va ser una etapa molt bonica, també. Bona gent, bona gent.
3: Tenim dues entrevistes, aquí.
0: La mosso d'esquadra, la bombera, la corredora.
1: Exacte, de tot, vinga.
4: El Balandrau va ser-hi aquells dies.
1: El Balandrau va ser-hi els dies en què buscàvem la pobra gent que es va quedar enterrada a la neu.
0: Hòstia,
1: i tant. Ostres! Sondant, bueno, allà hi havia tots els cossos i forces de seguretat, hi havia bombers, Mossos, Guàrdia Civil, Gendarmeria, perquè vam tardar molt. De fet, l'última víctima, no sé si va ser a la primavera, que va sortir, quan, amb el desglàs. I tant, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, va ser una experiència.
0: I algú que l'hagis anat a ajudar a casa i t'hagi reconegut? Gràcies, una iaia que se li ha encès el microones o alguna cosa així. Gràcies, Núria, maca.
1: Sí, això m'hi trobo. Sí. De bombera m'hi trobo molt. Llavors, mira, et demanen una foto i dius, ostres, però és que jo ara...
0: I primer, apaguem el foc primer, sí, ja fem la foto després.
1: I després ja d'això, que si no el caporal em fa
4: el que trobo és que tu, Peyu, saps moltes desgràcies, eh? Vull dir, un gat penjat, el microones encès...
0: Bueno, vull dir...
3: Lo típic.
0: L'altre dia se'm van encendre els ploms.
4: Ah, veus? Per
1: això. Ah, sí? Sí, el quadre. I vas avisar els bombers o no?
0: No, la meva xicota va fer una cosa que no s'ha de fer mai.
1: Aigua, fotre-hi aigua, mare. Ah, ostres. Déu meu, encara que no vas cremar tota la comarca.
0: Però en aquell moment, què fas en aquell moment?
1: Home, agafes una manta...
0: Una manta, però clar, és el quadro elèctric.
1: Sí.
0: Fa cosa tocar-lo, saps?
1: És complicat, el quadro elèctric, però el 112, el primer 112, i després res a un pare nostre i a la vaig ser.
0: Vaig trucar a l'alcalde, que és electricista.
4: Ah, bueno.
0: Quasi bé, és el mateix. Escolta, Núria, algun somni proper ara, que el proper objectiu, aquest que, o sigui, quan veiem Núria Piques a les notícies, què hauràs fet?
1: Doncs tinc moltes coses al cap i tampoc cap en concret.
0: No,
1: estic molt tranquil·leta i sí que tinc somnis relacionats amb muntanya, els Pirineus, sobretot a casa nostra, però de moment tinc un somni a casa que les nits no...
0: El gos, de moment el gos. De moment el titular és Núria Piques no pot dormir perquè té un gos. Ja veurem què fa.
1: Ja veurem què fa.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu Llemosí.
0: Núria, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
2: Vera!
1: Visca Vera, sí senyor.
0: La paraula d'avui... Ets de Vera, eh?
1: Sí, sóc de Vera.
0: Molt bé.
1: Molt bona gent.
0: Ja en som dos. Ja en som dos.
1: I
0: cada dia més. I
1: vinga, cada dia més. Va.
0: La paraula d'avui és albardà. A, albardà. Acció de gaudir, badar, admirar el moment en què el sol surt a primera hora del matí, a l'albada.
3: A mi m'agrada llevar-me quan encara és fosc. Fumo un calicanyo, bec un cafè amb llet i llavors em foto albardà com surt el sol.
0: Preciós. Després vas a cagar directe, suposo. Bé, albardà. Soroll que fan els gossos quan criden. Bordar d'una manera activa i persistent.
4: El gos del veí es va fotre albardà a les 2 de la matinada. Al final vaig agafar l'escopeta i vaig matar... O veí, perquè el gos pobrot no té cap culpa.
0: O C, albardà, enganyar algú aprofitant la seva excessiva bona fe o el seu poc coneixement.
6: La Maite es va deixar albardà pel seu home perquè mentre se n'anava amb l'amant no l'havia d'aguantar a casa, tu.
0: Ah. A, B o C?
6: C.
0: Sí?
6: C.
0: Hòstia, ho has dit molt segur,
6: que
0: eh?
6: Sí.
0: Doncs, correcte!
2: Intuïció!
6: M'ha deixat impressionada, aquesta seguretat.
1: Tenia claríssim.
6: Sí, havíem dit, són molt difícils,
1: no,
6: avui.
1: No, perquè he llegit les mirades i... Soc molt intuïtiva, jo, eh? La meva mare una vegada em va dir, si no saps el que fer, segueix la teva intuïció.
0: I mira.
1: I...
7: Doncs mira, així sé que vaig jo.
1: És que el de bordar no cola.
0: No.
1: I la primera d'allò del...
0: Escolta, avui dediquem el capítol a les aletes de busseig, als peus d'ànec. Em fa servir? Em fas de busseig o no?
1: Ui, jo l'aigua no, eh? No, eh? Com els gats, eh? Mira. No, no m'agrada... No.
0: Mai, eh?
1: Potre'm a l'aigua, no.
0: Hòstia, la Mercè sí que em fa submarinisme.
6: Sí, sí, sí, sí, però no us explicaré l'anècdota amb les aletes, perquè ja us l'he explicat i no cal, no cal. Us explico una anècdota millor,
0: sí,
6: eh? Que és bastant coneguda al món del submarinisme. Una anècdota protagonitzada per un apneista italià que es diu Enzo Mallorca.
7: Mallorca?
2: És mallorquí?
0: És italià.
2: És mallorquí?
0: És un apneista italià. Es diu Enzo Mallorca.
2: Mallorca.
6: Mallorca. Sí, no com... sé. Els seus ascendents devien anar de vacances a Mallorca, sí, com sí, tots sí, els italians.
0: No sé.
6: En fi, és un apneista italià que va ser molt famós als anys 60-70 i un dia, entrenant amb els peus de busseig, va fer una immersió.
7: Sí. Sense bombona.
6: Clar, perquè és un apneista.
0: Clar.
6: Si apnees, baixen sense bombona.
0: La gràcia és aguantar la respiració.
6: Exacte.
0: Sota l'aire.
7: Ja arribaré. Ja vaig lluitant.
6: Sí, sí, vine, vine.
0: De bombona sí que en deus haver fet servir, Núria, o no?
1: De bombones?
0: Sí, per pujar molt
1: sí,
0: amunt.
1: Sí. No, de fet, és que jo ara estava pensant... Jo tinc, vaig fer un curs de submarinisme.
2: Veus?
1: Veus? Ja tenia, però tenia un problema, que era... jo quan agafava... Perquè has d'agafar un barco per anar a fer sí, l'activitat.
0: No, si et tires ben bé a la platja. Molt ridícul.
1: Exacte, amb el neu. Pre, la calor, les medes i tot, agafava uns globus
6: sí, sí,
1: que la que em fotia dintre l'aigua ja no veia ni un peix. I això era terrible. Sí, sí, sí. I clar, vaig dir mai
6: no,
1: més.
6: No, no. No cal, no cal. Anar petit no, no,
0: no
6: cal.
0: No, no, no.
1: I el de les bombones que dius, no. L'alpinisme el faig una mica, diguéssim, com antes, a
0: pèl. A pulmó.
1: A pulmó, també. Un amné al revés. Com un. Sí,
6: sí, sí. Doncs l'Enzo Mallorca, de cop i volta, estava fent la immersió sí, i se li va costar un dofí que l'anava seguint tota l'estona.
2: Hòstia, em surt un dofí amb l'aigua.
0: Si no fan res, els dofins.
2: No, no fan res, no fan res.
0: Diuen que és com tocar una oliva, tocar un dofí.
6: Ah, sí?
0: Sí.
2: Què vols dir, que toques oliva? Vull dir...
6: Que toques dofins?
0: No, però...
6: No toquis dofins, eh?
2: Els dofins valen per les olives?
7: Toques olives?
2: Acariciant olives? Et compres pots d'olives per tocar-les, Peyu?
0: Cadascú es distreu com vol, eh?
2: Van sortint coses rares a tu, també, a mesura que anem coladent.
6: A veure, us explico. L'Enzo Mallorca va pujar a la superfície perquè havia de respirar. El dofí va pujar amb ell i li va començar a donar voltes al voltant, sí, no? Sí. I a cridar molt.
2: Hòstia, criden molt fort els dofins, eh?
0: Sí, arriben sí,
2: molt. Porten una pomi quan criden.
6: Sí, perquè es comuniquen així, no?
2: Sí, sí.
6: Quan l'Enzo va veure aquell comportament, no? Que va veure que allò no era normal, el dofí es va submergir un altre sí, cop, ell se'n va anar al costat i el va portar fins un altre dofí que s'havia quedat atrapat en una red de...
7: Una xarxa.
6: En una xarxa de pesca. Mira,
7: són intel·ligents, els animals?
6: Sí.
2: Bueno,
6: sí,
2: va,
6: sí,
2: tan sí, intel·ligent tampoc, així va quedar lligat amb una xarxa.
0: Sí, però l'altre. Sí. No, sí. El que van avisar sí que era intel·ligent.
2: Era com xuriguer jo.
6: No preguntaré quin és quin. En fi, l'Enzo Mallorca, després de diverses immersions, va aconseguir alliberar l'animal. Ah. I explica que un cop alliberats els dos dofins es van quedar una estona allà com donant-li les gràcies, no, al seu voltant, fins que se'n van anar maratins.
8: Això s'ho devia inventar l'italià aquest, són molt d'inventar els italians també.
6: Que no, sí, que és una anècdota que de veritat que ha passat a la història,
8: no,
6: aquesta anècdota.
8: Jo. I les fotos, on són les fotos?
6: És igual,
0: no portes
6: és igual,
0: fotos,
6: jo sí que m'ho crec.
0: Quan vas a fer apnea no portes fotos,
6: no,
0: eh?
6: No
0: portes
6: no cap. Altra feina no tens, no morir-te.
0: Això sí que els que van a córrer ara, tots van amb càmera, eh? Perquè jo veig a l'Instagram que de gent...
1: Sí, també. Només faltava això ara, gravar-ho tot. Sí.
0: No us graveu, aneu a córrer.
6: Sí. Viviu, no graveu.
1: Està, viviu el moment, home, el present.
0: Núria, abans de que marxis, deixem que et fem unes preguntes des de la barra. Àlex,
6: vinga.
0: Mercè, són preguntes amb respostes curtes.
8: Sí.
0: Han de ser, sí o no?
1: Val.
0: Oh.
8: Sí, sí,
6: curtes,
8: sí,
6: curtes,
8: sí,
6: eh?
8: Sí. Ben curtes.
6: Àlex.
8: Seguint una mica amb el tema que estàvem parlant ara, Núria, creus que estem arribant massa lluny com a societat amb el tema de gravar-nos quan sortim a córrer?
6: Sí.
8: Sí.
0: Sí.
6: Jo em pregunto, com factura un esportista? És autònom un esportista
7: ara,
6: o et donen d'alta?
1: No, som autònoms i facturem, i tant.
6: Vinga.
8: Dels teus 113.000 seguidors que tens a xarxes...
1: Ja m'ha anat 30.000.
0: 114.
8: Ah, doncs aleshores...
0: És que preparem el programa en 15 dies d'antelació.
8: Aleshores, tu potser estàs molt pendent també de penjar coses a les xarxes i tu et graves també quan surts a córrer.
1: No, quan surto a córrer no em sol gravar perquè m'agrada anar per feina i entrenar. Però depèn, tinc èpoques de tot. Tinc èpoques que penjo més coses, però em surt molt de natural, eh? No és allò, cada setmana has de penjar X.
0: Ara no,
1: com té les seves crisis amb això, i jo què sé, l'altre dia vaig penjar una foto, doncs que la porta em bruixava en cava, clar.
0: Mira.
1: Ostres, ah, que s'ha de penjar això. Vam guanyar la Lliga. Clar, la porta et ruixa.
6: Núria, quants cunyats durant el dia et venen a dir jo també corro, i t'expliquen merdes de cunyats?
1: Ui, amb un tapal, eh? I els has d'aguantar. Però bé.
8: D'aquests 114.000 que et segueixen, quants creus que han corregut alguna vegada a la vida?
1: Jo diria que una quarta part, va.
0: Una quarta part, està bé, està bé. Sí. No tenim més temps, Núria. Gràcies per venir a seure una estona a l'escó de la Renaixença.
1: Gràcies.
0: I molta sort amb aquest gos.
1: Magnífic.
0: Com es diu el gos?
1: Piulet.
0: Piulet.
1: Piulet.
0: Piulet.
1: Maco.
0: A veure si calles a la nit, Piulet.
1: Vinga, Piulet, gràcies.
0: Núria Piques.

0: Està sonant, Arnau.
1: Això és Flowers in the Rain, una peça de la banda de rock britànica The Move, que van publicar l'any 1967. Roy Wood, que en aquells moments era del grup, molt sovint sortia vestit de manera extravagant a l'escenari. Una de les vestimentes que va cridar més l'atenció en aquella època va ser precisament quan es va presentar amb un parell d'aletes de submarinisme grogues a l'escenari.
2: Hòstia.
1: Sí, l'època del rock psicodèlic ens va donar grans moments i a vegades desitjaria que tornés tot allò.
2: Mira.
1: Sí, una mica més de glamour, de fantasia, d'atreviment.
2: Sí, no? sí. Jo què sé,
3: Estem buscant un exemple
2: d'un cantant encerrat amb uns peus d'ana.
3: Ara
4: sortir.
3: Això ho petaria fort.
2: Ara.
5: Els que van venir d'hipnosi, segur que ho han fet.
2: Els d'hipnosi,
5: segur. Ho han fet tot.
2: En fi, escoltem una estona Flowers in the Rain i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la batalla de l'Ebre.

0: el velcro, que és un velcro, sí. No, no un velcro, us porto un gos que es diu velcro.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Un Shih Tzu d'11 anys, que és d'en Xevi, veiem-lo.
2: A veure, en velcro.
3: Oh! Ai, poseta!
2: Ens han enviat la foto en blanc i negre. No, no envieu les fotos en blanc i negre perquè nosaltres fem el joc quan acaba...
4: I és mort. Clar, i és mort.
2: Quan és mort la fiquem en blanc i negre i quan és viu la deixem en color, la foto. Sí. I en aquest cas ja és mort.
1: Aquesta marca de... Això, un Shih Tzu, no l'havíem tingut encara. Sí.
0: No, no em sona.
2: Hi ha un aire condicionat que es diu igual.
0: Sí. No ben bé, però bueno, és igual. El Shih Tzu és de... Ai, el Shih Tzu. El velcro és de Cellera de Ter i, com heu vist, és una raça de gos que s'assembla una mica a un Ewok.
2: Un Ewok, eh?
0: Teniu present l'Ewok?
2: Jo no gaire.
5: Jo no sé què és un Ewok.
0: No? Aquells bitxos que surten a Star Wars, sí, aquells no, petitons...
2: No l'he vist.
5: És un Ewok.
2: Un què?
0: Que parla així.
2: Wookie.
0: No, un Ewok.
2: Un Ewok,
0: un Ewok. Un Ewok, és igual.
5: En Chewbacca?
2: No.
0: No, que aquest és gros. No, i és més pelut. No, l'Ewok és pelut, però de pèl
2: curt. Bueno, nois,
0: és igual que el gos, és igual que el gos. El velcro es veu que és bastant desgraciat perquè li han passat moltes desgràcies. Li ha passat que l'han atropellat.
2: Ai, pobret.
0: Ha patit un accident de cotxe, també.
2: Ai, pobret.
0: Se'l van descuidar en una benzinera. I el més greu és que l'han segrestat.
1: L'han enviat en blanc i negre perquè es mori aquest gos. Poc ha de ser viu, aquest gos.
4: Amb tanta desgràcia deu estar curat d'espans. Sort n'hi ha perquè ens l'emportem a un dels segrestos més importants del segle XX.
1: El d'en Quini.
2: No, ja l'hem fet.
0: Aquest ja l'hem fet.
2: Ja l'hem fet.
1: No em pensava que era aquest, per això.
2: No. Avui passegem el gos per Lima, Perú. És 17 de desembre de 1996.
5: Molt bé. A veure. Això és Lima, Perú?
2: Eh?
5: Això és Lima, Perú?
2: Lima, Perú, sí.
5: A mi fot pinta de japonès, això,
0: eh? Sí, una mica,
2: mira,
0: eh?
2: Tens raó. La música és japonesa i és perquè, tot i que som al Perú, ens situem a casa de l'ambaixador del Japó.
0: Ah!
2: Ens hi ha citat perquè s'hi celebra la seva festa d'aniversari. Avui fa 63 anys.
6: Ostres, per molts anys, emperador... Sí.
2: Però emperador no, ambaixador, eh?
6: Ah, perdó.
2: És un altre nivell, és un altre càrrec.
6: Sí, veritat. Sí, com sigui, no s'hauria de posar com un límit a les festes d'aniversari, vull dir, 63 anys.
2: Què?
6: Ja està.
2: Escolta, s'ha de celebrar tot.
6: Bueno, ja t'hem vist.
0: Quan més en fas, més s'ha de celebrar.
1: Ja vindràs, ja vindràs.
0: Això s'ha de tisca.
6: Vosaltres celebreu l'aniversari?
1: Vols veure que no en celebres cap més, tu?
2: El primer que ens sorprèn de la casa de l'ambaixador són les dimensions del lloc. Quin tros de palau, tu. Diria que en velcro mai havia estat a un lloc tan gros, tan gran. I també ens sorprèn veure el nombre de convidats que hi ha. Sort que la casa és gran perquè hi ha més de 800 convidats a la festa.
1: 800? Jo fa 4 dies vaig celebrar els 56 anys, ho vam fer jo i ja vaig pensar que eren masses.
2: Manxuriguera, eh?
1: Manxuriguera. I jo dic, hòstia, eh?
5: Ocupo molt, això.
1: I va haver un moment que vaig dir, hòstia, Xuri, si pots anar marxant...
2: Els convidats són la flor i nata de la diplomàcia. Hi ha membres del govern, ambaixadors d'una vintena de països i tota mena de gent notable. Una llista de convidats tan selecta fa que, per accedir a la festa, s'hagi de superar unes mesures de seguretat molt fortes. Jo no hi podré entrar, jo, perquè sempre vaig amb la pallaresa a la butxaca.
0: No,
1: us entenc. Tu, en Xuriguera, també. Què en feu, d'això?
2: Bueno...
5: Pelar les pomes.
2: Clar, exacte, qualsevol
1: algun
2: cosa.
1: Algun rato se us obrirà la butxaca?
2: No.
0: Us fareu mal.
2: No, que a vegades prou costa d'obrir-la. Sí. Ens han d'escorcollar de dalt a baix. El pobre velcro ha acabat ben rebregat. Sort que dins de la vigilància és més laxa, si no seria molt pesat ser aquí, eh?
0: Sabeu què us passa, vosaltres? Que no esteu prou acostumats a anar a festes d'aquesta selecta.
2: Ah, tu sí que hi vas, eh? Tu vas a festes de la Jet Set, Mercè?
0: No sempre.
1: Sí, aquí deus anar.
2: Però alguna.
1: Ja fas pinta d'anar allà.
0: En sèrio que faig pinta? Mira'm una pallaresa, a mi també.
2: La festa comença i mentre nosaltres mengem canapés, en velcro no suporta com la gent li diu Ewok. Més enllà d'això, tot sembla anar sobre rodes. Però de cop i volta un soroll ens fot un ensurt de mil dimonis.
0: Això.
2: Compte, que la situació s'ha complicat de valent, eh? Un grup armat ha rebentat la paret amb uns explosius i s'ha colat a l'interior de la casa.
5: Sí.
2: Van armats fins les dents i ens avisen que estem segrestats.
5: Esteu segrestats!
2: Ah, sí?
5: Tothom! Esteu segrestats!
2: Està molt nerviós, senyor.
5: Bueno,
2: sí.
5: És que és la meva primera vegada que segresto.
2: Ah, calma, doncs, calma.
5: Calma, tothom.
2: Tranquil.
5: Esteu molt segrestats.
2: No cridi.
5: Molt!
2: En total hi ha 14 segrestadors.
3: Tots segrestadors!
2: Vostè és un dels 14.
3: Soc el 13.
2: Molt bé. Els guerrillers són revolucionaris del moviment revolucionari Tupac Amaru. Tenen metralladores i explosius i amenacen de matar-nos a tots els hostatges si el govern peruà no accepta les seves peticions.
7: No! No les acceptem.
2: Eh?
7: No! Ni boig!
3: Home!
7: Prendeu-vos, desgraciat! No!
2: Un moment,
7: no!
2: A veure,
7: no!
2: Encara no les han explicat.
3: Home.
2: Vull dir, deixem que... A veure va, quines peticions tenen.
7: Sí, sí, també tens raó.
2: I llavors valorem,
7: vale, vale, vale, vale. Que ho digui, jo m'ho penso.
2: Aviam. Aviam.
8: Membres del govern peruà, exigim l'alliberament dels 465 presos de la nostra organització que estan tancats a les presons peruanes.
7: No!
8: No? També exigim la fi del neoliberalisme que empobreix el país.
7: A veure, si no saps ni dir-ho.
8: Neoliberalisme, volem que s'acabi.
7: Et dic que no.
8: Demanem al govern que millori les condicions a les presons. El tracte rebut pels presos és inhumà.
7: Tampoc, si no us agrada el tracte, cap a casa, us foteu.
3: Collons, digues alguna cosa que sí, eh? Home, tenim 800 segrestats, eh?
8: I per acabar... Exigim que ens pagueu un impost de guerra
3: ara.
8: I que el segrestador se'ns ofereixi una escapatòria segura i sense represàlies.
7: Ni de conya!
2: Collons, Fel.
7: No!
2: Hosti, ets molt intransigent.
3: Sí!
0: No anirem bé així, eh?
3: I un pecat de...
7: Calla!
2: La situació és...
7: Digues.
2: La situació és complexa pel gran nombre de persones segrestades que hi ha a l'interior d'aquella casa i pels càrrecs que ostenten. Ha estat un cop directe als alts estaments del país i això ha despertat l'interès de la premsa mundial. Podem dir que de moment la jugada ha sortit bé als segrestadors. Un dels seus objectius és denunciar que el president del Perú, Alberto Fujimori, està governant el país amb mà de ferro. Asseguren que és gairebé un dictador.
7: Mentida, mentida, sou escòria.
2: No, bueno, bueno.
7: És mentida, això.
2: Mentida tampoc seria, eh? En Fujimori està collant molt els peruans, però té alguns suports internacionals. El seu principal aliat és el Japó.
3: Clar.
2: Com que es diu Fujimori, saps? Perquè es veu que té un passat, té ascendència japonesa.
0: Ja.
2: Per això es diu Fujimori.
3: Es diria Xuriguera, ja hauria.
2: No seria japonès, no. És per això que els guerrillers han escollit la casa de l'ambaixador japonès pel seu cop. D'aquesta manera rep el govern peruà i al mateix temps també rep el govern japonès. La primera nit arriba sense que hi hagi acord. En un acte de concòrdia, els segrestadors decideixen alliberar totes les dones que tenen retingudes.
8: Va! Vull totes les dones fora d'aquí! Fugiu i no feu ximpleries!
9: Carinyo! Carinyo, no, és que... No, no, no puc ser, amor! Maduixeta! Mira, m'ha sortit així! Que no puc sortir d'aquí sense tu! No me'n puc anar! Estimat!
7: Ara l'hauríem de matar, eh?
9: Roseta de Pitimini! Parla, que et toca! No pot parlar!
3: És que m'ha dit maduixeta!
2: Sí?
7: Ets un maduixot, tu!
3: Marxa, carinyo, de veritat, marxa!
9: Veus?
3: Tu pots marxar!
9: I no l'he de tractar bé, aquesta...
3: Jo em quedaré aquí i tu salva-te que pots, salva-te.
9: Però si et passa res a tu.
3: Què vols que em passi?
9: Aquesta gent estan molt armats. I ens han dit que si el govern no accepta les seves peticions, us executaran a tots.
3: Ah, collons, a veure.
9: Clar, què podem fer?
3: A veure, vist així.
9: A veure, maduixeta, com puc ajudar-te?
8: Va, coi de mossa, o marxes o et quedes aquí definitivament.
9: No, home, no, jo marxo. Carinyo, maduixeta, adéu,
0: adéu.
3: Collons de dona, collons de dona.
2: Això, en situacions límit és quan coneixes la gent, eh?
3: Sí, és veritat.
2: Sí.
9: Senyor segrestador!
6: Què
2: és aquest?
6: Ara? Què és això?
7: Ets una maduixeta?
6: Què és aquesta veu?
7: O ets una cirera?
9: Soc la cirereta.
2: Què vols fer-te passar per dona, per si t'alliberen?
3: Sí, aviam.
9: Doncs... A veure, prova-ho més fort, perquè no t'està sortint gaire.
2: No, Soriguera, no saps fer veu de dona.
9: Segrestador!
2: No. Les hores passen i ni els segrestadors ni el govern estan disposats a cedir terreny. Ens hem de fer la idea que estarem uns quants dies aquí tancats. Amb l'alliberament de les dones, unes 300, ara quedem mig miler d'hostatges. Per sort, amb el pas dels dies, els segrestadors en van alliberant alguns més.
3: Aquí, soc jo un d'ells?
2: No, tu no. Tu segueixes segrestat, Xuriguera. El que va començar com una festa d'aniversari ara és un malson. Passa el temps i seguim segrestats. Hem de dormir a terra, com en velcro. Passen 5 dies, 15, 20 i no hi ha acord. Això s'està fent molt llarg, eh?
3: Tu, senyor segrestador, és que ja portem mig mes aquí i potser que hauríem d'afluixar una miqueta, vull dir... No podem alliberar algun... Vull dir... Puc marxar?
8: No, em sap greu, però aquests del govern es neguen a negociar. Mira, ja ho veuràs, espera't. Escolta'm!
3: Oi.
8: I si en comptes d'alliberar...
7: No!
8: Què?
7: No, he dit que no!
2: Collons,
8: ho veus? És que no es pot parlar amb aquesta colla.
7: No!
2: Fa tant temps que som aquí que s'han creat vincles entre ostatges i segrestadors. Es disputen partides d'escacs i es fan partidets de futbol per passar l'estona. Sí.
6: Home, això és un clàssic. Sempre hi ha el típic quillo que té una pilota de futbol al mateix cotxe.
2: Sí, que és veritat.
6: I,
2: sí. I no tan quillo, jo conec no. algun...
6: Sí, jo en porto una, de fet. Sí.
9: Jo també en porto una.
6: I una petanca.
2: Ah, sí? Sí. Una petanca?
6: Sí, de... així depèn del que demani l'ambient, és o surt petxanga o surt petanca.
3: Ben pensat.
2: No, està bé, està bé. Està bé, millor això que drogar-se, escolta'm. Sí. Passen les setmanes i el segrest no se soluciona. Atenció, perquè ja fa 3 mesos que som aquí. Les peticions dels segrestadors continuen intactes i el govern peruà tampoc cedeix gens. De fet, està estudiant actuar per la força.
7: Ara veureu com ho arreglem, això.
2: Ai, Déu.
7: Ja veureu.
2: Com que els segrestadors han anat alliberant hostatges el 22 d'abril del 1997, ja només queden 72 persones segrestades. Ells seran testimonis de l'operació d'alliberament que s'està a punt de dur a terme. El pla de rescat és el següent. S'estan construint uns passadissos subterranis que permetin als militars peruans entrar a la casa des de terra, com si fossin talps.
3: Sí, sí,
7: ens l'hem pensat bé, aquest pla. No? I... et pinto una mica un pla una mica merda.
3: Bueno,
7: hòstia...
2: té les seves complicacions.
3: Ah, sí.
2: Per exemple, clar, el fet que és una mica difícil construir un túnel sense fotre merder.
3: Clar.
2: En Velcro s'està posant molt nerviós, eh? El túnel.
4: Què collons estan cardant aquesta colla?
2: Per evitar que els segrestadors descobreixin el pla, el govern peruà instal·la uns altaveus enormes davant la façana de la casa i fan sonar l'himne del Perú a tot drap per dissimular el soroll de la màquina que acaba el túnel.
3: Oh,
9: ah, no.
3: Oh, mare... apa, aquí.
9: Epa.
3: Segrestador.
7: Sí.
3: Segrestador. Sisplau. Sisplau. Foti'm un tiro al cap.
9: Sí.
3: No puc suportar més aquest soroll.
7: Jo
3: plego.
2: De veritat que hi ha reunions que m'agradaria ser-hi.
7: Home,
2: el dia que van dir, com ens alliberem? S'aixeca un. Jo faria uns túnels per sota. I un altre. No, però és que ens sentiran. I llavors surt un beneit. Sí. Posem uns altaveus i fiquem l'himne tot hòstia, que així no sentiran com fem el túnel. I algú va dir que sí.
3: Sí, sí, sí.
9: Home, això també ho fan a les finals de la Copa del Rei, no? Una mica?
2: Sí, de fet, sí.
3: Sí.
2: Fan túnels? Es foten a fer
9: fan túnels,
2: obres.
9: Fan
2: obres al costat de l'estadi, sí, perquè sí. No se senti com xiulen.
9: Exacte.
2: Amb els túnels acabats pot produir-se l'assalt. Es fa simultània... Voleu treure l'himne aquest? Sí,
9: prou.
2: Gràcies, hòstia.
9: L'himne
2: del Perú.
9: Bé, no?
2: Mira que el d'Espanya t'avala, però aquest, déu-n'hi-do. Es fa simultàniament des de diversos punts de la casa, des de baix mitjançant els túnels, des de dalt, a través de la teulada, i des de les bandes fent explotar les parets.
9: Ens caurà algú cap.
2: Gairebé morim de l'ensurt, sobretot amb Velcro. La reacció de la Mercè, perdoneu, eh?
7: Sí.
2: Tu estàs enmig d'un segrest, fa 3 mesos. Tiren unes bombes i entra tothom per tot arreu i surt una dona dient, ai, que ens caurà algú al cap. T'he vist amb una serenor increïble, Mercè.
9: No, no. Escolta, jo sóc una persona que en els moments difícils conserva la calma.
2: Ah, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
3: Tot aquesta pols que han generat, què és això?
2: Què és això?
3: Què és aquesta merda?
2: Els qui menys ho pateixen són els segrestadors, perquè just en aquell moment, quan entren, quan hi ha l'assalt, els segrestadors estan jugant un partidet de futbol per distreure's, tu.
3: Bueno, fotem, no t'inventis les coses, Peyu.
2: No m'invento res, us prometo que és real. Suposo que s'havien de distreure, tu. La contundència amb què actuen és letal. Hi ha trets i explosions a tot arreu. Si feu una cerca ràpida per internet ho trobareu, perquè la sala es cobreix en directe per mig món. L'operació acaba amb 17 morts.
3: Ole.
2: Un hostatge, 2 militars i els 14 segrestadors.
3: Tots, eh?
2: Tots morts.
3: Collons.
2: Sí, noi.
7: Punteria,
2: sí.
7: Eh?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ens queda saber si ha sobreviscut el nostre gos, amb Velcro. I això està a mans de qui, Mercè?
9: Això està en mans d'una senyora d'aquí al públic. Que he buscat una senyora que es veu molt llesta.
2: Sí, que es veu.
9: Com et dius?
2: Sí.
10: Pilar.
9: La Pilar, d'on ets?
10: De Manresa.
9: Vinga.
2: Pilar de Manresa.
10: Això ho tenim guanyat avui.
2: Els guerrillers formaven part del moviment revolucionari Tupac Amaru. Però qui era Tupac Amaru? A. Un raper. B. Un líder indígena que va lluitar contra els espanyols. O C. És el nom d'una província peruana.
3: A veure.
2: Tupac Amaru.
6: Uf.
2: Hi ha un bar aquí Vic que es diu Amaru, que no sé si quan van posar el nom si sabien què posava.
9: S'estan tocant per sota de la taula.
3: Demanant
9: el comodí del públic.
3: S'estan tocant?
6: Aneu a un motel.
2: A, B o C?
9: B.
2: B. B. Amb Velcro és...

0: En Velcro ha pogut tornar a casa. El quisso de la cellera de Ter ha superat la passejada, però s'ha de dir que les ha passat ben magres. Amb tant de tret i tanta explosió, ha quedat atordit. Sort que estava acostumat a les desgràcies, que si no hauria, bueno, engreixat la llista de morts. Per tant, podrà continuar aguantant els comentaris de la gent que li diuen Ewok. No li dieu Ewok, pobret,
1: no li digueu, home.
0: Sempre és millor que et diguin Ewok que no pas que et moris, que et moris.
1: Ah, bueno.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: I anem al vostre espai.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El jutge de l'Audiència Nacional que investiga l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha emès una ordre internacional per retenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals. Aquest dilluns s'ha conegut el sumari del cas que apunta a l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per Rodríguez Zapatero, per a la qual s'hauria utilitzat tota una xarxa d'empreses. A Zapatero se'l presenta com el líder d'aquesta trama, però els investigadors reconeixen que sempre va intentar esquivar els moviments més compromesos. Arran dels efectes del cas, un altre expresident socialista espanyol, Felipe González, ha demanat aquest dilluns eleccions anticipades.
2: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
1: En canvi, l'actual president Pedro Sánchez ha aprofitat l'escenari macroeconòmic per argumentar que el més convenient és esgotar la legislatura.
3: Que España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: El govern i els sindicats d'educació reprendran les negociacions aquest dimarts. Abans de la trobada, però, el govern aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, majoritàriament docents per l'escola inclusiva. És el gruix de docents pactat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, una xifra, però, que encara queda molt lluny dels 6.400 professionals que demana la resta de sindicats.
1: Washington i Teheran confirmen avenços en les negociacions, però allunyen la possibilitat d'un acord de pau imminent. L'equip negociador de l'Iran viatja a Qatar per abordar aspectes sensibles d'un pacte amb els Estats Units. Donald Trump demana que Qatar, l'Aràbia Saudita i altres països musulmans normalitzin la relació amb Israel.
4: Presó provisional per l'exmarit de l'antiga primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon. Peter Murrell ha confessat haver robat 460.000 euros del fons del Partit Nacional Escocès quan era al càrrec de la formació. Sturgeon ha assegurat que no en sabia res.
1: Lleó 14 fa una crida a desarmar la intel·ligència artificial en la seva primera encíclica. El pontífex ha advertit que la concentració de poder de la IA en grans empreses promou la desigualtat i la manipulació. El Papa demana regular aquesta tecnologia i posar-la al servei de la humanitat. Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes per calor en diversos països europeus com França, el Regne Unit i Portugal.
4: El Regne Unit ha marcat el rècord històric de temperatura en un mes de maig. A Londres, els termòmetres van marcar ahir 34,6 graus, 2 graus més que l'anterior rècord del maig, que va ser el 1922. A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta taronja i 17 més en alerta groga. Ahir ja es van registrar temperatures màximes de 36 graus a la costa oest del país. Aquí, a Catalunya, la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona. La nit de diumenge el termòmetre al Raval no va baixar dels 20 graus i mig. La ministra Sara Egassen atribueix l'avançament de l'estiu al canvi climàtic.
5: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal.
4: Aquesta pujada de les temperatures afecta pràcticament tota la península.
1: Esports. Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marc Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz, de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat també tres blaugranes, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
4: A l'Espanyol, missatge de comiat de Ramon Terrats a les xarxes socials. El migcampista va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanquiblau en principi descarta exercir.
1: I al torneig Roland Garros de tenis han passat a segona ronda, entre d'altres, Rafa Jodar, Matteo Berrettini, Casper Ruud i Ben Shelton. Al quadre masculí destaquem l'eliminació del balear Jaume Munar. En dones han superat la primera ronda favorites com Iga Swiatek, Elena Rybakina i Elina Svitolina.
0: Fins aquí les notícies.
6: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
7: La prior visita papal 2010 va fer augmentar les visites...
6: I mentrestant el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
8: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
6: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
10: Cada dia a les dues.
6: I a partir de les tres...
10: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
11: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
12: No m'agrada aquesta sintonia.
13: És que està molt bé. Pam, pam,
11: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
14: M'ho faries tu, Elisenda?
12: Jo sempre. Pa, pa, pa, pa,
13: pa. Mar Marvà, bona tarda.
15: Bona tarda.
13: Pots fer un pam, pam, pam, pam? Pam, pam, pam, pam.
12: Molt bé.
13: Com ho faries, Òscar?
16: No, jo no ho faria.
13: Pam, no puc millorar-ho. Pam, pam, pam. Veus?
10: De dilluns a divendres de 4 a 7...
11: La millor hora del dia.
10: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: Pam, pam, pam, pam. Catalunya
10: Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes en rigorós directe, en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs? Quina prova podem donar als oients que això que acabes de dir és veritat?
0: Ah, mira, que són les 13:07 i 15 segons. A veure, posem
1: poden
0: lletres.
1: Poden dir insuficient.
0: Melero, mira, la Melero. Busca la millor croqueta de Barcelona.
1: D'acord, això potser estarien 5 sobre 10 de prova de que som en directe.
0: A veure.
1: No, mira, hi ha una prova claríssima, que és que truqui algú, que truqui algú i que pugui parlar amb tu. Mira, això seria una prova fafaent de que som en directe.
0: Helena, obrim telèfons, 93-20-7404. La primera trucada per xequejar que som en directe. Però clar, també podríem, de fet, podríem xequejar una trucada. O sigui, falsejar una trucada.
1: Sí, això seria 6 sobre 10.
0: Està fallant Matrix, eh?
1: Sí, està fallant. No sé quina manera hi hauria de demostrar de veritat, Sant Tomàs, que som aquí en directe.
0: A veure, Estel Soler, aixeca la mà, salta el protocol. Què vols, Estel?
2: Crec que heu de fer un directe a Instagram.
0: Ah, molt bona! Com es nota? És que de veritat,
1: bravo, les noves generacions.
2: Som boomer, però aquí encara hi arribo, eh?
0: Bueno, et dic una cosa, faré entrar la Lívia o l'Alba o la Viena, perquè no estic mirant aquí, no sé fer directes d'Instagram.
1: Ara fa un mòbil, el zapatófono.
0: Bé, arroba Elisenda Carot, ara de seguida farem un Instagram live.
1: Som en directe.
0: Sí. El control tècnic, com sempre, l'Albert Joder, la Peixera, l'Helena Miquel, la Viena Gaza, l'Alba Serrano i la Lívia Discípio. Ja l'heu sentit, a la solucioneta es diu Estel Soler, molt bon dia, estimada, com
2: bon
0: estàs?
2: Dia.
0: Has descansat?
2: Dilluns
0: estrany, però millor, no?
2: Sí, està bé, quan la ciutat es buida tot és millor.
0: Tens la sensació de no treballar tant.
2: Exacte.
0: Que treballes exactament el mateix, però tens la sensació de fer-ho més relaxadament.
1: No, avui seria com el dia de la Mercè, una mica hormonant, no? És a dir, no és només la ciutat de Barcelona, sinó que hi ha una mica, doncs, una mica Badalona, Baix Llobregat, una mica...
0: Correcte. Ric, perquè m'acaba de passar una cosa, tant dels nostres temps...
1: Ai, què ha passat?
0: Acabo d'entregar el telèfon a la Lívia.
1: Sí, molt bé.
0: El telèfon i acte
1: per fer,
0: seguit...
1: Per fer el directe
0: d'Instagram. Arroba Elisenda Carot. I acte seguit, dic, ui, on tinc el telèfon? I m'acabo de tocar, palpar totes les butxaques del cos.
1: Com quan busques les ulleres.
0: Gràcies, Lívia.
1: Saludem.
0: 3, 2, 1... Però això és una foto? Ah, no, és en directe. Va, ja estem en directe. En horitzontal, heu de girar la cara.
1: Per que la gent sàpiga que avui som en directe a la Catalunya Ràdio. A la Catalunya Ràdio.
0: Va, estem molt tontos avui, eh?
1: Escolta'm,
0: que l'audiència segueix allà, eh? No és que tinguem festa tots plegats. Avui us portem una solució pràctica. Avui parlem de canvis radicals de feina.

0: Veig que hi ha gent connectada i ens estan dient coses, però que tinc el mòbil molt lluny. Ara la, mira, la Lívia i l'Alba estan entrant per veure... Ens faran un resum del que esteu dient a través d'aquest directe en els vostres comentaris. Avui ens volem preguntar com podem decidir canviar de feina? Com podem saber que una feina no és l'adequada per nosaltres? Decidim massa d'hora a què dedicar-nos a la vida? Quina és la millor manera de fer un canvi laboral? Per què ens costa fer el pas? Què és el més important a l'hora de fer aquesta passa? Un canvi de feina comporta inevitablement un canvi de vida o no? O què fem primer? Una voluntat de canviar la vida i això comporta un canvi de feina? Quin paper juga l'entorn quan ens plantegem deixar una feina? Doncs mireu, té la solució a aquestes i altres preguntes la nostra col·laboradora, psicòloga de capçalera de la solució. Helena Puigguitart, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé. Com veia l'Estel, treballant menys, que és una ficció.
0: Avui l'Helena està fent una tècnica que la feia Hitler, eh? S'ha posat la cadira superamunt i la resta semblem superbaixets al seu costat.
1: Ha quedat fatal.
2: Perdona, Hitler i Pablo Motos.
3: Ai, ai, ai, que acabareu
1: estribunals. La veritat és que em sentia molt
2: baixeta. Això de la cadira, dic. Això de la cadira ho fa servir, és a dir, a veure, no descobreixo res que en alguns programes de televisió es fa servir una cadira una mica més elevada que la que fa servir el convidat o la convidada, que normalment, habitualment es posa al costat, ja sigui en un sofà o amb una cadira que no està tan alta.
3: És això.
0: Ai, senyor, Helena Puigguitart, tu, a més de psicòloga, la nostra psicòloga de capçalera, que avui ens il·lustraràs, ets un testimoni del que és canviar de feina, perquè tu treballaves a l'empresa familiar, en el sector fiscal, diguem-ne. Podem dir fiscal?
1: No, fiscal no.
0: Comptable?
1: Si fos fiscal, els meus impostos irien millor.
0: El sector comptable de l'empresa?
1: No, consultoria estratègica.
0: Consultoria estratègica.
1: Que és implantació d'empreses, creació d'empreses, aquest tipus de coses. Però no fiscal, per desgràcia.
3: És que per la Elisenda i per mi tot això
0: és el mateix. Jo ara que sento números dic, va, coses fiscals.
1: No.
0: Consultoria estratègica, disculpa'ns, Helena.
1: No passa res.
0: I tu, als 40 anys, agafes i dius, de consultora vull passar a ser psicòloga.
1: Exacte.
0: Wow. Per què ho vas fer? Què va motivar aquest canvi? Diries que va ser un canvi de vida que va portar unes conseqüències de canvi de feina o a l'inrevés?
1: Jo vaig estudiar econòmiques perquè l'edat que jo tinc, que en tinc uns quants ja d'anys, no era com ara, que hi ha 300 carreres per estudiar, sinó que n'hi havia 4. Jo volia fer sociologia, m'agradava molt sociologia. I per fer sociologia tenies diverses opcions. Vaig escollir econòmiques. Vaig fer econòmiques, que hi havia una part que m'agradava, una part que em desagradava terriblement per acabar fent el segon grau de sociologia, però llavors vaig veure que era l'autònoma, que havia de fer un curs pont. Bueno, era tan complicat que ho vaig deixar estar. I em vaig dedicar a la consultoria, a l'empresa familiar, i als 40, de casualitat, però tenint en compte que a mi ja m'agradava tot això, de fet, a mi m'agrada molt la psicologia social, mira que m'encanta fer teràpia, va ser quan vaig conèixer un metge, vaig començar a formar-me en una sèrie de coses amb ell, i em va proposar tenir una titulació de Ciències de la Salut, i va dir, psicologia. I vam dir psicologia, però fer-ho en plan pim-pam. I no, el pim-pam va ser que em va encantar.
0: Uau! I allà va ser un canvi de vida, també.
1: Un canvi de vida.
0: Què és el que més valores de la teva nova vida, del teu canvi de professió?
1: Acompanyar persones, m'encanta. M'agrada molt. Em sento molt afortunada que hi hagi gent que vulgui que l'acompanyi en els seus processos de vida.
0: Hi ha molta gent, eh? De fet, no truqueu la consulta, que està petada fins aquí uns mesos, eh? De fet, truqueu i demaneu hora, eh? Això vol dir que qualsevol persona que ens estigui sentint ara mateix, que pensi que va tard, que no val la pena, està sempre a temps de canviar, o és una mica terrorista fer aquesta afirmació?
1: No, jo n'estic convençuda. De fet, els convidats d'avui segur que ho diran. Jo penso que no hi ha mai és tard per fer els canvis que tu vols i per viure d'acord amb qui ets en aquell moment, perquè que jo als 18 fos qui fos, clar, i m'agradés el món de l'empresa, per exemple, perquè m'agradava, no vol dir que als 40, als 50 o als 60 o als 90, és que és igual, em continuï agradant el mateix. Jo he d'acceptar que soc una persona que evoluciona i com a tal, que és el mateix que passa, per exemple, amb les parelles. Hi ha moltes separacions perquè la gent evoluciona diferent i hi ha un moment a la vida que dius, doncs amb aquesta persona que als 20 o als 25 o als 30 i estava perfectament, ara no, doncs amb la feina és el mateix, però venim d'una mentalitat de que abans la persona es posava, jo què sé, els 15 anys o els 18 en una empresa i s'hi jubilava. I ara això ja no és
0: així. I ja no només això, i això és una reflexió que ara li passaré la pilota a l'Estel, sinó que també tendim, almenys fins la meva generació ha arribat, fins als millennials ha arribat, a definir-nos a través de la nostra feina.
1: Sí.
0: Que
1: sí,
0: jo crec personalment, i a aquestes altures, amb 40 i escaig, penso que és un error, eh? O sigui, l'exercici que jo estic fent personalment és si trec tota aquesta feina, la feina que jo he fet i que m'ha robat, perquè ara ho considero robar, no? De vegades, tantes hores de la meva vida, qui sóc, no? Què queda? I allò sóc jo, no? La meva feina, no? Hi ha un error també de confondre identitat amb el 100%, o sigui, equiparar identitat de feina amb la nostra identitat?
1: Sí, la identitat és múltiple, té moltes cares. És a dir, tu, per exemple, l'any passat vas adquirir una nova identitat amb en Guillem, no? El fet de ser mare transforma moltíssim la identitat. I com això, tantíssimes coses. El que passa que és que abans, o eres una persona d'èxit, i dic abans d'abans, perquè eres el metge, eres el farmacèutic, eres el polític del poble, l'Ajuntament, jo que sé, qui fossis, i si no, doncs treballaves, no? I tenies, anaves fent o l'advocat, és igual, 40.000 coses. I fixeu-vos que la majoria les dic en masculí.
3: Sí, sí, tant.
1: Vale? I què passa ara mateix? Que ara mateix estem amb un aparador constant d'èxits. Qualsevol persona, allò que quan jo era petita era, això als Estats Units és així, el somni americà de que tothom es podia transformar, ara això ja és a nivell mundial. Clar, quan tens gent molt jove que els hi dius què vol ser, el que vol ser és el de menys, perquè jo el que vull és viure molt bé. I això ha passat a ser el primer. Abans hi havia una cultura del sacrifici on a través de la feina es anava fent i s'acceptava que hi havia moltes renúncies a la vida. Ara la gent no vol renunciar.
0: Que em sembla molt interessant, però també fèiem amb la Cristina Sánchez Miret, recordo, sociòloga, un dia va fer una reflexió i va dir, és molt interessant això, però tampoc no li donem la volta al marcador i pensem, de vegades també genera molta frustració, dir, ostres, no em sento realitzat a la feina, hi ha uns tipus de feina que potser només ens aporten diners. I no, o sigui, només no és poc, eh?
1: No.
0: Que al final els diners ens aporten poder viure, no?
1: Sí,
0: ho dic per evitar el burnout, eh? Potser n'havíem parlat també amb tu
1: i
0: amb la Cristina.
1: Sí, i amb la Cristina una cosa que dèiem és que, per exemple, hi ha uns estudis que diuen que quan tu tens una feina que aparentment la pots etiquetar com una feina que no val res per mi, però aquests diners que em dona, a mi em permeten marxar cada cap de setmana a la muntanya o fer un cop a l'any un viatge amb la família o amb els amics, això a mi em compensa perquè per mi aquesta feina té un sentit. La qüestió quan tenim problemes amb la feina és trobar-li un sentit, per això a vegades realment esgotem el trobar-li un sentit on som i és quan fem aquest canvi de feina que n'estem parlant avui. Però sí, feines molt senzilles poden tenir un sentit per nosaltres, em permeten conciliar perquè tinc nens petits, perfecte, doncs
0: perfecte. Compleix el briefing, no? Allò
1: exacte,
0: que diuen.
1: I tindrà una data de caducitat, segurament.
0: Estel, ara vaig amb tu. Abans, però, línies obertes, eh? Telèfon i WhatsApp.
2: Sí, com sempre, 93-201-7474, que és el telèfon del directe per parlar amb nosaltres i comprovar efectivament que avui som en directe, aquest 25 de maig de l'any 2026. I si no, el WhatsApp del programa, que ja ho sabeu, és el WhatsApp que teniu guardat com La Solució amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19, on ens podeu explicar efectivament si heu fet alguna vegada un canvi, pot ser radical fins i tot, de feina. El vaig canviar, estava en un sector i vaig anar en un altre.
0: Canvis radicals.
2: Canvis radicals, sí, exacte. Aquest lema que podria ser d'una manifestació, concretament. Doncs ens ho podeu explicar aquí a La Solució.
0: Ai, per cert, el canal de WhatsApp, estem a punt d'arribar als 600 usuaris. Per tant, si voleu entrar a la nostra comunitat exclusiva, amb vídeos en exclusiva, amb informació en exclusiva, coses que després no surten a xarxes, que només ho compartim amb la gent que tenim al canal de WhatsApp de La Solució, és tan fàcil com ens escriviu un WhatsApp, el número de sempre, i ens dieu, vull formar part de la comunitat de La Solució. Us enviem un link en exclusiva i allà dins que hi sereu. Deixeu-me saludar la Carme. Carme, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Carme?
4: Bé.
0: Tu ara estàs jubilada.
4: Sí, jo estic jubilada.
0: Però
4: i vaig fer un canvi radical bestial.
0: A veure, tu vas treballar durant 17 anys en què?
4: A la banca. A un banc.
0: En un banc? Què feies en el banc?
4: Sí. Pues feia de tot, les feines del banc, passava impagats, passava lletres, que llavors hi havia lletres, passava factures, passava tot. Treballar en un banc és molt, molt relaxat, de 8 a 3, i amb molt de temps. Tenint molt de temps, què va passar? Que la meva mare, que es dedicava a la sanitat, era infermera, diu, oi, per què no continues estudiant? Jo era molt joveneta, tenia 17 anys. Per què no continues estudiant? Ah, vale. Pues podries fer infermeria, vale, pues sí, vale, d'acord, vaig fer infermeria, em vaig casar i el títol es va quedar allà, no el vaig fer servir mai perquè mai vaig treballar d'infermera. I llavors, vaig tenir fills i clar, la conciliació familiar era bestial, no? Perquè pel matí, per la tarda sí que podies venir, però pel matí tenies que anar repartint fills i no podia ser. Jo, això de repartir els fills i criar-los així a mitges, entre el carrer, el col·le i els pares,
0: no
4: podia ser. No, jo tenia que ser la família, teníem que ser tots dos els que poguéssim apujar.
0: I aleshores què vas fer, Carme?
4: I aleshores, doncs, mira, ens vam ficar a dir que podríem canviar de puesto, de feina, I de tot, si ens n'anàvem fora d'aquí de Barcelona, ens vam anar a la Comunitat Valenciana.
0: A València?
4: Bé, a la Comunitat Valenciana, sí. I en un poble. I allò va ser magnífic, perquè el meu marit va seguir amb la seva feina, que també treballava en un banc, i ell va seguir a la seva feina, però jo no. Jo vaig deixar-ho tot per estar amb els meus fills. Però va arribar un moment que els fills, això que estàveu dient, els fills ja es fan una mica grans, i dius, ostres, tu i jo...
0: Sí.
4: Aleshores, doncs, vaig pensar, hosti, però si aquí hi ha un hospital, vaig a veure que jo tinc un títol.
0: Vaig imprimir el títol.
4: I vaig anar... I clar, jo vaig anar i vaig dir, escolti, que jo sóc infermera i voldria treballar aquí. I diu, ah, doncs pues molt bé, mira, ara arriba l'estiu i potser et contractarem. A partir de llavors, que allò era, jo què sé, no sé, el 2000 o així...
0: El cas ja... és, perdona que et condueixi, Carme, que si no a

0: la teva manera de ser?
1: Ah, la d'infermeria, 100%. No me l'hagués imaginat mai que m'hagués canviat la vida tant. Perquè, no sé, jo sóc persona de cura, de cura de les persones.
0: Ja ho apuntaves quan parlaves dels fills.
1: I allà, sí, i allà ja em vaig trobar, i 20 anys contentíssima, una infermera d'urgències com Déu mana i molt contenta, molt d'haver fet aquest canvi i una cosa que no m'ho esperava,
0: Ostres,
1: no esperava,
0: Carme, de veritat, ni preparada això. Carme, t'agraeixo moltíssim aquest testimoni, 17 anys en un banc, 18 després d'infermera o quasi 20 d'infermera allà a Jubila, i va trobar la seva realment vocació, però fixeu-vos que ha passat d'un canvi de vida que l'ha portat a un canvi de feina també, Vull dir que també pot haver-hi els dos circuits. Helena, tu parlaves de l'altre sentit, ella parla del contrasentit.
2: I saps què passa? Que cura de les persones no va tenir mentre va tenir fills, fixa't, 17 anys treballant el mateix, i moltes vegades les dones, quan ja tenim els fills grans, ens permetem fer allò que ens agrada.
0: Nosaltres. Vull dir que treballant estaves, passa que no eres remunerat.
3: Exacte.
0: Carme, gràcies per trucar, una abraçada bonica.
1: A vosaltres.
0: Fins ara.
1: Adéu, bona tarda.
0: Adéu, adéu. Doncs mireu, a la taula, l'Helena Puigguitart l'acompanya l'Estel Soler, però també hi ha dos convidats més. Estel, però tu em volies fer una reflexió molt interessant, que surt en el teu llibre. Crec que l'hem de recomanar una vegada més, Premi Ramon Llull, aquest tros de vida, on apareix precisament això,
3: Sí, la protagonista de la novel·la en aquest cas és una dona científica investigadora, i el gran gir que fa el personatge durant la història, us ho avanço, però és que va d'això, és un canvi de vida barra de feina. Però què passa quan la nostra feina és vocacional? En aquest cas el personatge deixa la feina, i aquí entraríem també a veure com els diners que tenim al banc marquen la dignitat que podem tenir o lo valents que podem ser o no a l'hora de poder fer aquest canvi, no? Aquest personatge està precaritzat, com tots els científics, especialment les dones en el món de la ciència, i veu com allò que ella s'ha treballat moltíssim, aquell càrrec li acaben donant un home perquè això obrirà portes per un fons europeu. I malgrat que no té diners, fa un acte d'autodignitat i decideix deixar, en aquest cas, doncs, les classes i la investigació a la pública, i fa un canvi de vida radical. Se n'acaben a viure a Occitània, en aquest cas, i acaba treballant en una agrobotiga, i hi ha un moment del personatge al final que li faig dir, havia oblidat que es podia ser feliç treballant, no? Que crec que és una cosa que tots hem oblidat. I molt sovint a les presentacions, mira, avui en faig una a l'Espluga de Francolí la tarda, en els clubs de lectura Espais Meravellosos, quan parlem d'això, generem un debat, i els faig una pregunta a la gent que hi ha a la sala, que és, com us definiríeu si no poguéssiu dir de què treballeu?
0: Pues ara jugarem això, Ostres. Amb els nostres convidats. Ara jugarem això.
3: De pedra. Perquè ens hem acostumat tant a que la feina ens defineixi que costa molt explicar qui som. Per tant, per mi, a fer aquest exercici, fer aquesta pregunta a la gent dels clubs de lectura és interessant per entendre fins a quin punt la feina ens travessa, i especialment quan la feina és vocacional. Per tant, fins a quin punt pot ser estructural decidir deixar un motor que tu vas engegar amb ganes de vocació, no? En aquest cas la ciència o totes les professions que poden ser vocacionals. Jo d'alguna manera vaig fer aquesta decisió també, jo era actriu, ho continuo sent, crec, però no exerceixo. Un moment que vaig dir, perquè jo hagi encès aquest motor i hagi volgut anar un dia a un lloc, jo l'he de continuar perseguint, si això ara em fa patir més.
0: Exacte.
3: Em fa patir més que em compensa, i em sembla d'una valentia absoluta amb la gent que decideix fer aquest canvi, i sobretot fer-lo tard, que no és tard, que mai és tard. Estem morts quan morim.
0: Correcte.
3: Però no abans. Per tant, que bé la gent que ens dona exemple amb això.
0: Aquesta arenga de l'Estel Soler és molt interessantíssima. Tan interessant aquesta pregunta. Com et definiries sense parlar de res de feina, o has fet millor?
3: Sense poder dir la teva feina. Perquè fixeu-vos que fins i tot quan la gent es jubila, sobretot els primers anys post-jubilació, encara es defineixen dient, bé, jo he estat sempre gestor, jo m'he dedicat fins ara a
0: Boníssim.
3: Tal... No sabem, i al tanto que als homes encara els passa més, perquè al final les dones hem fet altres coses amb molta menys visibilitat, però ell sobretot era, no, el pare de família, que és qui té aquella feina i qui porta els diners a casa. Per tant, quan se'ls treu això,
0: correcte,
3: ells que no han teixit tantes relacions socials, tants hobbies, tantes altres passions, no saben qui són, encara els costa més de dir qui són, no?
0: Interessantíssim i boníssima reflexió la de l'Estel. Mira, faré una cosa. Ara us presentaré dues persones que han canviat radicalment de feina, però farem l'exercici de l'Estel. Saset Nicolàs, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Com estàs?
4: Molt bé, encantada d'estar aquí.
0: Saset, com et defineixes sense poder dir res de la teva, de les teves feines?
2: Costa molt, costa molt.
5: Quina mirada.
0: Voleu anar a la publicitat i us ho penseu?
4: Vale.

0: Anem a la Publi i a la tornada a la Saseti. Mireu a l'altra banda i tinc l'Òscar Clemente. Òscar, bon dia.
1: Bon dia.
0: Has de pensar com et defineixes sense passar per cap de les de teves professions.
1: Vale.
0: A la tornada us diem com es defineixen, qui són i què fan.
2: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: Us he posat deures, aquesta Publi. De seguida saludem el Lluís, que el tenim al telèfon, una persona que també ha fet un canvi extraordinari en la seva vida. No pengis, Lluís? El tinc aquí o no? Lluís, bon dia.
3: Estic aquí, Elisenda.
0: Gràcies, Lluís. No pengis, estimat, que presento els nostres convidats d'avui i ara vaig amb tu, d'acord?
3: Molt bé.
0: Saset, a veure, com et defineixes? Sense passar per la feina.
4: Sense passar per la feina. El que sóc, jo considero que sóc moltes coses. O sigui, sóc incapaç de respondre aquesta pregunta amb una sola cosa, no? Llavors, bueno, com em defineixo? Pues, potser una persona propera i que li agrada fer sentir bé la gent que té al seu voltant, no?
0: Val.
4: Ho deixem aquí.
0: Òscar, com et defineixes tu?
1: Jo deixant de banda una peça de pernil, una pota de pernil que estàs...
0: No facis spoiler. Deixant de banda res.
1: Jo ho he fet. Em defineixo com algú que... Com un vehicle, com un nexe d'unió entre persones que hi ha en un moment en concret a un evento.
0: Val.
1: No puc fer més spoiler.
0: Val. D'acord. Saset, tu et dedicaves... Eres assessora bancària.
4: Bueno, empleada de banca.
0: Empleada de banca, com la Carme que ens ha trucat,
4: sí.
0: I ara què et dediques?
4: Soc coach personal i acompanyo especialment a dones a fer treball personal, autoconeixement i, bueno, tallers, xerrades.
0: Quan decideixes fer aquest canvi, aquest gir inesperat en la teva vida?
4: Doncs mira, la típica crisi dels 40 que a mi em va agafar una mica abans, els 36, 37, i bueno, em vaig replantejar moltes coses i bueno, vaig anar a una terapeuta que em va acompanyar una mica a ordenar tot això que m'estava passant, no? Tot el que pensava, tot el que sentia, i ella va posar sobre la taula, no?, aquesta possibilitat. No?
0: Va ser ella, eh?
4: Sí, d'acord. Ella va dir, no? la va posar sobre la taula una possibilitat que jo fins aquell moment ni em plantejava, no? És el que passa, que no creiem que sigui possible, no? I bueno, va obrir una porta que ja no es va tornar a tancar, no? I a partir d'aquí vaig començar a buscar com em podia formar, vaig formar-me com a coach. Clar, quan em vaig certificar, que bueno, fas unes pràctiques i ja comences a exercir, i a partir d'aquí ja vaig començar a obrir el meu negoci paral·lelament encara amb la feina del banc.
0: Quan la terapeuta et suggereix de dir, ostres, això potser és un tema de feina i has de fer un canvi, què s'obre davant teu? Quina és la sensació que recordes?
4: La sensació és dir, ostres, i per què no? És a dir, perquè jo li vaig transmetre, ostres, a mi és que el que m'encantaria és fer el que tu estàs fent, no? Això, acompanyar gent, no? Ajudar-los a entendre's. I ella... Pues, i va dir, per què no? Per què no comences a explorar aquesta possibilitat? Però és això, no? Quasi 40, família, no? Feina estable, és com que en cap part del meu cervell en aquell moment es plantejava que podia fer un canvi com aquest. I ella pues, va posar aquesta llavor, diguéssim.
0: I tu ja tenies clar que et volies encaminar cap al món del coach?
4: Bueno, jo no vaig entrar a psicologia en el moment de triar estudis, no, que abans en parlàvem, perquè no vaig entrar per nota, i bueno, vaig anar a l'opció còmoda, no, a l'opció tindré feina segura, no, un sou fixe cada mes, i això ho he tingut tota la vida.
0: Però és el que deies abans, sí. Helena, perdona que t'interrompi, Saset, però hi ha moments de la vida en què, en aquest cas a la Saset, li complia el briefing, aquesta feina.
5: Exacte.
0: Jo vull un sou segur, jo vull estar tranquil·la, no em costa dedicar-me a això, no? Vull dir que també podem fer una llista del moment, que no serà eterna aquesta llista, no?, de necessitats o de briefing.
5: Exacte, i sobretot quan ens culpem de per què hem perdut el temps o per què vam fer això, per què em vaig equivocar, hem de pensar que la Saset o l'Helena dels 18 anys, en aquell moment va prendre la millor decisió perquè jo ara no tinc les emocions que tenia aleshores i que em pesaven a l'hora de decidir. Per tant, sempre a toro passat és molt fàcil de dir, és que em vaig equivocar. No, no et vas equivocar, vas fer el camí que havies de fer en aquell moment, i ara l'Helena dels X anys té unes altres necessitats, té uns altres valors.
0: Això és molt important, el confiar en el nostre jo del passat, sí. No? Perquè és molt injust revisionar el passat i dir, ostres, et vas equivocar. No, no, no. Primer que et va portar unes ensenyances determinades i que en aquell moment tu vas triar segons la informació que tenies el que més encaixava, encara que ara no t'ho sembli.
5: I t'ho dic sempre, tu m'has sentit moltes vegades dir-ho, jo sóc la psicòloga que sóc perquè vaig ser la consultora que vaig ser. És que ja com enfoco la teràpia, com enfoco la psicologia, per mi, moltes vegades molta gent m'ho diu, és que és molt aterrat, és molt de, vinga, posem, hi ha moltes corrents de psicologia, totes són vàlides, però realment treballo així, veig les coses així, acompanyo les persones així, perquè vaig treballar amb el que vaig treballar i vaig aprendre el que vaig aprendre.
6: Sí, que una altra cosa que a mi m'agrada burxar, la gent que ve als clubs de lectura, venen a sentir-me parlar a mi i jo els burxo a ells. Hi ha una altra pregunta que entronca amb tot el que esteu dient, i que em fa pensar que només no només ens neguem la possibilitat de canviar, sinó de preguntar-nos què ens agradaria fer. Aleshores, quan parlem d'aquest personatge, aquesta protagonista que decideix fer el canvi de vida, una altra pregunta que els hi faig és, dic, imagineu un mapa, que és la vostra vida, imagineu que hi ha un punt on diu, vostè és aquí, sí? Però a sota, el que no veiem mai en aquests mapes, hi ha una pregunta que diu, és realment aquí on vostè vol estar? I el 80% de la sala aixeca la mà i diu, no, no és aquí on vull ser. En el sentit de feina, de parella. Per tant, només que ens permetem de preguntar-nos o de perdre la por de si realment som on volem ser, ja és moltíssim. Fins i tot diria que és revolucionari de cara a un sistema que ens té com anestesiats i que els hi va molt bé a les empreses, no? Que un dia has entrat aquí, aguantaràs carros i carretes i et quedaràs aquí i et pagui el que et pagui fins que et jubilis. Per tant, permetre'ns reflexionar si realment som on volem ser en tots els sentits, em sembla molt interessant i de molt valents.
0: Què és el que vas fer tu, Saset?
4: Clar, el que dèieu és veritat. Jo, clar, durant molts anys vaig estar a la banca i sí que és veritat que en el moment de voler fer el canvi, sí que una mica no neix aquest retret, no?, cap a les decisions del passat, però és el que dius, no? O sigui, allò em va portar on estic ara, i durant molts anys em va permetre, no?, conciliar, no?, les nenes petites, el que deies abans, no?, poder-me agafar una baixa sense por, una excedència, no?, vull dir que al final és el camí que havia de fer.
0: Però és una mica trencar amb aquest estereotip que ens posen a la CP1, no?, quan són petits, de tu ets això, per aquest mateix sistema capitalista que deia l'Estel, que va molt bé el sistema, tu ets això, forma't en això, perfecciona aquest teu això, seràs útil al sistema i no pots canviar, no?, d'aquest carril que has agafat, no?, que a vegades és una mica asfixiant. Per això jo et deia, què vas sentir quan vas plantar aquesta llavor? Perquè jo a vegades quan m'ho plantejo de dir, uau, un canvi de rumb a títol professional, no? No sé.
4: Clar,
0: si
4: és... El que sents és... no sé, com una obertura de cop, de dir, és que hi ha infinites possibilitats, perquè molts cops com que la ment amb autosabotatge et posa a l'extrem contrari, no? Estaràs sense feina,
0: em moriré de gana,
4: exacte, no? I no, entremig hi ha moltes opcions, hi ha moltes maneres de fer aquest canvi, no cal tampoc llançar-se a la piscina de cop. Jo vaig estar combinant les dues coses durant un temps, fins que al final vaig deixar el banc. I
6: l'entorn? Ai, perdoneu, perquè l'entorn sol ser conservador.
0: Ah, aquí anava.
6: Quan tu planteges això, segons la gent de quina generació, els agafa, et traslladen el seu pànic, no? La seva por, perquè la gent és, no et moguis d'on ets, aquí tens un sou i ara autònoma.
0: Mira,
6: o ara emprendràs.
0: Arran d'aquesta reflexió, Helena, què hem de fer amb l'entorn? Li hem de donar veu, vot, hem d'escoltar qui sabem que ens pot aconsellar?
5: És que el que ha dit l'Estel i després ha afegit la Saset, estem parlant de la por. I la por sempre és el convidat. Pel cervell és l'estrella. Si hi ha por, jo m'aturo. I l'Estel ha apuntat una cosa que és importantíssima, que és que el sistema necessita crear por. Perquè si crea por, la gent obeeix.
6: Clar.
5: Això és així. I a partir d'aquí és com ens expliquem una mica tots. I quan sortim d'allà, i quan l'Estel, tu preguntes i el 80% et diu, no, jo no em pregunto res, no em pregunto res perquè fa molt de, molt de dolor, provoca dolor mirar allò que m'agradaria i que no sóc capaç de fer.
6: Sí, sí.
5: I aleshores, evidentment, ens anestesiem. I com? Doncs des de bevem fins a ens estem en pantalles, continuo treballant cada dia i em llevo cada dia sense preguntar-me res.
0: Òscar,
7: digues.
0: Tu eres dissenyador gràfic.
7: Sí.
0: On, en què treballaves? Què feies?
7: Doncs jo, vaig estar 23 anys, des d'agències de publicitat a estudis de disseny gràfic, després vaig passar a l'entorn de l'empresa, al departament de màrqueting, i jo crec que al voltant dels 40 o pre-40, més o menys.
6: Que fort, eh?
0: Tots per allà, eh?
6: Els faig de tinitjant, eh? Estic participant un gran
0: cas. Jo estic allà, eh? A veure si me'n vaig a fer de dissenyadora.
8: No, no estàs allà. No estàs allà.
0: Mira, calla, Francisco, eh?
6: Ja ho vas passar, Lisenda.
0: Ho he passat, però no fa tant, eh? Només fa 4 anyets. Em conservo molt bé, estàs
7: allà. I va arribar un moment que vaig fer un exercici bastant d'egoisme i em vaig visualitzar cap al futur i vaig dir, a veure, realment... és molt cru pensar-ho, no? Però em voldré jubilar davant d'un ordinador amb els meus skills actuals que tinc.
0: És boníssima aquesta reflexió.
7: O les noves generacions del disseny gràfic i sobretot la tecnologia, que en aquell moment hi havia en software, ja estaven automatitzant.
0: I també va ser una mica per necessitat de dir, jo no vull estar batallant amb això, no?
7: Correcte, correcte.
0: No? M'agafa en un moment que jo no vull desgastar-me.
7: Sí, és d'autoprotecció, potser. No? I llavors en aquell moment vaig dir, bueno, a veure, no puc fer un salto al vacío sense tindre... I em vaig enfocar cap a, diguem-ne, a les meves habilitats, no? Jo de petit ja havia tallat...
0: Espera. Les teves habilitats, perquè actualment, Òscar, a què et dediques?
7: Soc tallador professional de pernil.
6: Mare,
0: bravo!
8: Bravo!
0: De dissenyador gràfic a tallador professional de pernil.
6: Sí, de guió inesperat.
0: O sigui, pèls de punta. O sigui, en quin moment, perdona'm, com si no fos aquí, Òscar, arriba un pavo que diu, jo sóc dissenyador, ara ho deixo tot i em dedicaré a tallar pernil. Per cert, una professió molt ben valorada, que requereix molta formació i que van buscats. Aleshores, Òscar.
6: Meravellós.
0: Digues. Com arribes a tallar pernil, fill meu?
7: A veure, ho tenia fàcil, perquè hi ha per antecedents familiars. Ma mare és extremenya i sempre hem tingut pernil a casa, però potser em faltava la formació més tècnica, de la part tècnica sí que la tenia, la teòrica, i sobretot la part que de cop i volta lligava amb la meva, que era l'estètica, que era la formació amb emplatats artístics.
6: Oi, oi, m'encanta.
7: És com fer que
6: fas coses com els dels hotels amb les tovalloles, tu fas amb el pernil, això.
7: Sí.
0: No m'ho crec.
7: Més o menys.
6: No puc creure.
0: Sí, de veritat, Òscar?
7: Es pot veure...
0: On ho podem veure, això?
7: Posem-ho. O el perfil.
0: On et busquem?
7: El perfil d'Instagram es pot veure aquest...
0: Com et busquem? Com és el teu perfil d'Instagram?
7: És molt marketing.
8: A veure, molt
7: fàcil. És molt fàcil, perquè és Cortador Jamón Òscar.
6: Cortador Jamón Òscar.
8: Bueno, està bé. Aquí vas aprofitar el que havies fet abans.
0: Cortador Jamón / Òscar, però poseu Cortador Jamón Òscar i ja et surt Òscar. Ara se m'està carregant perquè no em va bé el wifi. Però ara poso seguir.
7: I clar, per mi era el gran repte de traslladar tota aquesta càrrega o trajectòria estètica cap al món del pernil i, sobretot, sense deixar-me influència amb el que en aquell moment ja existia la professió
0: però
7: del tallador.
0: Òscar, t'aturo, perquè tu dius, no, la meva mare era extremenya. Sí, a mi també m'agrada molt el... És extremenya. A mi m'agrada molt el pernil, però no m'he dedicat mai a... O sigui, no m'he plantejat mai dedicar-me. En quin moment tu fas el xip de dir... Tallador de pernil.
7: Sí, això va passar en un viatge a una boda que vam tindre a Còrdoba i hi havia evidentment, hi havia un tallador de pernil a la boda i jo, veient aquell home tallant, em va semblar com molt màgic, com molt

0: perquè el que he dit abans, perquè hi ha la por que ens crea el sistema de les coses organitzades, el que toca tota la vida. Hi ha una pregunta que m'has fet gràcia, perquè m'has fet gràcia, no?
1: Sí, sí.
0: M'has fet gràcia, vull dir que m'has entendrit, perquè és una cosa que treballem, que és que t'agradava fer tu de petit.
2: Ai, sí.
0: I jo, Òscar, amb tu veig un sentit del gust, però, per exemple, el dissenyador gràfic, jo tinc de les meves tres filles, una que ha treballat amb això, què passa? Que una de les meves filles diu, és que no vull dedicar-me al gràfic perquè estic molt sola, perquè estic sempre davant de la pantalla.
1: Yeah.
0: I jo amb tu veig aquesta necessitat, que apuntava una mica l'Estel, dels altres, de la comunitat, de la gent, sí. I això et faltava. Ja has aplicat aquesta estètica, aquest gust, aquestes coses, però ja has afegit una part molt important, que és la relació amb els altres.
2: A tot això, deixeu-me dir que la Saset, escolta'm, si voleu serveis de coach, ha enfocat moltíssim a les senyores. Jo també vull saber el teu Instagram, ara mateix el tinc obert, a veure com és, com et busquem?
3: Saset Coaching.
2: Saset, Saset escrit Sachet.
3: Sí, S-E-S-H-E-T.
2: Saset Coaching. Passa que no sé escriure coaching, ara, jo?
0: Coaching.
2: No, sí, era broma.
1: No es facis patir, eh?
2: Saset. Aneu parlant mentre que estic buscant. A veure, busca'm el tu, Fran, perquè sembla una persona gran que no hi veig.
0: Hauríeu de buscar cortador jamón Juanito.
3: Ah, en el futur, això ja està encaminat.
2: Ai, senyor.
1: Saixet, també.
2: Saixet, a veure...
3: Però, perdona, això que deia l'Helena també em sembla molt interessant. No, de que ni tan sols ens preguntem què ens apassionava de petits, perquè aquí hi hauria pistes per saber cap a on volem anar. I triem la carrera massa ràpid, no?
0: Sí.
3: I massa pressionats.
0: Sí, sí, sí. Ho hem parlat a vegades aquí. Què fan a molts llocs de l'estranger a Europa? Entre el segon de batxillerat i el primer de carrera deixen un any
3: sabàtic,
0: que és aquest any on tu rumies una mica què vols fer, perquè tens temps, bàsicament, perquè no es tracta de tinc un any i m'he de posar a treballar 8 hores al dia, sinó acceptar que la gent jove necessita un any per pensar, però pensar i tenir temps està mal vist.
2: Exacte, aquí a casa nostra. Saixet Nicolás, la trobeu, eh? Saixet, escrit S-E-S-H-E-T / coaching. Ses, com S-E-S-H-E-T, perquè és més complicat el teu.
3: Sí.
2: Que no corta el jamón, Òscar. Tot això, farem una pausa per la publicitat a la tornada. No sé si el tenim al telèfon. Tenim en Lluís al telèfon. Ah, Lluís, bon dia.
4: Bon dia.
2: Gràcies per la paciència.
3: Sí.
4: De res, estic salivant.
2: Lluís, tu a què et dedicaves abans del teu canvi de feina?
4: Te l'explico ara o anem a la publicitat?
2: Digue'm només a què et dedicaves abans.
4: Perdona?
2: A què et dedicaves abans?
4: Ah, mira, jo sóc enginyer informàtic i estava al món de la banca treballant amb consultoria internacional per tot el món.
2: A la tornada sabrem a què es dedica el Lluís. Apa, fins ara.
4: Fins ara.
5: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
2: 8 minuts els que ens queden per posar punt i final avui a la solució. Avui estem parlant de canvis radicals de feina. Se'ns fa curt, com sempre. Sí. Se'ns fa curt, com sempre. Helena Puigguitart, ara a la Publi em deies, he de dir una cosa molt important, i això és molt important. A veure, claus per decidir si heu de canviar o no de feina, o si us esteu plantejant un canvi de feina, un exercici que us pot ajudar.
0: Bueno, saps que n'hi ha moltíssims, això és el primer que hem de dir, però buscar-te tu, el teu jo, en tres moments va molt bé. És a dir, ara mateix, si jo plantejo aquest canvi de feina, plantejo la meva situació actual, com em sento? Uh-huh. Aquí surten totes les emocions, perquè el que hi ha actiu en aquests moments són les emocions. Tinc por, em fa respecte, o no, sento alliberament, hi ha gent que l'acompanyes i dius, no, és que si penso ara mateix em sento alliberada. Doncs ja t'has de donar molta informació. Val. Si han passat, i ho fan així 1-10-10, perquè així és fàcil de recordar, si han passat 10 mesos i has entrat a la rutina d'aquesta nova feina, o al revés, t'has quedat aquí, com te sentiràs?
2: Com te sentiràs a la teva...
0: El teu dia d'aquí 10 mesos.
2: Tant si has canviat com si no.
0: I llavors pots fer una columna de em quedo, una columna de me'n vaig, i l'altra és d'aquí 10 anys, que això ja és brutal. D'aquí 10 anys és qui seré jo, què pensaré que hauria d'haver fet, estaré content del repte o realment estaré superfrustrada d'haver-me quedat. I és trobar-te tu mateix amb tres moments temporals diferents en el futur.
2: Per escrit, hem de fer aquest exercici per escrit.
0: Sí.
2: I aleshores anar, si tenim psicòleg, psicòloga, encara millor que millor, no?
0: Home,
2: portar el paper i ens acompanyen a fer aquesta lectura. Però realment és, quan has dit això aquí totes les cares, sobretot en els 10 anys, has fet, home, volem dir, clar, és que jo si em miro d'aquí 10 anys m'he d'estimar. En el fons és això, m'he d'estimar i m'he de cuidar, encara que em faci por en l'actualitat.
0: Què em dirà l'Helena d'aquí 10 anys?
2: Que és una mica el que intuïtivament va fer l'Òscar. Sí. Va dir, jo no em veig jubilant-me aquí, no? Em veig aquí davant d'una pantalla?
3: No, pregunto, psicològica, coachament, la gent se'n penedeix més del que ha decidit fer o del que no ha fet?
6: Del que no ha fet, claríssimament.
3: Per tant,
6: sí, sí, i el que deia

0: abans, no, de l'entorn que et frena a vegades, però la projecció aquesta de dir és que em queden 20 i pico d'anys per jubilar-me i jo no em veig aquí 20 i pico d'anys més, és la senyal que necessites.
1: Mira, l'altre dia parlàvem amb en Joan Soler, també un psicòleg que fa molta formació amb nanos joves, no? I ell deia que estava de voluntari a una unitat de paliatius i deia, jo no he sentit a ningú que es penedeixi d'haver provat de fer coses encara que hagi fracassat.
2: Totalment.
1: Tothom passa per, ostres, no vaig fer, no vaig provar, encara que s'hagin estavellat, no? Sempre deia, tothom es penedeix del que no va fer. A tot això, hem marxat de la publicitat parlant amb en Lluís, un dels nostres oients de la solució, ens ha dit, jo abans, bàsicament es dedicava a la banca, com molts dels que heu entrat avui a parlar, Saset inclosa. Lluís, a veure, tu et dedicaves a la banca i quin canvi professional vas fer, per què i quin va ser el detonant?
3: Doncs mira, jo estava dins de la banca a la part tecnològica d'un banc, d'un gran banc alemany, i el destí que em van enviar va ser anar a obrir l'oficina de la tecnològica, que això era l'any 2008. Aleshores, bueno, no va arribar l'any, que va passar el que tots sabem de la crisi. Aleshores, bueno, la tensió va ser tan bèstia que vaig sortir amb ambulància de la meva oficina, literalment. Aleshores ja no vaig tornar i vaig decidir, doncs, fer un canvi al món corporatiu. Després de 15 anys ja ho havia donat tot i vaig pensar que, bueno, jo em vaig pensar que em moria, de fet, i vaig pensar que era llàstima que no he intentat allò que jo volia fer, no? Que era estar més en el costat dels equips. Jo era molt bo portant equips, portant persones, i vaig fer el salt, i m'ha fet gràcia el que dèieu, no? De que ets gran i l'entorn el que et diu, la gent em deia, ostres, 40 anys, Lluís, però si ets vell, i amb els diners que guanyes aquí i tot. Bueno, vaig fer un salt al buit, i doncs mira, 15 anys després, doncs ja he escrit 4 llibres, he fet conferències per tot el món. Wow. I ara també acompanyo la gent a fer salts, és a dir, tinc la part corporativa, on faig treball de motivació, lideratge i el rendiment, i la part privada, per dir-ho així, on acompanyo, he acompanyat a més de 100 persones amb un mètode propi, a fer-ho d'una manera eficient. Jo ho vaig fer malament, perquè jo m'ho vaig inventar jo i vaig equivocar-me i vaig fer prova i error, i d'aquí surt un mètode, que és el mètode SALTA, que justament és això, de com fer el salt, no? Que és un acrònim de les 5 coses que jo penso que són importants.
1: De moment podeu consultar el mètode SALTA, Lluís Soldevila, també el podeu trobar a Instagram. Lluís, calla, que no et fem venir algun altre dia. Et pregunto una cosa, arran del que dic ara.
3: M'encantaria, però que vingui el noi del parc, l'Òscar, sisplau.
1: El noi del parc. Elena Puigitart ens ha dit una cosa molt interessant. Aquest exercici per fer en cas que estiguem en un moment de dubte, no? De decidir si canviem de feina o no. Si tu no haguessis canviat de feina, com se sentiria el teu jo d'aquí 10 anys?
3: Uau, des de l'algú absolutament amargat, absolutament frustrat, i estic molt d'acord amb el que heu dit, de que és que jo, a més, a mi m'ha passat. O sigui, jo a l'ambulància pensava, si ara jo arribo a l'altre món i hi ha un porter, digue-li Sant Pere o digue-li com es vulgui, depèn del que creguis, i et diu, què, com ha anat? I tu dius, no, doncs mira, no ho he intentat. Ostres, quina llàstima, no? En canvi, no, dius, escolta, ho he intentat i eventualment no m'ha sortit, escolta, passa endavant, no? Per tant, jo estic d'acord amb la companya que deia que del que ens arrepentim és del que no hem fet. I a mi, doncs, m'ha sortit bé amb moltíssim esforç, evidentment, i treballant el doble del que treballava abans, però ara jo no tinc la sensació de treballar. I a més, el fet d'impactar la gent, el que deia la noia infermera, no comparis.
1: La Carme.
3: Jo abans em dedicava a que un banc guanyés diners, ara em dedico a canviar la vida de la gent.
1: Un altre cop tornem al sentit, no? Que és el que ens deia la Lina Puigitart.
3: La S és de sentit.
1: Com? La S?
3: Sentit, autoconeixement, lideratge, target, que és objectiu, actitud i acció. Per tant, si tens aquestes coses, doncs pots començar a treballar amb una certa metodologia, no? Que jo no, al final, jo no he deixat de ser enginyer. I aleshores intento fer les coses amb mètode i acompanyar la gent, no des del coaching com l'acompanya, sinó des d'una altra eina, que és més, doncs, la mentoria. Jo m'autonomeno Xerpa, que és una cosa que m'agrada molt.
1: Va marcant el camí. Doncs el Lluís ha passat de ser banquer o bancari, en aquest cas, a ser, com diu ell,
3: Xerpa.
1: Lluís, ja parlarem. Lluís Soldevila, una abraçada, bonic.
3: Una abraçada, gràcies, i una abraçada a tots.
1: Adéu, adéu. Va, 2 minutets per posar punt i final a la solució.
2: El que explica aquesta història és molt comuna amb gent que ha tingut atacs de cor o malalties que gairebé han mort. La gran majoria fan un canvi de vida en molts sentits, o marxar a viure a un altre país o canviar de feina, i crec que aquesta gent que ja no pot tenir més por perquè ja l'ha passada tota, ens guien en aquest camí de la valentia.
1: Perquè
2: no?
1: S'han tret la por de sobre.
2: Totalment.
1: I perquè han fet aquest exercici que ens deia la Puigitart, l'han fet a marxes forçades, malauradament empesos per aquest estat de salut, no? A veure, Fran Domènech, 1 minut i mig, avui ens heu de disculpar tots els que sou a WhatsApp, al 677-38-77-19. No us heu pogut parar tota l'atenció que us mereixeu, però és que els testimonis que teníem aquí s'ho valien, eh?
4: Mira, dos exemples. La Albert, que ha passat de ser director d'oficina d'assegurances, assessor financer a tècnic de cures a urgències de l'Hospital d'Igualada i formador sobre mobilitzacions segures als pacients de l'hospital.
1: Una noia, 44 anys, ha trucat, fa 23 que compagina dues feines. Fa el seguiment del trencalós, una aura pinyaire, i mentre dona classes d'acordió diatònic. Guardem el telèfon, per favor, de tornar
4: això
1: aquesta senyora.
4: Això és també multitasking. I el Josep, des de Benaguasil, al País Valencià, treballava en un estudi d'enginyeria, dissenyava instal·lacions industrials, i ara treballa al camp i cull taronges en una empresa agrària local.
2: Jo només dic que de les cures a la banca no es passa ningú, eh?
1: Exacte. La reflexió final. Ai, senyor. Estel Soler, moltes gràcies, estimada. Helena Puigguitar, gràcies per acompanyar-nos. I als dos convidats d'avui, gràcies per convertir el vostre testimoni, les vostres vides, la Cezet Nicolás i l'Òscar Clemente. Cezet, us ho dic tal com sona, Cezet/coaching i l'Òscar Clemente, cortador/Òscar, allà els trobareu. Gràcies a tots dos, una abraçada.
5: Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
1: Gran Domènec, tornem demà, eh?
4: Fins demà, de què parlem demà?
1: En rigorós directe demà.
4: Ah, d'acord, perfecte. Doncs remà, refranys i origen històric. Sí.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Les negociacions per un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran avancen, però s'allunyen les perspectives d'un pacte imminent. L'equip negociador de l'Iran ha anat a Qatar, on hi ha part dels diners iranians bloquejats per les sancions nord-americanes contra Teheran. Per això, també és part de la delegació del govern del governador del Banc Central de l'Iran. De moment, però, el portaveu del Ministeri d'Exteriors del país persa diu que no hi haurà un acord imminent.
2: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
1: A l'Índia, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha afirmat que hi ha avenços sòlids sobre Hormuz i la qüestió nuclear, però avisa que Washington no es precipitarà. Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure prop d'un 6% el preu del petroli fins a un mínim de $97 al barril de Brent. Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
3: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles de l'expresident, diu, servia per cobrar els suborns.
1: Els nous detalls que es van sabent del cas que involucra Zapatero no fan variar el discurs del PSOE i els plans de Pedro Sánchez, i també els de sumar els seus aliats de govern no passen per avançar a eleccions. Els socialistes afirmen que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i confien en les explicacions que doni davant del jutge.
3: El director general de l'OMS viatja aquest dimarts al Congo, epicentre del brot d'Ebola. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut reconeix que el virus els està guanyant en velocitat i que la inestabilitat política que viu el país dificulta les feines de control. Itàlia ha activat la vigilància sanitària sobre diverses persones que han arribat des d'Uganda. Hi ha dos viatgers que estan ingressats amb febre a l'hospital.
1: Presó provisional per l'exmarit de l'antiga primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon. Peter Murrell ha confessat haver robat 460.000 euros del fons del Partit Nacional Escocès quan era al càrrec de la formació. Sturgeon ha assegurat que no en sabia res. El papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial, assegura que no és moralment neutra i recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana.
3: En la seva primera encíclica també ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic.
4: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
3: Lleó XIV ha avisat que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques pot generar més desigualtats i manipulació. També ha denunciat l'impacte ambiental i social que té, assenyalant que en l'extracció de minerals necessaris per a aquesta indústria encara hi treballen menors.
1: Esports, fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat també tres blaugranes més: Pedri, Gavi i Ferran Torres.
3: A l'Espanyol, missatge de comiat de Ramon Terrats a les xarxes socials. El migcampista va arribar a l'Espanyol, cedit pel Villarreal, amb una opció de compra que el club blanquiblau, en principi, descarta exercir.
1: En futbol internacional, el Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar tres puntals dels Citizens en l'última dècada: el tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva.
3: El torneig Roland Garros de tenis han passat a segon segona ronda, entre d'altres Rafa Hodder, Matteo Berrettini, Casper Ruud i Ben Shelton. El quadre masculí, destaquem l'eliminació del balear Jaume Munar. En dones han superat la primera eliminatòria, favorites com Iga Swiatek, Elena Rybakina i Elina Svitolina.
0: Fins aquí les notícies.
5: La solució amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La Solució, amb Elisenda Carot.
6: Tot costa.
10: La temporada del 10.
11: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
12: Buah, moltíssim, com un cervell. Això és màgia pura.
6: 10 temporades ja.
13: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
5: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
13: Per molts anys.

0: Just aquest dimecres fa 50 anys que es van celebrar les Jornades Catalanes de la Dona al Paranimf de la Universitat de Barcelona. Va ser un dels primers actes de la transició totalment obert a la participació ciutadana. Per primera vegada es creava un fòrum de debat públic per parlar de les reivindicacions i demandes de les dones després d'anys de dictadura. Aquella trobada va servir per prendre consciència col·lectiva. Allà va començar el feminisme o ja feia estona que el sentiment i la lluita estaven entre les dones? Avui parlarem amb algunes de les seves protagonistes.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: I començam amb un hit d'aquella època. Aquesta cançó és de 1976, fa 50 anys. Aquesta cançó amb un so ja molt disco, eh? Perquè en aquell moment ja començava la discoteca. Explica molt bé aquest sentiment, perquè el títol de la cançó és Young Hearts Run Free, que vol dir els cors joves corren lliures. Això ho cantava la Candice Staton, que no havia vingut a Barcelona, però hi havia xiques joves amb molta energia, amb ganes de córrer lliures, i estaven al Paraninf de la universitat. Així corrien les ganes, aquest sentiment de totes les dones que es van reunir i doncs fa 50 anys al Paraninf de la universitat. Pensaven que serien quatre i la cosa es va desbordar. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. I amb aquesta música, i quan passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio perquè a Barcelona és festa, però nosaltres treballem per Catalunya i aquí tothom està treballant. I penseu una cosa, hi ha una persona aquí a l'estudi, que és la Mercè Otero, bona nit.
1: Bona nit.
0: Que ha vingut fins i tot sent el seu aniversari.
1: Gràcies, gràcies.
0: No, gràcies a tu.
1: Bueno, però la companyia és bona.
0: Exacte, és per la companyia. Hi ha moltes maneres de presentar aquesta dona, però d'entrada direm catedràtica de llatí, referent de la coeducació a Catalunya, activista feminista. Podríem fer, és un resum molt minso, eh? Però ja està bé. Felicitats, per l'aniversari.
1: Gràcies, gràcies.
0: Avui és una mica l'aniversari de totes, perquè les que hi éreu fa un aniversari justament aquesta setmana, era un dimecres, i aquest dimecres justament farà 50 anys d'aquell dia 27 de maig del 1976. També ens acompanya Roser Rius, que és il·lustradora i escriptora. Com estàs?
2: Bueno, més il·lustradora que escriptora, però bueno.
0: D'acord. I Mireia Bofill, traductora, editora i activista feminista, però si vols canvia't els títols, eh? Com estàs?
3: No, molt bé, bona nit.
0: Escolteu, parlàvem de 50 anys, que es diu aviat, han passat moltíssimes coses des de llavors, però parlem d'unes jornades que es van organitzar a les acaballes del franquisme i que, de fet, es van celebrar el 76 quan el dictador, com aquell que diu, encara estava allò... Ja estava mort, però estava calenta la cosa, encara. Es vivia en un món que encara era força masclista, repressiu, d'aquell moment, d'aquella Espanya, que encara, com dèiem, no? El Franco estava allò gairebé de cuerpo incorrupto. Com recordeu aquella època? Com recordeu, ara no parlem encara de les jornades, però com recordeu que era aquella Barcelona?
1: Sempre es parla de que era grisa, molt grisa, començant per la policia, que també anava de gris. O sigui que, vull dir, veritablement, els canvis que s'han produït han estat molts, i ara quan ho recordes, vull dir, és allò que, vull dir, ni urbanísticament, vull dir, ha canviat, i sobretot el que ha canviat és socialment. O sigui, la pluralitat i diversitat de Barcelona actualment també és molt diferent de la que hi havia en aquell moment.
0: Clar, nosaltres ara estem fent aquest programa des del costat de plaça Francesc Macià, abans era Calvo Sotelo.
1: Sí.
0: Vull dir, els noms del carrer ja explicaven alguna cosa, eh? Infanta Carlota, Calvo Sotelo, aquests carrers Tercio de Montserrat, Déu-n'hi-do. Però a part d'això, dels carrers de la Fesomia, dèieu d'aquesta ciutat grisa, per vosaltres també ho era? Com la vivíeu vosaltres com a noies joves d'aquella època?
2: Bueno, jo personalment acabava de sortir de la presó. Havia estat un any i pico a la presó de Madrid, evidentment per oposar-nos a la dictadura, per coses tan legals ara com pot ser associació i propaganda, no? Que en aquell moment ja ho eren a molts llocs d'Europa. Per mi, la tornada a Barcelona va ser un plaer. Vull dir, no sé, segur que era grisa, i al cap de 4 dies tornàvem a córrer amb els grisos al darrere, no? Demanant llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, però no deixava de ser un plaer.
0: Després de tot el que havies viscut,
2: exacte, eh? I tornar a Barcelona, doncs Barcelona sempre, a mi sempre, Barcelona sempre l'he trobat l'únic.
0: Quin any era quan tu tornaves? Era una mica...
2: El mateix
0: 76, 76, eh?
2: Sí, bueno, vaig sortir al finals del desembre, perquè Franco va morir, de seguida va haver-hi un indult, i a principis del 76 ja estava aquí.
0: I Mireia Bofill, tu com ho recordes?
3: Bueno, ja per afegir, just, eh? És a dir, just aquells anys i després de la mort de Franco, eren uns anys molt contradictoris. Era molt contradictori perquè, per una banda, seguia havent-hi tota la repressió i, per altra banda, per exemple, i això a vegades ho oblidem, i a mi la que m'ho recorda sempre és l'Amparo Moreno, que ja havia començat lo del Destape, que la revista Interviu, per exemple, ja sortia. Era un moment contradictori en què, segons com, hi havia màniga ampla, van poder fer les jornades, però en canvi jo recordo que durant els dies de les jornades, un dels dies, la Laura Tremosa va arribar i va dir: ostres, aquest matí quan he sortit de casa resulta que la policia estava allí i que em registrava el cotxe perquè jo veien que tenia uns papers i que era això, i m'han preguntat què fèiem. És a dir, la intimidació hi era. Era un moment
0: de molta barreja.
3: De començar una certa apertura, de saber que les coses podien canviar, però al mateix temps molt contradictori. I he dit lo d'això del Destape i tal, perquè això també era una cosa que ens afectava molt directament les dones. És a dir, resulta que un dels primers alliberaments era que les dones es convertien en objectes, no?
0: És a dir,
3: sexuals,
0: vosaltres...
3: És a dir, i que hi havia com un alliberament, sí, però un alliberament que a nosaltres més aviat no ens alliberava. No? És a dir, i no és estrany que a les jornades el tema de la sexualitat fos un tema de debat, justament, de quina és la sexualitat que volem nosaltres. No?
0: Això us anava a preguntar, després parlarem d'això, perquè hi ha molts temes, no ens ho acabarem això en aquesta hora, però què era el que vosaltres us preocupava més? D'aquest món que us deia la faldilla més llarga, però la portada de la revista de l'Interviu era la senyora ensenyant-ho tot, però vosaltres algú us deia la faldilla més llarga o us miràvem malament, potser si fèieu determinades coses, no teníeu la llibertat que tenien els homes, està clar, en aquella època.
1: Bé, vull dir, esclar, vull dir, haver estat educada en el nacionalcatolicisme, vull dir, doncs, tota aquesta repressió, vull dir, estava, vull dir, a l'ordre del dia, vull dir, ja la teníem com interioritzada, no? Vull dir, esclar, de tota manera, jo sempre faig una cronologia, vull dir, perquè les coses, si no passen de bones a primeres, no? Doncs, si en el 62, Concili Vaticà II, comença a haver-hi un ajornamento, any 68, maig francès, hi ha una altra situació, o sigui, hi ha unes etapes que van passant, no? Vull dir, i aleshores, és clar, l'element crític, vull dir, va entrant, o sigui, encara que estigués tot tancat i barrat i amb la repressió, vull dir, però ja anaves veient que les coses podien anar canviant i que hi havia unes escletxes, evidentment, no?
2: Sí, no, estic completament d'acord. El que sí és cert és que, com deia la Mireia, això era tan contradictori que, per exemple, els nostres avanços amb la qüestió sexual, per part d'alguns homes, inclús d'esquerres, van ser entesos com que era una apropiació més lliure per part d'ells de nosaltres.
0: Clar.
2: I això ens...
0: O sigui, la vostra llibertat els anava més bé a ells que a vosaltres.
2: Els hi semblava. Els hi semblava.
0: Cremeu sostens, que ja ens va bé a nosaltres,
2: sí,
0: no?
2: Qualsevol qüestió era de dir, no és que la llibertat sexual sigui per nosaltres, sinó per ells, envers nosaltres.
0: Ja
2: i tenies que dir, alto, companyero.
0: Que la llibertat sexual també és per
2: perquè
0: mi.
2: És meva. Sóc jo la que trio sempre. Uh-huh. Però això és curiós, perquè era... O sigui, semblava que la repressió sexual s'acabava quan ells tenien més drets sobre nosaltres. I no.
0: Ho hem entès molt clar. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Si vau viure aquestes jornades i teniu ganes d'explicar-nos alguna cosa, tenim els telèfons oberts, i si no, doncs passen 2 minuts d'un quart de 10 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, això és Les Dones i els Dies, i avui fem repàs d'aquest moment dels 50 anys de Jornades Catalanes de la Dona. Déjame.

0: Belén, amb moltes ganes de parlar, és normal, perquè van passar moltes coses, com dèiem, aquest paranimf de la Universitat de Barcelona. Estem amb Mireia Bofill, Mercè Otero i Roser Rius, cada una explicant una mica el que va significar per ella aquest moment. A mi també m'agradaria que sabéssim o expliquéssim una miqueta com era la vostra vida llavors, és a dir, com era la feminitat, quina era l'herència femenina que teníeu a casa, perquè hi ha històries diferents aquí, no? La Mireia Bofill, per exemple, els teus pares s'havien exiliat a Xile després de la guerra i allà van ser acollits per molta gent, però es van haver de buscar la vida. I tu venies d'aquesta família que ja venia d'haver estat exiliada. Això m'imagino que ja marcava un abans i un després.
1: Bueno, sí, clar. I per altra banda, una mica també marca que no tens la mateixa història, no? La Mercè parlava de l'escola i clar, aquesta escola nacional que tu visites, jo no és la que he anat jo. Clar. Jo, de fet, vaig anar, clar, amb una escola laica i amb una escola que era coeducació. Aleshores, en certa manera, també tenia la visió del que després vam veure, que l'escola coeducativa no volia dir que fos igual i no, i en certa manera, segons com, les nenes potser de vegades estaven millor soles. Sobretot quan arribava l'adolescència i tenies tots aquests nois per allí que et torturaven.
0: Diguéssim que venies
1: sí,
0: ensenyada...
1: Sí, que no tot era fantàstic. En canvi, ja, Nosaltres vam passar una etapa que vam reivindicar molt la coeducació i després vam veure que com amb tot. És a dir, que amb la coeducació no n'hi havia prou,
0: però sí que
1: canviàvem des dels continguts fins als comportaments.
0: Sí, però dic, sí que venies d'un país i d'una escola laica. En el cas de la Mercè Otero, per exemple, tu expliques que tu et va marcar molt l'ambient de la teva mare, la lleteria i les dones que hi anaven.
2: Sí, vull dir, però no, per això és una cosa que he repetit moltes vegades, que esclar, jo vinc d'una família que érem una àvia, una mare i una germana, perquè el meu pare estava molt absent, perquè era d'això, de la comercial, i viatjava, i podia passar 3 mesos, 6 mesos fora de casa.
0: També
2: no?
0: Com molts homes de l'època.
2: Sí.
0: Els homes eren una mica un animal mitològic, sí. Perquè les dones deien, ja veuràs quan arribi ton pare a casa, sí. I deies, quan?
2: Sí. No, en aquest cas vull dir, hi ha una visió d'aquest tipus, no? I a més, el tenir l'àvia i la mare, vull dir, una gran gelateria, vull dir, en què tot el públic era, totes les clientes eren dones, aleshores allí, vull dir, es creava, vull dir, una complicitat, i jo el que veia era que anaven parlant entre elles, anaven intentant solucionar els problemes econòmics, problemes de relació amb els marits, també això, absents i no absents, etcètera, no? Les dobles morals, totes aquestes qüestions.
0: Les querides de l'època.
2: Per això no dic que és...
0: Ara es diu parella oberta, abans es deia querida.
3: No és el mateix,
0: No, faig broma.
2: No, i aleshores això, vull dir que vas veient que les dones se'n surten, que les dones són capaces de trobar això, les complicitats entre elles, etcètera, o sigui, això.

0: ara que ens va portar amb un grup escolar, vull dir, deia, bueno, ja ho arreglarem a casa, per dir d'alguna manera, que tingui un bon pati i després ja veurem què és el que hem de fer, no?
1: M'estàs parlant d'una dona bastant avançada al seu temps, per
0: sí,
1: que sembla.
0: Sí, sí, sí.
1: No? Vull dir que veníeu una mica amb la feina feta de casa, em fa la sensació.
0: Sí, justament.
1: Sí?
0: No, bueno, perquè després parlant del 76, vull dir, justament la meva mare, vull dir, estava en la vocalia de dones de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample i justament era una de les persones que més... Ho treballava, vull dir, en aquest sentit. No?
1: I també va ser-hi a les jornades, aquestes jornades?
0: Sí, seguríssim. No, seguríssim, vull dir que...
1: Vull dir que... I tu no feies allò de persona jove, de no vull que em begui ma mare, no vull estar mateix paranimf que la meva mare?
0: No, en aquest sentit, vull dir, en absolut. Vull dir, a més, vull dir, jo en aquella època, justament parlant de dones universitàries, jo era professora no numerària, era PNN a la universitat. I aleshores en la facultat, justament a la facultat de lletres, que en aquell moment encara eren filosofia i lletres, etc. I, esclar, jo anava entrant i sortint de classe cap al paranimf. Entrava i sortia de classe cap al paranimf, vull dir.
1: Uh-huh. I la Roser, per exemple, sí que venia d'una família, podríem dir, cristiana. Sí. Però i quin ensenyament tenies, per exemple, a casa, amb la família? Com era la teva família amb les dones, per exemple?
2: Bueno, la meva família, el que marcava més és que eren molts. Això marcava molt, perquè ser 11 germans vol dir, i sense ser rics, i viure al Raval, doncs marca. Llavors, a casa meva, la meva mare era una dona... que era cristiana però no era reaccionària, era mestra, havia après, quan la Maria Montessori havia estat a Barcelona, ella havia anat a conferències i s'havia comprat llibres i tal, perquè li interessava l'ensenyament dels petits, i llavors amb els fills va posar una miqueta en pràctica, i nosaltres, jo no vaig anar mai a escola. Sí, jo vaig estar sempre a casa. La meva mare pensava que les escoles aquestes públiques al meu barri eren un desastre. Les monges que ella hi havia estat interna, tot i la cristiana que era, no la convencien. I, doncs,
1: I es va ensenyar a casa, ella?
2: Ens va ensenyar a casa. El que passa, la diferència, és que els nois, que eren 8 nois i 3 noies, els nois al fer els 10 anys anaven a l'institut. I les noies, doncs, no. Era la gran diferència. Que no volia dir que la meva mare pensés que ens havíem de casar. No, jo crec que no ens ho va dir mai. Però pensava que ens en sortiríem. I que els homes, si no se'ls ajudava, no se'n sortien. O sigui, en el fons... No. A veure, ella se n'havia sortit òrfana amb 8 anys de pare i mare.
1: Clar.
2: I la seva germana, igual.
1: Va dir, aquestes noies són molt espavilades, faran el que vulguin.
2: Si ens anem sortint nosaltres, també se'n sortiran elles. O sigui, no era un punt de vista tancat. Però, clar, molt bo, molt
1: però
2: bo.
1: No et va anar tan bé com els teus germans, en el sentit d'aprendre coses, no?
2: Exacte.
1: Però vas posar-te les piles després.
2: Sí, no, les teves germanes ens les vam posar, però ens va costar més.
1: Creieu que, per exemple, situacions com aquesta o d'altres, què és el que va marcar la vostra consciència feminista? O no sé si llavors fins i tot us dèieu així, perquè hi ha una cosa que em crida a mi l'atenció, que són els 50 anys de les jornades de la dona. Però no es parla de feminisme. Feminisme encara és una paraula lletja? És com un herpes o què?
0: No, és un problema d'ignorància gairebé. O sigui, no se n'havia parlat. Vull dir, tot aquest temps de silenci, tota l'època franquista, vull dir, tal, hem hagut de recuperar justament les feministes una genealogia. Vull dir, hem hagut de fer allò les dones del 36... o sigui, les dones de la República, etc, i anar més enllà, a la Bonmaison, la Montsardà, o sigui, i anar tirant cada vegada més enrere, per dir-ho d'alguna forma. Mm. O sigui que, vull dir, en aquest sentit, doncs, és la paraula feminista, vull dir, no era... Jo també penso, no, lo de la dona, que també s'ha parlat molt, perquè, clar, és la dona com a essència. Vull dir, avui en dia, és clar, parlem de les dones, Institut Català de les Dones, o sigui, és clar, tota la pluralitat i diversitat de les dones, vull dir, això és molt important, no?
1: Sí, sí.
0: Vull dir, aquest canvi...
1: Però estàveu aprenent, podríem dir, en aquella època.
2: Jo diria que sí que hi havia una certa intencionalitat de que fos, que tothom ho considerés seu.
1: Sí,
2: jo crec que en
1: sí,
2: aquest aspecte no era casualitat. O sigui, sí que hi havia algunes dones que ja ens consideraven feministes, però ni volíem... De fet, van venir moltes dones a les jornades que no s'hi consideraven. O sigui, convertir, per dir-ho d'una manera. O sigui, van tenir un canvi, i algunes ni això, però vull dir, i jo recordo, per exemple, que les primeres vegades que vaig formar un grup de dones, en aquell cas era a Madrid un altre cop, vam dir dones, precisament perquè

0: volíem atraure's totes les dones. Si haguéssim dit, som un grup feminista del barri de les Àguiles de Madrid, ens haurien quedat soles. Clar. O sigui, un grup de dones, i aquelles dones es van anar convertint en feministes.
1: Clar, perquè nosaltres volíem parlar dels temes que en realitat consideràvem que afectaven a totes les dones. Per això crear les vocalies de dones, crear espais, era potser el més important, eh? És a dir, crear espais on les dones poguéssim parlar i poguéssim doncs, explicar com vèiem el món, com sentíem i sí que teníem com molt adients del tema aquest que el personal és polític. És a dir, que d'alguna manera els temes que vivíem com a problemes personals, no? Que en aquell moment, per exemple, doncs, el model de família, no? Tota la repressió sexual, en la sexualitat que hi havia, etc, que això no eren problemes que afectaven a cada una, sinó que de fet eren problemes que ens afectaven a totes i que tenien una traducció política. Evidentment, la traducció política és el feminisme, en realitat és el moviment que vol fer tots aquests canvis, però estàvem, era com ha dit la Roser, és com el pas abans, el que volem és posar-nos d'acord i mirar què és. I de fet a la jornada va haver-hi una cosa que és molt bonica, que al final a les conclusions diu: no donarem una definició de feminisme, és a dir, que la paraula feminisme allí almenys surt, però diu: no donarem una definició de feminisme perquè ho hem de definir entre totes el que és. És a dir, no volíem que digui doncs feminisme és això i una sèrie de principis, no, com un que ja has de seguir i vol dir això. No, tot havia de ser molt obert perquè havia de recollir l'experiència real de les dones i el desig de les dones.
2: Exacte,
1: no?
2: I que la cosa seguís i es mogués i continués fins avui.

0: Les dones i els dies, el programa que escolten els homes.
1: Sí, sí, el programa que escolten els homes perquè volen aprendre com eren aquelles jornades feministes que, per cert, aquelles jornades de la dona de fa 50 anys hi van a homes, també, tinc entès.
2: Sí.
1: I em sembla que això va aixecar una mica de celles, no m'agrada gaire. Com va anar això? Bueno, com va ser això?
2: No, vull dir, el moviment feminista sempre ha reclamat un espai propi, o sigui, és l'habitació pròpia de la Virginia Woolf, no? Vull dir, en aquell moment també veníem d'haver viscut assemblees i assemblees, assemblees en què la paraula, vull dir, la dominaven els homes i poques veus femenines se sentien, no? Aleshores, en aquest sentit, doncs, vull dir, donar prioritat a les dones, la veu de les dones, el pensament, vull dir, el sentit i el desig de les dones. Vull dir, encara avui en dia passa, no?, que quan es diu que es fa una cosa de dones, vull dir, d'homes en venen poquíssims. I moltes vegades, vull dir, els temes, doncs, jo què sé, com per exemple el propi tema de la violència masclista i tal, vull dir, els hi toca tant de prop o més que nosaltres mateixes. Vull dir, és el tema.
1: És el tema. És el tema. Parlem de temes, perquè ara la Mireia parlava de sexualitat, parlava de la idea de família. Quins temes més es van parlar, preocupaven? Va bé, també va fer la qüestió del treball, també. Però quins temes eren els que més punyents i els que teníeu allò que hi reflexionàveu molt i teníeu ganes de parlar-ne?
2: Bueno, sempre passa allò de que l'urgència moltes vegades també fa que l'urgent passi pel davant de lo que és veritablement més important, no? Però és clar, en aquell moment hi havia unes urgències bestials, vull dir, per exemple, els canvis de legislació de la pàtria potestat, vull dir, dels anticonceptius, vull dir, tot això, no? I bueno, i lo d'igual treball, igual salari, vull dir, aquesta...
1: I la legislació també,
2: bueno, perquè... Clar, és que tot això, vull dir, quan parlo de la pàtria potestat i tal, tot això és el que venia de...
1: Les dones eren adúlteres i ells...
2: Clar, o sigui, no hi havia, si no hi havia el divorci, si no hi havia res de tot això, o sigui, és clar, hi havia unes coses molt, molt clares, no? O sigui, la llei de vagos y maleantes també, respecte a l'homosexualitat, vull dir, tota una sèrie de qüestions.
3: Perillositat social, era ja.
2: Sí, sí. La perillositat social, sí, evidentment.
3: Sí.
2: Doncs, vull dir, és clar, tot això, vull dir,
1: és que teníeu molt a fer.
2: Sí, la feina no, bueno, que no era qüestió de bueno, era qüestió d'anar de pressa.
3: De fet, després... les primeres grans lluites que hi van haver van ser, no, contra o sigui, perquè s'eliminés la penalització de l'adulteri, no? Totes les lluites de jo també sóc adúltera, no? Que vam sortir al carrer amb un cas concret, no? D'una persona que realment va estar molt a punt de que li prenguessin la filla i de condemnada i tal, però de fet era una de les coses que havien sorgit de les jornades, era, no? Era aquest aspecte
2: amnistia
3: de canviar.
2: Amnistia per la dona.
3: Amnistia per les dones.
1: Vosaltres éreu adúlteres i ells feien amancebamiento. És a dir, i a més, moltes vegades ni se'ls castigava, no? I vosaltres fins i tot, doncs, us podia passar coses greus.
3: Clar, podien, com sí. Aquest cas d'aquesta dona i moltes altres. Bueno, jo a la presó havia estat amb preses comuns per adulteri, per avortament, evidentment per drogues i prostitució moltíssimes, però sí, per qüestions que un home no entrava.
1: Qui hi havia allà? Perquè algú pot pensar que potser només éreu universitàries. I no. Qui hi havia allà en aquelles jornades de la dona?
4: No, en absolut. És a dir, en realitat una part important, van venir moltes dones universitàries, també moltes dones de barris, també dones treballadores, obreres joves, perquè no totes les joves són universitàries. Van venir moltes, però s'ha de dir que les jornades es van començar a preparar més d'un any abans, aprofitant que l'any 1975 Nacions Unides havia convocat l'any internacional de la dona. I unes de les que van moure molt tot això van ser les dones democràtiques, que eren dones que venien treballant d'abans, dones, vull dir, properes a partits d'esquerres, que ja venien treballant, que havien ja molt més endarrere, no? I que després s'oblida, i perquè una mica les joves trobàvem que aquestes eren com una mica massa tradicionals i que més políticament potser estaven molt per una reforma i parlaven molt dels canvis aquests legals que hem parlat ara, però en canvi parlaven menys d'altres canvis que moltes de les més joves veiem que no n'hi hauria prou només amb una reforma i amb canviar unes lleis. És a dir, moltes pensàvem que hi havia d'haver uns canvis socials molt més importants. També, per exemple, en l'organització del treball, amb una sèrie de coses. És a dir, moltes en realitat estàvem i també hi havia la idea del patriarcat, que no és que només que tinguéssim una dictadura, sinó que vivíem amb un sistema que era capitalista, que era patriarcal, i que això implicava, doncs, una sèrie de coses. I algunes ho vèiem, i moltes, potser les més grans, malgrat venir de l'esquerra i malgrat estar properes al PSUC, al Partit Comunista, clar, potser per la seva història, etc., estaven més per una idea gradual i de moment, mireu, de moment les llibertats democràtiques i canviem aquestes lleis i després ja anirem a poc i les joves, com sempre, tenen pressa, no?
1: Això t'anava a demanar, que em fa la sensació que l'esquerra estava pendent d'altres coses i era una mica primer... S'havien d'aconseguir uns drets i les dones ja vindran després. És la sensació que tinc, però desmentiu-me la si és així. Si no és així.
2: No, vull dir... A veure... Sí, justament. No, el problema és que tu pots canviar les lleis, però els canvis de mentalitat tenen una altra... Vull dir, tenen una altra cronologia, sí, no? I aleshores, és clar, vull dir, en aquest sentit, doncs el que calia no tan sols era canviar la llei, sinó canviar... I això és una de les coses que hem vist que no ha anat tan de pressa, que en un moment determinat, la mentalitat de la gent en aquella època podia ser fins i tot més progre que les lleis que hi havia. I en canvi ara tenim unes lleis que són fantàstiques, per dir-ho d'alguna manera, i en canvi, bueno, fantàstiques en el bon sentit de
1: millors.
2: La paraula, sí, justament. Sí.
1: Sí.
2: I en canvi la mentalitat sembla que no va en la mateixa direcció, no? Aquest és el problema.
1: De fet, mira, anem a recordar una mica com era, per exemple, el món aquest de l'any 74 en un fragment de televisió espanyola de l'època.
5: ¿Qué opina usted del proyecto de ley de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer?
6: Hombre, porque no me gusta.
5: No le gusta.
6: El hombre es lo mismo, la mujer es la mujer.
7: La mujer no tiene derecho a nada, todo está de parte del hombre.
8: No tengo ni idea, gracias.
9: La mujer se debe más a la casa. Pasa la casa, tiene más ocupaciones.
10: ¿Usted está de conforme? ¿Usted está de acuerdo con esto que me está diciendo?
9: Yo sí, mucho.
10: O sea, ¿usted cree que el hombre tiene que tener más libertad?
9: Más libertad, más libertad.
10: ¿Y la mujer menos?
9: Menos.
11: Yo creo que se debe de respetar al hombre, en todo. Para eso se ha casado uno, para respetarle, y él siempre ha sido el cabeza de familia. Y creo que eso debe de ser así.
1: El cabeza de familia, eh? Com hi anem? Com era aquest món, eh? Era així. O com a mínim això era el que es deia al carrer. Quina concepció llavors es tenia, per exemple, de la família? Quin lloc ocupaven les dones? Això era un tema, m'imagino, que vau parlar moltíssim.
3: Bueno, sí, és clar.
1: A les jornades.
3: Les jornades es va discutir molt quin tipus de família. En realitat, molta gent estava en contra de la família tradicional. I es parlava, o sigui, per exemple, jo recordo que en algun moment, quan es va parlar del divorci, hi havia grups de dones que estaven en contra de fer una campanya pel divorci, perquè fer una campanya pel divorci no deixava de ser institucionalitzar que el matrimoni era el que s'havia de fer i després ens divorciàvem. O sigui, nosaltres jo crec que estàvem... tant anys lluny del que volíem fer, que estava una miqueta massa lluny i tot, ja. No? Vull dir que la família tradicional, jo crec que la teníem que s'havia de canviar totalment i, per tant, no solament tenia que canviar, o sigui, la manera de fer dels homes, sinó que no ens teníem que unir en matrimonis que no deixaven de ser aquesta...
1: Ho sento, i estem parlant de fa 50 anys, i algú pot pensar, aquestes dones són més modernes que les d'ara. O com a mínim es preguntaven més coses.
3: Es preguntaven moltes coses.
1: Sí.
4: Sí, sí. Però vols dir que sempre no ens hem preguntat, perquè ara quan diem, però en realitat en els anys de la República, el que m'explicava la meva mare, també van ser uns anys en què es van qüestionar una sèrie de coses. El que passa és que van ser 3 anys, van ser molt curts, i a més amb una guerra pel mig, i per tant amb moltes dificultats, però que volien canviar el model de família. També el volien canviar, que volien un altre tipus. Moltes coses ja eren aleshores. Clar, jo això, abans m'has preguntat per la meva família i tal, jo això sí que ho tinc molt clar, perquè, clar, jo de petita vaig viure, doncs, en un ambient de persones exiliades i, per tant, de dones, la meva mare i les seves amigues, que eren dones joves que havien viscut aquells anys. Entens? I clar, que es van trobar a l'exili i es van trobar que havien de treballar i finalment es van trobar ficades també amb un model de família, es van casar i van tenir criatures i no era tan fàcil, però el desig de canviar allò i el desig de viure d'una altra manera sí que hi era. Tenien aquella memòria, i jo crec que aquella memòria d'alguna manera m'ha quedat ficada a dintre, em va quedar ficada, doncs, d'aquells berenars amb la mare i les amigues.
1: Jo estava pensant ara, això que dèiem, no? Ella parlava de la seva mare, però d'alguna manera aquestes jornades de fa 50 anys van canviar com viuríeu la vostra vida, diríeu? O és dir massa?
3: No, jo crec que sí. Jo crec que ja estàvem canviant-la,
4: Sí.
3: Ja teníem... O sigui, les persones que vam anar... Ara parlem de nosaltres, no de totes, esclar.
1: Sí, sí, heu de parlar de vosaltres.
3: Nosaltres. Segur, jo conec companyes que van canviant a les jornades la seva manera de veure el feminisme, però altres ja teníem, no?, unes ganes de canviar les coses, i a nivell personal ja estàvem canviant-les. O sigui, no sé, jo personalment, amb el meu company, ja teníem les coses bastant clares. Vull dir, ja no érem una parella tradicional, ja érem una parella que, bueno, que les coses es debatien, si com fer-les i quan fer-les i com fer-les, em sembla que des del principi fins ara. Vull dir, em sembla que ja teníem algunes coses, i altres, doncs, com si es van trobar amb una persona, home, no tan dúctil o no tan comprensiu o no, amb unes idees tan avançades, es van haver de divorciar.
1: No? Mercè.
3: O buscar altre tipus de relacions molt bones, que aquestes sí que estaven, no? Potser se'n podria parlar una mica, no? De lesbianisme i això, no? Que aquestes sí que van ser també un pas molt endavant de les jornades.
2: Sí, vull dir, bueno, jo per una banda, quan es parlava d'això de les famílies, jo com sempre sóc jo que tot ho havia après en els llibres, vull dir, me'n recordava molt, doncs, dels hippies, de les comunitats, vull dir, de la K2 de Berlín, etcètera, etcètera, vull dir, quins eren els models, no? Vull dir, clar, teníem uns models que no eren d'aquí propis ni de cap de les maneres, però que clar, també eren allò, no? Fins i tot els kibbutz d'Israel, vull dir, que avui en dia tothom està així tan d'això, no? Per desgràcia, vull dir, tan criticats i tot. Però vull dir, això per una banda, vull dir que o sigui, que hi havia altres maneres de veure-ho. I en el cas del moviment LGTBI, que també es va posar en marxa, vull dir, el moviment feminista i el moviment de lesbianes i gais, vull dir, també surt en paral·lel. Vull dir, perquè el patriarcat també està allí present. Aleshores, vull dir, la làmina aquest de...
1: Però potser era un dels primers llocs on podien parlar aquestes dones.
2: Sí, no, és evident. És evident.
1: Vull dir, això era molt important, no? Sí, que aquestes dones poguessin expressar...
3: I es van obrir de seguida, aquestes dones.
2: Això va sortir en aquell moment perquè, bueno, jo mateixa, no? Vull dir, allò amb més pluma o menys pluma, vull dir, ja no dintre mateix del Paranimf, però en el passadís, vull dir, ens reconeixíem i sabíem, doncs, que les opcions sexuals podien ser d'una altra manera i, bueno, i així han estat, no?
3: Sí, aquest va ser un dels grans avançaments, penso jo, de les jornades.

0: Eren les greques, això, les greques que sonaven també l'any 76. Com ens agrada sentir aquesta música, recordar també com vibrava el món. Vibrava d'una altra manera, però era una mica la llavor de moltes de les coses, de molts dels drets que tenim ara. Ho estem parlant amb Mireia Bofill, amb Roser Rius, Mercè Otero, tres dones que van ser en aquelles primeres jornades catalanes de la dona. M'agradaria també que m'expliquéssiu una mica, tu abans ho explicaves una mica, que eres, estaves treballant allà a la universitat i anaves i venies. Com s'ho feia la gent, que les dones que estaven a les jornades per anar allà quan algunes treballaven, i va durar tres dies. Com
1: va començar divendres a la tarda, eh?
0: Ah.
1: Va començar divendres a la tarda, dissabte i diumenge.
2: Quatre dies, doncs, eh? Perquè va ser...
0: És que va tenir molta...
2: Era un pont. Va ser el pont de la Puríssima.
1: Era pont de la Puríssima.
2: Que ara no existeix. Va ser el pont de la...
1: pont de la Puríssima.
2: No, el de la... Com es diu el que hi havia a la Primavera?
1: Corpus.
2: Que allò Corpus. De los tres jueves hay en el año.
1: L'Ascensió.
2: És que allà veieu un
0: lloc no
2: d'educació catòlica poca.
0: No anem bé, però avui també és Corpus.
3: No, avui no és Corpus, avui és la segona Pasqua.
0: La segona Pasqua, això. Anem fatal aquí, eh?
2: Hi ha tres jueves, el Corpus, exacte. El Dijous Sant i aquest dijous.
1: L'Ascensió.
2: Que és l'Ascensió.
0: No ens desmarxem. Parlem de les jornades catalanes de la dona.
2: Bueno, van ser quatre dies.
1: Quatre, però era agafar una festa.
3: Molt bé. Va haver-hi, és que quan es parla que si érem 3.000 o érem 4.000, és que clar, era un rotatiu de dones.
1: Sí,
3: les
1: sí.
3: que venien a primera hora, deixaven les criatures a l'escola, després havien d'anar a fer el dinar, després tornaven a la tarda, venien les altres,
1: sí.
3: Enteneu? Vull dir, les que treballaven segons els horaris de mitja jornada, jornada sencera, etcètera, etcètera. O sigui que clar, podem parlar de 3.000 i fins i tot de 4.000 perquè era aquest rotatiu.
0: Clar, sí, sí. Les jornades, a part de tot el que dèiem, no?, que vau parlar de milers de coses, vau acabar amb una manifestació, amb unes pancartes, 500 dones amb pancartes i consignes, per exemple, que reclamaven doncs, l'alliberament de la dona, els anticonceptius lliures, gratuïts, la igualtat entre dones i homes. Com recordeu allò? I també com us va rebre el carrer?
3: Jo és que el que recordo més és la manifestació de les guarderies, que avui en dia no es poden dir guarderies, no? Vull dir, de les llars d'infants, perquè aquest sí que era un tema que veritablement, o sigui, per les dones que treballaven, etc. Vull dir, era una necessitat ja urgent i que no hi havia manera, no? I aleshores jo recordo sortir una de les nits, vull dir, amb la manifestació aquesta, que va ser reprimida fortament. O sigui, que vam sortir a plaça universitat i vam anar a parar fins a la Diagonal, vull dir, pujant per això, però que va ser... Que encara
0: important.
3: Era... Sí, va ser important i va ser veritablement allò... I a canvi aquesta que dius tu, amb pancartes d'aquest altre tipus, no sé per què no la tinc present, però devia ser una altra...
0: Però també va haver manifestació, per exemple, per l'adulteri, que va ser molt famós amb aquelles pancartes.
3: Sí,
0: jo també sóc adulta, això és després.
3: Sí.
1: I les que van estar molt bé també van ser totes les manifestacions que es van fer a la presó de la Trinitat, perquè demanàvem l'amnistia per totes les dones. O sigui, no solament que acabessin de sortir les polítiques, que algunes no van sortir fins al 77, sinó per totes les dones. I llavors en van fer bastantes manifestacions. Anàvem els... No sé si era dissabte o diumenge, ara no recordo bé.
3: Diumenge als matins.
1: Diumenge al dematí era.
0: Nosaltres estàveu tot el dia de manifestació, eh?
1: Bueno, no? Tot el dia no, però...
0: Bastant.
3: Si no estàvem d'assemblea, estàvem de manifestació.
1: Això mateix.
0: Aquí, en aquestes jornades, van passar moltíssimes coses. Com us sentíeu vosaltres? Quina sensació era la que teníeu? De que estàveu fent història? O teníeu por? Com ho vau viure, això?
1: Jo crec que teníem una satisfacció impressionant, una alegria, por, no? Jo no recordo haver tingut gens de por.
3: No, vull dir, jo el que em va agafar va ser la consciència aquesta de que havia de... O sigui, tot el que havia après, vull dir, ho havia de deconstruir i havia de tornar-m'ho a aprendre tot. Vull dir, que hi havia una altra manera d'explicar les coses, una altra manera de viure el món, una altra història, una altra literatura, una altra filosofia, o sigui, i que això és el que havia quedat completament amagat, no? Vull dir, invisibilitzat en tota l'època franquista, en els currículums i tot. I aleshores, per mi, va començar una etapa d'empullar, vull dir, tot el
0: tornar a aprendre-ho tot,
3: exactament.
0: Perquè m'han explicat un món que no és el que
3: exactament.
0: És.
3: Exactament.
0: No? Ara que parles de literatura, estaria bé parlar de La Sal, que és l'editorial que també surt d'aquestes jornades, i una mica, doncs, és, està passant, i feu molta feina. Us dediqueu a traduir coses que no s'han traduït mai aquí. La gent pot llegir Simone de Beauvoir, moltíssimes coses que eren difícils de trobar, i més si no parlaves l'idioma. ¿Cómo vivió eso?
2: Bueno, ahora cuántas cosas a la hora, ¿no? Porque las jornadas en realidad van obrir una posibilidad, porque fins aleshores t'havies trobat amb grups petits, ¿no? Amb grups petits, o bé, doncs, les que militaven en algun partit o el que sigui, més aviat doncs, les companyes de militància en el partit o en el sindicat o en el barri o el que fos, i altres simplement doncs, el grup amb les que compartíem doncs això, desitjos, inquietuds, etc. I les jornades de cop et van obrir la possibilitat de comunicar-te amb moltes i de fer moltes coses. És a dir, allí es va crear la coordinadora feminista en la qual estàvem diverses, és a dir, va ser com trobar les altres, és a dir, tu pensaves que eren quatre i érem quatre, ja durant la preparació ja va ser, de fet amb la Roser ens vam conèixer durant la preparació de les jornades, ja era una mica això anar-te obrint, però després de les jornades, clar, moltíssimes possibilitats, i aleshores va obrir la possibilitat, doncs, per exemple, que es va crear el Bar La Sal, que era un projecte que la Maria Jordà ja tenia d'abans i que quan fèiem reunions d'aquestes sessudes de llegir textos, ella ens deia el que hem de fer és un bar i aleshores li dèiem calla, quines tonteries.
0: Un bar va
2: ser importantíssim, sí. Es va obrir la llibreria de les dones, que això també està lligat, és a dir, la possibilitat d'una llibreria on trobaves ja seleccionats tots aquests textos que t'interessaven o que et podien interessar i que si no potser no hauries ni sabut que existien, i les edicions La Sal van néixer una mica després, doncs també del desig aquest de compartir i de compartir les idees ja no en el petit o gran grup de debat, sinó de poder fer publicacions i que poguessin arribar doncs, a moltes més. Perquè la idea de parlar, de debatre, era importantíssima.
0: Mireia, què publicàveu, per exemple, a La Sal? Jo he dit Simone de Beauvoir, però vau publicar moltes altres.
2: Nosaltres no vam publicar. No, Simone de Beauvoir va publicar edicions 62.
0: Sí, però què vau publicar, doncs, vosaltres?
2: Nosaltres, bueno, coses molt diverses. De fet, vam tenir moltes col·leccions de poesia. Vam publicar una mica més endavant, no immediatament, després de les jornades, les clàssiques catalanes, que això va ser sumament important. Tant, perquè resulta que hi havia una obra que es deia una col·lecció que es deia les millors obres de la literatura catalana i hi havia, em sembla, dos o tres dones, dos llibres, i nosaltres, sí. Doncs clar, era recuperar una sèrie d'escriptores i a més llegides per altres autores d'ara i totes amb una introducció.
0: És que jo crec que no se n'ha parlat prou de la feina que vau fer.
2: Clar.
0: Perquè és molt important en aquell moment, les dones no estaven al cànon de la literatura.
2: Ja.
0: És així?
3: Doncs, efectivament. Vull dir, a veure, aleshores també hi havia els Cuadernos Inacabados, que eren més textos més teòrics, vull dir, importantíssims, i pel que fa a la literatura, doncs esclar, vull dir, si parlem d'aquest tema, doncs esclar, el cànon oficial, vull dir, te'n vas de Shakespeare a Cervantes i aquí...
0: Tots senyors.
3: Exactament. Aleshores, esclar, recuperar lo de les clàssiques catalanes i saber, vull dir, jo què sé...
0: Víctor Català.
3: Home, Víctor Català, primera i principal, però vull dir, ara mateix, Clementina Arderiu, per exemple, no? I, bueno, o per exemple, altres tipus de llibres, com la primera cosa que es va publicar van ser les cartes d'Estefania de Requesens. Importantíssim. O sigui, perquè, esclar, vull dir, una cosa és la literatura de creació i l'altra cosa també és la documentació.
0: L'assaig, documentació.
3: Exactament, l'assaig, etcètera, etcètera. Vull dir que en aquest sentit, vull dir, això que us deia, no? Vull dir que havíem de tornar
0: a estudiar
3: una altra vegada la literatura catalana des d'un altre punt de vista.
0: Escolteu, ens queden 3 minuts ja. Jo us volia fer la pregunta de si creieu que el món havia canviat molt, com veieu el feminisme d'avui, i m'esteu dient ja que munteu unes jornades, quin mes? El mes de juny?
1: Ara, sí. Juny, el sí. 12, 13 i 14.
0: Des de la Fabra Coats, justament, estareu fent unes jornades, 50 anys després, les torneu a celebrar, i jo espero que podem anar a fer el programa des d'allà, que m'encantaria.
1: Estaria molt bé.
0: I que ens ho expliquéssiu en directe. Però, què veureu allà, o què fareu allà?
1: Penseu una cosa, de les maneres que no s'han deixat de fer jornades, se n'han fet moltíssimes, no són les segones, el que passa, aquestes són les dels 50 anys, s'han fet moltíssimes. Allà es tornarà a debatre de tot, em sembla a mi, no? Si tenim un... Seran unes jornades molt obertes, no? Així és com les altres estàvem totes juntes en un lloc i discutíem totes a la vegada el mateix. Aquí hi haurà molts temes, però en diferents llocs i en diferents àmbits, no? No serà allò, totes avui ara toca això, no. Tu pots triar, buscar això, buscar allò.
3: Això serà avantatges i inconvenients de la simultaneïtat. O sigui, tenim tanta riquesa i tanta oferta que aleshores jo avui també m'estava mirant el programa i estava desesperada per dir que si a les 10 he d'estar aquí i a les 10 i mitja ja vull estar en una altra banda. No, vull dir, a veure, de jornades se'n van fer sobretot unes altres importants en l'any 96, que en l'any 96 va ser també, ja feia 20 anys de les primeres i aleshores també ja va ser una mica un abans i un després. Després érem tan optimistes que en l'any 2006 vam dir, les dones sabem fer i fem saber, pensant que ja ho teníem tot fet. Ve la crisi i aleshores ja les del 2016 es van convertir en unes jornades radicalment feministes, perquè una cosa era les arrels i l'altra ja era la projecció cap a la ment feminista. I ara avui estem en feminismes en revolta, perquè tenint en compte com se'ns estan apropant allò, mals temps amb aquestes qüestions, vull dir, doncs els feixismes com avancen i tota aquesta sèrie de reaccions...
0: Està clar
3: doncs,
0: que heu d'estar, que teniu molta feina.
3: Exactament.
0: Moltíssimes gràcies a les tres, a la Mireia Bofill, a la Roser Rius, a la Mercè Otero. Crec que heu de venir 3 programes més, o 15 o 25, perquè només hem explicat 4 coses, però us dono molt les gràcies, sobretot a la que fa l'aniversari.
3: Gràcies.
0: M'agrada molt que hagis vingut avui. I nosaltres, moltes gràcies. Ho deixem aquí, aquest programa que hem fet també una colla de dones i algun home. Mireia Dalmau, Roger Pereira Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà anirem a entrevistar la poetessa Dolors Miquel, que acaba de publicar el llibre El pit adormit, un llibre que també és preciós.
3: I tant.
0: Que jo diria que no és un llibre, que és una catedral, que explica a través del pit de les dones tota la història d'amor i també de vida i de poesia d'aquesta gran poeta. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, com sempre, i Roser Pereira Moragues, que m'està mirant com dient, m'acaba ja, que hem d'anar a dormir. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquest dimarts al migdia en una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories. En paral·lel, el govern aplana el terreny i aprovarà avui dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler són docents que destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional, i la resta són professionals d'atenció educativa i d'administració i serveis. Ho ha explicat en declaracions a l'ACN la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
1: És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara queda lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles de l'expresident diu servia per cobrar el suborn.
1: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua i no hi ha informació d'una eventual resposta de Teheran. L'exèrcit dels Estats Units ha bombardejat rampes de llançament de míssils i ha atacat vaixells iranians que volien col·locar mines a Hormuz, a l'estret d'Hormuz. Coincident amb això, Donald Trump admet ara que podrien no endur-se cap als Estats Units l'urani enriquit que tingui Teheran i que aquest material per construir la bomba atòmica es podria destruir a l'Iran mateix.
3: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estava aïllat preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes.
1: La malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa. Ho diu un nou estudi liderat per l'IES Global, que avisa que la malaltia del fetge, que destrueix lentament l'òrgan, continua infradiagnosticada. Els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció. El Servei Català de Trànsit qualifica de tràgic el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accident.
3: L'últim accident amb víctimes va passar ahir al matí a Polinyà, al Vallès Occidental. Un motorista va morir després de xocar frontalment contra un turisme. De fet, de les 5 víctimes mortals al cap de setmana, 3 eren motoristes. El director de trànsit, Ramon Lamiel, ha posat el focus en aquest col·lectiu.
4: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
3: Des de principis d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, com escoltàvem, 20 de les quals motoristes.
1: Esports. Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat també 3 blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
3: Els New York Knicks jugaran la final de l'NBA. Aquesta matinada han apallissat el Cleveland Cavaliers per 130-93, 37 punts de diferència. S'han proclamat campions a la Conferència Est amb un marcador contundent, 4 victòries a 0.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 26 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquesta última setmana de maig serà amb calor i temps estable. Aquest dimarts el temps serà assolellat. Potser de bon matí hi haurà algun núvol baix cap al delta de l'Ebre i a la tarda sobre els cims del Pirineu. Farà més calor de la que toca per aquestes dates. Les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent. És la desertora de l'Aplec del Cargol 2026, Marta Viana. Molt bon dia.
1: Ai, molt bon dia, matiners. Ai, quan ho direm, això?
0: Ui, encara... fins Nadal.
1: Fins Nadal, mare meva.
0: Jo crec que estirarem fins Nadal.
1: Mare meva.
0: Com ho veus?
1: Patirem.
0: I tant.
1: Queden 7 mesos, eh?
0: I tant.
1: Uf, mentrestant, pels que us interessi el temps. Va, avui a Igualada el sol sortirà a les 6:25 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 51 minuts.
0: Encara que no faci els seus millors directes, ella n'és una fan absoluta. Estic parlant de Lara García i l'Oreja de Van Gogh. Lara, molt bon dia.
1: Això també dura dies, eh?
0: I tant.
1: I durarà.
0: I durarà també fins Nadal.
1: Tenim una setmana ja.
0: I què em portes avui?
1: Doncs mira, avui és l'aniversari de l'actriu Helena Bonham Carter i per això us porto aquesta cita seva. No et prenguis la vida gaire seriosament. Si ho fas, difícilment sobreviuràs.
0: Doncs també ens agafarem aquesta frase d'Helena Bonham Carter per engegar el matí. De fet, si avui us costa despertar-vos, no us heu de preocupar, perquè tenim l'antídot que necessiteu per començar el dia amb energia. I és que si parlem de guitarres poderoses, no hi pot faltar la seva.

0: És Are You Gonna Go My Way, de Lenny Kravitz, un dels artistes més influents del rock contemporani. Kravitz és sinònim de rock, funk, soul, blues i reggae. Inspirat en les grans figures de la música dels anys 60 i 70, el seu nom va començar a ressonar per mig planeta quan va publicar el seu primer àlbum, Let Love Rule, l'any 89. Però l'huracà de veritat va ser als 90, quan el cantant es va consolidar com una estrella internacional gràcies a discos com Mama Said o Are You Gonna Go My Way. Que per cert, aquesta cançó està considerada com un himne del rock modern. Un dels altres secrets que salten a la vista és la seva imatge protagonitzada per ulleres fosques, pantalons estrets i una energia escènica que l'han convertit en una icona de la moda i de la cultura popular. Té un palmarès gens envejable, 4 premis Grammy consecutius en la categoria de millor interpretació vocal masculina de rock. En resum, Lenny Kravitz destaca per ser un artista autèntic i per tenir una capacitat brutal a l'hora de reinventar-se sense perdre l'essència que l'ha acompanyat sempre. I avui, evidentment, li dediquem l'inici del programa perquè avui Kravitz bufarà espelmes, 62 anys. I a cop de guitarra encetem un nou dia, volum a l'amplificador i sentiu-vos com Lenny Kravitz, com autèntiques estrelles del rock.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, engeguem el programa del dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Bé, dimarts. Dia tonto de la setmana.
2: És el pitjor dia de la setmana amb tota diferència,
0: amb tota però diferència.
2: L'afrontarem amb optimisme i sempre alegria, perquè després ve el dimecres, ja s'acosta el divendres i tot.
0: Trobo
2: fantàstic.
0: Que estàs com Moreno.
2: Ahir vaig tocar platja. Veus? Vaig tocar platja una miqueta, un lleuger anar.
0: Tastet.
2: Moreno és molt generós per part teva.
0: Tenint en compte que ets un generós. Home blanc de pell,
2: sí, és a dir,
0: de seguida se't nota.
2: Moreno al costat de Michael Jackson, diguem-ne, sí, l'actual. Però bueno, va.
0: Home, l'actual està blanc blanquíssim.
2: Per això, per això. Però vaja, a partir d'ara entomarem aquest color gamba llagostí que em caracteritza
0: tot l'estiu. Dauradet, també.
2: Sí, dauradet, també.
0: Què passarà a partir de 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Un programa bastant daurat, sobretot per les joies que guardava Zapatero a la seva caixa forta.
0: Sí?
2: Has vist que ben lligat?
0: Sí, ho estava llegint ara mateix, eh?
2: Doncs escolta, analitzarem una mica les novetats del sumari que han anat sortint. Parlarem amb Ernesto Kaiser, una de les persones que millor analitza el panorama judicial espanyol. També parlarem amb una gemòloga perquè ens expliqui una mica quan poden valer totes aquestes joies que guardaven...
0: D'una herència, no, diu? D'herència i de regals, eh?
2: I amb l'exministre, que va ser exministre de Zapatero, Celestino Corbacho, atenció al que ens ha explicat. També parlarem de l'encíclica del Papa sobre l'intel·ligència artificial amb una de les persones que l'ha ajudat a escriure-la, el filòsof català Francesc Torralba. I també parlarem de la situació de l'Ebola al Congo, que segur que s'està complicant, amb l'Esperanza Santos, que és coordinadora de Metges Sense Fronteres. Amb Xavier Salmartín repassarem l'actualitat econòmica i a les 11, Ian Gibson, un dels millors historiadors d'Espanya, que també ens il·luminarà sobre el present i com el veu. Tot això acabarem amb els temes pendents i amb alegria aquest dimarts, i tot contents.
0: Estava veient ara les fotografies que han publicat també a través del web de 3Cat Info, de
2: sembla?
0: Les joies de Zapatero.
2: Què et sembla?
0: Recordo un capítol de Crims, saps com posen allà?
2: Sí.
0: Totes les proves a dins d'unes bosses.
2: Perquè és una, clar, és una prova policial, per tant, és normal que t'hi recordi, perquè és més o menys el mateix format. Què et semblen aquests rellotges?
0: Bé, veig molt penjoll femení.
2: Sí.
0: Molta arracada, uns quants rellotges. Bé, no està malament, no?
2: Tu anàlisi. Vols venir a l'Àgora amb la taxadora.
0: Si ho estàs imaginant Zapatero amb un d'aquests collarets blaus de... bastant voluptuosos al seu despatx.
2: Aquí cadascú en la seva vida privada, mentre no cometi il·legalitats, que faci el que vulgui.
0: O de portes en fora.
2: O de portes en fora, exacte. Sí, fora. Sí, poses un collaret
0: i tant. Exactament. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara. Fins ara.
0: 2:15 del matí. Àlex Bosch, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: I escolta'm, Àlex, què passava al món, o què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matina hem pogut confirmar que el pròxim Mundial de Futbol tindrà molts condicionants geopolítics.
0: A veure.
3: La FIFA ha explicat que la selecció de l'Iran canvia la seva base d'entrenament. Ja saps que les relacions entre els Estats Units i l'Iran...
0: fabuloses.
3: ...no passa pel seu millor moment. Doncs en principi l'Iran tenia previst instal·lar-se a Tucson, Arizona. que també dius, si algun lloc dels Estats Units s'assembla a Teheran, aquest és Tucson, Arizona, almenys climatològicament parlant. En tot cas, els dirigents iranians han pensat que potser era millor no anar a fer estiraments al pati del darrere del Pentàgon. I també temen tenir problemes amb els visats. De fet, pel que sigui, Washington encara no ha concedit els visats als seus jugadors. Així que volen evitar posar els peus al mínim possible en territori yanqui. De moment han decidit reubicar el seu camp base a Mèxic. Concretament, a la bonica localitat de Tijuana.
0: Home, clàssic.
3: Pràcticament com als Estats Units, però amb tacos i menys controls de seguretat.
0: Sí. I amb més tequila.
3: Exacte. A més, queda just al costat de la frontera i potser això els ajuda a resoldre els problemes amb els visats. Tindran els agents de duanes allà mateix.
0: Allà mateix, podran parlar-hi.
3: O sigui que el pla és dormir a Mèxic, pel que fa a l'Iran, dormir a Mèxic i anar als dos partits que tenen a Los Angeles i el que tenen a Seattle, justament el mateix dia. Fins a Los Angeles, poc, són 200 quilòmetres, poden fer-ho en un dia. Però Seattle els cau una mica més lluny. Són 1.700 quilòmetres de recorregut.
0: Déu-n'hi-do.
3: El que seria una jornada qualsevol per un repartidor d'Amazon el dia de Black Friday.
0: Gràcies.
3: Vinga.
0: Un quart de 6 del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des dels matiners de Catalunya Ràdio. El món està fotut, ja sabeu que portem un 2026 de millor que passi ràpid. Per això tenim homes amb llum i esperança en aquest programa com Andreu Merino, que sempre ens explica per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per propostes com l'altre festival, un certamen de teatre centrat en la salut mental i la inclusió, que se celebrarà de divendres a diumenge a l'Espai Fabra i Coats de Barcelona. El festival reivindica la participació de persones amb experiències en salut mental, tant des de la creació artística com des de la interpretació o el públic, i sens dubte contribueix a imaginar un altre món sense els tabús de l'actual.
0: Bones notícies, doncs, per engegar aquest dimarts 26 de maig des dels matiners de Catalunya Ràdio. I de què parlarem, poc?
5: Doncs mireu, d'una mena de Jocs Olímpics que el que estan fent és promoure el dopatge.
0: Va, molt bé.
5: Els participants. Això ho hem d'explicar una mica més. Diuen que Jocs Millorats són una mena de Jocs Olímpics que es fan a Las Vegas amb uns premis realment molt i molt sucosos. 250.000 euros a qui vagi guanyant totes les proves. Està permès el dopatge, no és que sigui obligatori, sinó que simplement, però ja d'unidó, està permès i es veu que hi participen doncs medallistes olímpics que no tenen res a fer o que se senten atrets per aquesta nova modalitat de joc. Què prenen? Doncs testosterona, esteroides, tot de productes que estan prohibits a les competicions oficials i que els experts, evidentment, ja estan alertant.
0: Estossega.
5: Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadet, eh?
0: Ara torno a estar l'altre.
5: Torno a estar enganxadet, eh? A veure quan duro.
6: Ai, tornarà a perdre la veu.
5: Seguim. De moment, només una persona ha batut el rècord, ho ha fet en natació, i en aquest cas doncs no anava dopat. I darrere d'això hem de dir que hi ha gent molt i molt rica que han decidit posar molts diners per construir expressament aquest recinte. Prou ja! I què ho han fet? Jo m'ho dic a mi mateixa, eh? I això ho han construït ni més ni menys a un pàrquing d'un casino a Las Vegas. Uau! Déu-n'hi-do.
0: És que estem, de veritat, que estem fatal, eh?
5: I clar,
0: més, quan tens aquí el personatge de Donald Trump fotut per aquí al mig...
5: Donald Trump Jr.
0: Que pot anar malament, sí. Clar, l'herència familiar...
5: No sé, no em fotré els diners.
0: Clar,
5: com pugen, eh?
0: S'arriben només les coses bones, saps, de la família, ja t'ho dic ara. Mare meva, va, seguim. Clara, il·lumina'ns, per favor. Una bona notícia per començar aquest matí.
5: Doncs que Catalunya ha escalat fins al quart lloc del rànquing europeu en assajos clínics. També ha consolidat el seu pes internacional i se situa a la setena posició mundial. Segons l'informe de la Bioregió de Catalunya 2025, els centres catalans participen en més de 5.700 estudis actius. Això és una xifra que representa el 92% dels assajos clínics registrats a l'Estat. La dada confirma el paper central del sistema català de salut i recerca en el desenvolupament de nous tractaments i el situa doncs, entre els principals territoris del món en activitat clínica. L'oncologia continua sent el gran motor de la recerca clínica catalana. L'informe identifica 1.667 assajos actius en aquest àmbit, són moltíssims, i és una xifra que situa Catalunya en la sisena posició europea en recerca oncològica. Els assajos clínics, recordem, són una peça clau perquè permeten comprovar la seguretat i l'eficàcia de nous tractaments abans que arribin els pacients.
0: Doncs mira, hi ha una mica d'esperança en aquest món complicat que tenim. amb aquestes bones dades, sobretot pel país. I quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit ple de picades de mosquit és prevenir-les. Una de les maneres més efectives i respectuoses amb el medi ambient és el Katori Senko, del mètode japonès. Es tracta d'una espiral d'encens que es consumeix i emet un fum que repel·leix els indesitjats. Està fet de pols de fusta, midó i substàncies com l'alatrin, un derivat de compostos naturals presents en flors. El seu ús es recomana en espais exteriors i, si són interiors, que tinguin una bona ventilació.
5: He de dir que m'encanta l'olor que fa aquest espiral.
0: Jo no sé qui... No, però és l'espiral de tota la vida, no, eh?
5: Jo crec que sí que és aquest, perquè té els mateixos components, no? A mi m'encanta.
0: Jo aquest em posava al càmping i feia una mica de pudor, la veritat.
5: A mi m'encanta.
7: És molt de càmping.
0: És molt de
7: càmping. I s'acaba desfent tot, també us ho dic.
5: Sí, però m'agrada.
0: T'agrada aquest
5: olor? És com una olor com mig de sauna, mig de tòxic. M'agrada.
0: Hòstia, mare, de veritat, que estrany aquests. A vegades tens uns cops amagats que jo... O sigui, mig tòxic, mig de sauna t'agrada, eh?
5: No ho sé, com... Mira...
0: Bé,
5: m'agrada.
0: Molt bé, nosaltres ens agrada obrir la revista dels matiners cada matí per saber com batega el cor aquest matí, precisament de dimarts, i avui toca parlar, home, dels Javis.
5: Home, sí, perquè després d'haver triomfat al Festival de Cinema de Canes, la premsa ha enxampat a l'aeroport a Javier Ambrosi, un dels Javis, i li ha posat el micròfon. Recordem que a finals del 2025 els Javis, que eren parella, van trencar la seva relació amorosa i van decidir seguir endavant com a duo artístic.
8: Muy contento y muchas ganas ya de que todavía queda para la bola negra en los cines, pero muy contento de este inicio de camino. ¿Cómo me voy a esperar yo lo que ha pasado? Madre mía, no sé, es muy, muy emocionante. La peli es un homenaje a parte de la historia de nuestro país y yo estoy seguro que mucha gente se ha alegrado de este premio. Madre mía, Penélope, todo el reparto que estuvo ahí apoyándonos, es muy fuerte, muy fuerte.
9: Ha sido muy aplaudido, pues, esas palabras, ¿no?, entre vosotros, entre Javi y...
8: Bueno, claro, ya sabéis, eso ya lo sabéis, eso es... Hay cosas que son para siempre.
0: Sí, sí, es mantenen y me encanta, ¿eh?
5: Sí.
0: Et dic una cosa, que a mi cap a Amèrica els Javis en 3-2-1, eh?
5: Home,
0: això,
5: i tant.
0: Això serà en 3-2-1.
5: I tant.
0: I estic convençut que, vaja, a l'inici ja ha estat una carrera brutal i apoteòsica, almenys els seus començaments i tot el que ens han presentat. Per tant, només els hi falta aterrar
5: al món de
0: Hollywood. Que tornaran a estar junts?
5: Pot ser. Jo ara no, però ara un temps.
0: No,
5: jo en el
0: home,
5: fons
0: no.
5: Els he vist, els he de dir, molt desconnectats. Javier Calvo està molt desconnectat.
7: Sí, el Calvo està molt desconnectat.
0: Masses anys ja, masses anys, ja està tot parlat,
5: però
0: ja està tot dit.
5: Però no ho sé.
0: Llepat.
5: Clar. Si tornen és per interès.
0: Quin interès?
5: No, vull dir...
7: Por interés te quiero, Andrés.
0: Sí, l'altre, bé dites populars, de veritat.
5: Però és que el calvo l'he vist fatal, eh?
7: El Calvo està fatal.
0: Ja
5: bueno, està molt punxat.
7: Molt allunyat.
0: Escolta'm, sí. També, el cor també batega a
5: Batgirl. Sí, perquè ha fet un concert a Corunya després d'evidentment triomfar el primer concert que va fer Bad Bunny aquí a Barcelona. I es veu que mentre cantava la cançó Otra Vez Más, que és una cançó de desamor, s'ha posat a plorar. Sentim-ho. Aquests crits d'eufòria és el moment en què Bad Girl deixa de cantar, la gent se n'adona i comencen a cridar-la, i de fet ella després ha emès un comunicat en què explica què li havia passat, explica que a banda de tota la intensitat del cap de setmana passat, doncs es veu que ha hagut d'afrontar la pèrdua de dos familiars molt estimats i alhora doncs seguia amb tots els compromisos de feina que ja tenia, i ha acabat afegint una frase que m'ha agradat molt. Diu: aprofito per recordar que els artistes i les persones públiques som éssers humans i vivim els mateixos problemes i emocions que la resta.
0: No para d'enviar missatges contundents, Bad Girl, cada vegada, cada entrevista que fa. És una lliçó, sobretot pels seguidors. Recordem que fa pocs dies parlava de l'amor i l'odi que senten a vegades els seguidors cap als artistes, i ella demanava menys amor a la vegada que menys odi també quan hi havia coses que no els hi agradava. Per cert, que avui també escoltarem a Bad Girl parlar de Bad Bunny. He recuperat un tall d'una entrevista que Bad Girl el mes de març va concedir a Xangai, on diu algunes coses interessants de l'artista. Ho compartirem d'aquí.

0: la música de Depeche Mode, que ara mateix sona per totes les freqüències de Catalunya Ràdio, també per les freqüències d'ICAT. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 26 de maig del 2022 moria als 60 anys el teclista de la banda, Andy Fletcher, amb 60 anys. Fletcher va ser un dels membres fundadors del grup i, de fet, el que expliquen és que era l'home tranquil de la banda, que aportava aquell punt d'equilibri necessari amb una banda i amb un grup que era tan famós com turbulent. Va néixer un 8 de juliol a Nottingham. Es veu que de petit no es perdia ni una missa i que tampoc li agradava gens la música, fins que doncs va acabar arribant al Regne Unit tota una gran onada del punk, i això el va fer acabar connectant amb la música.
0: I si Depeche Mode connecta amb la música, o millor dit, el seu teclista, l'Andy Fletcher, nosaltres connectem amb els astres cada dia perquè volem saber com ha estat tot plegat enèrgicament, i més un dimarts, aquest dia estrany de la setmana. Alerta, perquè avui ens ho expliquen Sergi Tous, astrocat.cat. Molt bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 26 de maig, Marta Taura fa quadratura amb Plutó Aquari. Traduït, energia intensa, tensió acumulada i ganes d'imposar la pròpia voluntat. Pot ser un dia de reaccions fortes, polsos de poder i decisions preses massa en calent. La clau és no entrar al xoc per orgull. Respira, baixa revolucions i utilitza aquesta força per transformar, no per destruir.
0: És que, clar, a veure, hem de calcular que hi ha gent que avui comença la setmana, també t'ho dic.
1: Doncs quin començament.
0: Doncs tindreu un començament que relaxeu-vos.
1: Sí, juleu-vos. Estigueu tranquil·lets, nois.
0: I a més, penseu que hi ha gent que no hem fet vacances el dilluns, com nosaltres, que vam venir a treballar ahir, i que vosaltres només treballareu 4 dies.
1: Sí, això
3: està bé. Per això hi haurà tensió, saps?
0: Clar, però que la gent es relaxi una mica, que encara queden uns quants dies per acabar la setmana. I mentrestant, qui bufarà espelmes avui?
1: Avui felicitem l'actriu Helena Bonham Carter, com dèiem a l'inici del programa, que estupenda de la vida, arriba als 60 anys. També en suma un mes l'exvocalista de The Fugees, Lauryn Hill, que avui arriba al 51, i a cop de ventilador arriba al 67 Raimundo Amador. I per últim, però no per això menys important, felicitem Lenny Kravitz, que, tal com has dit a l'inici, Xavi, avui bufarà 62 espelmes.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Vinga, va, 4 minuts, 4:45 del matí, acompanyant-vos en aquest primer tram del dia, com sempre. Som els matiners de Catalunya Ràdio, i aprofitant que avui també fa anys qui va ser el bateria dels Oasis fins l'any 2004, Alan White, en farem sonar una que no falla mai, que és pura cafeïna i que segur que us ajuda a començar aquest dimarts 26 de maig. És, evidentment, Don't Look Back in Anger.

0: Són 6:15, bon dia matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 26 de maig. En Alfonso també, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem, com cada dia, els primers titulars d'aquest matí. I avui tornem a posar el focus en el sector de l'ensenyament.
1: El govern i els sindicats es tornen a reunir aquest migdia. Tenen una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions i l'escull continuen sent els salaris. Els sindicats majoritaris esperen una oferta millor que la que van rebutjar divendres passat. L'executiu aquest cop els vol treure amb l'anunci que avui mateix aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals per al curs vinent. Declaracions a l'ACN de la consellera Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: També dia de moviment al Parlament amb els pressupostos com a protagonistes.
1: Aquesta tarda hi comença la desfilada de consellers per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra i els comuns. Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol.
0: I mentrestant a Madrid, des de fa dies, l'actualitat política té un protagonista clar, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: El sumari del cas Plus Ultra situa l'expresident espanyol com a líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. Afegeix que l'empresa de les seves filles servia per cobrar els suborns.
0: I tot això de retruc és pressió afegida per Pedro Sánchez.
1: Sí, perquè no només el PP creu que el desgast dels socialistes pels casos de corrupció l'obliga a convocar les urnes. En les últimes hores, fins i tot, hem sentit l'expresident socialista Felipe González pronunciar-se en aquest sentit.
3: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
1: Sánchez manté que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i esgrimeix els resultats econòmics de la seva gestió per defensar la continuïtat del seu govern.
4: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol.
1: Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes. Tot i això, les autoritats sanitàries asseguren que aquest nou cas no fa canviar ni el risc ni les mesures per la població general.
0: Pendents també de l'evolució d'un altre virus, el d'Ebola.
1: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot, que ja hauria provocat 220 morts. Se sospita que hi ha més de 900 persones infectades i ja han posat en alerta altres països de la regió. La preocupació pel virus s'estén a Itàlia, on hi ha 2 persones que viatjaven en un vol provinent d'Uganda i que han estat ingressades en un hospital amb febre.
0: I destaquem també que el papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial.
1: Assegura que no és moralment neutra, recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana. En la seva primera encíclica també ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic.
5: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
0: I parlem també d'aquesta onada primerenca, per no dir estiuenca, de calor.
1: Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes en diversos països europeus, com França, el Regne Unit i Portugal. Londres ha marcat ja el rècord històric de temperatura en un mes de maig amb 34,8 graus. A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta taronja, 17 més en alerta groga, i a casa nostra la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona.
0: Es nota, eh?
1: I tant.
0: Es noten aquestes nits. I encara ens queda.
1: Sí.
0: Paciència.
1: Acabem de començar.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
0: 6:06 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Vinga, anem-hi. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui Canalies un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes i cadascuna de les portades. El sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama, diu La Vanguardia, un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, apunta El Periódico, i un Zapatero, la casa del qual l'UDEF fixa com a lloc d'instruccions sensibles, segons l'Ara.
7: També Zapatero a les portades de de Madrid. El Mundo afirma que la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela. I El País, que el jutge ordena revisar tots els correus des del 2020.
6: Altres temes de portada, una de calor a Europa, ara ho dèiem, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb la gran foto de portada on es veuen desenes de londinencs amb banyador. Ahir, a la capital britànica, els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus.
7: El Papa és l'altre gran protagonista a la premsa, amb foto inclosa. El periòdico ocupa la seva principal instantània per acompanyar el text Lleó 14 adverteix sobre la intel·ligència artificial.
6: I un últim apunt per acabar, encara el periòdico avança que els Mossos van dubtar de Jonathan Andic quan va dir que no va veure la caiguda del seu pare.
0: I al marge dels articles d'opinió que n'hi ha sobre Zapatero, avui hi ha dos altres temes que aconsegueixen fer-se un lloc en els editorials dels diaris.
7: La Vanguardia, El País, El Mundo i l'ABC dediquen l'editorial al Papa, mentre l'Ara i El Periódico coincideixen a parlar d'habitatge.
6: La Vanguardia recorda que en la seva primera encíclica Robert Prevost ha advertit de l'avenç de la intel·ligència artificial i els seus magnats.
7: D'aquesta manera, diu el diari del grup Godó, el Pontífex referma la seva posició en l'escena política, enfrontat a Trump i els seus aliats.
6: El País titula Lleó 14 contra els tecnoligarques. El rotatiu destaca que, a més de posicionar-se sobre la IA, el Papa també pren partit sobre altres temes que tensionen la política mundial.
7: El diari de Prisa considera que Prevost podria haver estat més explícit en advertir sobre els perills de l'ultradreta.
6: El Mundo destaca que estem davant d'un Papa amb vocació d'influir.
7: I diu que el Vaticà té una visió pragmàtica, no refusa l'avenç de la tecnologia, sinó els accessos dels que la controlen.
6: L'ABC subratlla que el Papa té ambició intel·lectual, consciència històrica i voluntat d'influència pública.
7: I afegeix que cal que els governs estableixin marcs regulatoris capaços de protegir els drets fonamentals davant dels perills de la intel·ligència artificial.
6: Sobre habitatge, l'Ara diu que cada cop hi ha més símptomes de malaltia al mercat de l'habitatge, en referència a que molts immobles es venen sense cèdula d'habitabilitat.
7: I exposa que el fenomen de l'infrahabitatge es deu a l'escassetat d'oferta a Barcelona i al tancament de comerços que deixen locals buits.
6: El periódico posa el focus en les 5 ciutats on cal més del 50% dels ingressos mitjans per poder accedir a un habitatge. Són Barcelona, Madrid, Màlaga, Palma i Sant Sebastià.
7: I assenyala que les famílies amb rendes mitjanes també tenen problemes d'accés a l'habitatge.
0: 6:07, Sílvia Solanes, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb la premsa, amb la Sílvia, això sí, i amb la premsa repassem la premsa digital. És com una espècie de fusió de conceptes. A veure, alerta, si retireu diners al caixer, no us passeu.
8: No, perquè si retireu a partir de 1.000 euros en efectiu, l'agència tributària pot sospitar i començar a fer preguntes, tant si es tracta de retirar diners o d'ingressar. I és que només són els bancs els que fixen límits per seguretat, però a nivell estatal no hi ha cap límit ni cap norma que no es pugui fer això. Deixem OK Diario, que no és una falsa creença, sinó que ja s'han posat multes a persones que se'ls ha fet el requeriment i no el poden justificar. Aclarim, això no és cap delicte, el que passa que si et demanen, que sí que...
0: S'ha d'explicar.
8: Exacte, s'ha d'explicar.
0: 1.000 euros. Mira, ha sigut el meu aniversari...
8: Exacte.
0: I me'ls han donat.
8: Exacte. Els ingresses i...
0: ja està.
8: I això d'on ve?
0: Exacte. Alerta, la gimnasta catalana que triomfa a l'Àfrica.
8: Sí, es tracta de Cora Noguer, de la selecció de gimnàstica artística del Club Natació Granollers. És adoptada, originària de Mali, i ara ha aconseguit una plata als campionats africans júnior amb només 14 anys. Tot va començar quan va veure Simone Biles i va començar a preguntar als seus pares per què als Jocs de Tòquio no hi havia cap gimnasta de Mali. Una història que llegim a l'Ara.
0: I sembla mentida, però a qui li han perdonat 1 milió d'euros?
8: Doncs a un matrimoni de jubilats d'allà al Segrià i que just tenia un deute amb Hisenda. Un jutjat els ha concedit a través de la llei de segona oportunitat, aquesta segona oportunitat, ho explica el Segre, que detalla que els casos que afecten persones que han demanat aquesta segona oportunitat s'han disparat un 70% en un any.
0: Déu-n'hi-do. Què no s'entén?
8: Doncs encara hi hagi bars amb simbologia franquista i no els multin amb la llei de memòria històrica a la mà. Ho llegim al periòdico, que detalla 5 d'aquests locals que s'han convertit en llocs de peregrinació de nostàlgia de Franco. Aquests locals, segons el detall del diari, són a Madrid, Ciutat Real, Còrdoba i Salamanca. Segons l'advocat Eduardo Rans, que cita el periòdico, encara no s'ha fet el catàleg de simbologia d'exaltació com marca la llei.
0: Nits tropicals, comença a pujar la temperatura. A Londres ahir van arribar els 35 graus, per tant això ja comença a fer olor d'estiu, que s'acostuma a dir Marc Jurado.
6: Demà s'estiu i tot. podríem arribar.
0: No. Tenim la Marta, Diana i a mi no...
6: De les setmanes més càlides.
0: I espera't, Nosaltres feliços. La gent deuen rabiar amb nosaltres, però és que ens encanta que faci calor.
6: La calor agrada, suar ja no tant. Avui parlem d'una calor d'estiu que, de fet, no afluixarà Canalies. Tenim al davant un dia de sol, també de molta calor, màximes que rondaran els 35 graus a Ponent, els 32 a tot l'interior, i només al litoral es quedaran mínimament per sota dels 30. Una calor que s'intensificarà més de cara a dijous i divendres, amb valors que aquí també a Catalunya poden arribar als 38 graus.
0: I en 5 minuts arribem a 6:15 del matí. Amb la Marta Viana, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Amb què em sorprens avui, Marta?
8: Doncs notícia d'aquesta matinada, Karol G.
0: Que nostàlgica que estàs.
8: Sí, mira, aquesta nit s'han fet els Premis AMA 2026 i ella ha estat guardonada amb el Premi a l'Excel·lència Internacional Artística i un altre premi, un segon premi, a millor àlbum llatí per Tropicoquet. El premi, per cert, que li ha entregat John Legend durant la cerimònia que s'ha fet al Garden Arena de Las Vegas.
0: I tenim més coses també d'aquestes últimes hores.
8: Sí, perquè Mishima ha aparegut en la festa de comiat que li han fet a Pep Guardiola com a entrenador del City. Mishima!

0: Ara aquí potser jo no hi entenc, però entenc que Pep Guardiola és molt fan de Mishima.
1: Sí, i han cantat la cançó de Tot torna a començar, i al fons han projectat un vídeo del Pep Guardiola, doncs, com a diversos vídeos on se'l veia ell com a entrenador, i se'l veia a un Pep Guardiola realment molt emocionat, tenia allò llàgrimes als ulls,
0: sí.
1: Molt, molt emocionat, cantant també la cançó, i... qui hi havia entre el públic és Noel Gallagher d'Oasis. Vull dir que poca broma.
0: Quina bona qualitat, tu, escolta'm. Bé, doncs aquest comiat a Pep Guardiola amb la música de Mishima, i també tenim més previsions per avui.
2: Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat...
1: Ho vam explicar aquí als matiners, que Joan Manuel Serrat rebria el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música, un premi, per cert, que és la primera vegada que es dona un premi, aquest Premi d'Honor. Doncs avui al vespre es farà l'entrega, es farà a Madrid, amb una gala que es farà a l'Acadèmia de la Música. Per tant, també molt bones notícies per Serrat i per la música. I si et sembla, acabem amb un últim concert, en aquest cas a la capital catalana. Madison Beer, que és compositora, cantant, influencer nord-americana, es veu milions i milions de seguidors, ja va actuar el 2022 a la sala Rasmatas de Barcelona, i ara, doncs, puja un esglaó, puja un nivell més, i actua aquesta nit al Sant Jordi Club a 8:45 del vespre.
0: Moltíssimes gràcies, Marta.
1: Fins ara.
0: Fent camí ja cap a 6:15 del matí, fent els matiners, com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio, i també... Avui volem moure el dial recordant precisament la figura de Raimundo Amador. Avui és el seu aniversari. A veure què ens explica en Jan Soteres. Jan, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui que fa 67 anys el gran Raimundo Amador, movem el dial al 1999, quan Antoni Bassas entrevistava el guitarrista flamenc al matí de Catalunya Ràdio.
4: ¿Qué queda de la época de Pata Negra, de Veneno, de las juergas y las marchas de aquellos tiempos?
5: Pues queda por nosotros y...
4: ¿Y las juergas y las marchas?
5: Hombre, las marchas y las juergas se quedan para nosotros, ya eso no nos lo va a quitar nadie, eso no lo llevamos nosotros ya para allá, ¿sabes?
4: Y... Que nos quiten lo bailado.
5: Que nos quiten lo bailado, exactamente. Y después, pues, seguimos haciendo cosas, por ejemplo, con el Kiko yo siempre estoy haciendo cosillas y eso. Coincidimos en bastantes festivales, bastantes bolos, ¿no? Y siempre colaboramos unos con otros y eso. Pero lo que pasa es que, claro, la época del Veneno, pues fue la época del Veneno, ¿no? Que éramos solteros, pasábamos de todo el rollo del dinero, de todo, ¿sabes? Lo que queríamos, música, y pasárnoslo muy bien, ya está.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des d'Itàlia, Guillem Soler. Molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Si us agrada el vi, ara és el moment de viatjar a la preciosa zona de la Toscana italiana, perquè s'hi celebra la Cantine Aperte, dos dies en què els cellers obren les seves portes i deixen provar els seus millors vins. Montalcino, Bolgheri, Valdorcia, Montepulciano, Chianti són algunes de les zones on ja fa anys que l'enoturisme ha augmentat molt, i és ara, a finals de maig, quan els cellers s'omplen de visitants i ells presenten els vins estrella de la següent temporada. L'objectiu és donar a conèixer els vins locals i també crear una nova corrent de turisme que marxi de les grans ciutats i porti negoci a pobles més petits. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Itàlia, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Quina meravella, ara està la Toscana, veia el Roger.
7: Aviam com arriba avui el Guillem, després d'haver consumit vi a la Toscana. De
0: sí, perquè aquests tastos de vins vas fent copeta a copeta. Sí.
7: No, s'ha d'escopir.
0: No, ningú, ja ho sabem. No, no, escolta, anar fent, amb moderació...
7: I alegria.
0: I anar fent. Res, d'aquí 14 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: També amb moderació i alegria, sí. Tota l'actualitat del dia. Avui encara passa pel sumari del cas Zapatero. Parlarem d'aquestes joies que li van trobar. Trucarem a una gemòloga i taxadora que ens expliqui què val realment a totes les joies i els rellotges que li han trobat. També parlarem amb Ernesto Ekaizer, que és una de les persones d'Espanya que més coneix l'actualitat judicial. I també parlarem amb el seu portaveu, l'actual portaveu de Zapatero, que ens explicarà una mica com veu l'expresident tot plegat amb el Luis Arroyo. També tindrem temps de parlar de la nova encíclica del Papa sobre intel·ligència artificial amb el filòsof Francesc Torralba, el Papa que alerta dels perills de la intel·ligència artificial. I també parlarem amb Metges Sense Fronteres sobre l'Ebola al Congo, una situació que s'ha estat descontrolant i que, per tant, i que Metges Sense Fronteres està allà mateix intentant lluitar contra aquesta epidèmia. Després amb Xavi Sala i Martín comentarem l'actualitat econòmica i a partir de les 11, Ian Gibson. Interessant escoltar l'historiador espanyol. I després res, una mica d'humor i ja haurem fet el dimarts, què et sembla?
0: Doncs estupendo, com sempre, a partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio. Hi ha molts temes d'actualitat. Sovint la seva dada la vincula a algunes de les coses que passen precisament al món i més concretament en algun tema d'actualitat. Veurem què passa avui a la dada Maiol. Quins nervis, quins nervis! A participar tots els oients que ens esteu escoltant ara mateix, també la Marta i la Lara. Sorprèn-nos,
7: avui és
0: Mariol.
7: Molt fàcil.
0: Sí,
7: ahir parlàvem de la retribució dels expresidents espanyols. Doncs seguirem.
0: Va, anem pels presidents catalans, clar.
7: Quan cobra un expresident de la Generalitat?
1: Això va, que Nelias vas dir ahir que ho sabies.
0: I no ho vaig mirar, a més que no ho vaig mirar. És que jo també, fill meu...
1: L'espanyol eren 74.000 o així. El de la Generalitat potser una mica menys.
0: Una mica més, jo diria.
1: Més?
0: 100.000.
1: Vas, noies, més,
0: vinga, va.
1: Més.
0: Vinga, més, que som un país d'abundància.
7: 100.000, no. 120...
1: 69.000.
7: Doncs la persona que més ha costat és Marta Viana. Perquè, aviam, és una xifra aproximada entre 90.000 i 117.000 euros. Us explico.
0: Jo també, doncs,
7: Us explico. Un cop deixa el càrrec, tots els expresidents tenen una assignació equivalent al 80% del sou durant un mínim de 4 anys o la meitat del seu mandat. Val. És a dir, que Quim Torra, que va estar 2 anys, els va cobrar 4, i Jordi Pujol, que va estar 23,
0: doncs imagina, diuen.
7: Anys més. Això són 117.000 euros, però ara mateix ningú està cobrant aquesta assignació perquè Quim Torra ja va fer 4 anys i Pere Aragonès hi va renunciar perquè entra a l'activitat privada.
0: Molt bé.
7: La pensió de jubilació és el 60% del sou del president de la Generalitat. Per això Artur Mas i Pasqual Maragall perceben 91.941 euros. Montilla no els cobra perquè és el Consell d'Administració de Enagás. I això és el que és més important. A diferència de la pensió per ser expresident espanyol, la d'expresident de la Generalitat és incompatible amb qualsevol activitat privada que pugui comprometre la imparcialitat o aprofitar la seva condició.
0: El que hauria de ser.
1: Home, què menys. Això ens sembla molt bé.
0: Molt bé, els catalans, és que de veritat, eh? Com som?
1: Com som els catalans?
0: La vela, tu. Treballes a un altre lloc,
1: fora.
0: Una empresa privada, fora, està bé.
7: Home, hauria de ser normal que si tu cobres...
1: Sí, no, hauria de ser normal.
7: Si tu cobres un sou públic, sigui incompatible amb cobrar un sou privat en el que qual et pots aprofitar de la teva condició d'expresident.
0: I amb aquesta música tan tranquil·leta...
7: Amb una mica de Segadors animadet, una mica de Segadors animadet.
0: Els Segadors aquí fotrien mitja Catalunya segant amb aquesta cançó. Home, encara...
7: Tenien els camps rasos, rasos.
0: Ai, Déu meu, d'aquí uns moments. Recordem el pas de l'actriu meravellosa Ingrid Rubio per el programa Col·lapse de TV3. I també, alerta, què va dir Bad Gyal fa una setmana sobre Bad Bunny en una entrevista que va concedir a la revista Shanghai.
8: Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
10: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
1: Unilla. Ja ho sé.
10: Que és,
1: que jo no
10: estic dient que tots els pobres siguin delinqüents.
11: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
12: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament? El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
13: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
9: De dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio.
14: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
9: Amb Ricard Ostrell.
15: Em van passant coses.
14: Sí.
16: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
9: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
17: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
9: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
18: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
17: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
9: Crims, Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3Cat.
19: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
20: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
21: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
22: Com volguem dir si volia aprendre algo.
21: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
23: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Però automàticament dic que m'haig de pensar.
9: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
24: Els matiners.
25: A veure, tinc una bona notícia.
0: Tinc
25: una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa, però s'ha salvat.
1: Hi
25: ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall,
0: sí?
25: I ara mateix està vivint a Ripoll, en aquests moments.
1: Oh, molt bé!
25: Sí, té una feliç jubilació a Ripoll, protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
0: Eloi, tu no ho estàs veient, però Lara García, que era que deia, si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també. Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh?
25: Sí. Sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls.
0: Jo estic molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
9: Els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que mica a mica, com sempre, a poc, arribem ja a les 6 del matí. Res, mira, pràcticament 7 minuts i arribem. Benvinguts i benvingudes, com cada dia, al primer programa en directe a Catalunya, despertant-vos, fent els matiners. Ingrid Rubio, fantàstica, que és que no pot ser més meravellosa, va passar aquest dissabte per col·lapse, per conversar amb Jordi González, i sobretot va parlar d'un tema que acostuma a ser recurrent, però que és necessari que les actrius expliquin, que és l'envelliment o la forma d'envellir. Mireu la reflexió que feia Rubio.
26: Jo respecto moltíssim, i t'ho dic de debò, que cadascú, que cada company, companya, es faci el que li doni la gana.
0: Clar.
26: Que si per aquí vitamines, que si per allà bot, m'és igual. Ara, crec que ens ha costat també molt arribar a un lloc d'una dona sana, no? Com per tornar una mica, otra vez, a les dones primes de forma extrema.
0: Una mica artificial, fins i tot,
26: absolutament.
0: No?
26: Absolutament. A mi no m'interessa, perquè a mi m'interessa veure, no sé,
0: persones,
26: que tiré, l'Àngela Molina, la Vicky Peña, sí, actrius, la Montse Guallar, sí, que estan precioses en aquestes edats, que dius, és que els hi veig la vida.
0: Sí, sí.
26: A mi això m'interessa.
0: La Carulla fins l'últim dia.
26: Ai, la Carulla.
0: La Carulla fins l'últim dia. A mi em van dir a Madrid...
26: Mira, se m'ha posat la pell, és que clar, va ser la meva primera àvia.
0: A mi em van dir a Madrid que em posés botox perquè tenia arrugues aquí. Mm. Van dir, posa't botox. I saps què vaig fer?
26: No.
0: Em vaig posar ulleres. I amb les ulleres que porta el Jordi amaga, doncs, el que un teoria no tindria ni per què, no sabria ni per què amagar. En tot cas, poder recuperar l'entrevista d'Ingrid Rubio a col·lapse amb Jordi González a través de 3Cat. I bon moment, com us estàvem anunciant al principi del programa, per recordar què va dir Bad Gyal sobre Bad Bunny, just precisament que aquest cap de setmana sortia allà a l'escenari a cantar amb ell. Alerta a la història de Bad Gyal.
27: Honestamente, todas mis amigas siempre han estado locas por él y yo no era de ese team, pero sí es increíblemente sexy y guapo y viste bien y huele bien también. Y es siempre inspirador ver a una persona que sabes que en 2016 o 2015 trabajaba en un supermercado y conocerle en persona pues me inspiró como persona. Me parece increíble que él, siendo el artista más influyente ahora mismo, pueda enseñar también que es la cultura, que es Puerto Rico, que es el reggaetón y que es Puerto Rico también más allá del reggaetón. Todo lo que genera esa identidad de él, que le ha llevado a ser Bad Bunny, ese pedazo de artista que es y ese pedazo de estrella, celebridad que es, como que acerca al fan a quien es Benito, ¿no? Que al final nadie lo conocemos, pero él ha sabido muy bien cómo acercarnos a eso y fue increíble.
0: Bona reflexió, sens dubte, de Bad Gyal, una vegada més, que és que cada vegada que obre la boca Bad Gyal és una lliçó. M'encanta les entrevistes que concedeix últimament. 9-3-2-0-7-4-7-4, com cada matí us convidem a participar als matiners de Catalunya Ràdio. Marxem cap a Banyoles, cap al forn de pa Cal Nino. Vull saludar l'Ariadna Vidal. Ariadna, molt bon dia.
28: Hola, bon dia.
0: Digue'm,
28: bon dia,
0: matiners. Bon dia, matinera.
1: Bon dia.
0: Digue'm, Ariadna, que ja tens el forn preparat, que les ensaïmades, els croissants, tot això ja està...
28: Tot això està a punt. A punt per arribar a les botigues, acabat de fer, i tot boníssim.
0: Ariadna, a quina hora comencem a treballar cada dia?
28: Doncs a 2:45 de la matinada.
0: Mare de Déu, santíssima. Però escolta'm, però a quina hora et lleves per començar a treballar aquesta hora?
28: Bueno, com que visc bastant a la vora, em llevo les dues. I surto amb les lleganyes a la cara i sense prendre cafè, correrem cap a la feina.
0: Has d'aprofitar al màxim les hores de son, no entenc, Ariadna?
28: I tant, total.
0: Clar, perquè...
28: Dormim 6 hores al dia.
0: Clar, si te'n vas a... Si et lleves aquestes hores, a quina hora marxes a dormir?
28: Doncs entre 7 i 8 de la tarda.
0: Encara dorm... Però sense migdiada ni rep al mig?
28: Sí, no, sí, sí, la migdiada sempre cau.
0: Perquè...
1: És inevitable.
28: Sí, no, no,
0: I no sé si és migdiada molt perillosa, perquè a vegades nosaltres ho comentem amb l'equip del programa, que hem de vigilar, que has de controlar la migdiada, que si te'n va una mica de les mans ja has begut oli.
28: En el meu cas no, perquè no sé què em passa, però jo dormo hasta dreta. Vull dir que puc dormir a 9:30, despertar-me a les 6 i a les 7 anar-me a dormir.
0: I això ho fem de dilluns a divendres, Ariadna?
28: De dimarts a diumenge.
0: Uf, Déu-n'hi-do, també.
28: Déu-n'hi-do. El cap de setmana és quan és més dur, perquè hi ha més feina.
0: Sí. Clar, però també tens la sort, després entenc que de diumenge, tarda, dilluns, que són els dies que la gent treballa, tu estàs de vacances i no et deus trobar tan merder si vols fer coses.
28: Això és perfecte, m'encanta. És que m'agrada molt sortir amb moto i la veritat és que no surt... Ara, veient com estan les carreteres, un diumenge, horrible, no sortiria.
0: Millor el dilluns, que estàs sola i que ningú t'emprenya, no?
28: Correcte.
0: Molt bé.
28: El doncs dilluns és fantàstic.
0: Ariadna, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i t'acompanyarem sempre de 5 a 6 del matí, això segur.
28: A vosaltres, us escoltem cada nit aquí al forn.
0: Home, molt bé,
28: un aplaudiment.
0: Molt bé, sí senyor, molt bé.
28: Gràcies.
0: Gràcies, Ariadna, una abraçada.
28: Igualment.
0: Adéu, salutacions també a tothom que ens escolta des de Banyoles. A veure, Eloi Cordomí, bon dia.
25: I bona hora.
0: Escolta'm, jo estic pensant que faré una secció, l'home del temps que viu a la muntanya. Pues cada dia m'hauries d'explicar una mica una història.
25: Vale, me l'aniré pensant. Mira, de moment et puc explicar que les gallines les veig bastant bé.
0: No m'ho diguis.
25: Bastant bé, sense
1: clar.
25: El gall.
1: Home, clar.
25: Estic esperant a veure si els hi torna a créixer les plomes, perquè ja et vaig dir que els galls se les muntava, i llavors totes les plomes de l'esquena els hi havien saltat.
1: Què dius? Que agressiu.
25: Clar, per això el gall estava com sentenciat gairebé.
0: Però, Eloi, però una cosa,
25: ja
0: és a dir...
25: observant a veure què passa.
0: Totes les gallines anaven pelades de l'esquena per culpa del gall?
25: N'hi havia tres... En tinc quatre gallines.
0: Sí?
25: Hi havia dues molt pelades. I una més que no li agradava i passava d'ella.
0: Sí?
25: I una altra així mig.
0: Pobres, de veritat.
1: Però pelades, les tres que tenies.
25: De l'esquena, un trosset de l'esquena. Allà
0: de
25: on el gall enganxa les potes,
0: marcava
25: les urpes, per enganxar-se... Doncs allà és on quedaven pelades.
0: I com has notat que estan més tranquil·les? Ponen més ous?
25: No, crec que ponen els mateixos ous, però van fent la seva vida tranquil·lament, pugen a la muntanya, tornen, van fent... Home. Hi ha una que noto que sí que el troba a faltar, que està com més descol·locada.
0: La més enamorada. La que devia tenir la relació.
25: La que no pillava.
0: La que estava més enamorada i la que el gall passava d'ella.
1: En silenci.
0: La vida és això, és que les històries funcionen així. Veus, ja tenim una altra història. Marta Viana, Lara García, fins demà, estimades.
1: Fins demà.
0: Gràcies.
25: Adéu, Marta.
0: Eloi, quin dia ens espera avui? Va, som-hi.
25: Va, un dia de calor. Mira, avui allà on notarem més la pujada de la temperatura serà la costa, que fins ara es quedava cap als 26-27 graus. Avui segurament ja arribarem als 29-30 graus a la costa i demà és possible que en alguns llocs del litoral ja se superin els 30 graus.
0: Déu-n'hi-do.
25: I a l'interior, unes temperatures molt semblants a les d'ahir. 34 a les més altes a Ponent, més de 30 a la resta, dies de sol i fins divendres ben bé no arribaran les tempestes.
0: Estarem pendents, doncs, d'aquesta calorada que tenim aquesta setmana. Eloi Cordomí, moltes gràcies, estimat.
25: Adéu-siau, fins ara.
0: Que vagi bé, fins demà. Ja el tenim preparat. Ricard, 5 segons, s'engega el matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, matiners, i tornem demà. Que tingueu un bon dimarts.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 21 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 13 graus a Tremp i 11 a Granadella. Després del que per molts ha estat un cap de setmana llarg, avui tenim reunions del govern català i també de l'espanyol, amb carpetes molt diferents sobre la taula. A Palau, un cop encarrilats ja els pressupostos, el govern té pendent encara resoldre el conflicte amb els professors. I a la tarda hi ha nova reunió, que avui coincideix amb una vaga d'un dels sindicats d'estudiants. I a Madrid només es parla de Zapatero i del sumari del cas Plus Ultra.
1: Són joies que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
0: És el portaveu de l'expresident. Luis Arroyo explicava així a la SER les joies que s'han trobat a la caixa forta del despatx de Zapatero. Avui, amb nosaltres serà Luis Arroyo també, el portaveu de l'expresident en temps d'àgora i amb, també amb una gemòloga, que parlarem, i taxadora, d'aquestes joies que s'han trobat i també amb el periodista Ernesto Ekaizer. I en el sumari, el jutge insisteix que en la idea que situen Zapatero com el líder d'una trama corrupta i que les instruccions més sensibles les donava des de casa seva. I cada dia que passa també se sumen més veus a demanar eleccions anticipades. Ara també dins del socialisme. Al matí de Catalunya Ràdio avui hem parlat amb l'exministre de Zapatero, Celestino Corbacho.
2: Em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama polític actual, no?
0: Sentirem més reflexions de Corbacho en temps d'agora, qui, per cert, admet que no sap a dia d'avui si unes eleccions votaria a Pedro Sánchez. I parlarem també amb el teòleg i assagista Francesc Torralba sobre l'inèdit missatge del Papa sobre la intel·ligència artificial.
3: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know. But deliberately chosen because this moment...
0: Lleó 14 parla de desarmar i posar fre al poder de les elites tecnològiques. Segons el Papa, la intel·ligència artificial genera noves formes d'esclavitud i la pèrdua de memòria històrica. Parlem amb Francesc Torralba, que és una de les persones que l'ha assessorat a l'hora d'escriure aquesta encíclica. I a l'Iran, aquesta matinada, els Estats Units han atacat punts del sud de l'Iran. Des de Washington s'assegura que s'estan defensant pròpiament i que això no afecta les converses de pau. Avui repassarem les conseqüències econòmiques del plegat també amb el professor Xavier Sala i Martín. I a les 11 entrevistarem l'historiador i hisperista Ian Gibson, que acaba de publicar un llibre sobre Federico García Lorca. Es titula No me encontraron.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 5. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia.
1: Fem un cop d'ull a la matinada. I amb què ens portem aquest matí?
2: Amb el ple del Congrés, que avui vota si tramita la llei perquè les reunions de veïns, les reunions de comunitats de veïns, es puguin fer de manera telemàtica. La llei incorpora que el llibre d'actes es pugui fer també amb suport electrònic. És una proposta del PP que ja va passar pel Senat, on va superar, i de fet per unanimitat, un dels primers filtres.
1: I a Brussel·les?
2: En plena pugna amb la Xina pels cotxes elèctrics, Ferrari ha presentat el seu primer cotxe 100% elèctric. Es diu Luce, l'ha dissenyat Johnny Ive, que havia treballat per Apple. De fet, el cotxe té un cert aire al minimalisme d'Apple. El Luce de Ferrari costa 550.000 euros i té una autonomia de 530 quilòmetres.
1: I amb què ha de dormir als Estats Units?
2: Amb un reportatge del New York Times sobre les reunions de Donald Trump amb el seu gabinet, bàsicament el que ha fet el diari és analitzar hores de gravacions de trobades per veure què es diu. Una de les conclusions, els membres del govern dediquen una part important del temps a ensabonar el president, de mitjana. Diu, una de cada 6 frases és per afalagar Trump, aplaudir-lo o criticar els seus rivals polítics.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb el principal organisme de control de valors del país, que ha anunciat una sanció a 3 cases de borsa per fer negocis de valors transfronterers de manera il·legal. Bàsicament, facilitar les operacions de valors estrangers per clients xinesos. D'aquesta manera, l'estat xinès vol mantenir i fins i tot reforçar el control de capital.
3: Avui és dimarts 26 de maig, ens hem despertat amb 21 graus ja a Mataró, 12 graus a Valls i 8 graus a Esterri d'Àneu. Avui es preveu un altre dia de sol, un altre dia amb temperatures molt altes per l'època de l'any, molt semblants a les d'ahir, de fet, com a mínim a les comarques de l'interior, se superaran a gairebé tot arreu els 30 graus, poden arribar als 34 a Ponent, i avui la novetat és que a la costa també s'arribarà als 29 o 30 graus, per tant aquí serà on pujarà més la temperatura respecte a la d'ahir. De cara a demà ja arribarem als 35 a Ponent, dijous podríem arribar als 37 a les zones més càlides també de l'oest de Catalunya, i sembla que divendres podrien envareixer algunes tempestes de tarda al Pirineu.
1: Ara són les 6 i 6. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
1: I Gio Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Finalment, el sumari del cas Plus Ultra ha refermat el que apuntava. Fa uns dies, l'escrit del jutge situa Zapatero com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
6: L'empresa de les filles era clau en el cobrament de suposats suborns i el seu domicili era el centre neuràlgic per planificar instruccions i fer funcionar la xarxa d'empreses. El magistrat ha emès una ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències pertinents a organització criminal i blanqueig de capitals.
7: El Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que el sumari no hi apareix cap conversa seva. Sempre va intentar, diuen els investigadors, esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten el despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular, el nucli físic, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Segons la secretaria de Zapatero, les joies que es van trobar en la caixa forta oculta en el despatx eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. El jutge ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de Plus Ultra. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I en total són més de 2.000 pàgines d'un sumari que també detalla el paper que jugava l'empresa de les filles de Zapatero i la influència del seu entorn sobre Venezuela. Àlex Giral Robert.
8: Pel jutge Calama hi ha indicis sòlids que la companyia de les descendents de Zapatero només era un instrument de l'entramat, no desenvolupava cap activitat real a punta i la xarxa la feia servir per canalitzar les comissions il·lícites a través de factures genèriques. A banda, el sumari també recull el gran poder d'influència de l'amic i suposat testaferro de l'exlíder socialista sobre Caracas. Creu el jutge que fins i tot hauria tingut capacitat per incidir en l'alliberament de presos veneçolans. A Julio Martínez Martínez, per cert, li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador. La paperassa judicial també inclou un dinar de Zapatero amb José Luis Ábalos i Coldo García una setmana després que la Moncloa aprovés el rescat de Plus Ultra. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara com ara, els nous detalls que es van sabent del cas Zapatero no fan variar el discurs del PSOE i els plans de Pedro Sánchez ni tampoc els dels seus aliats del govern sumar que no passen per avançar eleccions.
9: Els socialistes afirmen que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i confien en les explicacions que doni davant del jutge. Partint d'aquest posicionament, Pedro Sánchez s'ha refermat en la continuïtat del govern i ho ha avala pel bon resultat de la gestió econòmica.
10: Que España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
9: A l'espera de les explicacions de Zapatero i abans de fer-se públic el sumari, el portaveu de l'expresident, Luis Arroyo, qualificava les acusacions de l'UDEF de conjectures i disbarats.
1: I el Partit Popular veu la possibilitat de fer caure Sánchez més a prop i augmenta també la pressió sobre el PNB.
6: Els nacionalistes bascos han dit que no veuen futur a la legislatura més enllà d'aquest 2026 i el portaveu dels populars, Borja Semper, els incita a donar suport a una eventual moció de censura.
4: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
6: Ahir també va aparèixer en escena Felipe González, un dels socialistes més crítics amb Sánchez sempre. Diu que no es creu que Zapatero tingui capacitat per liderar una trama d'aquestes dimensions, però vol eleccions anticipades.
5: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
1: Celestino Corbacho, que va ser ministre de Treball en Zapatero entre el 2008 i el 2010, s'afegeix a Felipe González i reclama eleccions anticipades a l'Estat.
9: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el també exalcalde de l'Hospitalet de Llobregat constata que Pedro Sánchez no ha pogut aprovar pressupostos en 3 anys i que la fragilitat parlamentària li dificulta tirar endavant iniciatives al Congrés.
11: A mi em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals i que al cap i a la fi el poble, amb la seva participació i amb el seu vot, decideixi el que tingui que decidir.
9: En la seva última etapa a la política, Corbacho va ser regidor de Ciutadans a Barcelona després que el fitxés Manuel Valls en el seu intent de convertir-se en alcalde de la capital catalana.
1: En temps d'agora aprofundirem més en la seva valoració de la imputació de l'expresident Zapatero. I, a banda de tot això, avui també us expliquem que la Guàrdia Civil conclou ara que la càtedra que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid, complia la normativa legal.
6: La Unitat Central Operativa del Cos reconeix que no ha localitzat pagaments opacs als comptes de Gómez ni indicis que s'enriquís il·lícitament pels 17.000 euros que va ingressar de la Complutense als 2 anys de la càtedra. Tampoc han pogut aclarir si va explotar comercialment el programa creat per als estudis. Sí que obre la porta a possibles irregularitats amb les dues empreses que van desenvolupar aquest programari. Recordem que l'organització d'ultradreta Azteoir li demana 24 anys de presó. La Fiscalia, però, vol l'arxivament del cas.
1: I 5a reunió avui entre el govern i els sindicats d'educació per intentar desencallar el conflicte.
9: Mentrestant, el govern aplana el terreny i aprovarà avui mateix la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, el gran gruix per a l'escola inclusiva.
12: Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories, un fet que no convenç els sindicats perquè no beneficia a tots els docents. Tot això, mentre el cicle d'aturades continua, avui s'hi afegeix la que ha convocat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans pels alumnes de secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona, la protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat i a València, a les 10 del matí, a l'Institut Ferrer i Guàrdia. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquesta tarda comença la desfilada de consellers al Parlament per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra Republicana i els Comuns.
6: Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol.
13: Avui arrenca el primer tràmit d'aquest debat parlamentari, que serà tranquil per Salvador Illa perquè ja té els vots lligats, però igualment els 16 consellers s'han de sotmetre a les preguntes de l'oposició per qüestionar les prioritats dels comptes. Els primers a defensar la seva part seran, a primera hora de la tarda, el conseller de la presidència Albert Dalmau i la d'Interior Núria Parlon. Dijous al matí serà el torn d'Esther Niubó en plenes negociacions amb els sindicats d'educació. I divendres a la tarda tancarà la ronda de compareixences Alicia Romero, la titular d'Economia i artífex dels primers pressupostos del govern Illa. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars del sud de l'Iran, però la treva continua i les negociacions per un acord de pau semblen ben encaminades.
9: Fons de l'exèrcit dels Estats Units han informat que han atacat rampes de llançament de míssils que amenaçaven l'aviació nord-americana i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. Les mateixes fonts han qualificat l'atac de contingut i llançat en legítima defensa. Fins ara no hi ha notícies d'una eventual resposta iraniana.
1: De fet, com veiem, les negociacions de pau avancen, tot i que l'acord no és imminent.
6: En qualsevol cas, una representació iraniana ha viatjat a Qatar, un país que Teheran va atacar abans de l'alto el foc i on hi ha dipositats part dels diners iranians bloquejats per les sancions internacionals. El Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeix avenços en les negociacions amb Washington.
14: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
6: Segons ha filtrat, l'acord de pau inclouria, a més de la reobertura de l'estret d'Hormuz, l'aixecament de les sancions internacionals. Les mateixes fonts diuen que l'equació nuclear es deixarà per a una fase posterior. En aquest sentit, Donald Trump ha admès a la seva xarxa Truth Social que l'urani enriquit de l'Iran podria ser destruït en el mateix territori iranià. Fins ara, recordem que afirmava que Teheran els hauria d'entregar aquest material i que ells el destruirien. Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure el preu del petroli fins als $95 al barril de Brent.
1: I el Kremlin ha amenaçat Ucraïna amb una onada d'atacs contra el capital de Kiev, sobretot contra centres de comandament militars escampats per tota la ciutat, on hi ha personal de l'OTAN i també delegacions diplomàtiques.
9: Moscou ha recomanat al personal estranger que surti de la ciutat i, de fet, el ministre d'Afers Estrangers, Sergei Lavrov, ha trucat al seu homòleg nord-americà, Marco Rubio, per comunicar-li, segons ha informat la diplomàcia russa, la diplomàcia russa. El cap de la diplomàcia ucraïnesa, mentrestant, ha instat els socis de Kiev a no cedir el que ha qualificat de xantatge rus i a proporcionar més ajuda i armament a Ucraïna. De fet, França ha rebutjat l'advertiment del Kremlin amb l'argument que estan acostumats a les amenaces de Putin.
1: I el Papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial i assegura que no és moralment neutra i recorda que ha estat i ha d'estar al servei de la dignitat humana.
6: En la seva primera encíclica també ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic.
15: Nuclear disarmament remains a service.
16: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
6: Lleó XIV ha avisat que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques pot generar més desigualtats i manipulació. També ha denunciat l'impacte ambiental i social de la IA, assenyalant que en l'extracció de minerals necessaris per a aquesta indústria encara hi treballen menors.
1: Un fet que contrasta també amb un altre fet, que és que l'Església no ha vist fins ara cap problema en comprar valors a la indústria de la intel·ligència artificial. Per tant, potser està molt bé fer encícliques, però també aplicar-ho. I un dels convidats a la presentació de la primera encíclica del Papa Lleó XIV va ser Christopher Olá, és cofundador d'Anthropic, una de les principals empreses dedicades a la intel·ligència artificial.
9: Des del Vaticà, Olá va defensar que el desplegament i la difusió de la intel·ligència artificial no depenguin només de les grans multinacionals del sector.
17: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
18: It is an unsolved problem.
9: Anthropic, fundada per Olá, i algun dels exempleats de la companyia que va posar en marxa ChatGPT sempre ha mostrat reserves sobre la velocitat amb què s'implementa la intel·ligència artificial i sobre l'ús que se'n fa.
1: Ara són les 6 i 18. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
19: Bon dia.
1: Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes per calor en diversos països europeus com França, el Regne Unit i Portugal.
20: El Regne Unit ha marcat el rècord històric de temperatura en un mes de maig. Concretament a Londres, els termòmetres van marcar ahir 34,8 graus, 2 graus més que l'anterior rècord de maig, que va ser el 1922. A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta roja i 17 més en alerta groga. Ahir ja es van registrar temperatures màximes de 36 graus a la costa oest del país. A casa nostra la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona. La nit de diumenge el termòmetre del Raval no va baixar dels 20 graus i mig. La ministra Sarah Hessen atribueix l'avançament de l'estiu al canvi climàtic.
21: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal.
20: Aquesta pujada de temperatures afecta pràcticament tota la península.
1: I el Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol.
22: Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu en l'última PCR no té símptomes. És un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Ara l'han portat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre. Les autoritats sanitàries asseguren que aquest cas no fa canviar ni el risc ni les mesures per la població general. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i pràcticament sense símptomes.
1: I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, Viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que hauria provocat 220 morts.
0: L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les feines de control. Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. Uganda ha confirmat dos possibles nous casos que eleven a 7 les persones afectades pel virus en aquest país. Justament un vol des d'Uganda ha obligat a activar a Itàlia la vigilància sanitària sobre diverses persones. Hi ha dos viatgers ingressats amb febre en un hospital de Milà. A tots dos se'ls faran proves diagnòstiques segons els protocols i també s'ha activat la vigilància preventiva dels seus familiars. Recordem que el brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig al Congo. Es tracta d'una variant sense vacuna ni tractament específic que té una taxa de mortalitat del 50%.
1: I el Servei Català de Trànsit qualifica de tràgic el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accident de trànsit.
20: L'últim accident amb víctimes va passar ahir al matí a Polinyà, al Vallès Occidental, on un motorista va morir després de xocar frontalment contra un turisme. De fet, de les 5 víctimes mortals al cap de setmana, 3 eren motoristes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha posat el focus en aquest col·lectiu.
18: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
20: Des de principis d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 20 de les quals són motoristes.
1: I Comissions Obreres i la UGT reclamen que el salari mínim es revisi cada 6 mesos.
22: Els dos sindicats apunten que l'escalada de preus que ha provocat la guerra a l'Iran està fent que els treballadors estiguin perdent poder adquisitiu. En aquest sentit, recorden que l'augment aprovat per aquest any va ser del 3,1% i la inflació ja supera aquesta xifra en una dècima. Per això, creuen que no s'hauria d'esperar a finals d'any per revaloritzar el salari mínim. Comissions Obreres i la UGT han traslladat aquesta proposta durant la reunió amb el govern espanyol i la patronal d'aquest dilluns per valorar les mesures anticrisi. El sindicat les volen mantenir més enllà del 30 de juny.
1: I la pintora i escriptora Paula Bonet ha denunciat a les xarxes socials que algú hauria interromput la seva galeria d'art.
0: En un missatge publicat ahir a Instagram explica que un intrus hauria trencat el vidre de la porta, hauria mogut diverses obres i hauria robat una peça. Bonet recorda que fa 10 dies que va quedar en llibertat provisional l'home que l'assetja des del 2019 i que estava en presó preventiva des del juliol passat, després que el juny assaltés el taller de l'artista. De fet, el 2023 la justícia el va absoldre perquè tenia un trastorn mental, però la sentència li va imposar un tractament psiquiàtric durant 4 anys i un ordre d'allunyament de l'artista durant una dècada. Bonet, que assegura que fa un any que intenta fer vida normal, diu que no farà més declaracions sobre el cas.
1: I comoció al Partit Nacionalista Escocès per l'enviament a presó d'un exalt càrrec que va confessar haver robat 460.000 euros, amb els quals es va comprar vehicles i articles de luxe.
20: Peter Murrell era el marit de l'aleshores primera ministra Nicola Sturgeon, que ha dit que no en sabia res.
1: Anem cap a Londres, Quim Olivares.
19: L'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès ha admès davant l'Alt Tribunal d'Edimburg que va desviar més de 400.000 lliures de la formació. Sentim la policia escocesa.
23: Va abusar de la seva posició privilegiada amb accés als fons del partit per ingressar diners als seus comptes i finançar-se un estil de vida fastuós que anhelava però no es podia permetre.
19: Segons l'acusació, Peter Murrell es va comprar articles de luxe, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha

0: dos.
1: Mishima apareix per sorpresa en la festa de comiat de Pep Guardiola com a entrenador del City. El grup ha interpretat la cançó Tot torna a començar mentre de fons es projectaven vídeos i imatges del pas de Guardiola al capdavant de l'equip entre el públic, Noel Gallagher d'Oasis.
2: I la segona.

0: colombiana Karol G triomfa als American Music Awards 2026 amb els premis a l'excel·lència internacional artística i també el millor àlbum llatí per Tropicoqueta. El premi li ha entregat John Legend durant una gala que s'ha celebrat al Garden Arena de Las Vegas.
1: I la tercera.

0: Joan Manuel Serrat rebre avui el Premi d'Honor a l'Acadèmia de la Música Espanyola. És la primera vegada que es dona aquest premi. L'Acadèmia ha volgut valorar la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons. La gala se celebra aquesta nit a Madrid.
1: Se conocéis, se temeáis, si un día para mi mal viene a buscarme la parca.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
2: Presència massiva de jugadors catalans a la convocatòria de selecció espanyola.
3: Nou catalans, Luis de la Fuente convoca Joan García, Cubarsí, Eric García, Lamine Olmo del Barça, Raya de l'Arsenal, Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. Pedri, Gavi, Ferran Torres completen la convocatòria que té nou jugadors del Barça. No hi ha cap jugador del Madrid. Diumenge comença la concentració de cara al Mundial de l'11 de juny.
2: I el tècnic del Girona, Mitchell, llença un missatge en què diu que el club és immortal.
3: A través de les xarxes socials admet que viu en un moment dur, que la tristesa i el buit són enormes, i afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'èlit perquè, diu, és immortal.
2: I missatge també de Michael Jordan en el comiat de Guardiola.
3: A través d'una pantalla gegant al final de la rua que el City va fer per acomiadar el tècnic.
4: Hey Pep, this is Michael Jordan. I just want to congratulate you on an unbelievable career. Enjoy your retirement.
3: I Jordan el va felicitar per la seva carrera, li desitja sort al golf i que la mantingués recta. Aquest va ser el missatge de la llegenda del bàsquet mundial. Guardiola eufòric va agrair el suport del president del club i la connexió amb els aficionats de la ciutat.
5: Connection that this club... For Khaldun Al Mubarak and all the people and with all the city.
3: Ramon Terrats deixa l'Espanyol, el club no allarga la seva sessió i els quarts de la Lliga d'Hockey Patins Masculina, Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus.
6: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
8: Bon dia. Avui us proposo, com a motiu per llevar-vos, que m'ajudeu a respondre una pregunta que em ronda pel cap des del cap de setmana i és la següent. Això de la casita dels concerts de Bad Bunny no us grinyola una mica? Suposo que sabeu de què parlo perquè ha sortit absolutament a tot arreu, però per si de cas us ho explico. Als concerts del Bad Bunny hi ha una caseta, així amb estètica humil, porto-riquenya, al mig de la pista des de la qual ell canta algunes cançons. I aquesta caseta està habitada, diguem-ne, durant el concert per persones, persones famoses, convidades per l'organització i també altres persones. Quines altres persones? Doncs pel que he pogut saber, abans del concert hi ha una sèrie de senyors que es passegen entre el públic buscant gent guapa per estar a la casita. Tu sí, tu no. Amb criteris, diguem-ne, estètics, bàsicament. O sigui que la casita, que representa els concerts del Bad Bunny, una caseta humil de Puerto Rico, d'humil no en té res. Hi ha bàsicament gent o molt rica o molt famosa o gent triada del públic per guapa. I no ho sé, em sembla una forma de classisme bastant hipòcrita, tenint en compte la temàtica del concert.
2: I avui cançons sobre l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial.
3: On va dir, entre d'altres coses, que els humans són imperfectes i finits, i és per això títols imperfectes, títols incomplets, és a dir, títols de cançons, que tenen d'alguna manera una frase a mitges. Per exemple, If You Could Read My Mind, si poguessis llegir-me la ment, aquí a la versió que es va fer per la pel·lícula Studio 54.

0: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Comencem amb una informació de darrera hora. Ampli dispositiu policial contra una organització criminal a Girona.
1: El desplegament policial compta amb més de 600 efectius dels Mossos d'Esquadra. L'objectiu és detenir els membres de la banda dedicada al cultiu de marihuana, distribució de drogues i blanqueig de capitals. El cas sota secret de les actuacions contempla diverses entrades a immobles de la demarcació gironina.
0: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era el líder d'una estructura estable i general arquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
2: El sumari també destaca el contingut de la caixa forta oculta al despatx de Zapatero, on es van trobar, entre d'altres, diverses joies. Luis Arroyo, portaveu de Zapatero, aquesta nit a la SER.
3: Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1.000.000 euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
2: Segons la secretària de l'expresident, les joies provenien d'una herència de la dona de Zapatero i de regals de viatges.
0: De moment, els plans de Pedro Sánchez i els seus socis de Sumar no passen per avançar eleccions.
1: Una possibilitat que defensa el Matí de Catalunya Ràdio l'exministre socialista Celestino Corbacho.
4: Em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama polític actual, no?
0: I a l'Àgora sentirem algunes reflexions més de Corbacho. També parlarem el mateix Arroyo amb la gemòloga Eva Gómez i també analitzarem amb el periodista Ernesto Ekaizer i els analistes del Matí de Catalunya Ràdio el que està passant. I aquí avui, cinquena reunió entre Educació i els sindicats d'Educació per intentar desencallar el conflicte.
2: Mentrestant, el govern aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. El gran gruix per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera.
5: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa.
0: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua i les negociacions per un acord de pau semblen ben encaminades.
1: Fonts de l'exèrcit dels Estats Units han qualificat l'atac de contingut i llançat en legítima defensa. Unes hores abans, el Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeixia avenços en les negociacions.
6: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent, però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
0: I Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial.
2: En la seva primera encíclica, el papa assegura que no és moralment neutre i recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana.
7: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
8: It is an unsolved problem.
0: I quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes per calor en diversos països europeus com França, el Regne Unit i Portugal.
1: Aquí la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona. La ministra Sara Ajeksen atribueix l'avançament de l'estiu al canvi climàtic.
9: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal.
0: El director general de l'OMS viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts.
2: L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant i que el conflicte armat que viu el país dificulta les tasques de control.
0: En parlarem també aquest matí amb la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Esperanza Santos. I la malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa.
1: Una investigació liderada per IS Global i publicada avui a The Lancet avisa que la malaltia del fetge continua infradiagnosticada i fora de les grans estratègies de salut pública.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de les portades.
10: Sí, el sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama, diu La Vanguardia, un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, apunta El Periódico, i un Zapatero, la casa del qual l'UDEF fixa com a lloc d'instruccions sensibles, segons l'Ara. També Zapatero, les portades de Madrid, El Mundo afirma que la trama de Zapatero trafica ficaven petroli i or de Veneçuela, i El País, que el jutge ordena revisar tots els seus correus des del 2020. Altres temes de portada, una de calor a Europa, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb la gran foto de portada on es veuen desenes de londinencs en banyador. Ahir a la capital britànica els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus. El papa és l'altre gran protagonista de la premsa, amb foto inclosa. El periòdico ocupa la seva principal instantània per acompanyar el text. Lleó 14 adverteix sobre la intel·ligència artificial, i un últim apunt per a acabar, encara el periòdico que avança que els Mossos van dubtar de Jonathan Andic quan va dir que no va veure la caiguda del seu pare.
0: Avui a Sant Feliu de Llobregat es desperten amb 16 graus, al migdia arribaran els 31 i a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, en tenen 13, màxima prevista de 33. Aquesta setmana la temperatura continuarà pujant cada dia una mica més. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Sí, avui on més es notarà la pujada serà el litoral. A diferència d'aquests últims dies, avui a molts llocs de la costa ja fregaran o arribaran els 30 graus. I a l'interior encara s'arribaran entre els 30 i 34 graus. Tot això en un dia de sol que repetirà també demà dimecres i dijous.
0: I ara que s'ha fet públic el sumari del cas Plus Ultra, pel qual ha estat imputat José Luis Rodríguez Zapatero, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Els espanyols s'han fotut tots solets en un embolic a base d'obrir la veda sobre la situació econòmica dels seus expresidents. El pobre ZP li ha muntat un judici per cobrar quatre comissions mal comptades, com si fos el Capone. I a hores d'ara la situació s'ha fet tan grotesca que l'UDEF li ha requisat fins i tot les joies que guardava la seva dona. Dic que s'han empatullat fatalment perquè ara, si volen ser conseqüents, també els caldria investigar com Felipe González ha acabat viatjant sempre en avions privats i assessorant empreses de l'IBEX, o com José María Aznar va entrar en consells d'administració americans quan no sabia dir ni quatre frases en anglès. Si continua així, el poder judicial pot començar una guerra que debiliti i molt l'estat espanyol. Jo del president Sánchez aguantaria fins al final, perquè quan més resisteixi, més carnisseria veurem. Tan bonita, tan morena, tan gitana como
0: era, la flor que siempre quise en mi jardín. I amb què et despertes avui, Xavi Canalías? Bon dia.
12: Bon dia, avui amb la música d'Antonio Flores i Alba, la cançó que va dedicar la seva filla. I és que tal dia com avui, un 26 de maig, però de l'any 1995, el cantant va oferir l'últim concert de la seva vida al pavelló Anaitasuna de Pamplona. Aquesta actuació va marcar el retorn de l'artista als escenaris després de la mort de la seva mare, Lola Flores, només 10 dies abans. Durant el recital, davant d'uns 2.000 assistents, Flores va presentar el seu àlbum Coses Mías i va dedicar el directe a la seva mare mirant al cel en diversos moments de la nit. Només 4 dies després d'aquest esdeveniment, el 30 de maig del 95, Antonio Flores va ser trobat mort a la residència familiar de Lerelle a Madrid.
0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
12: Doncs mira, aquest matí la Tosa ha jugat una mala passada a Marta Viana.
13: I es veu que hi participen, doncs, medallistes olímpics i que els experts, evidentment, ja estan alertant.
12: Tossega.
13: Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadeta, eh?
12: Ara torna a estar una altra.
13: No està enganxadeta, eh? A veure quan duro.
14: Ai, tornarà a perdre la veu.
13: Seguim. De moment, amb molts diners per construir expressament aquest recinte. Prou ja. I què ho han fet? Jo m'ho dic a mi mateixa, eh?
0: Sí, clar.
12: Hi ha la maldat meva d'anar posant efectes de so.
13: Sort que ho dius, guapo.
0: Sí, i home, avui clar. Són festes on?
12: Doncs mira, avui festa major de Sant Salvador votat de Golmés. A les 10 del matí.
0: Allò dels pobilles i els hereus.
12: Sí, i tant. I saps que a més van acompanyats per la Copla Montgrins.
0: Ah, no sabia.
12: I la xaranga, com sona, a 11:45 hi haurà ofici solemne.
0: Sardanes també?
12: Sí, serà un quart de dues, en aquest cas amb la Copla Montgrins. Uah. I acabarà a les 6 de la tarda. Això sí, un concert i ball amb...
0: l'Orquestra Montgrins.
12: Sí, senyor.
0: Molt bé. Plat rodó avui, doncs.
12: Perfecte.
0: I a les xarxes Marta Viana, que s'ha fet viral?
13: Doncs la reacció del centrecampista del Barça, Gavi, quan sap que ha estat convocat per la selecció per jugar al Mundial. El vídeo l'ha publicat Lamine Yamal a les stories del seu Instagram. Se'l veu a ell mirant la televisió i plorant i abraçant-se amb els fisios del Barça. Recordem que Gavi ha estat lesionat gairebé 2 anys i aquesta temporada només ha jugat 13 partits oficials.
15: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
16: Avui hem rebut el missatge d'Alícia Palau, de l'Associació de Veïns Joan Maragall del Guinardó, a Barcelona. L'entitat demana a l'Ajuntament una modificació en el recorregut de diversos autobusos per fer més fàcil el desplaçament fins a centres de salut, com els centres d'atenció primària de la zona o l'Hospital de Sant Pau.
17: Això escurçaria la distància de gent o que no es troba bé o amb mobilitat reduïda, que si va a l'hospital és per alguna raó, i si surt de l'hospital i vol agafar l'autobús per anar a la part del barri, a Mare Déu de Montserrat, doncs encara més. Del CAP a l'hospital no tenim una connexió directa, hem d'anar a peu.
16: L'Ajuntament ha convocat una reunió el 15 de juny amb l'entitat veïnal i també amb TMB per abordar la demanda. Els veïns esperen que la trobada sigui efectiva.
15: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
14: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
13: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. El preu del barril de petroli de Brent s'estabilitza al voltant dels $95 amb les converses de pau entre l'Iran i els Estats Units ben encaminades. Tot i això, els atacs d'aquesta nit dels Estats Units a objectius militars al sud de l'Iran desestabilitzen les borses asiàtiques. Aquest matí, mentre que els índexs de Hong Kong i Seul registren guanys, els de Tòquio i Xangai cauen lleugerament. Ahir les borses europees van tancar amb avenços sòlids davant la possibilitat d'un imminent acord de pau. L'IBEX va sumar un 2,24% i obrirà des dels 18.387 punts. A Wall Street, el Dow Jones i el Nasdaq també van tancar amb crescudes superiors al 0,5%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
18: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
19: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
20: Sobretot... Has de tenir com un sistema de rotació, això és un rotllo, que aquesta pregunta és un rotllo.
19: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està. Jo.
21: És que fos cada pregunta, de veritat.
22: És dels entrevistes lletges que t'he vist. Avui soc... Avui
20: estic... Perdona, que t'he de dir això, però... És que no tinc una resposta.
21: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és, que no ho vulguis contestar.
20: No.

0: La vida de la mateixa manera.
1: Aneu massa de listos.
2: I els valencians?
1: No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
0: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
3: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
4: Has sentit el que acaba de dir?
1: Ja a Mallorca no feu l'amor.
5: Segona temporada de La República del Mediterrani. El videopodcast de la Maria de la Pau Gené que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma Forma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.
7: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
7: Ho estem seguint i en marxa una operació dels Mossos per detenir els membres d'una organització criminal estable amb epicentre a la demarcació de Girona.
8: Una organització dedicada principalment al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també se la relaciona amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. El dispositiu preveu diverses entrades a immobles en aquesta demarcació amb un desplegament policial que compta amb més de 600 efectius policials.
7: I pel que fa al cas Rodríguez Zapatero, el sumari el situa com el líder d'una estructura de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
8: Diu que l'empresa de les filles era clau en el cobrament dels suposats suborns i el seu domicili, el de Zapatero, era el centre neuràlgic per planificar. Ara el magistrat ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat també revisar tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan va començar els contactes per al rescat de Plus Ultra. També, a més, un ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinència a organització criminal i blanqueig de capitals.
7: En total són més de 2.000 pàgines de sumari.
8: Sí que recull el gran poder d'influència de Julio Martínez Martínez, en miqui suposat testaferro de Zapatero, sobre Caracas. El jutge creu que fins i tot hauria pogut incidir en l'alliberament de presos veneçolans. Ahir li van trobar més de 280.000 euros en efectius repartit per llocs de la casa com un radiador. El sumari també inclou un dinar amb Zapatero, Mávalos i Coldo García després que la Moncloa aprovés el rescat de Plus Ultra.
7: I la part més vistosa en el registre del despatx de Zapatero hi van trobar una trentena de joies a la caixa forta, més de agendes i discos durs.
8: En concret hi havia collarets, braçalets, arracades, penjolls, cadenes d'or i rellotges. Segons la secretaria de Zapatero, les joies eren d'una herència de la seva dona, Sonsoles Espinosa, i també de regals de viatges.
7: Tot i els nous detalls, Pedro Sánchez no es planteja avançar eleccions.
8: De fet, afirma que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i confien en les explicacions que doni davant del jutge dimarts que ve, 2 de juny. Pedro Sánchez s'ha refermat en la continuïtat del govern i ho avala per la seva gestió econòmica.
9: Que España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
8: Mentrestant, el portaveu de l'expresident, Luis Arroyo, qualificava les acusacions de l'Audet de conjectures i disbarats.
7: El PP, mentrestant, augmenta la pressió sobre el PNB per fer caure Sánchez.
8: Els nacionalistes bascos han dit que no veuen futur a la legislatura més enllà d'aquest 2026 i el portaveu dels populars, Borja Sémper, els incita a donar suport a una eventual moció de censura.
10: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
8: Ahir també va aparèixer en escena Felipe González, un dels socialistes més crítics amb Sánchez. Diu que no es creu que Zapatero estigui capacitat per liderar una trama d'aquestes dimensions, però també vol eleccions anticipades.
7: Aquí, govern i sindicats a l'educació es tornen a reunir per cinquena vegada per desencallar el conflicte. Demà hi torna a haver vaga a tots els centres de Catalunya.
8: Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè es basava en increment dels complements per tenir tutories. En paral·lel, el govern aprova avui la incorporació de gairebé 1.800 professionals més al curs que ve, la majoria per a l'escola inclusiva. I mentrestant, aquesta tarda comença la desfilada de consellers al Parlament per explicar departament per departament els pressupostos. Engegarà el conseller Albert Dalmau i demà al matí serà el torn d'Esther Niubó.
7: I en clau internacional, els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua.
8: Sí, han atacat rampes de llançament de míssils que amenaçaven l'aviació nord-americana i també vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. Les mateixes fonts han qualificat l'atac de contingut i llançat en legítima defensa. Mentrestant, les negociacions avancen, tot i que l'acord no és imminent, com diu el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
11: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.

0: Més notícies. Un nou estudi alerta que la malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa.
1: La investigació liderada per IS Global i publicada avui a The Lancet Regional Health Europe avisa que aquesta malaltia continua infradiagnosticada i fora de les grans estratègies de la salut pública. La malaltia hepàtica crònica destrueix el teixit sa del fetge de forma lenta i progressiva durant més de mig any en què l'òrgan va perdre les seves funcions. Segons els investigadors, ja és la segona causa d'anys de vida laboral perduts a Europa, només darrere de la cardiopatia isquèmica. L'informe també subratlla que Europa continua tenint les taxes més elevades de consum d'alcohol del món i que això, sumat a l'obesitat i altres factors de risc, com per exemple fa créixer els casos de cirrosi i càncer de fetge. Per tot plegat, els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció, reforçant les polítiques sobre l'alcohol i millorant la vigilància i la detecció precoç.
0: L'Hospital de Bellvitge, en coordinació amb l'atenció primària, crea un nou sistema de derivació de pacients que permet reduir de 2 anys a 6 mesos el diagnòstic de la fibrosi pulmonar, una malaltia respiratòria greu que sovint es detecta tard.
1: Un estudi liderat per l'Hospital de Bellvitge, l'atenció primària Delta de l'Ix i l'IDIBELL conclou que aquest circuit preferent també millora el pronòstic dels pacients.
0: Cèlia Forment.
2: Els malalts derivats per aquest circuit arriben a l'hospital amb una capacitat pulmonar del 90%, davant del 76% dels que segueixen el procediment habitual. A més, 7 anys després del diagnòstic, la supervivència és un 14% superior entre els pacients atesos per aquesta via ràpida, que ja funciona a la regió metropolitana sud. Segons la pneumòloga Guadalupe Bermudo, el nou model...
3: Funcionen bé juntes. Formació específica de l'atenció primària, una via de derivació directa i clara i una unitat especialitzada que rep el pacient amb protocols definits.
2: La fibrosi pulmonar provoca una cicatrització progressiva dels pulmons i dificulta cada vegada més la respiració. La falta d'aire o la tos seca persistent sovint es confonen amb altres malalties respiratòries, fet que en retarda el diagnòstic. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la crònica cultural d'avui la comencem amb un comiat.

0: Perquè ha mort als 95 anys Sonny Rollins, saxofonista i una llegenda del jazz, Marta Viana.
1: La notícia de la seva mort arriba hores abans de la commemoració del centenari del naixement de Miles Davis, que és precisament avui. El músic va ser un dels genis de la improvisació i un dels últims supervivents de l'edat daurada del jazz. Rollins ha mort a casa seva, a l'estat de Nova York, segons ha confirmat el seu representant. Les causes de la mort no s'han fet públiques, però des del 2014 que estava retirat per problemes de respiració. Rollins va guanyar 2 Grammys, a més d'un altre Grammy d'honor a tota la seva carrera. Va ingressar a l'Acadèmia Nord-Americana de les Arts i les Ciències i va ser distingit amb Obama a la Casa Blanca amb la Medalla Nacional de les Arts.
0: Ara parlem de teatre perquè I Say Potato, la comèdia amb Anna Moliner i Joan Negrier, que es pot veure aquests dies a la Sala Trono de Tarragona, farà gira i està de Barcelona la temporada que ve.
1: De moment han ampliat funcions amb 3 noves funcions per aquest divendres i aquest dissabte. L'obra està escrita per Joan Llago i parla de la solitud i el pas del temps entre dues persones que havien sigut parella, Joan Negrier, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: És una història molt més profunda i autònoma i que parla del pas del temps i de com aquell amor que va sentir una vegada doncs no s'acaba mai i tampoc dura per sempre.
1: Fa 10 anys el tàndem Moliner-Negrier ja va triomfar amb l'obra I Say Tomato i ara no descarten que el projecte continuï amb una tercera part.
2: És algo inèdit en el teatre català i que pues, s'ha de celebrar conjuntament i col·lectivament, i tant de bo, jo crec que treballarem perquè així sigui, puguem fer una tercera part d'aquesta història, no sé si 10, però 10 o 15 o 20 anys, els que siguin, més tard.
0: I atenció si sou fans dels videojocs.
3: Bond is a bullet without a target. Let's give him one.
0: Bones notícies, perquè el nou videojoc de James Bond, que surt demà a la venda, s'ha desenvolupat a Barcelona.
1: La seu de l'estudi IO Interactive a la capital catalana, amb una 80 de treballadors, ha liderat aquest projecte internacional que, segons el seu dissenyador principal, Eduard López, arriba en un moment immillorable. Són declaracions a la CN.
4: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula, però crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. De manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte, és un català. Tenim el lead de render, tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
0: I els esports, Robert Prat.
5: Nous jugadors catalans convocats pel Mundial de Futbol de l'11 de juny, cap del Madrid. El tècnic del Girona, Mitchell, diu que el club és immortal i que tornarà a l'elit. Guardiola s'acomiada del City en una rua pels carrers de la ciutat amb missatge inclòs de Michael Jordan.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
6: El Manchester City ha estat 48 hores acomiadant Pep Guardiola, una 10 a l'altura del millor tècnic de la seva història. I no és fàcil, aquí ho sabem bé, i si no que li diguin a Messi, acomiadar les llegendes. A les pròximes hores s'ha de resoldre el futur d'Alexia. I si el club no ha aconseguit fer-la canviar d'opinió, no n'hi pot haver prou amb un modest adeu al Johan Cruyff. La figura d'Alexia transcendeix el camp de futbol i el Barça té al davant l'oportunitat de demostrar-li a ella i al món com d'important ha estat en aquesta revolució social i esportiva que ens ha portat el femení blaugrana.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
8: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
7: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
8: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
9: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Soc l'Eloi Crudomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 13 graus a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell, 14 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, i ja tenen 22 graus a Cabrera de Mar, al Maresme. Precisament avui a la costa serà on més es notarà la pujada de la temperatura. Avui ja s'arribarà en punts del litoral entre els 29 i 30 graus, i a l'interior es mantindran molt semblants a les d'ahir, per tant, entre els 30 i 34 graus, amb un dia que serà assolellat a tot arreu. Demà dimecres encara podria pujar un grau més la temperatura, dijous un altre grau, divendres un altre, això vol dir que a finals de setmana les temperatures poden arribar als 37 o 38 graus a les zones més càlides de Ponent, amb algunes tempestes de tarda al Pirineu que reapareixeran a partir de divendres.
10: Filla, quan era el teu aniversari?
11: Un altre cop, papa.
12: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
5: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
13: No m'agrada aquesta sintonia.
14: És que està molt bé. Pam, pam,
5: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
14: M'ho faries tu, Lisenda?
13: Jo sempre. Va. Pam, pam, pam, pam.
14: Mar, Mar, va, bona tarda.
15: Bona tarda.
14: Em pots fer un pam, pam, pam, pam?
15: Pam, pam, pam, pam.
13: Molt bé.
14: Com ho faries, Òscar?
16: No, jo no ho faria.
14: Pam, no puc millorar-ho. Pam, pam, pam. Veus?
12: De dilluns a divendres de 4 a 7...
5: La millor hora del dia.
12: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
14: Pam, pam, pam, pam.
17: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
12: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
18: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
12: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
19: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara tres trets.
18: Per darrere espera i pam, pam, pam.
12: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: El matí de Catalunya Ràdio.
1: A 8:45 obrirem l'àgora fixant-nos en l'encíclica del Papa sobre intel·ligència artificial. En parlarem amb el teòleg Francesc Torralba.
2: A partir de 9:00 analitzarem les novetats de la causa judicial contra Zapatero. Trucarem al periodista Ernesto Ekaizer i l'exassessor del president espanyol, Luis Arroyo, que ara li fa de portaveu institucional. També parlarem amb Eva Gómez, gemòloga i taxadora, sobre les joies que hi havia a la caixa forta de Zapatero.
1: A partir de 10:00 amb el professor Xavier Sala i Martín abordarem les conseqüències econòmiques del conflicte a l'Iran.
2: A 11:00 entrevistarem l'historiador i hispanista d'origen irlandès Ian Gibson, que ha publicat un llibre sobre Federico García Lorca, No me encontraron.
1: Des de 6:00 fins a 1:00 escoltes El matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
4: Pep Guardiola deixarà el Manchester City després de 10 anys al club anglès i ahir va venir a temes pendents per explicar-nos com se sent i per què ha pres aquesta decisió.
5: And we have to see in front and the past...
6: Què vol dir tu, sí?
5: Past is... well...
6: Hem de mirar endavant, vol dir.
4: Past is...
6: Sí, el passat
7: is well.
4: The past...
7: Sí. Però pot parlar en català o què?
5: Ah, i tant que sí, el mi. Per vostè el que faci falta. Això a Manchester, I feel that... I feel empty myself and now I need to feel because I'm empty.
6: Yes.
5: I was full in the beginning in here, yes.
6: Què?
5: But slowly, the match on...
8: S'emociona.
5: Match on Sunday, match
6: què és el que t'ha buidat?
5: Match on Sunday, Wednesday, match
4: clar,
5: again, Sunday,
4: molts partits, no? Divendres, Wednesday,
5: and Sunday, and sometimes
6: Tuesday. Són molts Sundays i Wednesdays.
5: So at the end, I empty, you know.
4: Sí.
5: Work, players, the fans, the tactics, they take the ball. It's so much pressure. I need to stop. And a famous poet in my country is Michael Martin and Paul.
4: Sembla un grup de country. A partir de 12:15, més temes pendents.
3: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
9: Avui és un bon dia per recordar la importància de fer el que ens diu l'esperança. Les coses quasi mai surten com les planegem, però amb una actitud oberta, joiosa i una mica atrevida, la vida continua sorprenent-nos. Diumenge, Bad Bunny sortia de l'hotel a 11:45 del matí. Va fer una salutació general i es va ficar un cotxe a direcció a la Sagrada Família. Jo darrere amb la moto. Un cop allà, sota el temple, m'hi vaig atensar, li vaig donar un missatge polític, em va prémer la mà i em va donar les gràcies. Poca cosa, però més que res per una fanàtica del jove porto-riqueny. Avui, continueu perseguint el que voleu, moguts per la il·lusió raonada. En altres paraules, amb el seny i la rauxa. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
3: I el segon, la Maria Rovira, més coneguda com a Oye Sherman.
10: Sempre costa tornar de festiu i encara més quan fot aquesta calorada que va de les pedres. El ciment calent de la ciutat em posa trista i només penso, a partir d'ara tot anirà pitjor perquè farà més i més calor. I el que frenaria el canvi climàtic, que és la desacceleració, no sembla que tingui molts adeptes, si més no, entre els poderosos. En dies com aquest és un bon dia per posar un himne primigeni de Valius com és Camps. On són els camps? Camps!

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem un altre dia amb temperatures de ple estiu i amb previsió que continuïn pujant de cara als propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, segurament a l'interior cada dia que passi la temperatura pujarà un grau més i aquesta escalada es mantindrà fins divendres. El que passa és que avui sí que notarem una pujada més marcada de la temperatura a la costa, on podrien arribar els 29 o 30 graus amb facilitat. Tot plegat amb un dia de sol a tot arreu.
0: I tenim en marxa ara mateix un ampli dispositiu policial contra una organització criminal a Girona. Es tracta d'una banda dedicada al cultiu i a la distribució de marihuana i al blanqueig també de capitals. Última hora, Girona, Fèlix Martín, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, un ampli desplegament dels Mossos d'Esquadra que ha començat a primera hora del matí amb l'objectiu de desmantellar diversos cultius interiors de marihuana i la seva distribució. Al capdavant hi hauria una banda estable amb epicentre a la demarcació de Girona. En aquests moments hi ha treballant 600 agents dels Mossos de diferents unitats operatives, en les que també hi ha gossos ensinistrats i mitjans aeris. Estan fent l'entrada i registren diversos immobles. A més de la droga, també es relaciona aquesta banda amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals.
0: Gràcies, Fèlix Martín. De seguida ampliarem aquesta última hora que ens arriba des de Girona. L'actualitat, per això, continua marcada per les joies de Zapatero.
3: Són joies que proceden de herències tanto de su família com de la família de su mujer, en primer lugar, i dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, esto son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
0: Ell és Luis Arroyo, és el portaveu de l'expresident, explicava així a la SER l'origen de les joies que s'han trobat a la caixa forta del despatx de Zapatero. Avui parlarem amb ell, en temps d'agora, i també amb una gemmòloga i també taxadora, i amb el periodista Ernesto Ekaizer. I en el sumari, el jutge insisteix en la idea que situa Zapatero com a líder d'una trama corrupta i que les instruccions més sensibles, diu, les donava des de casa seva. I cada dia que passa també se sumen més veus en demanar eleccions anticipades al govern socialista, ara també dins del mateix partit. Al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb un exministre de Zapatero, Celestino Corbacho.
4: Em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama polític actual, no?
0: En temps d'agora en parlarem, sentirem més reflexions de Corbacho, que per cert admet que no sap a dia d'avui si en unes eleccions votaria Pedro Sánchez. I parlarem també amb el teòleg i assagista Francesc Torralba sobre l'inèdit missatge del Papa sobre la intel·ligència artificial.
5: Artificial intelligence needs to be disarmed.
0: Lleó 14 parla de desarmar i posar fre al poder de les elites tecnològiques. Segons el Papa, la intel·ligència artificial genera noves formes d'esclavitud i la pèrdua de memòria històrica. I a l'Iran, aquesta matinada, els Estats Units han atacat punts del sud de l'Iran. Des de Washington asseguren que ha estat en defensa pròpia i que això no afecta les converses de pau. Avui repassarem les conseqüències econòmiques que està tenint aquest conflicte, ja són extremes, amb el professor de la Universitat de Columbia, Xavier Sala i Martín. I en esports, Anglaterra, comiat amb accent català i amb sorpreses aquesta nit per Pep Guardiola al City.
6: Mishima!
0: I és que Mishima s'ha colat en l'homenatge. I també un dels esportistes més grans de la història.
7: Hey Pep, this is Michael Jordan.
0: Michael Jordan ha felicitat a Pep Guardiola per una carrera, diu, increïble. Tot això avui que Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental, el sol ha sortit a les 6 i 23 minuts del matí i a Pardines, al Ripollès, es pondrà a les 9 i 16 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí, Vicent Sánchez, Sara González, Ana Grau i Pere Rossinyol. Serà a partir de 8:45. Però abans, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, bon dia.
9: Bon dia.
0: S'estrenya el cercle.
10: Les 4.000 pàgines de sumari del cas Plus Ultra afiança la tesi del jutge de situar José Luis Rodríguez Zapatero com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. Les decisions es prenien des del despatx, però les més sensibles es tractaven directament des del domicili de Zapatero. La policia, de fet, va demanar al jutge un ordre per escorcollar casa seva, però no la va obtenir.
11: El magistrat ha emès una ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
0: Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
6: A Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que al sumari no hi apareix cap conversa seva. Sempre va intentar, diuen els investigadors, esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten al despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular, el nucli físic, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Segons la secretaria de Zapatero, les joies que es van trobar en la caixa forta oculta en el despatx eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. El jutge ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de Plus Ultra. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Amagats.
9: La policia va trobar 286.000 euros en efectiu a casa de l'amic i suposat testaferro de Zapatero, Julio Martínez. Estaven repartits entre radiadors, un necesser al lavabo, una bossa de golf o sobres en inscripcions en xinès.
10: El jutge també destaca el paper que jugava l'empresa de les filles de Zapatero, que emetia factures per encobrir pagaments.
0: Àlex Giralt Robert.
12: Pel jutge Calama hi ha indicis sòlids que la companyia de les descendents de Zapatero només era un instrument de l'entramat. No desenvolupava cap activitat real a punta i la xarxa la feia servir per canalitzar les comissions il·lícites a través de factures genèriques. A banda, el sumari també recull el gran poder d'influència de l'amic i suposat testaferro de l'exlíder socialista sobre Caracas. Creu el jutge que fins i tot hauria tingut capacitat per incidir en l'alliberament de presos veneçolans. A Julio Martínez Martínez, per cert, li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador. La paperassa judicial també inclou un dinar de Zapatero amb José Luis Ábalos i Coldo García una setmana després que la Moncloa aprovés el rescat de Plus Ultra. Àlex Giralt Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Eleccions anticipades.
11: Per ara el PP no fa el pas cap a una moció de censura, però sí que convida els socis de Sánchez a passar de les paraules als fets. Borja Semper.
13: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
9: Felipe González s'ha sumat als qui consideren que la situació és insostenible. També el ministre en l'últim govern de Zapatero, Celestino Corbacho, que veuria raonable convocar les eleccions generals aquest any 2026 i admet no tenir clar el seu vot. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
4: Què votaré? No sé. Encara no sabem. Si em quedo en la proposta del president Sánchez, pues això, les eleccions seran l'any que ve. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama.
0: Amb el papa.
10: Pedro Sánchez comença avui un viatge oficial a Roma que el portarà demà al Vaticà. Es reunirà amb el pontífex quan queden menys de dues setmanes perquè visiti Espanya.
11: Després d'aquesta trobada, Sánchez té convocada una roda de premsa. Serà el primer cop que se li podrà preguntar al president espanyol pel cas Zapatero. Fins ara només n'ha parlat en sessió de control al Congrés, on va tancar files amb l'expresident.
0: És un perill.
9: El papa Lleó XIV precisament demana desarmar la intel·ligència artificial, assegurant que no és moralment neutra i que recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana.
10: En la seva primera encíclica també ha advertit que cal establir normes de control públic per contrarrestar la concentració de poder tecnològic que representa la intel·ligència artificial, que pot generar més desigualtats i manipulació.
14: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
11: Per cert que precisament el Consell de Ministres aprovarà avui un projecte de llei pel bon ús de la intel·ligència artificial. Es preveuen multes de fins a 35 milions d'euros per qui la faci servir de forma perversa.
0: Cinquè intent.
9: Nova reunió avui entre el govern i els sindicats d'educació, només un dia abans d'una nova jornada de vaga a totes les escoles i instituts de Catalunya.
10: La consellera arribarà a la reunió d'avui després que el govern aprovi la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, el gran gruix per a l'escola inclusiva.
15: Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories, un fet que no convenç els sindicats perquè no beneficia a tots els docents. Tot això mentre el cicle d'aturades continua, avui s'hi afegeix la que ha convocat el sindicat d'estudiants dels Països Catalans pels alumnes de Secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona, la protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat i a València, a les 10 del matí, a l'Institut Ferrer i Guàrdia. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Desfilen.
11: Amb el suport d'Esquerra i els Comuns sota el braç, avui els consellers comencen a comparèixer al Parlament per explicar els pressupostos dels respectius departaments. Els primers a fer-ho aquesta tarda, Albert Dalmau i Núria Parlon.
9: Per cert que Junqueras parla avui d'aquest acord amb el PSC en una entrevista. El Nació assegura que per ara l'entesa amb els socialistes no anirà més enllà.
16: Esquerra Republicana és un partit que està en el Parlament de Catalunya i que no està al govern. I vostè em pregunta, i Esquerra Republicana es planteja entrar al govern? La resposta és no. Crec que s'entén perfectament, no.
0: Atacs defensius.
10: Els Estats Units han reprès aquesta nit l'ofensiva contra objectius militars al sud de l'Iran. Fonts de l'exèrcit dels Estats Units han informat que han atacat rampes de llançament de míssils que amenaçaven l'aviació nord-americana i també vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. No hi ha notícies d'una eventual resposta iraniana.
11: La treva, de fet, continua les negociacions per un acord de pau semblen ben encaminades, tot i que l'acord no sembla imminent. El Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeix avenços en les negociacions amb Washington.
17: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
0: Reunions de veïns telemàtiques.
9: El Congrés debat avui si accepta tramitar una proposta de reforma de la llei de propietat horitzontal que permetria celebrar aquestes reunions de veïns online. El text proposat pel Partit Popular també contempla que es puguin fer notificacions relacionades amb la comunitat per correu electrònic.
0: Nou positiu.
10: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a Espanya. Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius.
11: El pacient que ha donat positiu en l'últim PCR no té símptomes, se l'ha traslladat a la unitat d'aïllament. En els últims dies, com els altres 13 que segueixen donant negatiu, havia començat a rebre visites, però el Ministeri assegura que tot s'ha fet seguint els protocols i mesures de seguiment requerits.
0: S'estén.
9: El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts. L'OMS reconeix que l'epidèmia està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les feines de control.
10: Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. També Itàlia. Hi ha dos viatgers ingressats amb febre en un hospital de Milà.
0: Tràgic.
11: És com es qualifica el Servei Català de Trànsit el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accidents de trànsit. 3 són motoristes. En Ramon Lamiel.
18: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
0: En marxa.
9: La campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani. Enguany s'ha avançat arran de la pressió dels pescadors. Es calcula que es podrien arribar a pescar més de 4.000 tones. És una dada superior a la de l'any passat. Pere Vicent Valfagó és copresident de la companyia líder del sector, la Brenca Vallfagó.
19: Per un costat, les previsions meteorològiques, que són molt importants, doncs són molt bones. Estem disfrutant, estem gaudint d'un molt bon anticicló. En total, enguany, el nostre grup de pesca podem pescar 4.045.000 quilos, que és un augment de voltant d'un 9% més que l'any anterior.
0: Assaltada.
10: La pintora i escriptora Paula Bonet ha denunciat a les xarxes socials que algú hauria irromput a la seva galeria d'art només 10 dies després que l'home que l'assetja des del 2019 quedés en llibertat. Portava en presó des del juliol, just després d'haver assaltat també el taller de l'artista. Ho ha denunciat la mateixa Bonet en un escrit a les xarxes.
0: Gira i temporada.
11: I Say Potato, la comèdia amb Anna Moliner i Joan Negrier, que es pot veure aquests dies a la Sala Trono de Tarragona, farà gira i està de Barcelona la temporada que ve. De moment han ampliat funcions aquest divendres i dissabte a Tarragona.
9: Fa 10 anys que el tàndem Moliner-Negrier ja va triomfar amb l'obra I Say Tomato i ara no descarten que el projecte continuï amb una tercera part.
20: Algú inèdit en el teatre català i que pues, s'ha de celebrar conjuntament i col·lectivament, i tant de bo, jo crec que treballarem perquè així sigui, puguem fer una tercera part d'aquesta història, no sé si 10, però 10 o 15 o 20 anys, els que siguin més tard.
0: Premi d'honor. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
10: Joan Joan Manuel Serrat rebrà aquesta nit a Madrid el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola. És la primera vegada que es dona aquest premi. L'Acadèmia ha volgut valorar la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons.
0: I adeu a una llegenda.
11: Ha mort als 95 anys el saxofonista i compositor Sonny Rollins. Va guanyar 3 Grammys, va formar part de l'Acadèmia Nord-Americana de les Arts i les Ciències i va ser distingit amb Obama a la Casa Blanca amb la Medalla Nacional de les Arts.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, potència mundial.
1: Catalunya aporta 9 jugadors a la selecció espanyola de cara al Mundial de Futbol. Destaca la presència del blaugrana Gavi.
21: És el juguete de todo el equipo y lo digo con todo el cariño. Y a la vez futbolísticamente no tengo que descuidar a Gavi, la versatilidad que también te das.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
22: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
23: A cada partit juguem tots amb el 3x2 en tots els cafès L'Or. Si en compres 3, un et surt gratis i no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 de juny.
22: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
24: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dimarts 26 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut en Pep amb 3 quilos 940 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i en Luca, quan passaven 5 minuts de la mitjanit a casa seva, a Figueres. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
25: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Jurado. Tenim 13 graus a Centelles, 14 a Martorell i 20 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
26: Sense incidències destacades a les carreteres, això sí, força retencions, les habituals d'aquesta hora, sobretot d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral.
25: Gràcies, Clàudia. I parlant de mobilitat, al Baix Llobregat s'han adjudicat els estudis per quadruplicar les vies de tren entre Castelldefels i el Prat de Llobregat. A la línia R2 de Rodalies es tracta de doblar la via actual.
27: És una de les actuacions més destacades previstes al pla de Rodalies perquè permetrà augmentar la velocitat dels trens regionals amb avançaments als de Rodalies i dotar de més capacitat l'entrada a Barcelona pel sud.
26: Els estudis adjudicats per 1,2 milions han d'estar fets d'aquí 2 anys i mig. Les obres podrien començar el 2032. L'estudi també es fa per ampliar la capacitat del tram entre el Prat de Llobregat i l'estació de Sants.
25: Atenció, veïns de la ciutat de Barcelona.
27: Les biblioteques comencen una vaga diària indefinida després que les negociacions amb l'Ajuntament estiguin en un punt mort.
25: Barcelona, Montse Pujol.
28: Les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida diària, a la qual a partir de divendres que ve se sumaran treballadors de biblioteques públiques de tot Catalunya, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat, que a Catalunya té lloc els dies 9, 10 i 11 de juny. La protesta va començar el passat 20 d'abril a Barcelona, amb una sèrie d'aturades a la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes convocada pel comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de la ciutat. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
25: Més notícies. L'Hospital de Bellvitge crea un nou sistema de derivació de pacients que permet reduir de 2 anys a 6 mesos el diagnòstic de la fibrosi pulmonar.
26: Una malaltia respiratòria greu que sovint es detecta tard, l'estudi també conclou que millora el pronòstic dels pacients.
25: Cèlia Forment.
26: Els malalts derivats per aquest circuit arriben a l'hospital amb una capacitat pulmonar del 90%, davant del 76% dels que segueixen el procediment habitual. A més, 7 anys després del diagnòstic, la supervivència és un 14% superior entre els pacients atesos per aquesta via ràpida, que ja funciona a la regió metropolitana sud. Segons la pneumòloga Guadalupe Bermudo, el nou model...
29: Funcionen bé juntes. Formació específica de l'atenció primària, una via de derivació directa i clara i una unitat especialitzada que rep el pacient amb protocols definits.
26: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
25: El Maresme, al port d'Arenys de Mar, tindrà un nou accés per vehicles i vianants per la riera d'en Bareu, una de les principals artèries del municipi.
27: Les obres començaran després de l'estiu i tenen un pressupost d'1,4 milions d'euros finançats al 50% entre l'Ajuntament i Ports de la Generalitat.
25: I al Baix l'Ajuntament de Manresa respon la CGT que compleix la normativa del reciclatge de cartró.
26: Segons explica el Regió 7, el sindicat denuncia que la totalitat d'aquesta fracció procedent del centre històric podria estar sent eliminada sistemàticament en abocadors situats fora de la comarca.
25: I cultura avui al Palau de la Música. Sons de la Terra, homenatge a Antoni Gaudí, amb Daniel Blanc al piano. A les 7 de la tarda, entrades fins als 52 euros. 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
27: Són les 7 i 20 minuts, ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui, un dia més, amb Zero com a tema principal. La Vanguardia assenyala que el sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama. Un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, apunta el periòdico. I segons l'Ara, la UDE fixa la casa de Zapatero com a lloc d'instruccions sensibles. També Zapatero a les portades de Madrid. El Mundo afirma que la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela i El País, que el jutge ordena revisar tots els seus correus des del 2020. Altres temes de portada, onada de calor a Europa, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb una gran foto de portada on es veuen desenes de londinencs en banyador. Ahir a la capital britànica els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus. El Papa és l'altre gran protagonista de la premsa, amb foto inclosa, és la principal del periòdico, que va acompanyada del text Lleó 14 adverteix sobre la intel·ligència artificial. I un últim apunt per acabar, encara el periòdico, que avança que els Mossos van dubtar de Jonathan Andic quan va dir que no va veure la caiguda del seu pare.
3: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
4: El 3 de desembre del 1934.
3: I el número de la sort, el...
4: 2.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Set i 22, un nou estudi confirma la desaparició de les dones de més edat al cinema. Frederic Vincent, bon dia.
5: Bon dia, sí, s'ha destacat diverses vegades el poc interès de Hollywood, especialment de Hollywood, vaja, en els papers femenins d'una certa edat. Sempre es diu que de Meryl Streep només n'hi ha una, però ara ha aparegut un informe de l'entitat Age Without Limits, edat sense límits, que fa justament campanya contra l'anomenat edatisme.
6: ¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Más joven. Esto es la sustancia.
5: Aquest estudi el que ha agafat és mirar les 100 pel·lícules més taquilleres estrenades al Regne Unit els últims 3 anys. Primera conclusió, una pel·lícula taquillera té 4 vegades més de probabilitats de tenir com a protagonista un animal que parla abans que una dona més gran de 60 anys.
7: Las serpientes llevan sin poner un pienso o trópolis toda la vida.
12: Si queréis hablar con un reptil, yo soy vuestra chica.
5: Insistim, eh? 4 vegades més de probabilitats de tenir de protagonista un animal que parla abans que una dona més gran de 60 anys. De les 100 pel·lícules, 5 estaven protagonitzades per una dona d'aquestes edats, 20 presentaven criatures que xerren. Aquesta és una de les conclusions. La segona, entre les 100 pel·lícules més taquilleres dels últims anys, n'hi ha més protagonitzades per un actor que es diu Chris que no pas per una dona de més de 60 anys.
13: Si nosotros no protegemos la galaxia, ¿quién lo hará?
14: Te seguiremos.
5: Tot això és aquest estudi que ve avalat per altres informes que s'han fet recentment. Per exemple, n'hi ha un del Centre d'Estudis de les Dones de la Televisió, que té seu a San Diego, als Estats Units, que diu que les dones de més de 60 anys representen un 2% dels papers

0: que en altres franges d'edat, però és un sector que ha dit diverses vegades que un dels motius pels quals va poc al cinema és perquè troba a faltar històries seves. En un altre sondeig, un de cada sis enquestats diu que aniria més al cine si tingués una protagonista femenina d'una certa edat.
1: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: I dilluns l'Enigmàrius feia la mena d'òpera que apaga espelmes i la resposta era bufa. L'òpera bufa és un gènere líric de caire còmic nascut a Nàpols i qui bufa les espelmes d'un pastís pretén apagar-les. Avui dimarts un Enigmàrius d'estrena. S'estrenar repartint bombones de sis lletres. S'estrenar repartint bombones. Sis lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara 4 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre les declaracions del futbolista Marcos Llorente i també del càncer de pell.
3: La setmana passada el futbolista Marcos Llorente va negar a l'Hormiguero que prendre el sol estiguera associat amb el càncer de pell. Ahir l'Associació Espanyola de Comunicació Científica va demanar una rectificació al programa per lo perillós que és donar opinions personals sobre temes tan complexos carregant la evidència científica. És de veres que Pablo Motos li va replicar prou, però també és de veres que el problema pot ser és donar-li la possibilitat de dir la seua en estos casos a tipus com Llorente.
0: I a la recomanació del dia avui que l'actriu Helena Bonham Carter fa 60 anys, Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula El Club de la Lluita.
4: Tot un clàssic de David Fincher que molts espectadors de la generació millennial no només ens va posar al mapa Bonham Carter, amb la pell d'una antiheroïna grunge, caòtica i magnètica, sinó que ens va fer enamorar encara més de Brad Pitt i Edward Norton, que després de grans títols com Seven o American History X, aquí es posaven al capdavant d'un club de baralles clandestí per canalitzar un malestar existencial i la destrucció de les convencions socials. El Club de la Lluita, una obra de culte que podeu veure gratuïtament a Rakuten i amb subscripcions a Netflix i a Disney+.
5: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
6: Tuya.
5: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
6: Sí, tu prima.
7: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
9: Bon dia, Guardiola.
10: Thank you so much.
11: Siga, saga, siga, saga!
10: And now always I will have the rest of my life thank you in my heart.
11: Saga!
9: L'exjugador i exentrenador del Barça, Pep Guardiola, és protagonista del dia després del multitudinari comiat que va rebre ahir als carrers de Manchester perquè se'n va del City després de 10 anys.
12: Yes, 10 years it is said very quickly.
0: Sí, es diu molt ràpid, sí, sí. Pep Guardiola, bon dia.
12: Yeah, good morning, 10 years, because it's quickly, but it's not like this. No, Ricardo, it's not 10 years, and no, it's done, it's done, finished, no. No. It's 1 year, then the second year, the three, and the four, and
0: pots
12: the five.
0: Pots parlar en català, sí. Que estem a Catalunya Ràdio.
12: And like this until you know it's 10.
9: Pep.
12: Oh, of course, yeah, sorry. Són tants anys que a vegades ja no sé, bé, no, i 10 anys es diu molt de pressa. Però no ho és.
9: Sí, no, així ho hem entès, Pep. Gràcies per l'aclariment. Et va agradar l'homenatge d'ahir per part del City, de la seva afició?
12: Oh, yeah. It was very emotional. In my country, in Catalonia, we have an expression, you know, a refrain.
9: Sí, l'anglès, Pep.
12: Is of ungrateful people, the hell is full.
0: De desagraïts, l'infern és ple, no?
12: Sí. Yes.
9: The hell... Ens estàs dient que al teu país tens un refrany, que som d'aquí, Pep.
12: The hell is full. M'he deixat el pronom.
9: Nisful, molt bé. Però escolta'm una cosa, però a partir d'ara què, Pep?
12: No, a partir d'ara no ho sé jo, Gerard. Si vols que t'ho diguis, m'he buidat. I feel that me sento que m'he buidat un altre cop.
9: Sí.
12: I have to fool myself. Molt bé. Veurem què passa.
0: Michael Jordan et va desitjar sort als camps de golf.
12: Oh, yeah.
9: Potser va Michael, per aquí la cosa.
12: My friend Michael. Yeah, it's a possibility that I will dedicate to plugging holes.
9: Em dedicaràs, eh?
12: Tapar forats.
9: Ah, tapar forats.
0: I tornar a entrenar, no?
12: No.
9: Ahir una emissora de Madrid et proposaven com a possible seleccionador espanyol.
12: No. By the moment, because never is, you know. Mm. You know? Nowadays, you know, so you have to think about that and plug in holes. Sí,
9: no, no, no. Michael, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: maig.
1: Sort, Pep.
0: Va, gràcies. No tornareu abans.
2: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estàs en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
1: Són 8:15. I a Girona, a aquesta hora, continuem pendents de la macrooperació dels Mossos contra un grup criminal dedicat al cultiu i al tràfic de marihuana. Actualitzem la situació des de Girona. Fèlix Martí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, estan fent l'entrada i registren diversos immobles d'una dotzena de poblacions, sobretot a les comarques del Gironès i la Selva, en concret a la mateixa ciutat de Girona, en dos habitatges al barri de la Font de la Pólvora. Però a més hi ha registres a Cassà, Llagostera, Quart, Salrà, Sal i Bescanó. També a Sils, Caldes de Malavella i Riudarenes, i a l'Alt Empordà, al municipi de l'Escala, han confirmat al Matí de Catalunya Ràdio. El primer objectiu és desmantellar diversos cultius interiors de marihuana i la seva distribució, però també es relaciona amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Al capdavant hi hauria una banda estable amb epicentre a la demarcació de Girona. En aquests moments hi estan treballant 600 agents als Mossos d'Esquadra amb unitats operatives de gossos ensinistrats i mitjans aeris.
1: El cas Zapatero, que planarà també avui en la primera reunió del Consell de Ministres i després també del viatge oficial que el president Pedro Sánchez comença avui a Roma i que demà el portarà a veure's amb el Papa. L'aixecament del secret del sumari ha confirmat la tesi del jutge, que Zapatero era el líder d'una trama corrupta i que les instruccions més sensibles les donava des de casa seva. També hem sabut que la policia ha trobat gairebé 300.000 euros en efectiu a casa del suposat seu testaferro, Julio Martínez, i també un centenar de joies a la caixa forta del despatx de l'expresident.
4: Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1.000.000 euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial entre 30.000 y 50.000 euros.
1: El que sentim és a la cadena SER, el portaveu de l'expresident Luis Arroyo. Avui el sentirem també ell en aquest programa, perquè parlarà avui amb nosaltres al Matí de Catalunya Ràdio en temps d'àgora. I a casa nostra, després d'un cap de setmana llarg, els consellers començaran aquesta tarda a comparèixer al Parlament per explicar els pressupostos dels respectius departaments. Això mentre Educació es tornarà a reunir amb els sindicats per buscar un acord que acabi amb les mobilitzacions. I pel que fa als esports, Robert Prat...
5: Nous jugadors catalans convocats pel Mundial de Futbol de l'11 de juny, cap del Madrid. El tècnic del Girona, Mitchell, diu que el club és immortal i que tornarà a l'elit, i Guardiola s'acomiada del City en una rua pels carrers de la ciutat amb missatge inclòs de Michael Jordan.
1: I pel que fa al temps, avui seguirem amb aquest episodi de calor avançada. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, avui la massa d'aire que tenim és uns 4 graus més càlida del que és normal en aquesta època de l'any, i de cara a divendres, que continuarà pujant la temperatura, la massa d'aire serà uns 8 graus més càlida del que és normal en aquesta època. Per tant, continuarà pujant el termòmetre. Avui, on més es notarà aquesta pujada, serà sobretot a la costa, poden arribar ja als 29 o 30 graus, i a l'interior encara tindrem temperatures molt semblants a les d'ahir. De cara a dimecres, dijous, divendres, a Ponent es podria arribar entre els 37 i 38 graus, fins i tot divendres podrien reaparèixer algunes tempestes al Pirineu.
1: I mobilitat també a aquesta hora, avui amb retards a l'R2 Nord. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Hi ha hagut un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu que provoca problemes amb la senyalització, segons informa Adif. Renfe assegura que els retards superen els 30 minuts i, de fet, alguns usuaris de l'R2 Nord ens expliquen que hi ha trens que han arribat una hora més tard del previst. A l'R11, que també passa per aquest punt, es veu afectada per aquesta incidència i també per un altre problema a la infraestructura que hi ha hagut entre Figueres i Llançà, en aquesta línia. Els retards poden arribar als 40 minuts. Mentrestant, a l'R12, el tren que va de Manresa a Lleida circula amb 3/4 d'hora de retard.
1: I a les carreteres, sense incidències destacades, això sí, hi ha ara mateix força retencions. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, sí. Direcció Barcelona, hi ha retencions en punts com la C58 de Terrassa-Sabadell, la C58 i la C33 d'entrada cap al Nus de la Trinitat, C16 cap a la Ronda de Dalt, l'A2 des de Pallejà, la B23 des del Papiol i la C32 des de Viladecans. També trànsit molt dens a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat.
1: Avui a la Gola del Matí, Vicenç Sánchez i Sara González Aragrau i Pere Rossinyol. Serà d'aquí a una hora, però abans... Connectem amb la redacció per conèixer les opinions destacades del dia amb Maiol Roger i Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
1: I al marge dels articles d'opinió que n'hi ha sobre Zapatero, avui hi ha dos altres temes que aconsegueixen fer-se un lloc en aquests editorials dels diaris.
9: La Vanguardia, El País, El Mundo i l'ABC dediquen l'editorial al Papa, mentre que l'Ara i El Periódico coincideixen a parlar d'habitatge.
10: Comencem pel Papa. La Vanguardia recorda que en la seva primera encíclica, Robert Prevost ha advertit de l'avenç de la intel·ligència artificial i els seus magnats.
9: Diu el diari del Grup Godó que el pontífex referma la seva posició a l'escena política enfrontat a Trump i als seus aliats.
10: El País titula Lleó 14 contra els tecnooligarques. Destaca que, a més de posicionar-se sobre la IA, el Papa també pren partit sobre altres temes que no tensionen la política mundial.
9: El diari de Prisa considera que Prevost podria haver estat més explícit en advertir sobre els perills de l'ultradreta.
10: El Mundo destaca que estem davant d'un Papa amb vocació d'influir.
9: I diu que el Vaticà té una visió pragmàtica, no refusa l'avenç de la tecnologia, sinó els excessos de qui la controla.
10: I l'ABC subratlla que el Papa té ambició intel·lectual, consciència històrica i voluntat d'influència pública.
9: El diari de Vocento afegeix que cal que els governs estableixin marcs reguladors capaços de protegir drets fonamentals davant els perills de la intel·ligència artificial.
10: I canviant de tema, l'Ara diu que cada cop hi ha més símptomes de malaltia al mercat de l'habitatge.
9: Exposa que el fenomen de l'infrahabitatge es deu a la manca d'oferta a Barcelona i al tancament de comerços que deixen locals buits.
10: El periódico posa el focus en les 5 ciutats on cal més del 50% dels ingressos mitjans per poder comprar un pis o una casa. Barcelona, Madrid, Màlaga, Palma i Sant Sebastià.
9: I lamenta que les famílies amb rendes mitjanes també tenen problemes d'accés a l'habitatge.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
11: Augmenten els nens que necessiten una pantalla per anar al bany o per menjar. Així titula La Vanguardia un article en què pediatres i psicòlegs expliquen els perills d'aquesta dependència que ja té nom, xumet digital. Si el nen menja veient dibuixos, no aprendrà a alimentar-se. I si va al bany amb el dispositiu estarà més temps del que toca. I això té riscos físics i higiènics fins i tot, perquè els bacteris poden arribar a impregnar el mòbil. Ells no fan més que imitar el seu entorn adult. I si no que aixequi la mà qui no agafa el mòbil per tal d'esperar o evitar l'avorriment.
12: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
13: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
14: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
15: Sou molt bona gent!
16: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
17: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
18: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic.

0: donem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què no ensenyen les escoles oficials d'idiomes d'Andalusia?
1: Doncs ni català ni euskera ni gallec, cap dels candidats a les eleccions andaluses ho incorporava tampoc als seus programes. Es dona el cas que un irlandès sí que pot aprendre'l a l'Institut Cervantes a Dublín, però un sevillà andalusia no. Argumenten que és per falta de demanda. De fet, hi ha 7 comunitats que encara no han introduït les llengües cooficials a l'oferta de les escoles d'idiomes. Ho llegim al periòdico.
0: La gimnasta catalana que triomfa a l'Àfrica.
2: Es tracta de Cora Noguer, de la secció de gimnàstica artística del Club Natació Granollers. És adoptada, originària de Mali, i ara ha aconseguit una plata als campionats africans júnior, amb només 14 anys. Tot va començar quan va veure Simone Biles i va preguntar als seus pares per què als Jocs de Tòquio no hi havia cap gimnasta de Mali, una història que llegim a l'Ara.
0: I aquí han perdonat 1 milió d'euros?
1: A un matrimoni de jubilats del Segrià que tenia un deute amb Vicenta per aquest import. Un jutjat els ha concedit el perdó a través de la llei de segona oportunitat. Ho explica el Segre, que detalla que els casos de persones que s'acullen a aquesta mesura s'ha disparat un 70% en un any.
0: I què no s'entén?
2: Doncs encara hi hagi bars amb simbologia franquista i no els multin amb la llei de memòria històrica. Ho llegim al periòdico, que detalla 5 d'aquests locals que s'han convertit en llocs de peregrinació de nostàlgics de Franco. Són a Madrid, Ciudad Real, Córdoba i Salamanca. Segons l'advocat Eduardo Ranz, que cita el diari, encara no s'ha fet el catàleg de simbologia d'exaltació com marca la llei.
0: La notícia que afecta els que esquien a Vallter.
1: Que Set Cases ha avalat per unanimitat el projecte Vallter 365 i això vol dir que dona llum verda definitiva a un telecabina que enllaçarà Set Cases i l'estació d'esquí. Argumenten que així s'impulsa un model turístic sostenible. Ara serà el torn dels informes urbanístics. Si no hi ha entrebancs, podria començar la temporada 2027-2028. Ho veiem al diari de la Neu.
0: I el misteri d'una empresa que compra llibres vells.
2: Una companyia del Canadà ha irromput a llibreries de tot el món comprant milers d'exemplars de llibres que ja no tenen recorregut com comercial. Els llibreters denuncien que el seu objectiu és entrenar la intel·ligència artificial. Ha comprat llibres a la Fènix de Badalona i a la segona comanda el seu propietari va començar a sospitar. Es van endur exemplars en català que porten anys al magatzems, tots de no ficció. Una història que explica el diari japonès.
0: Ara entenc perquè hi ha molts llibres aquí a la ràdio que
3: desapareixen.
0: Que desapareixen. Mm. Saps on van a parar?
3: Doncs mira.
0: I ara els destacats en Internacional Economia, en Frederic Pincer i Lara García.
4: El New York Times publica un reportatge sobre les reunions de Donald Trump amb el seu govern, amb el seu gabinet. El diari ha analitzat hores i hores de gravacions de trobades i hi ha una principal conclusió, que és que els membres del govern dediquen una part important del seu temps a fer la pilota, a ensabonar el president. De mitjana, una de cada 6 frases, diu el New York Times, és per afalagar Donald Trump. Molts diaris avui, evidentment, destaquen també l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial, incloent-hi per descomptat l'Observatori Romano, el diari oficial del Vaticà, que posa en portada un primer pla del pontic firmant el document. També ho ressalten els diaris de tendència més aviat conservadora, com el francès Le Figaro, que en el seu editorial diu que el crit d'alerta del Papa s'entén davant de la feblesa dels dirigents d'abandonar la regulació en nom de la prosperitat. I justament sobre les noves tecnologies, el Times cita una vista de l'Acadèmia Mèdica del Regne Unit que avisa: les xarxes socials són el nou tabac, en el sentit de les addiccions. Pressionen així el govern perquè avanci en el projecte per prohibir les xarxes als menors de 16 anys.
5: I en plan econòmica, l'Economista titula que Espanya perd el tren europeu del treball d'alt valor afegit per la precarietat de mestres i docents. Diu que són dos sectors dèbils per la seva dependència de l'administració pública, on els contractes concentren una elevada de taxa de temporalitat. Encara en àmbit laboral, l'Expansió publica que més d'1,6 milions de persones treballen només 21 hores setmanals, tot i voler una jornada completa. Assegura que és un fenomen que afecta especialment dones i joves del sector dels serveis. L'Ona Economia es fa ressò d'un estudi de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència sobre el sector farmacèutic. Conclou que si Espanya s'impulsés l'ús de fàrmacs genèrics fins a arribar als nivells europeus, s'aconseguiria un estalvi anual de 1.800 milions d'euros. L'organisme proposa flexibilitzar la regulació sobre la propietat de les oficines de farmàcia, l'accés a l'activitat i el seu exercici.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat, què destaquem?
6: Selecció espanyola o selecció catalana? De la Fuente convoca 9 jugadors catalans per jugar amb Espanya al

L'Esportiu parla de potència mundial. Per La Vanguardia és una llista amb missatge. 8 jugadors del Barça, cap del Madrid, amb Gavi com a 8è passatger. A un jugador del rècord, Clemente va convocar 9 culers al 1994. Per Joan Josep Pallàs és una derrota colossal del Madrid. El periòdico remarca que per primer cop a la història Espanya no comptarà amb jugadors del Madrid en un mundial.

0: Pel diari Esport és una golejada 8-0 del Barça i pel Mundo Deportivo, senzillament, una selecció culer.
1: També interessant avui l'article de Santi Nolla, que parla del culpable, diguéssim, del descens del Girona i assenyala Pere Guardiola com un dels responsables. Seria interessant també sentir Pere Guardiola, que és un president del Consell d'Administració del Girona, sí, sí. I que també, doncs, a veure com ha viscut aquest fracàs del Girona. En fi, perquè us ho llegiu. I a la premsa del cor, Fran Cuesta, Elisenda Pineda.
2: Fran Cuesta es casa amb Paloma Ramon en una cerimònia budista a Tailàndia. La relació va començar el 2021 quan ella va contactar amb ell com a admiradora. Després va viatjar al seu santuari a Tailàndia i allà va néixer l'amor. La núvia ha compartit les imatges del casament on veiem a Fran Cuesta vestit amb unes bermudes roses fetes de ras inflamable. Fins aquí fa esgarrifar. Però és que també porta la seva inseparable gorra, amb més capes d'ADN que la moqueta d'un crim, les sabatilles crocs i uns mitjans Jones color de gos com fuig que farien vomitar una cabra. Esperem que la parella tingui una bona vida conjugal i que Fran Cuesta aprengui que una aigüeta no fa cap mal.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Avui felicitem l'actriu Helena Bonham Carter.
1: 62.
3: Mira, 60 clavats. Mm. També fa anys el cantant Lenny Kravitz.
1: 70!
3: 62, Ricard!
1: Sí.
3: El cineasta Fernando León de Aranoa.
1: 60.
3: 58. I acabem amb el cantant Raimundito Amador.
1: 75.
3: 67. Ui, una mica...
1: Santoral.
3: Una mica fred, això. Avui a Sant Zacaries va ser un sacerdot jueu, marit d'Elisabet, cosina de Maria, la mare de Jesús i pare de Sant Joan Baptista. En l'Evangeli, segons Lluc, l'arcàngel Gabriel se li va aparèixer i li va anunciar que tindria un fill, Joan. Zacaries va dubtar de la paraula del missatger diví perquè Elisabet era una dona gran i estèril. Com a càstig per la seva incredulitat, Zacaries va perdre la capacitat de parlar i alerta, només la va recuperar en el moment en què Sant Joan va ser circumcidat. A Catalunya hi ha 4 persones que es diuen Zacaries.
1: Xats! I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 26 de maig del 2026, en el quiosc vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
5: 26 de maig de 2006, Miquel Iceta, viceprimer secretari del PSC, adverteix públicament al president Pasqual Maragall que no doni per fet que ell tornarà a ser el candidat socialista. Diu que això no és una decisió personal, sinó de partit. A Maragall també li toca el rebre les jornades del Cercle d'Economia. El seu president, José Manuel Lara, li demana que no se li acudeixi repetir un govern tripartit. I ara fa 20 anys s'estenia a Catalunya la preocupació per l'onada de robatoris silenciosos de nit i en domicilis particulars. Una banda de romanesos eren detinguts al Baix Camp acusats d'assaltar més de 100 cases. Es demanava més policia i un enduriment de les lleis. Acabo amb una entrevista de La Vanguardia al sociòleg Zygmunt Bauman, amb un titular que val pel 2006 i encara més pel 2026. Vivim amb la por d'una amenaça constant, sense saber ben bé de què.
1: Avui és 26 de maig del 2026, és el dia 146 del calendari. Falten 26 dies per l'estiu, 29 per Sant Joan i 2 setmanes exactes per la visita del Papa a Catalunya. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: A Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que al sumari no hi apareix cap conversa seva.
7: Debería haberlas, o sea, debería haberlas ese año.
8: En aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals.
9: Que Espanya està creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. És un èxit, per tant, a continuar.
10: El canvi climàtic sigue avanzando i no da tregua.
11: Es tracta d'una aposta clara per enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa.
12: Nuclear disarmament. El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Transhumanisme.
13: Corrent de pensament que defensa la millora de la condició humana a través de la ciència i la tecnologia, mitjançant l'eliminació de l'envelliment i l'augment de les capacitats físiques i mentals de l'ésser humà. El Papa qüestiona el transhumanisme en la seva encíclica sobre la intel·ligència artificial.
1: Sinistralitat.
13: Tot i que ho puguem associar com a sinònim d'accidents de trànsit, la sinistralitat ve de sinistre, greu dany o pèrdua produïts per un incendi o un naufragi, especialment tractant-se d'assegurances, una definició gairebé burocràtica per una sinistralitat que pot ser ser dramàtica, com els 5 morts que hi ha hagut a la carretera aquest cap de setmana llarg.
1: Desarrelament.
13: Acció de desarrelar o desarrelar-se. L'efecte, establir-se, fixar-se en un lloc, especialment adquirint-hi béns arrels, és el que vol dir arrelar-se. La política de fitxatges del Madrid l'ha desarrelat d'Espanya fins al punt que per primer cop en gairebé 100 anys cap jugador del Madrid representarà el país al Mundial.
1: I ara posem-hi tres xifres, Lara García. 1.800.
14: El govern aprovarà avui la incorporació de gairebé 1.800 nous docents al curs vinent al Gran Gruix per l'escola inclusiva. També avui hi ha la cinquena reunió entre l'executiu i els sindicats d'educació per intentar desencallar el conflicte.
1: 4.045.
14: Són les tones de tonyina vermella que els pescadors preveuen capturar al Mediterrani. Avui comença la campanya de pesca. Enguany s'ha avançat després de la pressió dels pescadors. Les previsions són superiors a les de l'any passat gràcies al clima i també a aquest avançament de dates.
1: 3.5.
14: Són els anys de presó a què la justícia d'Indonèsia ha condemnat el capità del vaixell turístic enfonsat on van morir 4 membres d'una família valenciana el desembre passat al Parc Nacional de Komodo. El jutge el condemna per negligència perquè en el moment de l'accident el capità no controlava el timó.
1: I ara el veig, tres imatges pel Foradada. A la primera imatge hi veig diverses fotografies, una al costat de l'altra, i apareixen collars, braçalets, veig arracades. Són majoritàriament platejats, força ostentosos i amb pedres d'un color vermellós. Cada peça apareix amb un número identificatiu i el segell també de la Policia Nacional.
15: És part del que la policia va trobar la setmana passada a la caixa forta quan va escorcollar el despatx de Zapatero, un botí d'un centenar de joies, inclosos també rellotges de luxe, que molts van córrer relacionant amb els suposats cobraments irregulars que investiga el jutge, però un portaveu de l'expresident espanyol ha assegurat que majoritàriament formen part d'una herència de la dona de Zapatero i que en conjunt estarien valorats entre 30.000 i 50.000 euros.
1: A la segona veig el Papa Lleó 14, que mira un quadre emmarcat, un quadre on hi ha una pintura. Qui conegui bé la zona de Balmes Diagonal de Barcelona i podrà reconèixer l'edifici del Círculo Ecuestre. I al costat explicant-hi què hi diu, en una inscripció, hi ha el president de l'entitat, Enric Lacalle.
15: El pontífex va concedir ahir una audiència privada a la junta d'aquesta selecta institució amb motiu del seu 170è aniversari. Lacalle va explicar després que va poder compartir amb el papa la trajectòria del Círculo, la seva vocació, diu, de servei a Barcelona i la voluntat de continuar sent espai de diàleg, de convivència i de reflexió.
1: I la tercera imatge ens l'envien, en aquest cas, des de Girona. Es tracta d'un adhesiu rodó de color taronja, amb un no en vermell ben gran, i en blanc hi ha un dibuix d'un tren, si llegeix el lema "No pagarem per un servei indigne". On el trobem, aquest adhesiu, Núria Paraire?
16: Doncs el trobem als vagons dels trens de la línia de Rodalies R11, la línia que va entre Portbou, Girona i Barcelona. Els usuaris han començat una campanya per enganxar els adhesius als seients. Demanen que el servei torni a ser gratuït perquè encara no funciona correctament. Diuen que hi ha retards constants. Ho promou la plataforma Ja n'hi ha prou, que està recollint signatures.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. El líder de Vox, Santiago Abascal, diu que quan ells els governin, reduiran les pensions i s'acabaran els viatges de l'Imserso. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia, Santiago Abascal, ho diu en exclusiva en una entrevista al mitjà de comunicació BKN+. De fet, és habitual que Abascal utilitzi mitjans poc coneguts per introduir els seus temes de debat. En aquesta entrevista, el líder de Vox diu que Espanya s'està fent gran i que el sistema de pensions no és sostenible tal i com està configurat actualment. Sobre els viatges de l'Imserso, diu Abascal que el país no pot sostenir una xarxa de viatges quasi gratuïts, proposa estudiar fórmules perquè les persones grans tornin a cotitzar d'alguna manera. El periodista que ha fet aquesta entrevista, Abascal, recorda que Vox va ser l'únic partit a tot el Congrés que va votar en contra de la revalorització de les pensions el passat mes de febrer.
1: I això és real o fals?
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
19: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als 4 increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
17: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que el líder de Vox, Santiago Abascal, diu que quan ells governin reduiran les pensions i s'acabaran els viatges de l'Imserso és una notícia falsa. Ni Abascal ha fet mai aquestes declaracions ni tampoc ha donat cap entrevista exclusiva a un suposat mitjà de comunicació que es diu BHN Plus. De fet, aquest mitjà de comunicació tampoc existeix.
1: Gràcies, Marc.
17: Adéu, bon dia.
20: És tan tendre amb mi, Di.
21: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
20: Crec que m'he enamorat.
21: Normal, amb aquests preus.
20: Aquesta setmana estalviem pel filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
21: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
20: Que poc que costa comprar bé.
1: Són les 7:53. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. En marxa un ampli dispositiu policial contra una organització criminal en 12 municipis de la demarcació de Girona.
22: L'objectiu és detenir els membres de la banda dedicat al cultiu de marihuana, distribució de drogues i blanqueig de capitals. El desplegament policial el formen més de 600 efectius dels Mossos d'Esquadra.
1: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
23: El sumari també destaca el contingut de la caixa forta oculta al despatx de Zapatero, on es van trobar, entre d'altres, diverses joies. Luis Arroyo, portaveu de Zapatero, aquesta nit a la SER.
24: Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1.000.000 euros, estas son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
23: De moment, Pedro Sánchez no preveu avançar eleccions, com li reclama a Felipe González o l'exministre socialista i exregidor de Ciutadans, Celestino Corbacho.
1: I aquí, cinquena reunió entre Educació i els sindicats d'Educació per intentar desencallar el conflicte.
22: Serà abans d'una nova aturada a tots els centres demà. Mentrestant, el govern aprova avui incorporar gairebé 1.800 professionals al curs vinent, el gran gruix per l'escola inclusiva.
1: I els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua.
23: Fons de l'exèrcit dels Estats Units han qualificat l'atac de contingut i llançat en defensa pròpia unes hores abans. El Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeix avenços en negociacions.
1: Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial.
22: En la seva primera encíclica, el papa assegura que no és moralment neutre i recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana.
25: En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort.
1: I s'activen les alertes per calor en diversos països europeus com França, el Regne Unit i Portugal.
23: Aquí la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona.
1: El director general de l'OMS viatja avui al Congo pel brot d'Ebola,
22: que ja hauria provocat 220 morts. L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant i que el conflicte armat que viu el país dificulta les tasques de control.
26: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
27: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia de sol amb temperatures molt semblants a les d'ahir a l'interior de Catalunya, per tant quedaran entre els 30 i 34 graus i en canvi sí que pujaran notablement a la costa, on es podria arribar als 29 o 30. Demà, dijous i divendres continuarà fent sol i encara pujarà més la temperatura, tot i que a partir de divendres es preveu que es formin algunes tempestes de tarda al nord del país.
26: Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, aturades en diversos punts en direcció a Barcelona. Clàudia Serra?
28: Sí, molt complicada aquesta hora la circulació cap a la capital. Hi ha retencions a la majoria de les vies principals que connecten amb Barcelona, també a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat. Densitat també a la P7, a la Roca i Santa Perpètua, sentit sud, a la C58 de Terrassa-Sabadell i a la C59 a Caldes, també sentit sud.
1: I ara que falten 14 dies exactes per la visita del Papa, inaugurem un nou espai al Matí de Catalunya Ràdio. Cada dia us explicarem detalls d'aquesta visita amb l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
29: Bon dia. Abans de ser papa, entre 2001 i 2013, Robert Prevost va ser prior general dels Agustins. És per això que en aquella època va visitar els seus companys d'ordre religiós a la parròquia de Sant Roc de Badalona. El 10 de juny, Lleó XIV acudirà a la parròquia de Sant Agustí, ubicada al Raval de Barcelona. Es retrobarà amb el pare Faustin, amb qui havien coincidit a Tanzània el 2003. És el rector de la parròquia i fa un any a TV3 recordava així el pontífex.
30: És una persona muy simple. Siempre se baja a las personas muy pequeñas, a las personas simples. Vive con todos.
29: Actualment a Catalunya hi viuen 4 agustins, 2 d'origen tanzà i 2 filipins.
0: els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: I avui, Canalies, bon dia.
2: Bon dia de nou. Què tal, Ricard? Com estàs?
1: Marcarem el telèfon del Julià.
2: Del Julià, sí.
1: Julià.
2: Que fa anys. No sabem quants en fa, però l'intentarem preguntar.
1: A veure si respon.
2: És el mateix que en faci 18 que 80.
1: No.
2: 18 pot ser que encara dormi.
1: Sí. I amb 80 també.
2: I amb 80 també.
1: Sí.
2: Tens
1: sí.
2: tota la raó. Sí.
1: Fa 40 ja és diferent, però avui el Julià no agafa el telèfon.
3: CTA redirigida.
1: Sí, doncs res. El trucaven de part dels seus pares, no?
2: Sí, de Marcel, i també perquè, evidentment, li volen desitjar per molts anys i el volien dedicar aquesta meravellosa cançó que interpreta Manu Guix de Beatles, que es diu Hey Jude. Hey Jude.

0: aquesta cançó. Sí. Julià, doncs ja ho saps, a part dels teus pares i d'en Marcel, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari i també recordar-vos que si voleu que en Manu us dediqui una cançó o...
1: De cara ja, de cara al curs vinent.
0: Sí, perquè anem planíssims.
1: Aquest curs ja està la cosa plena.
0: El 636-36-06-09 636-36-06-09. Deixeu el vostre missatge o ens envieu un WhatsApp i en Manu Guijos cantarà una fantàstica cançó en directe al matí de Catalunya Ràdio.
1: Això serà un fantàstic.
0: Fantàstic.
1: Un fantàstica cançó.
0: Una fantàstica cançó.
1: Senyores i senyors, bon dia.
2: Són les 8. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Ahir el jutge del conegut cas Plus Ultra va entregar el sumari a les parts. Són un total de 8 volums, prop de 4.000 pàgines, i situen l'expresident del govern espanyol Zapatero al centre de la diana. El jutge l'acusa de liderar una trama organitzada per obtenir beneficis il·lícits. L'acusa d'intercedir davant d'instàncies públiques a favor de l'aerolínia Plus Ultra i també d'altres empreses vinculades a Venezuela i la Xina. El sumari presenta una imatge molt tèrbola de Zapatero, un entramat de missatges i d'empresaris molt ben connectats i de societats també fantasma i favors polítics a l'ombra. Fins i tot l'ús de l'empresa de les seves filles per suposadament encobrir cobraments. Segons el jutge, una maquinària dissenyada per aprofitar els fils de l'expresident als ministeris. Són fets que, en cas que es confirmin, tindrien una gran gravetat. Cal esperar que la justícia faci la seva feina, però d'entrada calen moltes explicacions i aclariments per part dels protagonistes. Enmig de les 4.000 pàgines, l'element que ha acaparat titulars aquestes últimes hores ha estat la troballa molt visual de 100 joies i rellotges que la policia va trobar en una caixa forta al seu despatx. Aquest és un fet que s'haurà d'aclarir, per molt que l'entorn de Zapatero s'hagi afanyat ja a parlar de regals i també d'herències. Però compte, encara no sabem quin valor econòmic tenen aquestes joies i ni tan sols si tenen cap rellevància en aquesta investigació concreta. Posar-hi massa atenció en aquest moment és apartar-se del més important. El moll de l'os és el conjunt d'evidències que recull aquest sumari judicial. Són indicis prou sòlids perquè la justícia hagi de seguir el seu camí fins al final i, sobretot, fan absolutament necessari que qui hagi de donar explicacions les doni. Perquè més enllà del codi penal, parlem de la dignitat del càrrec més alt de la política espanyola. Aquest escàndol obre la porta a revisar a fons també el que és l'estatut de la figura de l'expresident. Cal deixar clar que és el que es pot fer, diguéssim, i que és el que no. Fins on arriba aquesta feina privada? On comença també la temptació d'aprofitar-se'n? Perquè en política, l'òptica i les aparences també són fonamentals. A Espanya, els expresidents tenen dret a una pensió vitalícia que paguem tots. Un mecanisme pensat, precisament, per garantir la seva independència econòmica un cop estan fora del poder. Les imatges de la setmana passada ataquen tota dignitat institucional. Veure el despatx d'un expresident escorcollat per la policia provoca una vergonya democràtica. És fonamental, per tant, que la ciutadania pugui confiar-hi. Les explicacions han de ser públiques, han de ser clares i transparents, sobretot per esvair sospites que, ara per ara, i amb el sumari a la mà, tenen fonament.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és dimarts 26 de maig, ens despertem unes temperatures encara prou fresques, malgrat que avui serà un dia de sol i de molta calor. A Bagà, al Berguedà, tenen 9 graus, 10 a Benissanet, a la Ribera d'Ebre, que contrasten amb els 21 graus que ja hi ha a la ciutat de Barcelona. Precisament a la costa, avui serà on més es notarà la pujada de la temperatura, poden arribar als 29 o 30 graus a molts llocs del litoral, i a l'interior encara seran molt semblants a les d'ahir, entre els 30 i 34 graus les més altes. Demà dimecres encara pujarà una mica més la temperatura, dijous continuarà pujant, divendres també, entre dijous i divendres a les zones més càlides arribarem als 37 o 38 graus a Ponent i sí que divendres formarà ja alguna tempesta de tarda al Pirineu.
0: Ara són les 8 i 4 i avui al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem l'historiador Ian Gibson, un dels referents en la recerca de la Guerra Civil. Gibson, que acaba de publicar No me encontraron, la fosa de l'orca, crònica de un olvido. Es tracta d'un retrat dels 4 mesos que va durar la recerca oficial de la localització de les restes de García Lorca. I parlarem a partir de les 11 del matí. Com dèiem ara, el tema central continua sent la investigació de Rodríguez Zapatero. El cas Plus Ultra planarà sobre el viatge que avui comença Pedro Sánchez a Roma. El president espanyol té prevista per demà una roda de premsa després de reunir-se amb el papa i allà se li podrà preguntar per aquesta imputació. De moment, Sánchez s'ha limitat a dir als periodistes que està tranquil i també ha apuntat això.
3: Que Espanya està creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
0: A continuar. Deia Pedro Sánchez, parlant dels resultats econòmics espanyols. Uns resultats que, per cert, molta gent no nota la seva butxaca. En tot cas, el cas Plus Ultra continua movent-se també entre les parts estrictament judicial i també la política, i a la judicial el sumari mostra que l'UDEF situa la casa de Zapatero com el nucli de gestions sensibles, mentre que qualifica el despatx de l'expresident de centre de direcció d'operatius. Allà han trobat, com dèiem, un centenar de joies. Són les joies de Zapatero. Àngels Lafuente.
4: El Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que al sumari no hi apareix cap conversa seva. Sempre va intentar, diuen els investigadors, esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten el despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular, el nucli físic, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Segons la secretaria de Zapatero, les joies que es van trobar en la caixa forta oculta en el despatx eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. El jutge ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de Plus Ultra. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Així explicava la presència d'aquestes joies al mateix Arroyo aquesta nit a la SER. I parlarem al matí de Catalunya Ràdio d'aquí uns minuts. També ho comentarem amb la gemòloga i taxadora Eva Gómez. I en tot cas, les joies constitueixen un dels punts més destacats d'aquestes 4.000 pàgines de sumari. 4.000 pàgines on l'UDEF apunta que l'empresa de les filles de Zapatero haurien ocultat suborns amb factures falses. Àlex Giral Robert.
5: Pel jutge Calama hi ha indicis sòlids que la companyia de les descendents de Zapatero només era un instrument de l'entramat. No desenvolupava cap activitat real a punta i la xarxa la feia servir per canalitzar les comissions il·lícites a través de factures genèriques. A banda, el sumari també recull el gran poder d'influència de l'amic i suposat testaferro de l'exlíder socialista sobre Caracas. Creu el jutge que fins i tot hauria tingut capacitat per incidir en l'alliberament de presos veneçolans. A Julio Martínez Martínez, per cert, li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador. La paperassa judicial també inclou un dinar de Zapatero amb José Luis Ábalos i Coldo García una setmana després que la Moncloa aprovés el rescat de Plus Ultra. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre el que hem sabut del sumari, el comentari de la col·laboradora del matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Nebrera.
6: El que fins ara s'ha realitzat en el sumari que involucra el president Zapatero són el que s'anomenen diligències prèvies. En aquest cas, inclouen els informes policials aconegut, les actes del registre acordat pel jutge i la citació del president en qualitat d'investigat per al dia 2 de juny. Al llarg del temps, abans i després d'aquella data, s'aniran acumulant altres actuacions, potser algunes estan encara sota secret sumarial, i sols al final de tota aquesta instrucció podrà dictar-se eventualment l'auto de processament contra l'expresident. Queda, per tant, encara molt per saber, molt per fer, i ja s'hauria de demanar molta prudència.
0: Però a més del sumari hi ha, com dèiem, la part política. Aquí, la pressió a Pedro Sánchez perquè avanci eleccions es va intensificant.
7: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
0: I ahir es va pronunciar d'aquesta manera Felipe González, que no és el primer cop que es desmarca de Pedro Sánchez. En aquest cas, però, no és l'únic. Celestino Corbacho, que va ser ministre de Treball amb Zapatero, també reclama eleccions anticipades. Ho ha dit en declaracions en aquest programa.
8: A mi em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals i que al cap i a la fi el poble, amb la seva participació i amb el seu vot, decideixi el que tingui que decidir.
0: Celestino Corbacho, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, diu que ni tan sols garanteix si votaria el PSOE en les properes eleccions generals. El sentirem d'aquí a mitja hora en detall en aquesta conversa que hem tingut amb ell. A la seva última etapa a la política va ser regidor de Ciutadans a Barcelona després que el fitxés Manuel Valls. I al marge, però, de les figures històriques del socialisme, un dels punts clau també en la pressió per convocar eleccions és què fan els socis de la investidura de Pedro Sánchez.
9: Ala ere, esan nahi dudana da, gauza bat da oso kritikoak izatea Sánchez.
0: El portaveu del PNV al Parlament Basc deia que criticar Pedro Sánchez no vol dir que donin suport a Feijó. Sumar també manté de moment el suport al govern espanyol. Tornem a Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
10: Bon dia, sí, el PNV ja reclama eleccions anticipades. El canvi de to agrada al PP, que pressiona perquè facin el pas definitiu de sumar-se a una moció de censura. Borja Sémper.
11: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
10: Però el PNV no està en aquest escenari i els populars mantenen que fer ara una moció de censura per perdre-la seria un regal a Sánchez. Per tant, tot i que la situació s'ha endimoniat pel cas Zapatero, el PSOE manté l'estabilitat per governar, també gràcies al soci de la Moncloa, Lara Hernández de Sumar.
12: El gobierno de coalición progresista va a seguir adelante. Tenemos un año por delante.
10: Una situació en l'Ardan Sumar i d'altres socis que es pot capgirar com un mitjó si en algun moment el PSOE surt empastifat en aquest nou cas de corrupció.
0: I dues coses més. La primera, avui també sentirem Aznar. L'expresident té un acte a Mèxic amb el Consell Empresarial Aliança per Iberoamèrica. I la segona és que Pedro Sánchez agafa una mica d'aire amb el cas de la seva dona. Frederic Vincent, bon dia.
13: Bon dia. Sí, la Guàrdia Civil ha conclòs que la càtedra que Begoña Gómez va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid complia la normativa legal. Diu que no ha trobat pagaments opacs ni tampoc indicis que la dona del president espanyol s'enriquís de manera il·lícita. Ara bé, sí que obre la porta a possibles irregularitats amb dues empreses que van desenvolupar un programari creat per aquests estudis.
0: Aquest és un dels temes del dia.

0: I l'altre tema del dia és l'encíclica del Papa, un document que es considera un dels ensenyaments més significatius del pontífex. Lleó XIV l'ha centrat, la seva primera encíclica, alertada als riscos de la intel·ligència artificial. Avisa que s'ha de desarmar perquè corre el risc de ser una nova Torre de Babel.
1: Sí, és una carta que té més de 42.000 paraules, recorda que la intel·ligència artificial no és humana i alerta que pot carregar-se, en canvi, els drets dels treballadors, diu específicament aquesta qüestió. De fet, el text del Papa diu que els resultats de la intel·ligència artificial s'han de valorar en relació amb moltes coses, per exemple, la dignitat dels treballadors i el dret a una remuneració suficient. Textual. Per això diu, cal regulació i cal control públic.
2: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
1: Lleó XIV avisa també que el control de la intel·ligència artificial per part de les grans empreses informàtiques pot generar més desigualtats i més manipulació. És molt destacat també que el text es fa ressò explícitament d'estudis psicològics. Diu que ha quedat demostrat que si els més joves abusen no només de la intel·ligència artificial, sinó de les xarxes, això genera problemes de son, d'atenció o de control de les emocions.
0: Aquestes són les línies generals de l'encíclica del Papa, però això té una altra cara. Mentre el Papa diu això, el Vaticà inverteix en intel·ligència artificial.
1: Sí, el Banc del Vaticà gestiona actius per valor de pràcticament 6.000 milions d'euros. Un 10% d'aquest pressupost va a obres caritatives, però bona part de la resta s'inverteix. No sabem exactament on, però sí que sabem els valors que, segons l'opinió de l'Església, són aptes per invertir, bàsicament perquè es van publicar dos índexs, un europeu i un altre dels Estats Units, amb aquestes empreses, les empreses que l'Església considera bones per invertir-hi. Què hi trobem aquí? Meta, Microsoft, Amazon, Alphabet, és a dir, Google, o Nvidia, el principal fabricant de xips de tot el món per intel·ligència artificial.
0: D'això en parlarem també a l'Àgora, en aquest cas amb el filòsof, teòleg i assagista Francesc Torralba, que dirigeix la càtedra EDROS a la Universitat de Ramon Llull. De moment, per això, comentari de Jordi Selles.
3: Amb Magnifica Humanitas, el Vaticà es posiciona i orienta el pensament de milions de persones sobre la intel·ligència artificial. És bo que el focus se situï en els valors, la dignitat humana i els riscos de la tecnologia militar automatitzada. Fins aquí, tothom d'acord. Allà on no tothom estarà d'acord és en com s'aborda del transhumanisme. Històricament, l'Església i la ciència no sempre s'han entès bé quan una tecnologia ha redefinit els límits humans. Recomano llegir, a més de l'encíclica, el discurs del CEO d'Antròpic durant l'acte de presentació. Entre tots dos textos s'intueix un futur molt més desconegut i inquietant que qualsevol de totes aquelles intrigues vaticanes de final inesperat que hagueu vist fins ara.
0: Doncs sobre això que diu el Jordi, què és Antròpic, Frederic?
1: Antròpic és una de les grans empreses d'intel·ligència artificial i volen ser els bons, com a mínim van d'aquesta història, de dir nosaltres som els que volem fer les coses bé, són els que demanen més regulació i més control. I posen dos exemples. Un, Antròpic va arribar a un contracte de 200 milions de dòlars amb el Pentàgon, però en un moment determinat se'n va desmarcar i ara té un conflicte obert amb l'administració de Donald Trump perquè no estava d'acord amb determinats usos de la intel·ligència artificial en conflictes, per exemple, per espiar americans. I dos, ara fa uns dies Antròpic va treure un nou programari que és capaç de detectar forats en sistemes informàtics que no s'havien trobat mai en els últims 30 o 40 anys, i Antròpic diu que és tan perillós que no el farà públic. De moment només l'ha donat a algunes empreses com la banca JP Morgan precisament perquè s'hi preparin.
0: Per cert, que justament avui el Consell de Ministres té previst també aprovar un projecte de llei per bon ús de la intel·ligència artificial que posa multes de fins a 35 milions d'euros als que utilitzin aquestes tecnologies de manera perversa. Aquests són els principals temes del matí. Passem ara als bàsics del matí.
4: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
5: Perdoni. Podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
9: Admin! Admin!
8: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
9: Ho veieu?
8: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8 i 16. Repassem els bàsics del matí amb Sílvia Solàs, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, Marc Forada, Lara García i Anna Algèsica. Bon dia.
11: Bon dia.
0: És notícia d'ara mateix. Protecció Civil activa el pla Seccat per una possible fuita de clor a Manresa. Diversos operatius s'han traslladat fins a la presa Aqualim, situada al polígon Bufalvent. Protecció Civil demana no acostar-se al polígon i que tothom que hi sigui a prop es confini. Línies obertes al 9-3-0-7-4-7-4. Si voleu explicar-nos la situació, si l'esteu vivint en directe, línies obertes per explicar-nos aquesta afectació de diversos operatius que estan treballant ara mateix a l'empresa Aqualim. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. I també d'aquesta mateix matí continua aquest macrooperatiu policial contra el cultiu i la distribució de marihuana a Girona. Hi ha fins a 600 Mossos desplegats. Última hora, Fèlix Martín, bon dia.
12: Hola, bon dia. Sí, ens hem desplaçat fins un dels punts on en principi estaríem fent aquests escorcolls, som al barri de la Font de la Pólvora, a la mateixa ciutat de Girona. Estem voltant per aquest barri, però de moment no hi hem sabut veure cap moviment policial on estaríem fent aquests registres, per tant, normalitat aquí en aquesta zona. A més, d'aquí al barri de Girona de la Font de la Pólvora, recordem que també s'estan fent registres a poblacions com Cassà de la Selva, Llagostera, Quart, Celrà, Salt i Bescanó, també a Sils i Caldes i Riudarenes. A banda de l'operatiu policial, aquests agents estan treballant també amb un grup de gossos ensinistrats i el que es busca seria una banda estable amb epicentre a la demarcació de Girona, dedicada a la distribució de marihuana, la tinença d'armes i el blanqueig de capitals.
0: I l'altra novetat de la nit és que els Estats Units han atacat objectius militars al sud de l'Iran. Això enmig de les negociacions per acabar amb la guerra.
13: Fons de l'exèrcit dels Estats Units han informat que han atacat rampes de llançament de míssils que amenaçaven l'aviació nord-americana i vaixells iranians que volien col·locar mines a l'estret d'Hormuz. Les mateixes fonts han qualificat l'atac de contingut i de legítima defensa.
0: Fins ara no hi ha notícies d'una eventual resposta iraniana.
13: No, de fet, les dues bandes diuen que les negociacions de pau avancen. Una representació iraniana ha viatjat a Qatar, un país que Teheran va atacar abans de l'alto el foc i on, de fet, hi ha dipositats part dels diners iranians bloquejats per les sancions internacionals.
0: I també aquesta nit, Israel ha ordenat intensificar els atacs contra Hezbollah.
13: Així ho ha demanat Benjamin Netanyahu després que membres d'extrema dreta del seu govern li han exigit tècnicament i amb vigor un alto el foc, però a la pràctica no han parat mai els enfrontaments.
0: Són les 8 i 18. I avui es reprenen les negociacions entre el govern i els sindicats d'educació. És només un dia abans d'una nova jornada de vaga a totes les escoles i instituts de Catalunya. Maria Costa.
14: Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories, un fet que no convenç els sindicats perquè no beneficia a tots els docents. Tot això mentre el cicle d'aturades continua, avui s'hi afegeix la que ha convocat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans pels alumnes de secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona, la protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat i a València a les 10 del matí a l'Institut Ferrer i Guàrdia. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a les últimes hores hem conegut un informe que alerta de la factura que es podria pagar si s'apliquen d'alguna de les mesures que demanen els docents.
15: Per exemple, la baixada de ràtios beneficiarà sobretot les escoles amb alumnes més rics de la pública i la concertada. L'informe a la FETESADE calcula que reduir el nombre màxim d'estudiants a primària i l'ESO costarà 28.000 milions d'euros en 10 anys.
0: I avui tenim protesta dels alumnes.
15: Sí, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans han convocat per avui dimarts una jornada de vaga secundària i també les universitats de Catalunya i el País Valencià. Volen mostrar així el suport a les reivindicacions de mestres i professors. Hi ha convocades manifestacions a Barcelona i València.
0: I des d'avui tenim també vaga indefinida a les biblioteques de Barcelona. Montse Pujol.
16: Les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida diària a la qual a partir de divendres que ve se sumaran treballadors de biblioteques públiques de tot Catalunya, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat, que a Catalunya té lloc els dies 9, 10 i 11 de juny. La protesta va començar el passat 20 d'abril a Barcelona, amb una sèrie d'aturades a la setmana de Sant Jordi, i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes convocada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de la Ciutat. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I amb el pont de la segona Pasqua acabat, trànsit alerta de l'augment dels accidents mortals. 5 persones han mort aquest cap de setmana llarg.
17: L'últim accident amb víctimes va passar ahir al matí a Polinyà, al Vallès Occidental. Un motorista va morir després de xocar frontalment contra un turisme. De fet, de les 5 víctimes mortals del cap de setmana, 3 eren motoristes.
0: I un altre avís. Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes per calor en diversos països europeus.
17: Sí, com França, el Regne Unit i Portugal. El Regne Unit ha marcat el rècord històric de temperatura en un mes de maig. Concretament, a Londres, els termòmetres van marcar ahir 34,8 graus, 2 graus més que l'anterior rècord de maig, que va ser el 1922. A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta taronja i 17 més en alerta groga. A Barcelona, al Raval, la nit de diumenge la temperatura no va baixar dels 20 graus i mig.
0: I el Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol.
14: Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a Madrid arran del brot del creuer. Segons el Ministeri, el pacient no té símptomes i és un contacte estret.
0: I un nou estudi alerta que la malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa.
14: La investigació, liderada per ISG Global i publicada avui a The Lancet, avisa que la malaltia del fetge continua infradiagnosticada i fora de les grans estratègies de salut pública. La malaltia hepàtica crònica destrueix el teixit sa del fetge de forma progressiva durant més de mig any, en què l'òrgan va perdent les seves funcions. Segons els investigadors, ja és la segona causa d'anys de vida laboral perduts a Europa, només per darrere de la cardiopatia isquèmica.
0: I aquesta tarda comença la desfilada de consellers al Parlament per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra i els comuns. Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol. Albert Prat.
9: Avui arrenca el primer tràmit d'aquest debat parlamentari, que serà tranquil per Salvador Illa perquè ja té els vots lligats, però igualment els 16 consellers s'han de sotmetre a les preguntes de l'oposició per qüestionar les prioritats dels comptes. Els primers a defensar la seva part seran, a primera hora de la tarda, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, i la d'Interior, Núria Parlon. Dijous al matí serà el torn d'Esther Niubó en plenes negociacions amb els sindicats d'educació. I divendres a la tarda tancarà la ronda de compareixences Alicia Romero, la titular d'Economia i artífex dels primers pressupostos del govern Illa.
0: I avui també sentim Oriol Junqueras sobre aquest acord.
11: El líder d'Esquerra en parla avui en una entrevista al Nació, assegura que per ara l'entesa amb els socialistes no anirà més enllà.
18: Esquerra Republicana és un partit que està en el Parlament de Catalunya i que no està al govern. I vostè em pregunta, i Esquerra Republicana es planteja entrar al govern? La resposta és no. Crec que s'entén perfectament, no.
0: I també avui el ple del Congrés vota si tramita la llei per canviar les reunions de veïns.
11: La idea és que es puguin fer de manera telemàtica i que el llibre d'actes es pugui també fer amb suport electrònic. El text és una proposta del Partit Popular que ja va passar pel Senat, on va superar per unanimitat un dels primers filtres.
0: I commoció del Partit Nacional Escocès per l'enviament a presó d'un exalt càrrec que va confessar haver robat 460.000 euros amb els quals es va comprar vehicles i articles de luxe. Peter Murrell era el marit de l'aleshores primera ministra Nicola Sturgeon. Quim Olivares.
19: L'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès admès davant l'alt tribunal d'Edimburg que va desviar més de 400.000 lliures de la formació. Sentim la policia escocesa.
20: Va abusar de la seva posició privilegiada amb accés als fons del partit per ingressar diners als seus comptes i finançar-se un estil de vida fastuós que anhelava però no es podia permetre.
19: Segons l'acusació, Peter Murrell es va comprar articles de luxe, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa Nicola Sturgeon

0: 8:25 i parlem també de teatre perquè el I Say Potato, la comèdia escrita per Joan Iago amb Anna Moliner i Joan Negrier i que es pot veure aquests dies a la Sala Trono de Tarragona, farà gira i estada a Barcelona la temporada vinent.
1: Sí, de moment, però han ampliat funcions aquest divendres i dissabte a Tarragona. Fa 10 anys el tàndem Moliner-Negrier ja va triomfar amb l'obra I Say Tomato i ara no descarten que el projecte continuï amb una tercera part.
2: Algú inèdit en el teatre català i que s'ha de celebrar conjuntament i col·lectivament. I tant de bo, jo crec que treballarem perquè així sigui, puguem fer una tercera part d'aquesta història, no sé si 10, però 10 o 15 o 20 anys, els que siguin més tard.
0: You say tomato, and I say potato. I avui hem de parlar d'ell, de Joan Manuel Serrat. Ara que...

0: perquè el cantautor català rebrà aquesta nit a Madrid el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola. És la primera vegada que es dona aquest premi. L'Acadèmia ha volgut valorar la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons.
1: Deus, vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjar.
2: Són les 8:26.
3: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
4: Les notes del nen, les obres a casa...
3: El manteniment del cotxe...
4: Ah, no, això no és cap càrrega.
5: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
6: Peugeot.
7: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
8: Van descobrir que era un superdotat.
9: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
10: Portava molta tensió emocional, nit sense dormir, però lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
9: El petit paó, nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
12: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.com.

0: pel que fa als esports, presència massiva de jugadors catalans a la convocatòria de la selecció espanyola. Robert Prats.
1: Nou catalans. Luis de la Fuente convoca Joan García, Cobercí, Eric García, Lamine Yamal del Barça, Raya de l'Arsenal, Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. Pedri, Ferran Torres i Gavi completen la convocatòria, que té nou jugadors culers.
2: És el juguete de todo el equipo y lo digo con todo el cariño. Y a la vez futbolísticamente no tengo que descuidar a Gavi, la versatilidad que también te das.
1: No hi ha cap jugador del Madrid, és el primer cop que passa en tota la història. Diumenge comença la concentració de cara al Mundial de l'11 de juny.
0: Missatge de Michael Jordan en el comiat de Guardiola.
1: Sí, ha aparegut a través d'una una pantalla gegant al final de la rua que ha fet el Manchester City pels carrers de la ciutat per acomiadar el tècnic.
3: Hey Pep, this is Michael Jordan. I just want to congratulate you on an unbelievable career. Enjoy your retirement.
1: I Jordan, que el felicita per la seva carrera, li desitja sort al golf. Aquest va ser el missatge de la llegenda del bàsquet mundial. Un Guardiola eufòric que va agrair el suport del president del club i la connexió amb els aficionats i amb la ciutat.
4: Connection that this club was al Dunal al Mubarak and all the people and with all the city fans that connected with word from the first minute. So...
0: I el tècnic del Girona, Mitchell, llança un missatge en què diu que el club és immortal.
1: Sí, no es pronuncia obertament a través sobre el seu futur, a través de les xarxes socials. Admet que viu en un moment dur, que la tristesa i el buit són enormes. Afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'elit perquè diu que és immortal. Ramon Terrats, que deixa l'Espanyol, el club no allarga la seva sessió, i als quarts de la Lliga Hoquei Patins Masculina, Barça-Noia, Igualada, Voltregà i Calafell-Reus.
0: Són 8:45 i el matí arrenca pendent de... El macrooperatiu policial contra el cultiu i la distribució de marihuana a 12 municipis de Girona. Hi participen 600 agents dels Mossos d'Esquadra. Anem cap a Girona, Fèlix Martí.

0: Bon dia.
1: Hola, bon dia. Un operatiu que fa poca estona s'ha enllestit ja en algunes de les localitats on s'ha fet des de primera hora del matí. Aquest és el cas del barri de la Font de la Pólvora, on estem en aquests moments. S'han fet registres en dos habitatges. També han fet registres en diverses poblacions de les comarques, sobretot del Gironès i la Selva, a Cassà de la Selva, Llagostera, Quart, Celrà, Salt i Bescanó. També a Sils, Caldes i Riudarenes. I estan treballant, i han treballat des de primera hora, més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra. Alguns ja han acabat aquest operatiu, com hem explicat. El que es buscava seria desmantellar una banda estable amb epicentre a la demarcació de Girona, dedicada a la distribució de marihuana i al blanqueig de capitals. Fins aquí una estona no faran balanç d'aquest operatiu.
0: I pendents també d'una possible fuita de clor a Manresa. Redacció, Marc Jurado.
2: Sí, Protecció Civil ha activat el Placecat, afecta l'empresa Aqualim del polígon Bufalvent, que fabrica productes químics com, per exemple, productes per piscines. De fet, tot apunta que l'incident s'ha produït a un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria fet reacció. Emergències demana a les persones que estan a prop d'aquest centre que es confinin.
0: I ho acabem de saber. El Ministeri de Consum obre expedient sancionador a les plataformes d'apostes Polymarket i Calci. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Són plataformes que fan prediccions d'esdeveniments futurs, per exemple, eleccions, indicadors econòmics, resultats esportius o fins i tot fenòmens meteorològics. A diferència d'apostes tradicionals, els usuaris aquí operen entre si. Segons el Ministeri, aquestes dues plataformes no tenen llicència per operar a Espanya i per això, i mentre resol l'expedient, els ha bloquejat les seves webs.
0: I el govern ha endarrerit fins a 4:45 de la tarda la nova taula de negociació entre el Departament d'Educació i els sindicats. Dia també de moviment al Parlament, on a primera hora de la tarda arrenquen les compareixences dels consellers per explicar els pressupostos. Anem cap al Parlament. Marta Corbalán, bon dia.
4: Hola, bon dia. Desfilada de tots els consellers aquesta setmana al Parlament per presentar detalladament els pressupostos dels seus respectius departaments. Les compareixences arrencaran aquesta tarda amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. La tramitació dels pressupostos continuarà la setmana que ve, quan es farà el debat i la votació de les esmenes de rebuig, que previsiblement presentaran tots els partits de l'oposició, excepte Esquerra i els Comuns, els dos socis d'investidura que permetran l'aprovació definitiva dels comptes a principis de juliol.
0: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Doncs aquest matí hi ha molts retards a l'R2 Nord i a l'R11 a causa d'un problema a la senyalització entre Granollers Centre i Cardedeu, derivat, segons Adif, d'un robatori de cable. La informació oficial de Renfe és que els retards superen els 30 minuts, però diversos usuaris ens expliquen que el seu tren ha sortit més d'una hora més tard del previst. L'R11, a més, també està afectada per un altre problema a la infraestructura entre Figueres i Llançà. I, per exemple, el Regional Express, que va de Barcelona a Sants a Portbou, circula més d'una hora més tard.
0: I pel que fa a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia.
0: Punts vermells?
6: Doncs en tenim diversos, eh? Ens quedem amb la Ronda de Dalt en tots dos sentits i la Litoral, sobretot sentit Llobregat, i també la C33 i la C58 d'entrada cap al Nus de la Trinitat.
0: Algú pot roja?
6: A l'AP7 de Mollet a Badia, sentit sud, aquí hi ha hagut una avaria que complica encara més la circulació i que talla un carril.
0: De seguida parlarem de l'encíclica del Papa, també, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
7: Doncs parlarem del cas que afecta Rodríguez Zapatero, farem amb Luis Arroyo, portaveu de l'expresident del govern espanyol, també parlarem de la bola, i avui tindrem l'economista Xavier Salai Martín per parlar d'economia. Avui també conversa amb l'historiador Ian Gibson.
0: Abans de les 9 del matí escoltarem també Ernesto Ekaizer, periodista i escriptor, i també Celestino Corbacho, exministre de Treball amb el govern de Zapatero. A l'Àgora, amb Vicent Sánchez, Sara González, Anna Grau i Pere Rossinyol.
8: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
9: Bon dia.
0: Puja doncs la temperatura, seguim.
9: Sí, seguim amb aquestes temperatures disparadíssimes a tota la meitat oest d'Europa, eh? No només aquí. Avui ja amb màximes de 30-34 graus a tot l'interior, aquestes seran molt semblants a les d'ahir, però en canvi sí que pujaran més a la costa i ja podríem arribar als 29 o 30 graus amb facilitat. I la idea és que anirà pujant cada dia una miqueta més, cada dia un o dos graus més, dimecres, dijous, divendres, segurament divendres tocaran sostre, i en alguns llocs de Ponent divendres podria arribar als 37 o 38 graus.
0: O sigui, vau posar el focus a dijous, es desplaça més cap a divendres ara mateix.
9: Entre dijous i divendres.
0: Dijous i divendres.
9: Al final hi haurà un grau de diferència i a més es mantindrà alta durant tot el cap de setmana. El que passa que sí que a partir de divendres hi haurà les tempestes de tarda com a mínim al Pirineu i en alguns llocs del nord, i alguns llocs podria començar a refrescar una mica, però no passa tot arreu.
8: Fer la
10: compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
11: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
12: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
13: Ahir, la mena d'òpera que paga espelmes era l'òpera Bufa. Avui dimarts, un Enigmàrius d'estrena. S'estrenar repartint bombones de 6 lletres. S'estrenar repartint bombones 6 lletres.
12: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
14: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
15: Catalunya Ràdio.
16: El balcó gastronòmic és un lloc...
17: Que bo.
16: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
17: Parella, què us podem partir?
16: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
18: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
19: Les notes del nen, les obres a casa...
18: El manteniment del cotxe...
19: Ah no, això no és cap càrrega.
18: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
20: Peugeot.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
21: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, la periodista del periòdico de Catalunya Sara González i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol.
0: I que hem parlat fins ara abans d'entrar a l'àgora?
21: Doncs és el primer cop que la Sara ve després del seu flamant viatge per Califòrnia amb el president Salvador Illa i entre històries d'aquell viatge, horaris, reunions més o menys conegudes i coses que si vol la Sara explica al públic.
22: No, ha estat un viatge intens i, sí, i divertit, i cada dia ens llevàvem, sí, a les 5 del matí.
0: Clar, perquè allà la diferència horària és de 9 hores.
22: 9 hores, i ja sabeu que al president li agrada matinar, a més el trànsit allà a San Francisco, Los Angeles, és el que és, i per tant, sí, ens ho hem passat bé, hem treballat molt, i hem matinat molt també.
23: Molt bé, doncs...
24: Un viatge absurd. Home, no, han estat en Disney i no han entrat en Disney.
22: Això és veritat.
24: Què te'n fas tu a Califòrnia?
0: Però val la pena anar a Orlando? Sí.
24: Ah, clar que val. Sí.
22: Bueno, no, era Disney Company, eh? Ah, eren sí, les oficines de Disney.
25: Bueno, però és igual, però ja et donem
24: passes per anar al bate.
25: Jo he estat a Orlando i espero que quan em mori no em toqui tornar-hi en forma d'anar a l'infern.
0: Sí, però no vas suportar-ho. No,
25: per... Oh, és horrorós, allò, fer 3 dies de cua per pujar amb una atracció 40 segons.
24: Als pobres els passa això.
25: Sí.
24: I li explica per què. Perquè avui en dia en Disney traus una coseta que una ja vas una volta en la vida, sí, ja, pues ara anar-hi, això és igual que anar a un gran restaurant de luxe, sí, una volta en la vida...
0: Però pagar 100 i pico d'euros al dia, no?
25: Tu
0: a banda dels 400 euros d'entrada...
24: No, pues sí, però per dia, tampoc no cal estar allà 2 mesos,
0: ja,
24: però pagués un premi, un d'ells...
25: Tu te'n recordes que em pagaves a l'avui?
22: Això deixa de tenir sentit.
24: No, ho paga tothom, perquè ells van més que tu, i tu només vas una volta en la vida.
22: Clar.
0: Va, que estava treballant, vull dir que tampoc podria haver-se
22: tirat. No, vam disposar de poc temps lliure, però bé.
24: O sigui, que Mickey Mouse s'ha trobat a fotre.
22: Sí. O jo, ell.
0: Sí. Bé, comencem l'àgora avui parlant d'intel·ligència artificial. Ho ha fet el Papa Lleó XIV en la seva primera encíclica.
26: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom, i del bé comú.
0: El Papalló 14, que fa una crida a desarmar la intel·ligència artificial, dedica aquesta seva primera encíclica a denunciar la concentració de poder que genera en diferents empreses d'intel·ligència artificial, en grans empreses, i a reclamar també que aquesta tecnologia estigui al servei de la humanitat. Saludem aquesta hora Francesc Torralba, filòsof, teòleg i director de la Càtedra Ethos d'Ètica Aplicada a la Universitat de Ramon Llull. Senyor Torralba, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: D'entrada, li ha sorprès aquesta primera encíclica del Papa Lleó XIV, que fos dedicada a un dels grans perills que tenim ara mateix, com la intel·ligència artificial?
1: No, no m'ha sorprès, perquè de fet ja estava anticipat aquest tema. És el tema del nostre temps, és una tecnologia disruptiva i genera molts interrogants. Hem de recordar que aquest papa és matemàtic i, per tant, aquests temes els coneix des de dins, i ja va anunciar que certament aquest tema ocuparia la primera encíclica, que és aquesta, que té com nom Magnifica Humanitas.
0: Mm. Ens consta que vostè l'ha ajudat, l'ha assessorat.
1: Sí, no només jo, aquí hi ha un conjunt de persones, des de teòlegs, a filòsofs, a matemàtics, a enginyers, que assessoren doncs, el papa quan ha d'elaborar un document, i finalment ell naturalment el signa i l'elabora, però certament hi ha moltes persones darrere que l'ajuden a discernir i evitar de caure en els extrems, perquè és veritat que critica el mal ús de la intel·ligència artificial i com pot ser, vaja, un instrument inclús per destruir la democràcia, però l'altra vegada també mostra tots els beneficis que comporta un bon ús d'aquesta tecnologia.
0: Mm. Vostè a quin accent hi posaria en aquest text? És una encíclica dura també contra aquests perills que vostè deia, de com s'està desenvolupant la intel·ligència artificial, però també en posar en valor la condició humana, no? Que és potser la cosa més apreciada d'aquest text, que sí. La tecnologia no ens pot reemplaçar allò que és humà.
1: Exacte. És un text molt lúcid i molt moderat, perquè en el fons vull dir que la intel·ligència humana no pot ser reemplaçada, que la intel·ligència artificial ens capacita per unes habilitats extraordinàries, velocitat de càlcul, velocitat d'emmagatzement de dades, però que nosaltres som irreemplaçables, que hi ha un tipus d'experiència humana i un tipus d'evidència que són irreemplaçables. Això no vol dir que no les hàgim d'utilitzar i que no s'hagi de llegir aquest text com a tecnofòbic. Aquest és un text que ens ajuda a discernir quin bon ús hem de fer. I per això refereix al principi del text quins han de ser els criteris de discerniment, des de la dignitat, a l'equitat, a la solidaritat. I esclar, moltes d'aquestes intel·ligències estan en mans de grups privats, i certament la tecnologia no és neutral, no? Allò que en diem és neutral, depèn de l'ús que en fem. Home, molt sovint el que porta ja és introduït una sèrie de valors, eficàcia, eficiència, velocitat, i això pot ser molt excloent.
0: Mm. Vostè diria que la intel·ligència artificial podria arribar a predir o demostrar l'existència de Déu en algun moment?
1: No, jo crec que no. Jo crec que ens pot ajudar a moltes funcions, per exemple, en l'àmbit de la ciència, en l'àmbit de l'educació, en l'àmbit de la cultura, en l'àmbit de l'economia, però demostrar que Déu existeix o que no existeix, això ultrapassa els límits de la tecnologia.
0: Li preguntava perquè...
1: El papa critica el paradigma tecnocràtic, sí. Vol dir creure en el poder omnipotent de la tecnologia. La tecnologia té límits. Hi ha situacions humanes, hi ha la vulnerabilitat, hi ha la fragilitat, que l'hem d'assumir com a una característica pròpia de l'ésser humà.
0: Uh-huh.
1: I jo crec que no. Jo crec que no té aquesta capacitat de demostrar ni que Déu existeix ni que Déu no existeix.
0: Ja. No li preguntava perquè segur que recordarà Dalí, no? Quan va predir en la seva etapa més mística que els xips i l'ADN eren la demostració final de la creació i de l'entrada a l'eternitat, no? D'alguna forma. No sé si també
1: sí,
0: va cap aquí.
1: Sí, perquè sí. L'etapa que tu deies mística, que ens deixa obres extraordinàries com el Christus Hipercúbicos, entre altres, per exemple, el Crist de Port Lligat també,
0: sí.
1: És que l'home elabora el seu mètode paranoico-crític i ell intueix això o comprèn això. Però vaja, cap filòsof de la tecnologia ni teòleg considera que la tècnica finalment podrà descartar aquest interrogant, ja sigui per afirmar que Déu és o per negar que sigui.
0: Mm. És una encíclica, Frederic Vincent, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Que el papa la va presentar amb el cofundador d'Antròpic, que és una de les grans empreses d'intel·ligència artificial. Anem a explicar una mica què és això d'Antròpic.
2: Antròpic es presenten com els bons de la pel·lícula. Nosaltres som els bons de la intel·ligència artificial, nosaltres som partidaris de la regulació, nosaltres som partidaris que se'ns controli, i sí que és veritat que hi ha dues coses que han passat últimament amb Antròpic que avalen una mica aquesta tesi. Primer, tenen un conflicte obert amb el Pentàgon. Antròpic va firmar un contracte amb el Pentàgon de $200 milions, però en els seus termes de servei el que posa és que la tecnologia d'Anthropic no es pot fer servir, per exemple, per construir armes autònomes o per fer segons què. Arran de la detenció de Nicolás Maduro, que va transcendir que s'havia utilitzat el software d'Anthropic, Anthropic va dir, ep, que això no és el que vam quedar, que això és, no, en principi no podeu fer servir la nostra tecnologia per això. I llavors va sortir el secretari de defensa de Donald Trump per dir això.
3: Department of War AI will not be woke. It will work for us.
2: Va dir que el Departament d'Intel·ligència Artificial dins del Departament de la Guerra, el Departament de Defensa, com es deia abans, no serà woke. El Pentàgon va dir, si no ens deixeu fer servir el vostre software pel que volem, us posarem una etiqueta que és risc per la cadena de subministrament. Això es fa habitualment als Estats Units amb empreses estrangeres, que es considera que és arriscat que tinguin accés a segons què. Això vol dir que no poden treballar mai més pel govern. Això ara mateix està als tribunals. Ara mateix això està empantanegat als tribunals. Però hi ha una segona cosa interessant d'aquesta empresa que es diu Anthropic.
4: Anthropic has decided not to release its latest AI model called Claude Mythos.
2: Va anunciar que no posaria a disposició del públic el seu últim model d'intel·ligència artificial, que es diu Mythos, perquè és capaç de trobar forats a tots els sistemes informàtics amb els que s'ha trobat. Clar, això van dir, això, si acaba a mans equivocades, pot ser terrible, perquè algun ciberdelinqüent pot tenir accés a qualsevol cosa. I és per això que Anthropic diu, fem una cosa, només el donarem a un grapat d'empreses, a Apple, a Google o a Goldman Sachs, i els hi donarem perquè s'hi preparin, perquè mirin exactament com va això. De fet, només l'han donat a empreses americanes i del Regne Unit. I això el Banc Central Europeu va dir, home, deixeu-nos-ho.
9: Hola.
2: Exacte. I de fet avui mateix el Financial Times va dir que el Banc Central Europeu té previst una reunió amb els bancs europeus per dir, mirem-ho, perquè els riscos de la ciberseguretat amb això de l'intel·ligència artificial ja són descomunals.
0: Per tant, Francesc, també aquesta encíclica, presentar-la al costat del cofundador d'Anthropic, amb aquesta història que està explicant el Frederic, doncs també té un missatge polític.
1: Sí, té un missatge polític que és necessària una regulació ètica, una regulació legal, que no s'hi val tot, perquè estem davant d'una tecnologia que pren decisions. Aquesta és la novetat. És a dir, un cotxe dirigit per intel·ligència artificial pren decisions. Hi ha programes que prenen decisions respecte a qui ha d'entrar en una empresa, qui no, qui ha de tenir un permís. I clar, aquestes decisions no són mai neutres. S'hi han introduït uns algoritmes, i en aquests algoritmes hi ha uns criteris introduïts. I, per tant, en efecte, és bàsic, és clau la transparència i la responsabilitat en l'ús d'aquesta intel·ligència. I això és el que el Papa Lleó XIV expressa en aquesta encíclica, per l'altra banda, que és molt clara, molt endreçada.
0: Francesc Torralba, gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres i bon dia a tothom.
0: Home, significatiu que el Papa parli d'un tema tan important com la intel·ligència artificial. Pere.
5: Sí, sí, òbviament és el gran tema de la nostra època. A mi em xoca, de totes maneres, aquest exemple que heu donat, no?, d'Anthropic, no? Anthropic, ho ha explicat el Frederic, que òbviament és una mica diferent, però una mica diferent, eh? O sigui, estem parlant d'una empresa, és com si diguessis, no, McDonald's i Burger King. Burger King és molt més salvatge. McDonald's a vegades et dona alguna amanida. I anem a fer una presentació, una encíclica contra el fast food amb McDonald's. Ostres, cap dels requisits que el Papa havia...
0: Seria en Viena. una cosa més
5: no sé,
0: cuidada.
5: Però cap dels requisits que el Papa diu ho compleix Anthropic, perquè és una empresa privada, amb ànim de lucre, això que ha fet amb Mythos, amb el tema de la ciberseguretat, hi ha molta gent que hi veu una estratègia comercial darrere, etcètera, etcètera. Per tant, ostres, quedo bastant...
0: Sí que també hi ha, no? Més que això que també, Pere, el que sí que hi ha és que mentre el Papa diu això, el Vaticà inverteix, sí. Crec que són gairebé 6.000 milions d'euros, que és un 10% del pressupost que va a obres caritatives, en aquest cas invertint intel·ligència artificial. Per tant, bueno...
5: No, i després hi ha una altra cosa, vull començar...
0: Quan dic inverteix, vull dir que inverteix en Meta, en Microsoft, en Amazon, en Nvidia...
5: Voldria, que abans no ho he dit, o sigui, em sembla superbé que ho faci, i a més, vull dir que hi hagi una autoritat global que posi l'accent en aquesta cosa que és tan important, això em sembla molt bé, Però alhora, a part del tema d'Anthropic, i això que has comentat, que també em sembla molt rellevant, també m'agradaria dir que el Vaticà no ha sigut mai un gran entusiasta, diguem, un gran defensor de la democràcia. Per començar, és una teocràcia ella mateixa, les dones no hi tenen paper, el 50% de la humanitat s'hauria de dedicar, si els escoltéssim, a servir a l'altre 50%. En fi, que tot em sembla molt bé, però que no diria, diguem, que la democràcia estaria millor guardada en mans del Vaticà.
22: Sí, jo comparteixo part d'aquest anàlisi, sobretot aquesta aquesta afirmació final, no? Al final, és veritat que el papa s'ha convertit en una mena d'antagonista, una nèmesi a escala mundial de les polítiques de Donald Trump, però no hem d'oblidar que al final l'objectiu del papa no és tant posicionar-se políticament en contra de Donald Trump, sinó sobretot preservar la religió i la fe catòlica de, em sembla que són 1.400 milions de creients que hi ha arreu del món, no? I que per tant el seu discurs va orientat a això, i que no podem obviar que també la religió ha tingut una vocació històrica de controlar el pensament social. I això que el Pere apuntava, doncs és una realitat que comparteixo. Per altra banda, sí que és veritat que sorprèn, perquè aquesta encíclica, que al final una encíclica el que busca és fixar doctrina, orientar la fe, no? d'aquests 1.400 milions de catòlics, sembla que tingui molt més a veure amb la política que no pas amb la religió. I sí que em sembla rellevant que el papa sigui capaç d'assenyalar ja no tant la intel·ligència artificial, sinó les empreses que hi ha darrere d'aquesta intel·ligència artificial i el seu projecte de poder, que busca directament a través de l'algoritme hackejar cervells per condicionar l'opinió pública i moldejar en funció dels seus interessos el vot de la ciutadania. Estem davant d'això. És veritat que no som plenament conscients. Mira, en aquest viatge justament a Califòrnia vam anar fins a Silicon Valley, vam parlar amb catalans que treballen en empreses com Google, Meta, Facebook. Ells mateixos comparaven l'impacte que pot tenir la intel·ligència artificial a la nostra societat a nivell de canvis a l'època de la revolució industrial. Ells mateixos, que estan contribuint a crear aquesta intel·ligència artificial, ens deien que patien per les conseqüències que això pugui tenir sobre els seus propis fills, és a dir, que els propis creadors són conscients també dels riscos d'allò que estan contribuint a crear, i hi havia un debat molt viu sobre la necessitat de la regulació, perquè per una banda hi havia el discurs aquest de és necessari regular, és necessari posar límits a la gran capacitat que té aquesta intel·ligència artificial de transformar la nostra societat, però a la vegada deien, ha de ser una regulació que no vagi en detriment de la innovació, i aquest és un equilibri altament complex. I de fet allà un dels objectius de les reunions que va tenir el govern a la seva agenda era també treballar per com generar una intel·ligència artificial que no depengui d'empreses ni xineses ni americanes, com crear una intel·ligència artificial europea amb responsabilitat social, i es van signar convenis amb el Barcelona Supercomputing Center justament per això, no? Però clar, estem a les beceroles. Realment la innovació d'intel·ligència artificial que hi ha a Estats Units o hi ha a la Xina està a anys llum del que estem ara en aquests moments a l'hora d'abordar la creació d'una intel·ligència artificial responsable, no? Perquè realment la qüestió és que canvia no cada any, sinó cada setmana. Estem veient noves aplicacions d'aquesta intel·ligència artificial i que, per cert, allà ja s'estava traduint amb moltes pèrdues de llocs de treball, començant pels taxistes, els taxis, no? Aquests taxis que circulen sense conductor, o repartidors, perquè veien fins i tot pel carrer robots repartint la compra dels supermercats, al centre de San Francisco, que ens explicaven doncs, persones que viuen allà, que s'està buidant, s'estan tancant els comerços perquè la gent ja no va a comprar físicament a les botigues, sinó que tot li porten a casa, i per tant vèiem una mica, va ser un viatge al futur, no? Que potser això és el que ens vindrà si no hi ha una regulació i una protecció que pensi realment en la protecció del sistema democràtic i en els drets de la ciutadania.
6: Vicent,
7: és que això és més vell que anar a peu, i quan se va inventar l'impremta ja s'estava discutint això, i si ho veus Oppenheimer, quan es comença a treure la bomba atòmica, Einstein ja se tirava les mans al cap. Si és que això és bellíssim. El que passa és que tu pots mirar, i per això m'agrada aquesta encíclica, perquè jo crec que el papa s'ho mira és un papa modern aquest, el 14 és un papa modern, no s'ho mira des d'una manera catastròfica i postapocalíptica, que és com s'ho ha mirat el cine fins ara. Tots els futurs, totes les utopies futures són distopies, totes, absolutament totes, preveuen un món horrible, i tampoc s'ho mira dient, bueno, la bondat humana ens salvarà, sinó atenció, i això crec que està molt bé. És a dir, al final és buscar equilibri. Qualsevol innovació tècnica que s'ha generat en la història de la humanitat sempre
24: ha generat llocs de treball.
6: Moviments, sí, sí.
24: Moviments que s'han perdut.
22: Sí, sí.
24: Quan s'inventa l'impremta, Gutenberg ja sabia que moltíssima gent es quedaria a l'atur. Que vivien als convents. Però alhora també sabia que hi hauria gent que treballaria en aquelles impremtes. I quan s'inventa la màquina de vapor, ja se sap que moltíssima gent que vivia d'oficis antics quedaria... O tota la indústria tèxtil que era manufacturera se'n va anar tota en orris. Tota, absolutament tota. Per tant, això, i les lluites ludites, etc. Això ha passat sempre. Sempre. I ara la història és que per ara l'impacte és tan bèstia que només que tenim la tendència a mirar les coses negatives i no mirem el que se podria derivar d'això si això anara mínimament bé. I per tant, tot el que significa reflexions a l'entorn d'això, que no diria debats, perquè Catalunya és el país dels mil debats, tot el dia obrint i tancant debats, però reflexions a l'entorn d'això benvingut sigui. El Vaticà té una funció específica, que és la que has dit, i una altra, que és finançar-se també. I,
22: també,
24: per tant,
22: sí, sí.
24: I per tant ha d'invertir en empreses, moltes vegades venen a veure on i en el món actual ves a saber on
6: inverteix. Ja de vendre immobles.
24: Clar. I després una altra, que hi ha este papa i l'anterior sí que han fet molt bé, papa Francesc, que sí que han fet molt bé, molt bé, que és conservar equilibris. Equilibris, el sentit comú, perquè en moments així és molt fàcil perdre'ls. I quan ve el primer impacte d'una cosa com l'hem viscut, la por sempre hi és.
6: Ara...
25: Jo recomano complementar la lectura de l'encíclica del Papa amb unes novel·les molt interessants.
24: Isaac Asimov.
25: Isaac Asimov, jo robot, el meu germà robot, el meu cosí robot, etc.
24: Un cunyat robot.
25: A veure, unes novel·les que es van publicar als anys 70, si no recordo malament, i que anticipaven un món, bueno, robòtic, amb robots interactuant amb els humans, vivint a casa i tal. I una i altra vegada hi havia una constant, que és que els humans tenien por dels robots, de que els robots dominessin el món, i finalment els robots eren més bona gent que els humans. O sigui, a veure, jo crec que el repte de la intel·ligència artificial, o sigui, el repte és en quin moment deixem de parlar d'intel·ligència artificial per parlar de consciència artificial, en quin moment, diguem-ne, és una, allò és d'haver autoconscient i és capaç de prendre el control de les nostres vides, però diguem-ne, de moment és una eina que evidentment, com bé diu el Papa, millor que no caiguin males mans, però que el problema són les mans, no és l'eina. I si en un moment donat l'eina tingués l'opció realment de prendre decisions que nosaltres no poguéssim controlar, jo no descarto que prengués decisions més sensates, menys corruptes, perquè la intel·ligència artificial no hi guanya res, diguem-ne, no. La intel·ligència artificial no hi guanya res,
6: sí, sí.
25: Traficant influències, blanquejant capitals, la intel·ligència artificial no es presenta a les eleccions, no necessita guanyar eleccions, no necessita comprar vots, necessita comprar primàries, o sigui, no té mala llet la intel·ligència artificial, potser ens aniria millor.
24: Llavors
25: jo dic que a veure, que aterrem...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic esport, difusió, muntanya, amb quina entitat penseu que parlarem avui? Avui parlem de Gelade, és actualment una secció de l'Avent Centre Cultural, i tenim amb nosaltres el Sergi Oriola. Benvingut.
5: Hola, gràcies.
1: Sergi, ets veí d'aquí del barri del Gai, d'aquí d'Esplugues, tot i que actualment ara no estàs vivint a Esplugues, però la teva vinculació amb Gelade, doncs, és que ets d'Esplugues.
5: Sí, sí, jo soc d'Esplugues, i de fet, com a anècdota, si vols sentir-la, va ser fent jo aquí en el símbol feies marcials, hi havia un noi que era de Gelade, que es deia Rai, i parlant d'això de muntanya, jo començava a tenir curiositat per la muntanya, tenia llavors 16 anys o així, i em va dir, jo soc d'un centre d'aquí d'Esplugues, que es diu Gelade, i vine. I a partir d'aquesta vinculació amb aquest noi dels marcials del símbol, vaig acabar aquí a Gelade fent muntanya, i fins ara.
1: Anem a començar una mica. Fa 50 anys es funda Gelade, i amb aquests objectius que tenen els centres esportius i excursionistes, que és fer la difusió i la pràctica de l'esport, en aquest cas el centre excursionista, doncs pujar a la muntanya.
5: Sí, sí, correcte. De fet, ja sigui fer muntanyes com fer travesses, rutes, fer cims, sempre al final la motivació o el fil conductor és fer muntanya, des de fer una ruta, diríem, d'un dia circular per una zona X, a fer una travessa pel Pirineu, a anar pel Montseny o Montserrat o escalar. Al final tot el que estigui vinculat amb la natura.
1: I infundeu aquests valors de respecte a la natura.
5: Correcte, sí, sí, això sempre se surt, amb respecte, amb cura, minimitzant temes com anar amb el cotxe, si podem anar en un cotxe, millor que anar en tres. I igual les escombraries tassen dos totes, en aquest sentit, com ens ho estimem, som molt conscients d'on anem, l'impacte que arribem a generar, i anem sempre amb el màxim respecte. Podem dir que de vegades nosaltres anem caminant, veus un paper o un plàstic per la muntanya i ets incapaç de mirar cap a una altra banda. L'agafes, te'l fiques a la butxaca i te l'endús.
1: Com ha evolucionat aquests 50 anys justament això, les caminades i anar per la muntanya? Perquè no és el mateix ara, actualment, que fa 50 anys, o fa més de 50 anys, quan la meva àvia pujava a la muntanya?
5: Home, la diferència és bastant important. Aquí gairebé podríem dir que el punt d'inflexió ha estat la pressió d'internet. A partir d'aquí ha estat molt important. En el seu moment, les generacions anteriors a les meves, les fundadores de Gelade, com la meva quan vam començar, ens reuníem a Gelade, miràvem els mapes, traçàvem la ruta, miràvem el llibre, ens documentàvem, i anem per aquí, anem per allà. I també quan sorties anaves amb, diguem, amb la idea assumida de que et podies equivocar en un camí. És a dir, anaves seguint marques, fites, o diríem per on havia baixat un riu, sabies que jo enfilava cap amunt, però assumies que et podies equivocar i acabar en una paret de la qual havies de recular per anar per una altra banda. Avui dia això ha quedat una miqueta com descartat, a part de que està tot molt més marcat perquè hi ha molta més gent que va a la muntanya. L'aparició de les aplicacions mòbils ha fet que la gent vagi gairebé amb els ulls tancats, per dir-ho d'una manera, seguint el GPS, seguint el Wikilogs, seguint la ruta que s'han descarregat en el rellotge intel·ligent, i gairebé sense preparar-t'ho, d'un dia per l'altre la gent surt i t'ho trobes. Hi ha gent que va, diríem, sense saber ben bé on va, perquè realment únicament han mirat una, diríem, una ruta d'internet, però no s'han mirat un mapa realment per entendre on són. Llavors aquí hi ha hagut un canvi. També et donen molta més facilitat, això sí que és cert, de que no t'ho has de preparar tant quan ja et coneixes el terreny, però és el canvi bàsic. Abans ens ho preparàvem molt, ens ho miràvem, i sobretot el concepte per mi important és que assumíem que ens podíem equivocar. De fet, nosaltres sempre hem tingut el que li dèiem la variant gelade. Anàvem a Fonsim, ens equivocàvem i en comptes de seguir, diríem, el camí natural, perquè te'l saltaves, perquè no és una autopista, acabaves per una paret estranya, mig grimpant, per tornar a aparèixer en el camí correcte una hora més tard. I a això li dèiem la variant gelada. Sempre podíem acabar una miqueta liats enmig d'una paret.
1: Ara em dius, i fem un cim, quants cims heu fet a gelada aquests 50 anys? Suposo que tu no els portes comptabilitzats, però... Fes-ne 5 cèntims alguns importants.
5: Bueno, molts. Podríem dir que el més important de tots podria ser l'Everest, òbviament. De fet, aquí tenim el Xavi Arias, que ha estat un dels socis més importants de Gelade, que és un himalaista, i llavors bueno, ha pujat ja diversos 8.000. També hem anat a, diríem, el que és els Alps, Mont Blanc, altres cims, Cervino, etc. S'han pujat, i també de lo que seria Amèrica del Sud també s'han pujat cims. És a dir, en aquest sentit, a part de tot el Pirineu, fet, en aquest sentit. I mitja muntanya també, i escalada.
1: Perquè hi han persones que fan muntanya i que van publicant els cims que van fent. Això, teniu alguna fita concreta per fer cims? Se n'han de fer 100, 150 per ser un bon escalador?
5: No, en principi no. Si com s'ha de disfrutar i a passar-ho bé, sí que és cert que els que fem alpinisme tenim la petita obsessió, entre cometes, si se li pot dir així, de que hem de fer tots els 3.000 del Pirineu. És una mena d'obsessió, però...
1: 3.000, l'has dit?
5: Sí, els 3.000 del Pirineu els hem de fer tots. Llavors, sempre intentes anar fent els 3.000. Ara em falta aquest, ara faré aquest d'aquesta zona, ara faré aquesta cresta... És a dir, hi ha una tendència natural a fer tots els 3.000 del Pirineu. De fet, hi ha bastanta obra publicada, diríem, de cartografia i de rutes per fer tots els 3.000 del Pirineu.
1: Home, hi ha editorials dedicades a la muntanya i a la cartografia de la muntanya.
5: Sí, sí, tal com Desnivell, Alpina, etc. I això. Però, bueno, en principi, en general, durant l'any no et planteges fer un mínim de cims. Va sortint quan pots, i sempre que puguis, òbviament, però no tenim, diríem, una obsessió en dir, ells a fer tants cims a l'any. Tant les generacions anteriors, els sèniors de Gelade, com els que són de meva generació, algun més jove, doncs estem fent muntanya.
1: I aleshores què feu? Us convoqueu als membres de l'associació? Perquè a part de la Junta, quants socis teniu a Gelade?
5: Els socis ara són fruit de les notes, sabria dir. Hi ha tant soci com simpatitzant. Sobre això sí que hi ha un tema que ha passat, que és a partir de l'aparició de xarxes socials, etc., la gent no es vincula tant físicament a una entitat, passa a Gelade i passen altres, eh? La gent no es vincula tant físicament a una entitat, però sí que són simpatitzants. I al final és gent amb la que quedes per sortir, i alguns són membres, altres ja no ho són, però estan en l'entorn de Gelade.
1: I les xarxes socials on ho publiqueu, per si algú li interessa?
5: A veure, en principi, doncs, Instagram es publiquen coses en el seu moment, a Facebook també, i després amb els grups de WhatsApp o amb la gent que et coneixes ja directament et ho comentes. Escolta, aquest cap de setmana qui li ve de gust anar a fer això, anar a fer allò, algú vol, algú pot, i ho vas compartint, perquè al final sempre és millor anar acompanyat que sol, per descomptat.
1: Si entrem a la pàgina web de l'Avens, ens explica que des de Gelade s'han realitzat audiovisuals, xerrades, cursos, activitats, caminades populars d'alta muntanya, vies fèrries, escalada, bicicletades i activitats màgiques, com per exemple el Rocòdrom infantil, que va ser un referent durant molts anys aquí a Esplugues. Explica'm quins tipus d'audiovisuals heu fet, i començarem pel darrer audiovisual, si un cas, per l'últim que heu fet.
5: Doncs mira, el darrer audiovisual va ser justament quan el 1973 es va crear Gerade, els socis fundadors van fer, diríem, una expedició, que en aquell moment se podia dir expedició, fer el Montblanc. Avui dia la gent en un cap de setmana o en una Setmana Santa agafen el cotxe, fan el Montblanc i tornen. En aquell moment allò se li deia ja expedició. I va ser un fet important aquí a la ciutat, i van anar a fer el Montblanc. Llavors, ara, pel 50 aniversari de Gelade, doncs s'ha fet un audiovisual amb fotos de l'època projectades i una miqueta d'ambientació del material que es feia servir aleshores per pujar muntanyes. Anteriorment, quan s'havien fet cims com l'Everest o pel 25 aniversari de Gelade, que es va pujar al Xollo, es va intentar pujar al Xollo, que al final no es va poder, que són 8.000 de l'Himàlaia, també es va passar un audiovisual, mostrant tot el que havia estat aquella expedició dels 25 anys de Gelade a l'Himàlaia.
1: També feu cursos?
5: M'ho dic per mi mateix com a experiència, Quan algú vol fer, te l'endús i ja li estàs ensenyant. A vegades ja no estàs fent un curs regulat, però que la persona automàticament, que és el centre, es fereda, ja té una assegurança de la FEC, i a partir d'aquí, tots hem après dels que en sabien i tens, diríem, el deure moral o d'ensenyar els que comencen de zero. I s'havien fet cursos, ara no se'n fan, però ja et dic, sempre que surts a la muntanya no tens cap problema en endur-te algú que no en sap i li ensenyes a mesura que estàs fent muntanya amb ell, en aquest sentit.
1: També de tant en tant aquí, al vestíbul de l'Avenç, teniu unes cordes que feu escalada, feu cursos d'escalada o és la secció de la CES, es diu?
5: Deu ser els d'espeleologia, sí, correcte, vale. Els que deuen muntar les cordes. Nosaltres, en el seu moment, havíem muntat un rocòdrom a la façana de l'Avenç, quan els permisos, diríem, no eren tan estrictes, i de fet era un rocòdrom que havíem construït, no jo personalment, el rocòdrom es va fer abans que jo entrés a Gelade, però sí que vaig participar de les festes majors que muntàvem el rocòdrom a la façana, lligat, al final fas muntanya i saps de seguretat, i lligàvem el rocòdrom a la façana, i els nens escalaven pel rocòdrom. Però sí, sempre que es pot, s'intenta, diríem, ensenyar als petits, diríem, el que és la muntanya, el joc, les cordes, els arnesos, escalar, perquè, al final és una forma de renovar, diríem, les generacions.
1: Anem a parlar una mica del tema de la reglamentació, perquè heu d'estar federats. Per anar a fer muntanya no és allò de dir pujo la muntanya i prou. En el moment que hi ha una entitat s'ha d'estar federat, perquè hi ha unes responsabilitats també jurídiques.
5: Correcte, és a dir, quan una entitat excursionista està associada a una entitat superior que es diu la FEC, que és la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Llavors, Gelade, via l'Avenç, està, diríem, és una agrupació muntanya vinculada a la FEC. I a partir d'aquí, la gent que vol fer muntanya amb assegurança, òbviament, paga una assegurança a la FEC, i per estar assegurat via la FEC és imprescindible ser d'una agrupació de muntanya. És a dir, com a persona individual, fins on jo sé avui dia, no pots assegurar-te si no estàs, diríem, en una agrupació de muntanya. Òbviament hi ha gent que surt a la muntanya, no serem il·lusos, hi ha gent que surt a la muntanya sense estar assegurat, però si té un problema o un accident, no té cap garantia de que allò, diríem, li surti bé, ja sigui a nivell de salut, responsabilitat, assegurança, etc. Quan surts a la muntanya, tu pagues en funció de l'activitat que fas. Hi ha diverses, la A, la B, la C, la D. Si et mous pel Pirineu, pagant la quota C, pots fer muntanya, alpinisme, etc., i estàs cobert en cas d'accident.
1: Doncs, en cas, recordarem que Gelade està a l'Event Centre Cultural, que és al carrer Àngel Guimarà 27 d'Esplugues de Llobregat, i si un cas tirem el telèfon de secretaria per si algú estigués interessat, i el telèfon de secretaria d'aquí d'Esplugues és el 93 513 54 45. Teniu algun altre telèfon directe?
5: No, ja seria via internet, és a dir, la pàgina web i l'adreça correu electrònic.
1: Hi ha una pàgina que és gelade.cat?
5: Correcte. i el correu electrònic, i si no, ara que estem a les xarxes socials, òbviament, es pot enviar via Instagram. Al final, avui dia s'ha de ser actual, via Instagram s'entra a Gelade i allà, òbviament, pots escriure un mail que se't respondrà igualment. Al final, avui dia, els canals de comunicació poden ser diversos.
1: Quin futur tenim per Gelade? Com ho encarem?
5: Home, jo vull ser optimista, de fet jo soc optimista de mena, de fet no pots fer muntanya si no ets una miqueta optimista, perquè sempre tindràs problemes amb el temps, etc., i li has de posar ganes. La idea és que el bo d'aquests 50 anys és que gent que diríem s'havia desconnectat, perquè la vida diríem fa que et desconnectis, han tornat a una miqueta Gelade i pots tornar a generar xarxes, i la idea òbviament és, ara que els 50 hem tornat a agafar força, doncs aprofitant les xarxes socials mal que mal, i el WhatsApp, i els grups de WhatsApp, seguir quedant i fent muntanya, i sobretot dir-li a gent jove que s'apunti, que s'animi, que vingui, i que, bueno, i que faci muntanya, òbviament, i sempre amb seguretat, però bueno, que és el fet d'anar, diríem, portant gent nova a l'entitat. Avui dia, fer muntanya és més fàcil que abans. Realment, llavors és fàcil, diríem, entre cometes, però és fàcil animar-se a fer muntanya, perquè l'equipament és més assequible, els vehicles, diríem, tothom en té, les connexions, les carreteres fan que sigui més fàcil anar i tornar, i llavors el fet d'animar-se a fer muntanya, avui dia és... t'ho posa més fàcil, sempre amb seguretat, òbviament, i assessorat, i aprenent, però que diguem que fa menys respecte perquè és més fàcil animar-se a fer muntanya.
1: Al principi ens comentaves que internet us facilita bastant la feina?
5: Mira, diria que és una moneda de doble cara. Per una banda, ajuda molt a la, diríem, a la connexió amb la gent, perquè crees dinàmiques, la gent es parla, vols fer una sortida i de seguida tothom, encara que no hagin pogut venir al centre, es parlen i pots coordinar una sortida, pots enviar un mapa per, diríem, per WhatsApp, un referent, un link d'alguna pàgina com Wikiloc, i sigui t'ho permet. Per altra banda, passa en muntanya, com passa en moltes coses de la vida, diríem, els mòbils, etc., ens han fet més individualistes i fa que estiguem més en el nostre micromón. Llavors fa que la gent tampoc, diríem, vagi tant al centre a informar-se, a conèixer la gent, i a la vegada, com a autocrítica, anem menys també al centre perquè no ens cal, perquè ja ens parlem per WhatsApp. Llavors és una moneda de doble cara. Per una banda és molt pràctic, et permet ser molt dinàmic, però per l'altra taïlla, diríem, de la gent, per una banda i per l'altra.
1: I hi ha una cosa que us ajuda molt a internet o a la tecnologia que tenim ara avui en dia, que són els partes meteorològics que ja s'avancen més d'una setmana. Això, esteu constantment pendents? Condiciona l'organització d'alguna sortida?
5: A veure, els partes de muntanya, o sigui, t'has de mirar ben bé quina pàgina seguir que sigui fiable, perquè et diré que les aplicacions aquestes que venen per defecte amb el mòbil no són gens fiables, són molt automàtiques, molt genèriques i no acostumen a encertar. Mal que mal, mirar el temps de TV3 encara segueix sent una bona opció.
1: Per tant, el Meteocat és una bona opció?
5: El Meteocat és una bona opció i sempre jo personalment la consulto, ja sigui per risc de llaus, que és molt important tenir-ho en compte, com l'evolució d'una tempesta, d'on ve, cap a on va, per saber ben bé què et trobaràs d'aquí dos dies. I també aprens també a observar el temps. Depèn com veus els núvols, ja veus que un front està venint o marxa, que això és important també.
1: Com ho calculeu quan esteu a la muntanya i sabeu que ha de venir imminentment una tempesta perquè de cop i volta el cel es posa negre, per exemple?
5: No, a veure, com ja vas, diríem, amb informació prèvia, ja sigui de Meteocat o d'alguna aplicació que sigui fiable, diríem, de pàgines del temps, ja sigui europees, si saps que ha de venir una tempesta, la que sigui, doncs quan veus en el cel aquell dia que hi ha el que se'n diuen com cabretes, que són com nuvolets petits, diríem, trencats per tot arreu, allò sempre és o el cap d'un front o la cua d'un front. I en funció de la direcció del vent i cap a on aquells núvols vagin, ja veus que si és el cap d'un front, el vent t'anirà portant al front i al final tindràs a sobre. Si veus que els núvols s'allunyen de la teva direcció, era la cua del front. Llavors, sempre t'indiquen.
1: I sabeu els noms dels diferents núvols?
5: Mira, jo els sabia, però francament ja m'he oblidat. Però bueno, hi ha els cirrus, hi ha cúmulus convectus, que això ja, això sí que està assumit. De fet, quan veus un núvol molt gris, i que hi ha llamps allà a sobre, ja saps que ja tens problemes.
1: I diuen que aquí a Catalunya estem com més obsessionats que altres zones amb sempre mirar el temps. Tu això com ho valores? Perquè tenim una cultura excursionista de fa molts anys, poder? Perquè som un país petit molt muntanyós i això ens fa que constantment, segons la vall o segons la muntanya que anem, ens va canviant el clima.
5: Jo crec que són les dues coses. És a dir, Catalunya és un país amb un clima molt variat. Realment, per la seva orografia, és molt variat el clima de Catalunya. Pots trobar-te, per això, quan vas al Pirineu, et passa, surts de Barcelona a ple sol, i a mesura que vas pujant cap a dalt, veus com el temps és totalment diferent. I hi ha llocs com la Vall d'Aran, que vas per la carretera a ple sol, gires, et poses a la Vall d'Aran, i és un temps terrible. Terrible. Llavors, la cultura excursionista ha fet que ens interessem pel temps, però és que com Catalunya té un clima molt variat, al final ens interessem. Pots trobar sol en un lloc, pluja en un altre, fred aquí, vent allà. Llavors, és tan variat que no és el típic, diríem, la típica tempesta que comença per l'Atlàntic i acaba al Mediterrani, sinó que és tan variat que realment fa que t'interessis pel temps. I en fer muntanya és imprescindible.
1: Sergi, no sé si voldries afegir alguna cosa més de tot això que estem parlant, si m'he oblidat de preguntar-te alguna cosa que creguis important ara comentar.
5: No, crec que no, crec que hem dit tot el que era important en aquest sentit. Sobretot és això, que fer muntanya realment val la pena, però sempre realment, encara que soni una miqueta típic, s'ha d'anar amb seguretat i ben informat. Això sobretot, t'has d'informar per gent que en sàpiga, per l'experiència, i sempre hi ha la voluntat de transmetre els coneixements als següents. O sigui, a mi van fer-ho i jo ho faig. I llavors, bàsicament, seria això, i que, bueno, que estem fent 50 anys, cosa que ens fa molta il·lusió, i fins als propers 50 més.
1: Molt bé, doncs ens quedarem amb això, amb el respecte a la natura i amb aquest referent que ens has esmentat abans, del Xavier Arias.
5: Correcte.
1: Seria una mica el resum a grosso modo de Gelade.
5: Sí, de fet el Xavi, tot i que ara ha creat la seva empresa i viu una miqueta pel seu compte en aquest sentit, ha estat un dels referents de la següent generació. O sigui, si la primera va anar a fer, diríem, el Montblanc al 73, a partir dels anys 90, amb Xavi Arias, diríem, i gent com el Dario Laiseca, etcètera, es va començar a fer un altre cop muntanya de bo, hi havia molt dinamisme, molt d'ambient, i de fet ell sí, el Xavi Arias s'ha convertit en el que fa, diríem, els cims de més prestigi, per dir-ho d'una manera, pel món, bàsicament.
1: Doncs novament, gràcies, Sergi.
5: Gràcies a tu per convidar-me.
1: Per estar aquí amb nosaltres, per fer-nos 5 cèntims de què és Gelade, aquest centre excursionista que tenim aquí a l'Avent Centre Cultural. I ja sabeu que quan vulgueu teniu els micròfons d'Esplugues FM, que és la vostra també, perquè també som secció de l'Avent Centre Cultural.
5: Gràcies.
1: Moltes gràcies a tu i a totes les persones que durant aquests 50 anys han fet possible que Gelade sigui una entitat de referència a la nostra població. Gràcies.
5: Gràcies.
0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estem parlant amb veïns nostres d'Esplugues, amb companys i companyes que han escrit un llibre. Un llibre tant si parla d'Esplugues com si parla de la seva vida, o un llibre que ells hagin fet de ciència-ficció, d'una novel·la de ficció, novel·la narrativa.
6: Tenim futur, tenim memòria, poc a les mans per teixir la història.

0: la gent naixia a Barcelona, però jo he viscut a Esplugues tota la vida. Sí.
1: Clar.
0: I sóc Esplugui,
1: ets Esplugui. Sí. I dic que la teva vida al centre és Esplugues perquè la teva vida associativa, les teves inquietuds, les teves aportacions personals també estan centrades en grups.
0: Correcte.
1: D'aquí d'Esplugues.
0: Correcte, sí.
1: Carles,
0: digue'm.
1: Ara volem parlar, avui parlar amb tu d'aquest llibre que es diu Ni la història d'un independentista qualsevol, independentista català qualsevol. Es va publicar el 2014, però aquest no és l'únic llibre que tu has escrit ni que has publicat.
0: No.
1: Explica'm una mica quins llibres has fet.
0: Jo vaig començar amb, com molta gent comença quan escriu, fent relats curts, ¿vale? Aleshores, tu vas fent relats curts, els fiques al teu ordinador i un bon dia en tens uns quants i et planteges la possibilitat o bé de presentar-los en un concurs o bé de publicar-los. Llavors, què fa tothom quan aspira a publicar un llibre? Doncs agafa, intenta enviar-lo a algun concurs on hi ha un fotimer de gent que s'hi presenta, o contacta amb les editorials tradicionals, algunes més, diguéssim, que aposten més pel talent de la gent que no s'hi dedica professionalment i d'altres que són molt la típica editorial de sempre, per veure si sona la flauta i te'l publiquen. Aleshores, amb un d'ells, una editorial em va contactar amb un recull de relats. Per tant, des d'un punt de vista pràctic, l'editorial va apostar per fer el meu relat un llibre. El que passa que va ser una cosa més aviat compartida. Vull dir, van apostar per mi parcialment, però jo també vaig tenir que aportar una part, diguéssim, de la inversió de la publicació del llibre. Que bàsicament és el que es contempla normalment en tots els escriptors novells o escriptors que no són consagrats, que tu primer t'has de dedicar a auditar-te, sí, per intentar fer-te un nom, i a la llarga, si la cosa pita i tens un nom, passes de l'autoedició a l'edició ja comercial. Però és molt difícil perquè quan vam començar en el seu moment vaig veure que hi havia moltíssima gent que intentava autoeditar, editar, publicar, escriure. Hi ha molta gent amb talent que vol obrir-se un forat amb això de la publicació de llibres.
1: De fet, el nostre programa, el que volem i pretenem és justament això, donar-vos veu a tots aquests escriptors i escriptores que us heu de fer autoedició, perquè si no, les editorials comercials, les que estan en el mercat circulant, no aposten per cap de vosaltres. Costa
0: ara,
1: molt.
0: Ja,
1: costa.
0: Hi ha gent que aposta, eh? El que passa és que hi ha molta gent que s'hi dedica, i clar, un pensa que escriu molt bé o que té un cert talent, però clar, si això ho compares amb infinitat de gent que es dedica a escriure, probablement les editorials convencionals aposten a valor segur, que són escriptors consagrats, i les que, diguéssim, arrisquen més tenen un ventall tan infinit per triar que probablement han d'optar per l'opció que creuen que els donarà millor resultat, i entre aquí pots estar la teva o pot estar la d'una altra. Per tant, és important primer fer-te una mica de nom i de conèixer-te si és que vols apostar per presentar un llibre, publicar-lo, editar-lo. Una altra cosa és que t'hi vulguis dedicar. Diguéssim que el meu objectiu quan vaig escriure els meus llibres era més afició a escriure que dedicar-me a escriure.
1: I comences amb els relats.
0: Correcte, començo amb els relats, curts. Jo faig contes o faig relats curts. Jo tinc uns referents interessants en el tema de l'escriptura de fa molts anys que estarien a cavall entre Quim Monzó i Pere Calders, ¿vale? Que són dos estils que no disten molt un de l'altre.
1: No?
0: No, jo crec que els dos són bastant entre la sàtira i l'ironia.
1: Sí.
0: Cada un al seu context, al seu temps. Jo crec que a mi personalment m'agrada més Pere Calders. Jo crec que és molt difícil expressar una història amb tres o quatre línies, que t'arribi, que l'entenguis i que et diverteixi, que diguis, hòstia, m'ha agradat molt això que acabo de llegir. Però estem parlant de quatre línies. Això, sí, amb Invasió Subtil i altres contes i altres llibres de Pere Calders es veu molt reflexat. Vull dir, té contes que potser duren o tenen una extensió d'unes 15 o 20 pàgines i, en canvi, hi ha algunes que tenen quatre línies. I amb això tens la història feta, eh?
1: I de fet, el microrelat és el que ajuda a sintetitzar, a concretar, el màxim possible per explicar el màxim possible.

0: també.
1: Correcte,
0: eh?
1: correcte, perquè a vegades és més dir, la gent podria interpretar, tothom comença amb contes curts perquè diguéssim que et facilita no tenir que fer tanta feina prèvia per generar el que seria la trama de la història, ¿vale? O sigui, l'esquelet és més fàcil de fer, però alhora és més difícil, perquè sintetitzar una història que arribi i que encaixi amb el lector amb tres planes no és fàcil, eh? No és fàcil. Vull dir, és més fàcil, diguéssim, 300, per dir alguna cosa.
0: Comences amb microrelats, quin any?
1: No, no, jo crec que això va ser el 2011 o 2012, més
0: I,
1: o menys.
0: No, i després no. Edites el teu primer llibre?
1: Sí, aquests relats són... Aquest llibre que vaig editar primer, que és aquest... No, va anar a la part, eh? Vaig escriure com dos llibres alhora. Va ser tot molt compactat, eh? Un, aquest que et dic de relats curts, és un que es diu Ras i curt, i aquest llibre és el que el vaig publicar en català, i es diu Ras i curt perquè hi ha una primera part que són de relats curts, i l'altra és el que seria la part de ras, que seria molt curts, microcontes, el que comentava abans del Pere Cades, ¿vale?
0: Molt bé.
1: I alhora vaig escriure un altre llibre, però aquest en castellà, que és el que es diu una novel·la curta. Aquest el vaig escriure perquè em va donar la idea de concursar amb un concurs de novel·la curta, i vaig escriure'l, i està en castellà. Aquest és en castellà.
0: I després tenim aquest, el Nil, la història d'un independentista català qualsevol, que té gairebé 500 pàgines.
1: És un altre concepte, sí.
0: Exacte. Això sí que realment és un tros de novel·la.
1: Sí.
0: Podríem pensar que aquesta novel·la està inspirada en la teva família i és un relat familiar o no?
1: És una novel·la de ficció.
0: Val.
1: Però la temàtica que parla... i una mica la història està lligada amb fragments i històries relacionades, vinculades amb coneguts, familiars, parents, jo mateix, dintre de lo que seria la trama de la novel·la, però a nivell de personatges, a nivell d'escenaris. Surt Esplugues, surt Collblanc, els meus pares havien viscut tota la vida a Collblanc fins que van vindre Esplugues on vaig ser jo. Per tant, això està clar que està inspirat en la vida de la meva família. Però els personatges, el pare, que hi ha una primera part que parla del pare, que és el protagonista, no és el meu pare, ni té res a veure. El protagonista, que és l'Albert, no seria jo.
0: Va.
1: Però segurament té tics meus, perquè és evident que un s'identifica molt amb el que escriu quan identifica un personatge. Agafa... Aquesta novel·la està feta amb els extrems, o sigui, arribar a l'extrem de la part còmica del personatge.
0: Això m'han dit que és una novel·la per riure.
1: Per riure molt, sí. Jo, per dir-ho d'una manera, l'objectiu d'aquesta novel·la és que jo m'ho passés bé escrivint-la.
0: I la gent que l'ha llegit també m'han dit que s'ho han passat molt bé, que han rigut molt.
1: Sí.
0: Clar, a mi em despista una mica perquè hi ha fragments que et fan pensar que és la història de la teva família, com per exemple això que diu. I això ho dic perquè forma part del relat fidedigne del meu pare, però està... bastantment contrastat personalment, i jo en dono fe que el Jordi és un bon Jan. Clar, dius, aquesta novel·la parla de personatges reals del voltant de l'escriptor Carles Coloma.
1: No, perquè no. Qui explica, qui diu això és qui explica la història, que no és el Carles Coloma, és el protagonista de la història, que és l'Albert. L'Albert diu que és la història fidedigna del seu pare des del punt de vista de la història de l'Albert, que no té res a veure, en aquest sentit de la trama de la història, amb la història del Carles Coloma. És ficció total. Sí.
0: Explica'm, perquè la història del que he pogut llegir del llibre va de la formació del festeig entre un noi i una noia. Un viu a Collblanc, l'altre viu més a la part alta de Barcelona, si no vaig equivocada. Explica'm una mica de què va la teva novel·la.
1: La meva novel·la bàsicament va de la història, com diu el títol, la història d'un nacionalista català qualsevol. O sigui, l'Albert, que és el protagonista, és una persona que s'implica, i aquí sí que podria identificar-me, amb el que seria el procés sobiranista català. ¿Vale? És una persona que s'implica, però s'implica, diguéssim, des d'un punt de vista, bueno, que ell no té cap aspiració política, l'únic que fa és que reflexiona sobre la situació en la que està vivint en la societat en el moment actual, que en aquell moment era el 2014. ¿Vale?
0: Ha plogut molt i han passat moltes coses.
1: Però el que escriu el llibre... Sí, els que hagin llegit el llibre veuran que hi ha coses que no han canviat gaire, eh? Vull dir, i acaba bé. En qualsevol cas, per situar-nos en la història i què passa en el període de la segona part del llibre, que és el 2012 al 2014, El llibre va a la part anterior, que és la primera part, que és la part en la que parla del seu pare. O sigui, si tu veus, el llibre està dividit
0: en
1: dues parts. Una primera part que diu tot final té un principi, i això va del 1967 al 2012, val? I l'altra és la segona part que diu tot principi té un final, i aquesta va del 2012 al 2014. La trama interessant, diguéssim, de la història és la segona, però per entendre la segona has d'anar primer a la primera.
0: Per saber on estem hem d'anar als nostres orígens.
1: Correcte. I hi ha una peculiaritat que m'agradaria destacar, sí, que és que l'Albert, independentment de que expliqui la història dels seus pares i has d'entendre tota la història per comprendre la trama i arribar al final amb una conclusió que més o menys lligui tot, és que té, ell, des de quan era petit, escriu un blog acabat amb C, en paper, i ella explica la situació catalana, per exemple, la les manifestacions de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Això està al bloc.
0: Dels anys 70 i...
1: Correcte. I llavors després se'n va al 2000 i pico, 2010, 2011, 2012, i escriu un blog amb G, perquè clar, ha evolucionat. Ell era petit, no existia internet i ara existeix.
0: Ara ja estem a l'era de la digitalització.
1: I llavors escriu ell les seves reflexions de xaval jove al blog, sí, i les compara amb la seva situació en el blog amb G d'ara, des d'un punt de vista personal i també des d'un punt de vista nacional. I llavors tu vas veient, no sé, que al blog hi havia un concert del Lluís Llach al Camp Nou, i al blog torna a haver un altre concert del Lluís Llach al Camp Nou, entre d'altres, perquè hi ha més cantants, però que tot lliga. I al final, si tu compares, quan tu llegeixes al blog i llegeixes al blog, en comptes d'evolucionar, gairebé involuciones, no? I és una mica també la crítica de la situació envoltada amb una trama així de conya i tal, de la vida dels personatges.
0: Doncs totalment identificada amb l'Albert, amb les seves vivències, amb el seu blog?
1: Amb la part del personal del personatge no, perquè és una caricatura del personatge. Amb la part nacional completament, perquè és real. El que diu l'Albert al blog i el que diu l'Albert al blog des d'un punt de vista identitari, nacionalista, independentista, és fidel a la realitat. Sí.
0: Per tant, jo sí que em sento identificada amb l'Albert, amb aquestes vivències.
1: Sí, completament, completament.
0: Carles, tot i que el llibre es va editar el 2014,
1: sí,
0: encara el podem trobar a la llibreria.
1: Sí, a la llibreria Esplugues encara n'hi ha. El que passa és que hi ha molta gent que l'ha llegit, però,
0: sí,
1: perquè té una edat, però encara té una certa vigència, perquè el que passa, diguem que el llibre es va escriure entre el 2012 i el 2014, evidentment, perquè es va publicar el 2014. Què vol dir? Que l'autor, en aquest cas jo, va interpretar el que podria passar entre el 2012 i el 2014, i el llibre acaba el 2014. No us explicaré el final perquè seria fer un spoiler, però diguéssim que el procés avança ràpid entre el 2012 i el 2014, però bueno, diguéssim que és una mica premonitori de lo que podia passar, exageradament i una mica tall de conya,
0: sí,
1: però diguéssim que el procés acaba en el llibre el 2014. Imagina't si és ficció.
0: Ara voldria fer un tall més personal i,
1: sí,
0: més íntim. Carles, tu en aquella època, quan vas escriure els relats, fas una novel·la curta per presentar-te en un concurs, i aquest llibre que tenim ara a les mans, les teves nenes eren petites.
1: Sí, sí.
0: I tu estàs a la màxima efervescència creativa.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I realment li dedico moltes estones mortes, diguéssim. Clar, pensa que per escriure aquest llibre, el dels relats curts és indiferent, perquè tu vas escrivint, i un bon dia dius, hòstia, però si en tinc ja 10, doncs els intento publicar. Això no, això requereix de que vagis llegint, rellegint, reinterpretant, modificant, corregint, dos anys estones.
0: Dos anys conduint i tenint el cap,
1: sí, tot. Bueno, jo portava, recordo que portava una llibreta al cotxe,
0: sí,
1: i alguna vegada, clar, tu no saps quan et vindrà la inspiració, no? I potser anava a treballar, jo treballo en una empresa, jo sóc cap de compres d'un laboratori farmacèutic, no? Amb la qual cosa, el que sí que em permet aquest és que tinc un horari de 7 a 3 que és molt interessant, vale? En aquella època, vaig canviar de feina i tal, però tenia un horari que em permetia dedicar-me a estones, no sé, una hora a la tarda, el dissabte al dematí, el diumenge, alguna estona de vacances.
0: Com ara, un diumenge i...
1: Sí, però poc a poc, no?
0: Sí.
1: Però clar, tu necessites que la inspiració t'arribi quan t'arriba i després plasmar-la en el paper. Vull dir, jo tenia temps per dedicar-me a traslladar la inspiració a l'ordinador, però la inspiració t'arriba quan t'arriba. Doncs jo portava un bloc, veus, aquest sí que era un bloc amb C, de paper, a la bossa que porto sempre, i si me venia un flash, i podia, doncs no sé, si agafava l'autopista i tal, i trobava una àrea de servei, parava i escrivia el que se m'havia acudit. Que no tenia res a veure amb, lo que esta, amb la, diguéssim, amb la relació de l'escriptura de la novel·la. O sigui, el que jo he pensat en aquell moment potser era algo que passaria 10 capítols després. Mm. Però bueno, tenia que apuntar-ho.
0: És un flash que t'arriba.
1: Llavors jo després ho passava a l'ordinador i deia, ja ho tinc allà. I ho tenia com en un apartat d'idees, idees, que després lligava amb la trama de la història.
0: I ara que estem, a l'era del blog amb G,
1: sí,
0: ara no et ve la tentació d'agafar el WhatsApp i fer-te un àudio propi i dir, aquí tinc l'àudio amb aquesta idea, o no, segueixes amb el blog amb C?
1: No.
0: No?
1: Segueixo amb el blog amb C,
0: sí,
1: perquè el blog amb G és més complicat, no sé, igual sóc una generació encara que sóc digitalment actiu, però no sóc allò, no sóc natiu digital, eh? Vull dir, jo encara tinc encara, amb els meus 52 anys, jo encara sóc de llibreta i llapis, i el ordenador també, està clar, però és una altra guerra, no? No, encara sóc del blog. El qual no vol dir que de tant en tant, a l'estiu, per exemple, perquè no em dedico tant a escriure. Va haver una època en què em va vindre l'efervescència, vaig escriure molt, i de cop i volta vaig dir prou. Va haver una època també que va coincidir que vaig escriure, cada dia escrivia un text al Facebook. Però veus, a diferència del llibre, i això m'ho vaig donar compte més tard, eh? A diferència del llibre, tu el llibre el fas estones i després el construeixes i l'acabes, vale? Quan tu dius, em vaig a pretendre escriure a Facebook algo que tingui vinculat al dia aquell o alguna notícia que hagi sentit, algo, cada dia. O sigui, és complicadíssim, eh? O sigui, tenir tu l'obligació que t'autoinfligeixes, diguéssim, de fer un text cada dia al Facebook et condiciona molt. Perquè, clar, tu arriba una hora que has de dir, jo tindria que fer el de demà, però aquest demà és cada dia durant 7 dies a la setmana. I va haver un bon dia que vam dir, prou, perquè estic més pendent de tenir que escriure això que de la meva vida, vull dir, no em surt de compte. Per què? Perquè això em vaig inspirar els que el van conèixer, veus? Al final tot lliga, eh? Tu tens una inspiració d'escriure contes per un autor, tu escrius la novel·la perquè t'inspires en un altre, doncs amb això em vaig inspirar llegint el Carles Capdevila. Carles Capdevila,
0: l'apreciat, estimat Carles Capdevila, sí.
1: Exacte. Era un grandíssim contador d'històries reals, per dir-ho d'alguna manera, des d'una forma còmica, però que et feia reflexionar. Vull dir, ell ha parlat de ser pare, ell ha parlat de la sensació de la malaltia que va patir i que es va morir, pobre.
0: I com la va explicar i la va transmetre. I
1: després va vingut a fer xerrades. Pues això m'inspirava a mi també a comentar via Facebook, salvant moltíssim les distàncies, per suposat, i va ser molt interessant. Però sí que em vaig adonar-me'n que l'esforç de dedicació que tenia que donar, l'obligació aquesta d'escriure cada dia alguna cosa, et limitava molt la teva manera de viure, no? Vull dir, tu tens una família, tens una feina, tens una vida. Això és un passatemps per mi, és un entreteniment, no pot ser una obligació. Però llavors la cosa no surt bé, no? I vaig dir, fins aquí.
0: Per tant, Carles, et anava a preguntar si estaves preparant algun llibre o no, si et faríem una propera entrevista.
1: M'agradaria, no. Saps què passa? Que em falta... tinc diverses idees, però em falta el leitmotiv de la història, o sigui, el fil conductor que m'aporti a fer una història divertida, perquè el que sí que tinc clar és que jo no vull fer històries transcendentals des del punt de vista d'una història trista, profunda. No, jo vull explicar la història que vull explicar, però a tall de conya. Vull dir, la gent s'ha de divertir quan em llegeix,
0: clar. Malgrat
1: hi hagin coses que et facin reflexionar. Però si et fan reflexionar amb una rialla és més divertit que amb una llàgrima, des del meu punt de vista. El qual no vol dir que no hi hagi moltes opcions de que des de la llàgrima també tu et faci reflexionar, però jo prefereixo des de la rialla.
0: És ja ho dius a la teva contraportada.
1: Correcte.
0: Dius, a tall de conya, sí. Sovint val més riure que no plorar. La novel·la ens descriu les sensacions i les vivències d'un jove que es fa gran. I llegint la contraportada, ves per on, Carles, diu, vaig néixer fa 47 anys, però ara m'has dit que ja en tens 52, a la maternitat de Barcelona.
1: Correcte.
0: Un mes abans del que tocava, amb menys pens del que tocava. I jo et diré, Carles, jo vaig néixer a la maternitat de Barcelona uns 24 dies abans del que em tocava i amb menys pes del que em tocava.
1: Aquesta part és veritat. Aquesta part és veritat.
0: És totalment certa. Ens uneix, Carles, al nostre naixement,
1: sí, no?
0: A la maternitat, tot i que som d'Esplugues.
1: Sí.
0: Ens uneix que vivim a Esplugues, que hem fet la nostra vida a Esplugues i que dediquem també la nostra vida a la vida associativa i a tot l'entorn que tant ens estimem, que és Esplugues. Carles, ens veiem pels carrers?
1: Ens veiem pels carrers, segur.
0: Com sempre, que els carrers sempre seran nostres.
1: Correcte. I aprofito per convidar la gent a que llegeixi, perquè és la manera més interessant de o implicar-se o evadir-se, però en qualsevol cas sempre té més coses positives que negatives i, bueno, jo crec que veure pel·lícules està bé, però llegir crec que està millor, perquè tu et fas la teva pròpia imatge del que estàs llegint.
0: Molt bé, doncs aquesta invitació que us fem des d'Esplugues FM, avui amb el Carles Coloma. Carles, a part de que ens podem trobar als carrers, ens podem trobar també més vegades a la ràdio?
1: Com vulguis. Vale. Gràcies per haver-me convidat. I res, salutacions a tots els que ens escolten. Escolteu Esplugues FM, que és una ràdio local que necessita oïdors perquè la gent estigui implicada també, no només amb el país, sinó amb la ciutat.
0: Volem ser la veu dels nostres espluguins i espluguines. I no ens oblidem, el llibre del Carles Coloma el podeu trobar a la llibreria Esplugues, a la nova llibreria Esplugues.
1: Molt bé.
0: Que també fan molt bona feina, ens acullen a tots els nostres escriptors i escriptores i a totes les novetats que també...
1: Completament d'acord.
0: Altres entitats també demanen col·laboració amb la llibreria. Doncs una abraçada, Carles.
1: Gràcies, Isabel.
0: Bon dia.
1: Bon dia. Adéu.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
3: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM, al 99.7, amb Txema Luzán.
5: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

tots seran beneficis. S'està guanyant un lloc el noi de la cantera, Lil Dami, pur tràmit, so much better. Si ho vols canviar hauràs de saber com era, amunt i avall pujant al pit com una cremallera. Veuràs brillar l'estrella inclús un cop morta, la llum a la foscor com Carles Porta. Les mans cremades d'activar la corda es van veure el futur, nano, no te'n recordes? Les roques mil·lenàries del mar de Mallorca, el nano que les mira sense por s'hi acosta. Hold up, still kicking like cold bakery, al centre del camp, canvi de banderí.

0: trobat de nou.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un Poco de Todo y Algo Más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
3: Un poco de todo y algo más. Amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
4: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment. He dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: dels cirerers.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
6: Sou una entitat?
7: Organització sense ànim de lucre?
8: Associació de veïns?
9: Artista?
10: ONG? Músic?
11: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
12: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
13: És gràcies!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
14: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui tenim amb nosaltres el Josep Florença i Brilles. És membre del grup d'estudis d'Esplugues, veí d'Esplugues, fill de Can Cargol, del carrer Montserrat. Està jubilat, mestre de professió i de formació, i és llicenciat en Geografia i Història i especialitzat en Geografia Física. Amb en Josep Florença ja hem parlat diverses vegades dels llibres que ell ha fet, que és el paisatge agrícola i ramader d'Esplugues i la evolució de la geografia d'Esplugues de Llobregat. Però avui parlarem dels orígens del barri de Can Vidalet. I vull que ens expliquis, Josep, primer de tot, bon dia, gràcies per estar aquí.
2: Bon dia, Isabel, bon dia, oients.
1: Gràcies perquè en Josep, sempre que demanem la seva presència i la seva participació a Esplugues FM, ell sempre està predisposat. I ara sí, voldríem que ens expliquessis com són els orígens de Can Vidalet.
2: El barri de Can Vidalet, veiem, primerament, en el darrer llibre, l'evolució demogràfica d'Esplugues de Llobregat, vaig dedicar un capítol especial només a una barriada, Can Vidalet. I això és degut a que des dels orígens d'aquesta barriada fins a l'actualitat és la zona d'Esplugues més poblada. Aquesta singularitat demogràfica em va plantejar doncs, el fet de fer un estudi dels orígens de Can Vidalet. Els seus orígens daten del 1924, en aquests moments és quan ens trobem les primeres dades demogràfiques i urbanístiques en cases edificades en aquesta barriada. És a dir, abans d'això, Can Vidalet eren camps agrícoles, bàsicament de secà en la seva majoria, però la part superior nord, que és on hi ha la gran finca dels Vidal i Ribes, allà hi havia una gran abundor d'aigua, gràcies a la mina Vidal i Ribes, que els hi proporcionava aigua.
1: Com que Esplugues FM és una emissora que es pot escoltar per internet, per les persones que no sigueu d'Esplugues de Llobregat i ens esteu escoltant des de fora, si entreu a Google, busqueu Esplugues de Llobregat, busqueu la Ronda de Dalt i allà on està la sortida 12 i 13 de la Ronda de Dalt, podríem situar, tirant cap a Barcelona, al barri de Can Vidalet. El situem geogràficament.
2: Exacte, molt bé, sí, sí. És a dir, no fa gaire, farà uns 15 dies aproximadament, el grup d'estudis va organitzar la barriada, vam fer una conferència en què jo exposava aquest capítol del llibre. En aquests moments, el 2023, penseu que la barriada de Can Vidalet té el 30% de la població.
1: El 30 ja?
2: Ja, actualment, però és que el 1960 i el 1970 i el 1981 era el 45%. Va arribar un moment que havia sigut el 48% de la població.
1: Gairebé la meitat, per tant.
2: Gairebé la meitat. És a dir, i això té uns orígens, i és el que vaig voler esbrinar exactament. És a dir, en el meu treball jo faig un treball demogràfic, però paral·lelament al treball demogràfic d'aquesta evolució, amb aquestes proporcions esmentades, hi ha unes conseqüències urbanes i laborals. Llavors, això és el que exposem en el treball que...
1: I, a més, observem que en el treball que ha fet en Josep Florença i que ens l'ha facilitat, doncs que la resta de barris està com molt lluny amb aquest percentatge, perquè el barri més poblat seguit de Can Vidalet seria el Gall, que és un 8,88%. Per tant, pensem des de gairebé el 30% no arribar a un 10% que seria el barri del Vall. No és aquests percentatges, Josep?
2: No. La Plana té un 20%.
1: Ah, perdó, me l'he saltat.
2: A dalt de tot.
1: Tens raó. La Plana i el Centre.
2: I el Centre té el 18%.
1: Doncs,
2: entre el Centre, la Plana i Can Vidalet, se'ns anem al 70%
1: doncs,
2: de la població.
1: Doncs disculpeu, m'he anat a les franges baixes i no he vist
2: dir,
1: el Centre i la Plana.
2: És a dir, tot el que és carretera, la carretera general, cap a dalt, cap a la muntanya, són les parts benestants on la densitat de població és molt baixa. Llavors, els grans barris poblats són aquests, és a dir, Can Vidalet, la Plana i el Centre. La Plana i el Centre hi havia hagut moltes indústries, aquestes indústries han sigut abandonades, bueno, van desaparèixer, amb la desindustrialització que es va produir a partir del 1990, i aquestes empreses, aquests solars que hi havia i els espais que havien buits s'han anat edificant, i llavors s'ha passat d'aquell 45% que havia a Can Vidalet a un 30%, però en xifres absolutes la població és la mateixa. Per què? Perquè el que ha succeït és que a la resta d'Esplugues s'ha anat edificant tot el territori. Mireu, els orígens de Can Vidalet ens hem de plantejar el següent. Originàriament, Can Vidalet, Can Clota, el torrent que hi ha entremig dels dos, que és el torrent de Can Clota,
1: que ara passa la Ronda.
2: Que ara passa la Ronda. Fins al 1763, el gran propietari de tota aquesta zona, i just per damunt de la carretera general, que hi ha el carrer del carrer Pi Margall, és a dir, el carrer Sant Llorenç, que es diu avui en dia, tota aquella zona era propietat del baró de Vilagaià, de la masia que hi ha ensorrada a baix, la masia de Can Clota.
1: Per situar-nos actualment, el carrer Sant Llorenç és el que ara correspondria al que està darrere de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
2: Exactament, i al costat del Mercadona. Quan el 1763-65, en aquests dos anys, es fa la carretera general de Madrid a Barcelona, França, que passa per Esplugues, el baró de Vilagaià, el que expliquen que el disgust va ser molt gran perquè la seva gran finca va ser atravessada i tallada per una carretera. En aquells moments aquesta gran finca estava a la part baixa del poble, perquè la carretera antiga era la Via Augusta Romana, que pujava cap al Raval. El que va fer és que es va vendre una part important de les seves propietats. Així ens trobem que, a partir d'aquells moments, una família d'industrials i gent molt rica, que són els Vidal i Ribes, van comprar tota la part nord del que posteriorment serà la barriada de Can Vidalet, i que els Vidal i Ribes són els que donen el nom a la barriada, avui en dia. Però després ens trobem que al sud de la barriada hi havia una gran propietat, que avui en dia se li diu la barriada de Pelegrí, que era propietat de la família Sorts. La família Sorts tenen la casa pairal a Palau de Plegamans. Un dels descendents d'ells, en Pere Pelegrí i Sorts, amb herència va rebre aquella zona d'allà baix, i després hi havia dos petits propietaris més. Els comtes de Fícols, que tenien una petita finca que era Can Totó i les seves rodalies. Aquesta masia estava ubicada on està avui en dia l'escola Matilde Ortuña. Aquesta masia tenia aigua abundant, que li venia de la mina dels Vidal i Ribes. I després, entremig de Can Vidalet i Can Pelegrí, hi ha una llenca de terra que era de la família Ferrer, que eren els propietaris de Can Cervera. Can Cervera tenia 30 hectàrees, és un bon territori, la majoria hospitalet, però que a la part nord era d'Esplugues, concretament la gran masia de Can Cervera, que pujava fins a dalt del replà de Can Vidalet. Llavors ens trobem que jo, per fer aquest treball, el que vaig fer va ser utilitzar el padró municipal. El padró municipal de l'any 1924, a Can Vidalet no hi ha cap habitatge construït, no hi ha cap carrer, no hi ha res.
1: Aquestes quatre masies que ens has comentat.
2: Bueno, és que ni masies, eren propietaris de terres.
1: Can Totó?
2: Can Totó és que hi era. Can Cervera no està a Can Vidalet, està baix al torrent.
1: Sí, sí, baix de tot.
2: Sí, i llavors el Sort allà no tenien res. Era una zona de secà, és a dir, l'espai agrícola de Can Vidalet, llevat de Can Vidal i Ribes i Cal Totó, el demés era sec, eren garrofers i ametllers.
1: Camps secs.
2: Llavors el que va succeir és que en aquells moments, històricament, els grans propietaris, els grans aristòcrates, aquesta gent que tenia molts diners, molts cabals, es troben amb una realitat important. Els sòls agrícoles no són rendibles al costat de la gran indústria. La gran burgesia està tirant endavant la industrialització del país, i si tenen una empresa, una fàbrica que sigui rendible en el sector econòmic que sigui, doncs genera molts més beneficis que no pas uns camps de secà. Llavors d'aquí va néixer la urbanització per part d'aquests propietaris, la parcel·lació, el que està passant, que ha passat sempre, la parcel·lació d'aquest espai agrícola. Llavors ens trobem que entre 1924 al 1930, que el 1930 el padró d'aquest any, ens trobem que ja hi ha una sèrie d'edificacions construïdes entre el 1924 i aquest any. Cada any es van edificant cases i es creen dos nuclis de cases petites, a vegades d'autoconstrucció, que són dins del carrer d'aquesta zona. Llavors, clar, entre la barriera de Pelegrí i Can Vidalet, el que hi ha són camps. En el llibre es pot observar molt bé la fotografia aèria feta per l'exèrcit nord-americà l'any 1946 i que està en possessió del Ministeri de Defensa, que en el llibre surt reproduïda, que es veuen perfectament les masies i es veuen aquests carrers i al voltant tots són camps. Camps a la zona de l'Hospitalet. I això anirà creixent. Aquestes dues petites barriades que estan constituïdes pel carrer Vidal i Ribas, el carrer Pau Torres, Jocs Florals a la part de dalt, amb el carrer Molí que els uneix, i llavors a la part de baix tenim el carrer Ave Maria, el carrer Ricard Güell, el carrer Sorts, que posteriorment se li canvia el nom pel que té avui en dia, que és el carrer Llevant. Llavors teníem el carrer Sant Carles, el carrer Orient. El carrer Sant Carles i Orient, que eren d'Esplugues durant aquell període, fins als anys 40, que eren Esplugues, avui en dia són Hospitalet, sempre van haver-hi unes permutes de carrers amb l'Ajuntament d'Hospitalet, que és un tema que no tractarem aquí.
1: No, perquè al llarg de la història, no solament amb Hospitalet, amb Sant Just d'Esvern, com amb Barcelona, Esplugues, hem anat modificant alguns límits o petites traçats, i que, el que tu dius que ara no hi entrarem, perquè l'últim va ser fa pocs anys, amb Barcelona, amb tot això de tot el tema del pla Caufec, tota la part baixa que toca Hospitalet i en Barcelona, no fa gaires anys també es va fer per ple municipal una modificació de límits que no afectava absolutament res a cap carrer, simplement terrenys que no estan edificats.
2: Sí.
1: Però és veritat, Esplugues sempre, històricament, hem tingut aquest tema, que s'han anat modificant alguns límits.
2: Sí, i llavors en el llibre el que està és amb uns colors, es veu cada any. Tu, Isabel, ho tens en pantalla, això?
1: No. Sí, jo ara tinc en pantalla, que m'ha passat el Josep al seu PDF, les fotografies aquestes que has dit aèries, que seria després?
2: Després hi ha els carrers de Can Vidalet dibuixats esquemàticament, en què hi ha uns punts de colors, vermell, fúcsia, taronja, groc, verd fosc i blau, que especifiquen l'any de construcció de les cases. Bueno, això en el llibre es veu claríssimament.
1: Et refereixes al llibre de l'evolució demogràfica,
2: Sí.
1: Vale,
2: sí.
1: Doncs el tenim aquí a l'estudi i ara mateix ho consultem. Doncs reprenem just el punt en el que parlem d'aquests carrers que abans formaven part d'Esplugues de Llobregat i que ara justament doncs ja no en formen.
2: D'Esplugues i que avui en dia són Hospitalets. Sí.
1: Alguns carrers que ara són d'Hospitalets.
2: Sí, això ha passat sempre. Hi ha hagut petites diferències i interessos entre els municipis. Llavors, per exemple, hi ha un moment al segle XIX que el municipi d'Hospitalet arriba pràcticament fins a dalt la Misora. Pràcticament arriba fins a dalt la Misora.
1: Pràcticament,
2: enviant alguns plànols que ho indiquen. Llavors, bueno, es recupera aquest terreny per Esplugues i Barcelona, perquè Sarrià havia sigut municipi independent de Barcelona, si no m'equivoco, fins al 1923.
1: Sí.
2: Llavors són unes èpoques de canvi, és a dir, la gran ciutat va creixent i la gran ciutat, a mesura que creix, engoleix els municipis que hi ha al seu voltant.
1: Puc fer una broma?
2: Sí.
1: Que no té res a veure amb la història? Jo tinc un conegut meu que, parlant dels límits d'Esplugues i dels canvis, sempre diu: és que penseu que Barcelona és el barri marítim d'Esplugues. Fa aquesta broma, però com que sempre hi ha hagut al llarg dels anys,
2: no és pas cert,
1: aquestes coses, ja ho sabem que no, ja ho sabem que no. Això podria dir gràcia, que sempre reivindiquen la seva ciutadania i origen. Però és una broma de dir, és que
2: sí.
1: Esplugues, doncs això, estem a dalt de la muntanya, com qui diu, i Barcelona, doncs, està tocant a mar.
2: Llavors el que succeeix és que en aquest període originari del barri, entre 1924 fins al 1930, s'edifiquen amb cases molt petites, de planta baixa, molt, molt humils, s'edifiquen les cases, posteriorment es fan els carrers de terra, i llavors, és a dir, és una edificació molt simple, i fins al 1953-1956, en aquest període de 30 anys, la barriada tan sols té entre 280 i 300 habitants. tan sols 280-300 habitants, que significa que és entre un 6 i un 8% de la població d'Esplugues.
1: Amb números absoluts, de quina població d'Esplugues parlaríem que teníem aquests anys?
2: Mira, el 1930 Esplugues té 3.226 habitants i la barriada de Can Vidalet en té 272 persones, que és un 8,4. El 1936, poc abans d'esclatar la Guerra Civil, Esplugues en té 3.650 habitants i la barriada en té 290 habitants, un 7,2%. El 1950, just abans de l'eclosió demogràfica de tot el terme municipal d'Esplugues, en té 298 persones i el 6,7%, però Esplugues ja en té el 1950 i ja en té 4.460 persones. El 1960 Esplugues ha passat a 11.811 habitants, però la barriada de Can Vidalet en aquest període de 10 anys ha passat de 298 persones a 5.319, i això és el punt més important de la crisi demogràfica que pateix el barri. La població es multiplica per 17, augmenta un 1.700%. És a dir, la barriada de Can Vidalet passa de ser el 6,7% en 10 anys a ser el 45% de la població d'Esplugues. I aquí hi ha un problema urbanístic, de massificació, de densitat, de falta d'infraestructures viàries i, evidentment, sanitàries, educatives, socials. Llavors, clar, és un creixement salvatge, exagerat. I aquest creixement segueix. 10 anys després, el 1970, Can Vidalet té 13.300 habitants i Esplugues en té 29.000. És a dir, Esplugues creix molt, però Can Vidalet creix més. I el barri de Can Vidalet, per tant, el 1970, segueix tenint el 45% de la població d'Esplugues. La gran crisi demogràfica de la barriada, que és molt més apaivagada en conjunt a Esplugues, és que es passa de ser una barriada de nord, encara no arribava a les 300 persones, a tenir 5.300 al 60 i 13.300 al 1970.
1: En la dècada del 60 al 70 fem aquest salt que és més que duplica la població.
2: Exactament. Llavors, de fet, el que succeeix és curiós, perquè hi ha una manca de planificació. És a dir, jo m'atreviria que els ajuntaments o l'Ajuntament d'Esplugues o l'Ajuntament veí, que és Hospitalet, no saben fer una planificació.
1: Bé, és que de fet, en el context polític de dictadura que estem, no hi ha una planificació, perquè només interessa que vingui la gent aquí a treballar.
2: Bueno, aviam, a la dècada del 1920... Esplugues es va crear la figura de l'arquitecte municipal. El primer arquitecte municipal, el senyor Borrell, va fer una planificació, si no m'equivoco és des del 1915 fins al 1922 o així.
1: Que entrarien aquests carrers que abans ens has esmentat?
2: Sí, però això no ho sabem exactament.
1: Val.
2: És a dir, els primers arquitectes que van haver-hi Esplugues, que van ser aquest Borrell, i el segon que el va seguir... És a dir, el que va haver-hi va ser una planificació i es va fer un gran planning de creixement del municipi d'Esplugues. És a dir, ens trobem que l'any 1900 es crea la figura de l'arquitecte municipal. Del 1900 al 1921 tenim en Gabriel Borrell i Cardona, que va fer una planificació en un poble que només tenia 1.000 habitants, estàvem a les afores de Barcelona i ell, a finals del seu període laboral, ja va esmentar que es preveia que en un període de 50-60 anys el terme municipal d'Esplugues estaria tot edificat.
1: Va tenir una gran previsió de futur.
2: De futur. Llavors el que va fer va ser un pla urbanístic per tot el municipi. Aquest pla urbanístic s'aprova el 1915. En Borrell, en Gabriel Borrell, passa el testimoni al gran arquitecte Nicolau Rubió i Tudorí. En Rubió i Tudorí està fent la seva tasca com a arquitecte del 1922 al 1936. Vol dir que durant el seu període com a arquitecte del municipi va planificar l'origen del creixement de Can Vidalet. Aquests dos grans arquitectes van tenir la gran sort de que tenien un espai buit, un espai pla, llevat dels torrents, que s'havia de planificar. I aquesta va ser una gran sort per ells. Van fer un pla urbanístic per Esplugues, en Rubió i Tudurí el va modificar, i posteriorment, l'any 1932, com a ajudant d'en Rubió i Tudurí, va estar treballant en el seu equip l'arquitecte Climent Mainès i Gaspar, que va treballar com a responsable de, com a arquitecte municipal d'Esplugues, del 1940 al 1964. És a dir, just acabada la dictadura, en Rubió i Tudurí s'ha d'exiliar i li segueix ell. Aquesta persona és la persona que aixeca el barco, però és la persona que planifica el creixement urbanístic dels carrers de la Plana, de Can Clota, Can Vidalet, i es dissenyen uns carrers petits.
1: Per tant, el barco forma part de tota aquesta història
2: de massificació del municipi d'Esplugues. És a dir, entre el 1940 i el 1964, l'Ajuntament, en plena dictadura, no es pot... És difícil i seria injust criticar de manera severa, perquè... no va saber previndre el que succeiria. Els carrers de Can Vidalet, els carrers de la Plana, els carrers de Can Clota, però Can Clota té l'avantatge que banda i banda té torrent que no és edificat. Que a l'Hospitalet els torrents van ser tots edificats, a l'Hospitalet també hi ha torrents, però tots són ocupats i construïts. D'aquí ve que Can Vidalet constitueix l'extrem d'una mateixa unitat urbana que va de Can Vidalet, Pobella Cases, La Florida, La Torrassa i Collblanc. Tota aquesta zona que té l'índex de densitat de població més elevada d'Europa, aquest drama humà, no es va saber planificar o es va fer prioritzant el benefici de companyies constructores i de propietaris de sòl agrícola, que passava a ser sòl agrícola a sòl edificable.
1: I que no varen ser conscients d'aquesta massificació fins les dades que ens van donar ara en època de Covid. Quan van fer una anàlisi de massificació poblacional de Catalunya, sí, va sortir això.
2: Va sortir a la premsa. I l'origen és d'aquí, és d'estar en aquest període dels anys 50, 60, 70, que és un procés de creixement urbà que ens arriba a Esplugues a partir del 1956, i que la barriada de Can Vidalet, que eren casetes petites, baixetes, passen a ser ocupades. Aquest problema s'agreuja a partir del 1975, quan el Pla Metropolità de Barcelona estableix una alçada màxima de 4 o 5 plantes, i els constructors, què fan? Van a la cota màxima. D'aquí ve que les barriades de la Plana, el centre d'Esplugues... El centre d'Esplugues i la Plana tenien moltes fàbriques, per tant, va quedar apaivagat. Però la barriada de Can Vidalet no era una zona industrial, era una zona residencial, amb població immigrada que va venir de la resta, de diferents llocs, no d'Esplugues, precisament. Llavors venen, s'arriben, s'instal·len, s'edifiquen la seva casa, posteriorment aquests solars es revenen i s'aixequen blocs de pisos, on progressivament la densitat de població va augmentant. I aquí ens trobem amb un drama humà, que entre 1956, que eren 300 habitants, 1950, 300 habitants, 1960,
1: 5.319
2: habitants. Aquesta situació és un augment del 1.700%. I 10 anys després passa a ser 13.300. Continua. Llavors, clar, aquest període que va del 1956 fins al 1970 i al 1991 s'arriba al màxim de població a Can Vidalet amb 17.000 habitants, però la proporcionalment baixa, vol dir que hi ha un problema humà que cal apaivagar. I en aquest sentit l'Ajuntament d'Esplugues ha fet una tasca molt important, positiva, però clar, que hi ha uns límits. Hi ha uns límits humans perquè tots els carrers són estrets, llevat del carrer Molí, llevat de la Rambla de la Mercè, a partir d'aquest perímetre, carrer Molí, Rambla de la Mercè, tots els carrers són estrets i amb una cota de 4-5 pisos d'alçada.
1: Hem de recordar que tota la zona de Rambla de la Mercè i el que ara està ocupant el camp de futbol, també, segons qui hi hagués hagut, s'hagués pogut fer habitatge i s'ha preservat la zona d'oci. S'ha fet un camp de futbol, s'ha fet una rambla per passejar, s'ha preservat el parc de Can Vidalet.
2: Però això és insuficient per apaivagar la densitat.
1: Sí, clar, perquè és en una zona molt concreta, perquè la resta del barri no té res.
2: Clar, llavors, bueno, tu, aquesta realitat que va acollir en aquells moments la immigració massiva dels anys 60-70 fa que l'origen de la població, per exemple, del barri sigui el que és a dir, del 1890 al 1924 el barri és un barri agrícola, hi havia aquests grans propietaris amb la finca, amb la gran finca dels Vidal i Ribes, però a partir del 1924 arriba la primera onada demogràfica migratòria cap a Esplugues i cap a Can Vidalet i l'Hospitalet, que són bàsicament població procedent de la resta de Catalunya, de la franja de Ponent, catalanoparlants del País Valencià, catalanoparlants, és a dir, estem parlant de països catalans, però a partir del 1920 comencen a arribar els primers castellanoparlants de manera massiva, els murcianos i d'Almeria. Tota aquesta població castellanoparlant en aquella època, el que fan és integrar-se a la cultura catalana, al país d'acollida, i ens trobem

0: que va del 1956 al 1980, que s'atura, que és tota la immigració que ve de la resta de l'estat espanyol. Així ens trobem que el 1960 el 38% de la població del barri és procedent d'Andalusia i Extremadura. Hi ha un 25% que és procedent de Catalunya, nascuts a Catalunya, però que potser els seus avantpassats ja eren de fora, o eren catalans, però potser venien de fora. Però el pes específic important en el 1960 i el 1970 bàsicament són andalusos i extremenys. Els seus fills ja són catalans, són nascuts aquí. I després ens trobem que el 1980 aquesta immigració que ve de les restes d'Espanya s'atura, i el 2000 comença la tercera onada migratòria, que és la onada internacional. Aquesta onada internacional és molt diferent que les altres, és molt menor. En aquests moments constitueix Esplugues el 25% de la població, entre el 20 i el 25% de la població, però així com en la segona onada, que és la gran onada que ve de la resta de l'estat espanyol, que és castellano parlant, al fi i al cap no hi ha gaires diferències idiomàtiques, i català i castellà són llengües germanes, bessones, i racialment som idèntics. A partir del 2000 comença aquesta immigració de la resta del món, principalment de Sud-amèrica. La meitat d'aquesta població internacional immigrada a Esplugues és hispanoparlant. Hi ha una part important, encara que reduïda, del nord d'Àfrica i del Pakistan i de la Xina, és a dir, en conjunt fa aquest 20% de la població, i això implica una transformació progressiva, lenta però progressiva, que en el futur anirà augmentant, que és una immigració basada en llengües diferents, en cultures diferents, en maneres de veure la vida diferents i racialment diferents. És a dir, quan nosaltres veiem les pel·lícules nord-americanes, que es veu una societat interracial, que hi ha negres, morenos, blancs, i tothom conviu i es barreja, i neixen fills mulatos, barreges, aquest és el futur que esdevindrà. Som i serem, i cada vegada més, una societat heterogènia, culturalment, racialment i lingüísticament. Aquí es desprèn una altra qüestió, que és com afrontem el tema del català. Però això ja ho vam explicar en una altra conferència, en un altre programa de ràdio, que ja ho vam explicar, i aquí no hi entrarem. Un cop vist aquesta evolució, en el llibre el que faig és exposar any per any d'on ve la població, de què treballa, això Isabel no ho tens aquí en l'article,
1: no.
0: De què treballa, els oficis que hi han. I una de les coses que s'observa és que la barriada de Can Vidalet, des del gran boom del 1956, era població molt jove, en edat laboral, poc especialitzada. Era en aquella època dels anys 50, 60, 70 i 80, la mecanització del món del treball era molt reduïda. Llavors hi havia molta població que treballava en el món de la construcció i oficis paral·lels, electricitat, fusteria i diferents aspectes, que correspon a l'època del gran creixement urbà de la Gran Barcelona. Barcelona fins al 1956 estava reduïda a l'Eixample i una miqueta més. A partir del 56 creix urbanísticament aquesta gran regió metropolitana de Barcelona, que engloba, doncs, per on som nosaltres, Cornellà, Hospitalet, Esplugues, Sant Joan d'Espí, i que va creixent. Aquells primers anys, la dècada dels 60, 70, 80, tota aquesta població que s'instal·la allà, que era molt jove, que avui en dia ja són molt grans i que els seus fills són nascuts i crescuts d'aquí a la barriada, i han marxat molts, i en la mesura que marxen, els seus habitatges són ocupats, comprats, per gent que ve d'altres llocs del món.
1: Molta gent ja sabem que ha hagut de marxar perquè els preus de l'habitatge aquí a Esplugues i fins i tot el lloguer, doncs no, molta gent no els podem pagar.
0: Bueno, a tot arreu està car. A tot arreu.
1: A tot arreu. Te n'has d'anar molt lluny per trobar un habitatge assequible amb un preu raonable pels sous que tenim.
0: Sí, però això implica, com a conseqüència, la dependència del transport. del cotxe particular o del transport públic. Un transport públic que és deficitat

0: sanitari i un transport particular que contribueix a la contaminació i al canvi climàtic. És a dir, és un drama en tots els aspectes.
1: Seguim parlant de l'origen i de la història del barri de Can Vidalet d'Esplugues amb en Josep Florensa i Brilles.
0: Molt bé. Una de les conseqüències, o una de les conseqüències d'aquest creixement demogràfic del barri de Can Vidalet és que aquest creixement demogràfic, que és una paraula molt abstracta, s'ha de concretar. I es concreta amb el creixement urbanístic, que hem esmentat molt breument, però es concreta també en tres aspectes socials fonamentals. L'educació, la sanitat i els serveis socials. Ens trobem que el 1970, per exemple, en la barriada hi havia 2.330 estudiants. És a dir, un dels drames d'Esplugues del 1970 és que l'alcalde d'Esplugues, el senyor Josep Català i Soleil, va haver de gestionar com va poder aquest creixement del municipi. I realment em consta que ho va intentar i es va anar fent. Durant la dècada dels 70 i primers dels 80 es van edificar les grans escoles d'Esplugues. En el cas de Can Vidalet es va edificar l'escola Matilde Orduña, l'escola Joan Maragall, l'escola Can Vidalet, però anteriorment ja hi havia altres escoles. L'escola Santa Teresa, que era una escola privada, era una escola pública, perdó, hi havia l'escola Utmar, que era
1: privada.
0: Era privada, però hi havia, degut a aquest boom demogràfic, on la població infantil del barri, menors de 15 anys, era el 35% de la població. Imagineu-vos, la població infantil menor de 15 anys era un 35%.
1: Clar, abans has dit, venien matrimonis joves amb molts fills.
0: I si no tenien fills, els tenien immediatament. Penseu que els anticonceptius no es difonen fins al final de la dècada dels 70, principis dels 80. Vol dir que fins als moments la gent tenia fills, tenien bastants fills.
1: I a més és la cultura que teníem.
0: Sí, exactament. Llavors, què va significar? Que hi havia una demanda molt gran d'escolarització. En tot el barri de Can Vidalet i de Pubilla Cases van sorgir un gran nombre d'acadèmies de pis que responien a aquesta demanda d'escolarització. Ens trobem que, per exemple, en el padró del 1970 i el 1980 hi ha nanos, hi ha infants amb edat escolar que no estan escolaritzats o que consta que estan escolaritzats a l'Hospitalet. Això a poc es va anar donant resposta.
1: Jo que sóc de Can Clota, he de dir que a Can Clota teníem dues acadèmies petitones. Una era l'Acadèmia Lleialtat i l'altra era una que estava al carrer del Sucre, Josep Ansem Clavé, que ara no recordo el nom, però tinc companys del barri, de jugar de petits, que o anaven a Hospitalet o a Cornellà a estudiar.
0: Sí, efectivament, jo conec bastanta gent d'Esplugues, que els seus orígens estaven a Can Vidalet i avui en dia viuen al centre d'Esplugues, i que ells els havia succeït el mateix. Llavors, clar, la gent s'havia d'espavilar, la gent treballava...
1: Clar.
0: Llavors, un dels drames d'aquells moments és que moltes famílies tenien els fills repartits per escoles diferents responent a aquesta situació. El model de família era molt diferent d'avui en dia. Les mares es quedaven a casa, hi havia molts fills, el marit treballava, és a dir, amb 50 anys la nostra societat ha millorat molt, ha canviat absolutament. A la conferència que vam fer i al programa de ràdio que vaig explicar... que a partir del 1980 que s'atura la immigració és perquè la societat espanyola es transforma radicalment, però també apareix un fet demogràfic important, que és l'aparició dels anticonceptius, que permet que els nous matrimonis planifiquin quants fills volen tenir. I aquí hi ha un gran descens de la natalitat de la població. Aquest gran descens de la natalitat farà que la dècada del 1990... a Catalunya la natalitat es redueixi a l'1,4 a l'1,5 fills per matrimoni. I això justificarà a partir de l'any 2000 la gran arribada de població immigrant de la resta del món per substituir aquesta natalitat, aquesta població infantil que no ha nascut. És a dir, es va passar de tenir 4 o 5 fills atendir-ne un o dos, i això implica un problema. Però aquest no és el tema d'ara. Ens trobem que la població escolaritzada en edat infantil i primària és enorme, els alumnes d'educació secundària són molt pocs, i els universitaris també.
1: Doncs, Josep, tenim aquesta massificació, aquesta demografia poblacional a canvi de LED i aquesta població d'un 35% d'infants que necessiten ser escolaritzats. Però dintre del barri, doncs, també hi ha necessitats d'altres tipus d'equipaments, com podien ser els equipaments sanitaris. Què tenim en aquell moment al barri?
0: En aquells moments, a la dècada... És a dir, cal pensar que la Seguretat Social, tal com la coneixem avui en dia en aquests moments es diu CatSalut, però durant molts anys va ser la Seguretat Social, és a dir, un sistema sanitari universal en què tota la població pot assistir per tal de solventar les seves malalties, no es crea fins a finals de la dècada dels 60 i realment es comença a implementar durant la dècada dels 70. Per tant, en les dècades dels 50 i dels 60, el que hi havia eren metges particulars que tenien la seva consulta a casa seva, en el seu pis, i que la gent anava doncs a fer aquestes consultes.
1: Hi havia diversos metges a la plana, el doctor Bufarull del centre, el doctor Fanés també estava pel centre, però això ja és més cap als anys 80, el que t'estic dient.
0: Sí,
1: ara,
0: és a dir, llavors en aquells moments, quan creix, quan apareix el boom demogràfic dels anys 60-70 a canvi de LED, succeeix que un metge particular sovint tenia tres tipus de pacient, i els tres a vegades es trobaven a la consulta. Hi havia el pacient que tenia particular, pagant, hi havia els pacients de mútues, i hi havia els pacients de la Seguretat Social en el qual anaven a la consulta a fer la visita. Llavors, molts metges tenien això. Llavors, tenien un pis, a vegades, que hi anaven. Què succeïa? Doncs aquesta població de canvi de LED, doncs molt sovint pujaven cap a Esplugues, cap al centre, o cap a la Plana, o cap a Can Clota, a visitar aquest metge, o també baixaven cap a Hospitalet, per viure a cases. D'aquí sorgeix que molta gent del barri van començar a baixar cap als consultoris que hi havia a la plaça d'Eivissa. Un doctor que es deia Esquius, a l'Hospitalet, allà a Pobilla Casas, que té una plaça, el seu nom. I llavors la gent doncs anava... El mateix que passava amb el sistema educatiu, doncs el mateix. Tu tens un problema, busques qui te'l soluciona.
1: I et desplaces.
0: Et desplaces. Jo vivia en aquella època al carrer Montserrat, allà teníem, a la dècada dels 60-70, teníem la consulta del doctor Illa, amb un petit pis, i allà hi havia gent de tota mena. Jo anava amb la cartilla de la Seguretat Social i doncs allà tenia dues hores. Les consultes dels metges de la Seguretat Social eren dues hores. Penseu que en aquells moments no existia l'historial mèdic. Tu podies anar amb un metge, explicar-li una història, anar amb un altre, explicar-li la mateixa història, una història diferent, i el metge et receptava un medicament, però no hi havia un historial mèdic. És a dir, en la mesura que la Seguretat Social es va estructurant, i en la mesura que un cop entrats a la democràcia i cedits les competències de la Generalitat de Catalunya, el sistema sanitari català s'organitza i es van creant una estructura funcional mínimament òptima per la població. I això es concreta en el barri de Can Vidalet, que a principis dels anys 80 es creen dos consultoris, un de pediatria i un altre de primària, un al carrer Pere Pelegrí i l'altre en un altre carrer. I posteriorment, a l'any 1994, s'inaugura, diguem, extraoficialment el CAP de la Bòbila. 1994, molts anys després, aquelles consultes que estaven en baixos. O sigui, la Generalitat es va trobar amb un problema molt gros, i és que per fer un CAP en condicions s'havia de disposar d'un solar gran on aixecar un edifici en totes les condicions per posar maquinària, per posar les consultes mèdiques àmplies i en condicions.
1: I això passa a la Bòbila.
0: I això passa a la Bòbila. I la Bòbila, que està just a la frontera entre l'Hospitalet, entre Pubilla Cases i Can Vidalet, per això la Bòbila està organitzada en dues plantes que donen servei a dos municipis diferents i a dues barriades.
1: I hem de dir que la Bòbila, i de ben pensat, a part d'aquest equipament sanitari, es comparteix la biblioteca, que és Hospitalet. De fet ja és la vorera d'Hospitalet, la biblioteca, però també forma part de les biblioteques d'Esplugues. És una solució que prenen,
0: sí,
1: per poder donar aquests equipaments.
0: Exactament.
1: Al barri, perquè necessiten moltes coses, un barri, sí, que gairebé ha arribat a ser el 50% de la població d'Esplugues.
0: Sí, sí, i allà a la plaça de la Bòbila es diu plaça de la Bòbila perquè hi havia una fàbrica de maons, una Bòbila.
1: Que enllaça totalment amb la història industrial de la nostra ciutat.
0: Exactament, quan s'enderroca el que hi ha una lluita veïnal durant la dècada dels 80, que es reclama, doncs, que aquell espai no sigui edificat per pisos, que els especuladors volien fer-ho, i que aquelles lluites veïnals dels anys 80 aconsegueixen aturar, i s'aconsegueix que allò sigui una plaça en el barri, sigui el CAP, sigui la biblioteca, i es fa un bloc de pisos on hi ha una església evangelista, però després hi ha la gran plaça. Imagineu-vos que això no s'hagués aconseguit. És a dir, realment el que es va fer en tota aquella zona tan àmplia que us he dit, que abasta des de Can Vidalet fins a Collblanc, el gran disbarat urbanístic que es va fer. Llavors, a nivell sanitari, aquell primer CAP, que estava un pediàtric i l'altre de medicina general, que estaven en dos baixos i que, per tant, no reunien les condicions òptimes, el 1994 es traslladen provisionalment al CAP de la Bòbila, i el mes de març del 1995 ve el president Jordi Pujol a inaugurar, doncs, aquest CAP tan necessari per la barriada. Les consultes privades es van reduint, igual que es redueixen les consultes a les escoles d'acadèmia, des que la dècada dels anys 80 desapareixen totes perquè es crea una infraestructura educativa d'educació primària i secundària com cal. La de secundària està fora del barri, està a l'escola Joanot Martorell, i molts nanos aniran cap a Esplugues en el moment que les comunicacions a peu es faciliten després de les Olimpiades, quan es fan el Parc de la Solidaritat i la passarel·la del pont que uneix Can Clota i la Plana. I la interrelació entre els dos municipis és més intensa.
1: Doncs val a dir que amb aquest punt històric que ens estàs explicant és quan, d'alguna manera, podem introduir aquestes figures que tenim, que són amigues nostres, que són l'Hermínia Villena i el seu marit, que és el Jordi Casals, que amb dos tenien les seves consultes privades a Pubilla Cases, en principi.
0: No ho sabia.
1: I després ells passen al sistema de salut públic i tenien les consultes, doncs, en el ambulatori, que li diem, en el CAP de la Bòbila, i l'Hermínia va formar part i et va acompanyar a la xerrada que es va fer a Can Vidalet.
0: Sí, i l'Hermínia i el Jordi tenen... L'Hermínia té el gran mèrit d'haver estat directora del primer CAP de la Bòbila. Quan es va fundar, ella era la directora del CAP. Com a pediatra, que els dos van treballar en el primer establiment, en aquells baixos del carrer Pere Pellegrí, Pau Torres, que hi havia,
1: sí,
0: doncs ells van estar allà i d'allà van inaugurar, doncs, el centre.
1: Exacte. I a més el Jordi tenia la seva consulta privada, Pubilla Cases, perquè ells en principi van venir a veure, sí, a viure
0: al barri.
1: Al barri de Pubilla Cases. Ens queda alguna cosa més per,
0: sí,
1: parlar de
0: serveis
1: socials.
0: És a dir, la immigració, per qualsevol persona i per qualsevol família, és un fet dur. Quan una persona decideix marxar del seu poble o del seu país cap a un lloc que potser parla la mateixa llengua, però potser no, és un procés que avui en dia estem veient i que ho tenim molt present amb el darrer procés migratori que estem veient, els espluguins d'avui en dia estem veient en la gent que ve de la resta del món. I aquest procés d'immigració, doncs, s'ha produït sempre. Implica tradicionalment l'arribada d'una persona masculina, home, que busca un lloc de treball. Quan assegura aquesta feina, doncs després ve algú més que pot treballar, després ve la dona, venen els fills, i si els fills no hi són, vindran, perquè en naixeran. i aquest procés és el que es va produir en aquesta època de creixement del barri. Aquesta població que emigra amb unes necessitats i saben que hi ha una demanda de treball en el lloc d'acollida, hi ha problemes lingüístics, hi ha problemes culturals, en la qual ells s'han d'adaptar, però la realitat és que hi ha una mútua adaptació. És un procés sincrètic de barreja, de dialèctic, potser, que les dues cultures, dos, tres, quatre, cinc cultures, tothom es va barrejant i es va coneixent. Al principi, a vegades, hi ha processos de rebuig, hi ha persones que són més reàcies a aquests canvis, però en canvi hi ha persones, potser...
1: La por.
0: La por, la ignorància, exacte, la desconeixença, permet moltes actituds personals, polítiques i culturals, a vegades, de rebuig. Però això canvia. Llavors, una de les característiques de la immigració és que ve gent amb dèficits socials i econòmics i sanitaris molt greus. Això va passar a la dècada dels 50, 60, 70, i venia gent molt pobra, molt. I avui en dia està passant. I d'aquí 20 anys, o d'aquí 40 anys, quan nosaltres potser no hi seguem, seguirà passant. I la gent que intenta travessar l'estret de Gibraltar amb les seves pateres, o que arriba d'altres llocs a través de l'aeroport, doncs estan intentant millorar, com tota la gent que va venir de la resta d'Espanya a la dècada dels 60, 70 i 80. Va voler millorar, venien de societats agrícoles i van intentar millorar Catalunya. I potser ells van sobreviure i potser realment els que milloren realment són els fills.
1: Reflexa aquesta realitat d'aquestes necessitats de serveis socials, doncs el fet de que tenim dos equipaments al barri, un està a sobre de l'edifici Cadí, que hi ha unes oficines de Sant Joan de Déu i de la Generalitat, i després al carrer Cedres, a la cantonada, amb el carrer Eucaliptus, també hi ha una oficina de serveis socials de la Generalitat on el barri pot anar allà a fer els tràmits que necessiti. Si necessites tramitar una discapacitat, si tens has de fer, per exemple, els tràmits d'uns ajuts per pagar el lloguer o per qualsevol tema que sigui competència de la Generalitat. I, per tant, veiem que fruit d'aquestes necessitats històriques del barri, encara i són aquestes oficines en l'actualitat. Ens queda alguna coseta per dir del barri?
0: Sí, és a dir, seguint això que estava explicant dels serveis socials i que tu has complementat molt bé amb el present de l'assistència social, jo el que volia explicar és els orígens, com que el tema aquest és el que jo explico en el llibre.
1: Sí.
0: A partir del 1956, aquesta immigració tan exagerada que hi ha, sorgeixen unes necessitats de serveis socials. Unes necessitats que l'Ajuntament ni l'administració pública no oferia cap resposta. És a dir, primer apareixen els problemes, i quan apareixen els problemes amb els seus drames humans al darrere, es plantegen les solucions. Aquells anys, els anys 60 i 70, hi han tres dones magnífiques, que des de el seu compromís personal van voler ajudar a tota aquella població. Una era Mercè Rimbau, que des de la parròquia de Can Vidalet i una associació de veïns de la parròquia de Pubilla Cases, i des de l'associació de veïns de Pubilla Cases va estar ajudant a molta gent del barri de Can Vidalet. Després també ens trobem amb la senyora Mercè Brilles, que jo personalment la vaig conèixer perquè era la meva tieta, vivíem a casa. Ella era responsable de la secció femenina de la Falange de l'Ajuntament, que repetia de l'Ajuntament, per tant estava, diguem, dins del món polític. Però ella no era política, ella era catòlica. Era una persona que alhora, des de l'Església, des de la parròquia de Santa Magdalena, amb cos i ànima, ella era una persona soltera, que treballava en una fàbrica durant els dematins, i totes les tardes estava anant al barri de Can Vidalet. Jo moltes vegades l'havia acompanyada, ens feia anar a veure en persona aquella gent que vivia en les barraques, que hi havia amagades a dins de les mansanes, o les barraques que hi havia a la part superior, que l'any 62 es van crear amb la riada, després de la riada de Rubí i Terrassa.
1: Estaven just al davant del parc de Can Vidalet.
0: Exactament, eren 62 habitatges. I llavors ella sempre anava, doncs, a portar tenia totalment classificat les persones amb necessitat, amb necessitats, i anava a portar-los coses, o elles venien a casa, o anaven a la seu del local que hi havia, tant a la parròquia com al local que hi havia de l'Ajuntament, que ella des d'allà servia, que moltes empreses del tèxtil, o sigui, el que està passant avui en dia, ja es feia llavors.
1: Sí.
0: Persones que voluntàriament buscaven l'ajuda de qui fos, recollien material, tant alimentari com de roba, i el distribuïen. I després hi havia una tercera persona, amb un vincle diferent que les altres dues, perquè les altres dues eren gent amb unes profundes conviccions catòliques, compromeses amb l'ajuda social, la Mercè Mestres, tres dones magnífiques que es deien Mercè, i que des d'una perspectiva com a militant comunista del PSOC i des de l'Associació de Veïns de Can Vidalet va estar ajudant també molta gent del barri. Iniciatives privades, particulars, d'entitats eclesiàstiques i socials que es comprometien a ajudar. Tot aquest procés personal, jo el vaig veure molt directament, a l'any 1972 l'alcalde Josep Català tenia molt clar que el poble havia canviat, que el poble estava canviant, que el barri de Can Vidalet era un drama el que estava passant allà. I aquesta figura d'una persona que voluntàriament en la seva vida privada fa una projecció d'ajuda als altres, s'havia de canviar i professionalitzar-la. I l'any 72 es crea la figura, la primera persona que és l'assistent social, Dolors Gómez. Jo també la vaig conèixer. I llavors aquesta, la Mercè Brilles, l'Ajuntament, l'alcalde, l'aparta i es professionalitza des de l'Ajuntament aquesta tasca. I des d'aquells moments l'Ajuntament va anar ampliant el servei. I tal com molt bé has exposat abans, fa una estona, tots aquests serveis que avui en dia existeixen a Can Vidalet van ser iniciats per totes aquestes persones que de manera voluntària van tirar endavant. També cal pensar que a Esplugues hi ha el servei de Càritas que ajuda doncs a molta gent.
1: Sí. Doncs mira, has parlat de tres figures voluntàries a Can Vidalet: Mercè Ridaura, la Mercè Brilles i la Mercè Mestres.
0: Tres dones.
1: Tres dones.
0: Magnífiques.
1: I deu ser que el carrer principal de Can Vidalet, que és la Rambla Verge de la Mercè, no deu estar dedicat a aquestes tres Mercès?
0: No. No crec.
1: No ho crec.
0: No ho crec. Però casualitat.
1: Però la casualitat no existeix. I van haver-hi tres dones que es deien Mercè que van donar tota la seva vida, tota la seva voluntat a fer un barri millor i resulta que tenen un carrer que està dedicat a elles.
0: Bueno, està dedicat a la Mare de Déu de la Mercè.
1: Doncs mira, jo ara reivindico que aquest carrer està dedicat, o aquesta rambla, a la Mercè Ridaura, a la Mercè Brilles i a la Mercè Mestres. I encara que no es digui Mercè, també a la Dolors Gómez, que és l'assistenta social, que hi va donar cos.
0: Sí.
1: A tota aquesta feina.
0: Molt bé, moltes gràcies. L'objectiu torno a repetir, l'objectiu de la xerrada i d'aquest programa d'avui és explicar els orígens de Can Vidalet. I llavors la tasca difícil ha estat per part de l'Ajuntament durant els darrers 50 anys, els darrers 40 anys, des del 1980, és anar donant solucions i que s'han anat proporcionant solucions relatives a tota aquesta problemàtica humana. Però l'origen de la problemàtica és la gran densitat de la barriada.
1: Doncs dir-vos que en Josep Florença i Brilles, dintre dels seus treballs d'investigació, ha publicat els llibres El paisatge agrícola i ramader d'Esplugues de Llobregat del segle XIX i XX. També tenim l'evolució demogràfica d'Esplugues. Aquests quaderns han estat editats pel grup d'estudis d'Esplugues, del qual tu formes part, i per tant podeu trobar aquests llibres directament a través del grup d'estudis que es reuneixen al Casal de Cultura Robert Brilles els dimarts tarda vespre. I tenim un altre llibre que ha fet el Miquel Caselles, que també forma part del grup d'estudis, i que aquest quadern es diu Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Són bàsics per conèixer la història de la nostra ciutat. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, a Ràdio Esplugues, per oferir-nos la possibilitat de fer difusió del coneixement que anem esbrinant, que anem descobrint i anem posant en paper escrit i alhora en fent en radiodifusió. Gràcies.
1: Bon dia.
0: Isabel.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Són la una del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Fa unes setmanes, a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues es va realitzar l'exposició Acrílics i llapis, paisatges i caricatures, de l'Antoni Guallar. L'Antonio forma part del cercle artístic d'aquí d'Esplugues i el que volem avui és parlar amb ell i que ens expliqui quines són les seves inquietuds i la seva experiència i motivació, doncs això, amb la pintura. Hola, bon dia, Antonio.
5: Ah, hola, bon dia, Isabel.
4: Com estàs?
5: Molt bé.
4: Explica'ns, tu formes part del cercle artístic d'aquí d'Esplugues.
5: Sí, jo ja fa 2 anys que vaig anar a Ribó i participo a la fira i faig algunes cosetes.
4: També estàs el darrer diumenge de cada mes, aquí davant del Casal de Cultura Robert Brilles, es fa la fira al carrer, la fira de l'art al carrer. Tu també estàs.
5: Sí, hago la fira el últim domingo de cada mes.
4: ¿Y qué tipo de pinturas haces? ¿Qué cuadros haces?
5: Pues hago un paisaje, hago acrílico, caricaturas.
4: ¿Has estado a la escuela de aquí del Puig Coca, amb el Xavier? ¿Has fet el curs de...? ¿Sí?
5: Sí.
4: ¿O vas a entrar directamente al cercle artístic?
5: No, empecé con el Xavier en el Puig Coca.
4: Sí.
5: Y después estuve unos años con él hasta que se jubiló.
4: Hasta que se jubiló el Xavi. Y ya no has continuado.
5: Y después seguí con la Patricia.
4: Ah, molt bé. D'acord. Des de quan fas pintura? Des de fa molts anys o a partir de quan tu comences a fer quadres?
5: Pues de petit. Ay, de pequeño.
4: Pequeño ya dibujabas?
5: Sí.
4: Per tant, és una afició que t'ha seguit durant tota la vida.
5: Sí, la verdad que de pequeño ya me gustaba y ya seguí.
4: Perquè veig que l'exposició que vas fer a la biblioteca, molts dels quadres són caricatures.
5: Sí.
4: T'agrada la caricatura?
5: Sí, sí, me gusta bastante porque se me da bastante bien.
4: ¿Y qué gafas, models o fotografías? ¿Cómo fas?
5: Pues cojo el móvil y miro fotos de caricaturas y las paro y me pongo a copiarlas.
4: Molt bé. ¿Y tú quan pintas, qué sents? Porque supongo que ho fas porque sents una pau interior, et relaxa pintar, ¿sí?
5: Sí, la verdad es que el dibujo suele ser bastante relajante.
4: ¿Y también fas paisatges?
5: Sí.
4: ¿Y también buscas fotos per internet per fer els paisatges o surts tu a la natura i copies directament de la natura?
5: Pues copio... No, de la naturaleza no solo. He hecho un poco de cosas. Vale. Más que nada copiar.
4: ¿Copiar de fotos que encuentras por internet, a lo mejor?
5: Sí. Hombre, lo que se suele hacer es copiar de la naturaleza más que nada. Pero yo, de momento copio del móvil, cosas.
4: Vale. Tú ens vas trucar a la ràdio.
5: Ah, sí, sí.
4: Volies que et féssim una entrevista. Com se't va acudir que et féssim una entrevista?
5: Ah, pues mira, como ya la exposición salió anunciada en la radio y todo.
4: Sí, la vam anunciar, sí.
5: Sí.
4: Ho vas escoltar?
5: Sí, me hizo mucha ilusión.
4: Clar, nosaltres normalment el que fem és les coses que es fan al poble, doncs les diem des de la ràdio. I com que vas fer aquesta exposició a la biblioteca, doncs vam pensar que era adient, perquè va ser la darrera setmana del mes de febrer.
5: Sí.
4: ¿Era la teva primera exposició que feies?
5: Pues, bueno, la verdad es que he hecho varias.
4: Ah, molt bé.
5: Y entonces, pues, pero anunciadas en la radio nunca. y menos en la radio de Espluga, que está muy bien.
4: ¿L'escoltes, la ràdio?
5: Sí.
4: Sí? Doncs nosaltres intentem informar el màxim possible de les activitats del poble. No sempre ho aconseguim, perquè som voluntàries i, bueno, fem el que podem dintre de la ràdio. Però
5: sí, sí.
4: M'ha agradat molt que ens truquessis i que volguessis que et féssim una entrevista.
5: Home, jo encantado. I si puedo participar más veces.
4: Si algun company del cercle artístic volgués venir i explicar-nos la seva experiència, nosaltres també estarem molt contenta. De fet, aquí hi ha estat el Xavi Ribó i també ha estat la Yolanda Martínez, també han estat aquí i conec alguna persona del cercle, val? Com la Marta, per exemple, també la conec de fa temps. I estem molt contents, doncs, de poder obrir els micròfons i que les persones que formeu part de l'activitat cultural, doncs, que vingueu aquí a la ràdio. Així que els diumenges, cada darrer diumenge de mes, davant del Casal de Cultura Robert Brilles, al passatge d'Àngel Guimarà, allà trobareu les persones que formen part del cercle artístic i també veureu a l'Antonio amb els seus quadres.
5: Sí, la verdad es que quería...
4: Dime.
5: Quería decir que en la fila llevaré los cuadros de la exposición.
4: Muy bien.
5: Y entonces, pues si a alguno le interesa, no los dejo muy caros. Esto hemos cotizado ya, pero bueno.
4: ¿Tens quadres nous des que vas fer? Bueno, clar, l'exposició va ser el febrer, però...
5: Sí.
4: ¿Estàs fent alguna coseta més aquests dies?
5: Ah, bueno, ahora voy a empezar otra vez a dibujar en casa y... Perdón.
4: ¿Estás una mica nerviós, poder?
5: No, ya estoy.
4: Ya estás bien, vale.
5: Y dibujar más cosas, paisajes, sí, y cosas de aquest.
4: Molt bé, doncs fantàstic. Antonio, no sé si vols dir-nos alguna coseta més de la teva afició de la pintura. ¿Volies explicar-nos algo més?
5: Bueno, siempre me ha gustado. Y con el Xavier Ribó aprendí mucho en mis años de Bruscoca y ahora con la Patricia pues me estoy formando mejor.
4: El Xavier és una persona que té molta paciència, té molta experiència,
5: sí. Ai,
4: com a
5: sí,
4: professor,
5: sí,
4: d'art.
5: Sí, sí. No.
4: Oi que sí?
5: Y bueno, muy bien, el dibujo siempre se me ha dado muy bien y...
4: ¿Y amb la Patricia va bé, també, les classes?
5: Sí, la Patricia es muy amena y está por todo. Lo hace bien.
4: ¿Tu convidaries a les persones que estiguin interessades a aprendre a dibuixar i a pintar que s'apuntin a l'escola d'art del Puig Coca?
5: Sí, yo recomiendo por mí, yo...
4: Totalment.
5: Sí, sí.
4: Molt bé.
5: Sí, sí.
4: Doncs Antonio Guallar, un dels nostres artistes de la nostra població, que forma part del Cercle Artístic d'Esplugues, estàs avui aquí als estudis d'Esplugues FM per explicar-nos la teva experiència. I les persones que ens estan escoltant, si volen venir a la ràdio i explicar la seva experiència, doncs ja sabem que tenim sempre 10 minutets que us podem dedicar. Ens podeu enviar un correu electrònic a esplugesfm@gmail.com. Val, Antonio? Doncs gràcies per venir. Estic molt contenta, ja t'ho he dit al principi, i bé, una forta abraçada.
5: Sí, sí, gràcies, sí? Gràcies a tu.
4: Vale, bona tarda.

Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Benvingudes i benvinguts a I'm Not Your Mama. Avui estem amb Irene.
1: Hola.
0: Laura.
2: Hola.
0: Mònica.
3: Hola.
0: Judit.
4: Hola.
0: Elsa.
5: Hola.
0: I jo, Lucía. I avui parlarem sobre la reducció de les desigualtats, en concret les racials, i ens basem en les ODS, concretament la 10. Voleu saber com ens afecta a tots i com podem canviar-ho? Doncs comencem. Perquè us pugueu fer una idea, en aquest podcast ens hem centrat en les desigualtats racials, ja que, per desgràcia, hem hagut de centrar-nos en una perquè totes no es podria. I justament la racial, perquè pensem que és una cosa que com que tenim present, o sigui, no la tenim present, perquè és com, bueno, no, això passava molt abans, tal, i ara està com dissimulat. Llavors, pues, volem donar visibilitat, ja que realment això segueix, però està una mica més transparent, com dissimulat. Creieu que la nostra societat és tan igualitària com ens pensem?
1: Jo crec que no,
4: A ver, o sea, yo creo que hay aún, que hi ha encara moltes desigualtats i que, per exemple, la racial, que és de la que anem a parlar ara, no sé, últimament jo he escoltat moltes notícies com de coses que passen, tipo de denúncies que han fet i que tenen a veure amb una cosa que s'ha fet malament en contra d'immigrants o de qualsevol col·lectiu minoritari.
1: Bueno, ara anem a parlar sobre la reducció de les desigualtats. Com ja hem comentat abans, la ODS número 10 busca reduir les desigualtats tant dins com entre els països, promovent la igualtat tant d'oportunitats, eliminant qualsevol forma de discriminació. Això inclou assegurar una igualtat salarial, combatre aquesta violència que hi ha racista i garantir, pues, que sigui un accés equitatiu pues, quan parlem del poder polític. Les desigualtats, ja siguin econòmiques, socials o institucionals, pues, poden afectar a la democràcia i pues, sobretot al benestar social.
0: Sabíeu dir-me com podem mesurar realment si una societat és justa o no?
3: Jo crec personalment que és molt complicat, en plan, com posar-li un número com a tal de si hi ha molt o hi ha poc. En plan, simplement és veure en el dia a dia que encara que estem avançant, volies o no, aquestes desigualtats encara estan.
4: Sí, jo crec que sí, igual. Ara parlarem

0: Bueno, com ja hem introduït, ens centrarem en la desigualtat racial. Llavors, jo ara vaig a parlar una miqueta sobre com està la situació ara a Espanya. I bueno, ara mateix, si tu surts al carrer a preguntar, el 60% de les persones probablement et dirien que no són racistes. I bueno, jo crec que és totalment mentira, perquè encara que potser no ho siguis en un nivell de me peleo, sabes, con, amb gent que no és d'origen d'Espanya, en aquest cas, fas comentaris com, no sé, les típiques bromes que no fan gràcia o que ens riem d'això, però que no ens hauríem de riure. I a més, si tu preguntes per el carrer, la gent sempre et contestarà de que hi ha massa gent immigrant aquí a Espanya, quan la realitat és que, bueno, vam estar buscant, ens vam informar, i l'Eurobaròmetre especial del 2017 diu que només un 20% hi ha un 10% de la població que no és d'aquí d'Espanya, i la gent diu que és més del 25% i coses així, que és, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. I després vam també buscar que la discriminació racial ha augmentat en tots els àmbits, segons la CEDRE, que és el Consell per a l'Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica. Llavors, ara nosaltres ho compararem amb França, ja que la seva història, la desigualtat racial i ètnica està relacionada amb la seva història colonial. I es veu evident en molts àmbits, com la feina, l'accés a l'habitatge, l'educació i també en la relació amb el policia. Fa uns, bueno, no sé si ho vau veure, que fa crec que un any més o menys va sortir un vídeo d'uns policies a França que van utilitzar uns mètodes horribles per a que un vaixell, un barco patera.
1: Patera.
0: No pogués entrar a França. I, bueno, fue horrible. Va sortir un vídeo i, bueno, a mi el vaig veure l'altre dia i és que se'm pusen los pelos de punta. O sea, bueno. I després també dic que a França els més afectats són els immigrants, però també els seus descendents i la comunitat gitana.
1: O sigui que tu penses que tots tenim prejudicis inconscients. Vosaltres què penseu, noies?
2: Jo crec que sí.
3: Sí, o sigui, encara que diguis que no, algun cop pel cap, no sé si vosaltres, potser s'ho ha passat alguna...
4: El que ha dit abans, encara una broma, sí, que no faci gràcia, un comentari... Sí.
1: És inconscient.
5: Sí. I que no ens adonem en el moment, però després ho pensem, i sí, és veritat que a vegades inconscientment podem pensar...
3: Sí, prejudicis.
5: Sí.
0: O jo què sé, el típic comentari o la típica acció inconscient de que vas per el carrer i passa per al teu costat un noi estranger i que vas tu sola i el teu pensament potser és ostres, me va a fer algo o me va a robar, quan realment podria, jo què sé, és que et podria passar més amb una persona d'aquí, sí, que, no sé, eh?
1: Sí. Sí, que vulguis o no, al final, que vale, per molt que tu no vulguis ser, en aquest cas, molt racista o pensar en desigualtats i tal, vulguis o no, en la societat que ens hem criat, és el que ens han anat inculcant. O sigui, és com, ho tenim molt adherit. Llavors jo crec que és algo molt intern que hem de fer i, en plan, i canviar.
0: Sí.
3: Informar-ho, sí.
1: Bueno, i ara parlarem sobre desigualtats, sobretot, que veiem on més les veiem, aquesta desigualtat racial. Principalment en l'àmbit de vivendes. És un dels llocs on més es discrimina. Normalment, però aquest normalment el veiem camuflat, ja sigui requisits impossibles de complir, que si l'alquiler és molt car, que el pugen cada 2x3, canvis de condicions a última hora, o directament que no volen o renovar o que no volen que ells en plan, tinguin aquest accés. Les persones que formen part d'aquests col·lectius racialitzats tenen més dificultats per accedir o mantenir un habitatge digne. I això és una de les coses que fa que hi hagi més visibilitat d'aquests col·lectius en zones ocupes, com podríem dir, i que, veiem aquests grups, aquests col·lectius en sobreocupació, habitats precaris o directament sense sostre. El 90% viuen d'estrangers, viuen en zones ocupades. Però el més impactant d'això, el que a mi em va semblar més impactant, és que la majoria d'aquestes persones el que volien era sortir, en plan, no volien estar vivint aquí, però al final és com que el que la societat els hi ha obligat a fer. La discriminació en l'habitatge no és només una qüestió de papers o de burocràcia, sinó que és un racisme en plan ocultat, per així dir-ho. Per exemple, no sé si vau veure, és que jo ahir estava en el sofà, veient la tele, i vaig veure una notícia. La notícia parlava bàsicament en una casa de 11 persones, però que vivien, o sigui, una casa on vivien 11 persones i a cada habitació igual hi havia 4. La mare, amb el pare, i 3 fills, 2 fills. Llavors és una cosa molt, en plan, molt impactant, em va semblar.
0: Sí, no? I a més que el preu de l'alquiler, que era de 700 euros,
1: era, potser, va començar per 400 i en 3 mesos li van pujar a 700.
0: No sé, a mi aquesta situació com que em recorda una mica a quan vam parlar a classe de que quan venien els nostres avis cap a Barcelona, per exemple, que feien lo típico de tens 12 hores tu aquest llit, vas a treballar i durant que tu estàs al treball hi ha una altra persona que està pagant.
4: Sí, ja sigui el familiar o no, també, sí.
3: Que està ocupant el teu llit. Com es deia, llit calent, no?
0: Sí, és veritat. Bueno, no sé, m'ha recordat una miqueta això, sí. Però estem parlant de que ara estem al 2025 i això passava en el 1900, jo què sé.
1: 60, por ahí, sí, en plan, molt heavy, molt heavy. És com que...
3: No hem avançat.
1: No, en plan, volem dir que sí, que estem avançant, que volem avançar, no sé, avançar, però al final és com... Fas una vista enrere i és que estem igual o... Fins i tot estem pitjor.
3: Però et vol dissimular.
1: Sí, és que és en plan, i busquen excuses.
5: No està tan visibilitzat.
1: No, i és en plan, sobretot visibilitzar.
0: Totalment.
3: Llavors, vosaltres què penseu? Que els barris segreguen oportunitats? És a dir, si vols sortir d'aquest àmbit, t'has de quedar, si et quedes, aconseguiràs alguna cosa o no? O t'estanques?
2: Depèn.
4: Jo crec que això s'ha de lluitar bastant.
3: Sí. Jo crec que has de sortir del barri.
1: T'has de sortir, veritat?
0: Sí. Però també és molt difícil. Hi ha vegades de que has d'estar allà com ahorrando, no? Però és que igualment hi ha cops que és que no pots, per la teva situació, ja sigui econòmica o per...
5: O familiar, també.
0: Sí, familiar o per el que sigui. O sea, jo crec que... Dependrà molt de la situació i del teu entorn i és que de molts factors, jo crec.
1: Jo considero ja que no és que sigui difícil, és que és injust. Perquè sí, per tenir una vida bona, per així dir-ho, entre cometes, tenir una vida normativa, perquè has de sortir del barri on t'has criat. Plan, que... És que em sembla injust.
0: Sí, i que a més un dels factors que condicionen a que tu puguis sortir d'aquí, que sigui... de d'on vens, del, o sea, no sé...
4: Una etiqueta així per dir-ho.
3: És trist.
4: Sí,
0: no, sí, totalment.
3: I penseu que l'educació realment és una eina d'igualtat o també pot ser una font de desigualtat?
1: Jo crec, depèn personalment... No depèn de l'escola, sinó on estigui situada.
4: Sí.
1: Perquè hem vist que moltes escoles les... En plan, les porten, bueno, porten, els ingressos venen del barri. Llavors, si tu estàs en un barri minoritari, les condicions seran mínimes. L'alumnat, en plan, hi ha més alumnat de minories racials, hi ha menys recursos, menys professors, instal·lacions més antigues, menys materials, o sigui, que vulguis o no, el barri on està l'escola ja es veu afectada pel barri on està.
0: i també potser que si ja el barri condiciona les famílies, condicionaran molt, perquè al final la part com més principal de l'educació ve de casa, perquè si tu a la teva... Si tu a la teva casa tens un pare o una mare, en aquest cas que estem parlant d'una desigualtat racial, pues, que no està a favor dels immigrants o de la gent que ve a viure aquí...
5: Això condiciona la seva educació, el nen, no?
1: Claro, sí. I els nens, en plan, és que al final el que veus en el nen... és el que ves en casa.
0: Sí. És un reflejo.
1: Sí. O sea, si tu veus que el nen és racista, que no està d'acord, que al final és el que està veient a casa. Jo considero que és el que està veient a casa.
3: Sí, i que tu... té la culpa, realment.
0: Sí, i que tu realment, si ets el seu professor, tampoc pots fer gran cosa. Pots com reeducar, però al final viu...
4: Els que estan més hores amb ell són els pares i tot...
0: Se supone que sí.
3: I seguirà a la casa veient les mateixes rutines. Llavors, sí. Al final, és molt difícil.
0: Sí.
1: Ara parlarem plan, sobre unes històries reals que vam estar buscant i que ens vam veure que aquestes desigualtats racials pues, que encara continuen. Per exemple, jo parlaré de la Fàtima, que era una dona marroquina de 30 anys que va fer una entrevista via telefònica i era una ocupadora que demanava una empleada de llar. I li van dir que sí, que vale, que volien fer una següent entrevista, que aquesta havia de ser en persona. I en el moment, bueno, li van fer l'entrevista en persona, però a l'hora de finalitzar li van dir que no la trucarien ni res. Llavors va ser en el moment que en persona va veure que aquesta dona era marroquina. Llavors, en fi, en plan...
0: És que és una miqueta el que hem dit abans, no?, de que... és un rotllo que per el simple fet de que tu siguis de Marroc o que siguis de qualsevol part, sí. Ja tinguis menys oportunitats per accedir a un treball que ho pot fer perfectament ella com ho podria fer jo o qualsevol persona.
4: No, a lo millor ho fa millor encara, però sí. Només per ser marroquí...
5: Per la seva procedència hi ha perjudicis que no la permeteixen poder arribar a les mateixes oportunitats que la resta de la gent.
1: També considero que igual no, ja no és d'on vens, perquè igual aquesta dona ha nascut aquí. Els seus pares van venir i ha nascut aquí, simplement per la religió que segueix. Sí. Llavors és, ja no és d'on ets d'aquí, d'Espanya, jo sóc d'Espanya, he nascut aquí. Vale, però d'on ets? En plan, lo típico de que, perquè tothom ho hem vist, lo típico de conoces a alguien que en plan que es veu que no és d'Espanya, en plan que
0: la seva família, no?
1: Sí, que la seva família, que el seu aspecte físic no correspon en plan a l'estereotipo que tenim aquí a Espanya. I li pregunten, d'on ets? D'aquí d'Espanya. No, no, que on has nascut? Aquí, a Espanya, a la Vall d'Hebron, ¿sabes lo que és? I te, en plan, i el niño te dice, nah, tu no eres d'aquí. Sí, en plan, t'està dient que sí, o sigui, és que... No sé, en plan, no...
0: Sí, és com el que he dit abans, no?, de que no només és el fet de que els teus pares han immigrat, sinó que tu com que arrastres, no?, aquesta...
5: Com les teves arrels, no?
0: Sí, les teves arrels, i, bueno, arrastrar és una mica lleig, no?, dir-ho així, no?, però és com que... Tipo,
3: portes
0: aquest condicionament que té la societat sobre

0: per
1: gent de fora,
0: sí,
1: no?
0: Per gent de fora que no havia nascut a Espanya, i això ho va dir com una afirmació en plan, jo tengo aquí las dades, toma, esto es real. Y realmente...
2: Porque lo digo yo y punto.
0: Es que... Totalmente. Y la realitat és que només el 13,5% de la població masculina és de fora d'Espanya, i a més, ell va comparar la situació d'Espanya amb la de ciutats com París, suggerint que Espanya no vol guetos islamizados, com en, com en aquest cas en París. I bueno, o sea, literal, o sea, esto es como el resumen de un discurso de odio, pero así como
3: claro, això lo que busca es potenciar el racisme contra aquestes persones.
0: Sí, i donant dades que no són certes, per com dir, ostres, si tots els delinqüents són de fora, pues a
2: pues
0: su país.
2: Pues todo fuera.
0: Todo fuera, sí. Y realmente es que era una información que no te ni pies ni cabeza, y que es que o sea, que no es real, que se lo inventa per, no sé si per
2: crear una sí, per fomentar i per crear una imatge d'aquestes persones d'odi cap a elles, com el que ha dit la Elsa, en plan que creïs odi cap a aquestes persones. Però sense tenir ni dades verídiques ni
1: no,
2: res que t'ho confirmi.
1: En realitat, o sea, diu que, les, que són les persones de fora que han assassinat a les dones en 2024 i que hi ha un 48%, però el que no hi surt és la gent que conviu amb moltes dones, que realment a lo millor són germans o pares o qualsevol sí. cosa, però com no és gent de fora, pues no surt aquest percentatge.
0: L'omite.
4: I com podem evitar aquesta, normalitzar aquestes situacions? Què faríeu vosaltres?
0: Normalitzar què situacions?
4: Pues aquestes de discursos d'odi o de, per exemple, la Fàtima, que no l'han contractat per simplement el seu origen.
2: És que això és el que he dit abans, o sigui, és que ve molt de dins i ve molt implementat pel que han fet. Llavors, l'únic que tu no pots canviar el pensament de ningú. En plan, pots intentar, pots parlar, però sobretot depèn de tu mateix.
0: Informar-te bien.
5: Informar-te allí molt.
0: O sea,
5: sí,
0: no, no de TikTok o de yo qué sé, de webs que no se ven molt fiables, la veritat.
3: És que la gent no busca contrastar la informació verídica amb la que estan dient. Llavors.
2: Al final escoltes el que vols escoltar.
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: I et creus el que et vols creure.
2: Sí. O sea, sí, és que al final per tu escoltes, tu creus. És que podem escoltar la mateixa notícia, per exemple, tu i jo, i tenir pensaments totalment contraris, però hem escoltat la mateixa notícia, sí. Perquè és això, és que viene de dentro, en plan, és treball personal, jo crec, sobretot.
0: Sí.
4: Pues sí, sí, penso igual, la veritat.
3: Doncs ara parlarem una mica dels papers de les entitats socials que tenen en la lluita contra el racisme. A la nostra societat disposem d'un conjunt molt ampli d'entitats que lluiten contra el racisme i la discriminació racial o ètnica, també. Els seus objectius principals d'aquestes entitats és protegir i acompanyar aquelles persones que es troben en situacions de vulnerabilitat per el racisme, i també és molt important oferir, que li ofereixen eines i recursos per fer front a aquestes dificultats que no poden afrontar ells sols, que també poden ser derivades de situacions personals, com de les condicions socials que existeixen i també econòmiques també, en les que viuen. Sobretot també treballen de manera proactiva per prevenir futurs casos de racisme i exclusió de cara al futur d'aquestes persones o de les següents generacions. També això és molt important també perquè ho fan mitjançant programes de sensibilització, formació i de denúncia pública en situacions injustes perquè es faci justícia. Trobem diferents fundacions o associacions i entitats, com no sé si les conegueu, com ACSEM, Associació Romanui, com la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, Enar Espanya i altres fundacions, com també d'ajuda a la comunitat gitana i moviments contra la intolerància i el moviment també per la pau. Aquestes diferents associacions

0: fundacions o organitzacions ofereixen una àmplia gamma de serveis que van des de l'acollida inicial de les persones migrants i refugiades fins al seu acompanyament en processos d'inserció laboral, també que és molt important i necessari per a aquestes persones. També disposen d'assessorament jurídic i accés a l'habitatge i a l'educació i a la sanitat. També treballen molt també per influir en les polítiques públiques, col·laborant amb institucions i administracions per garantir una legislació més justa i inclusiva a aquestes persones. La tasca d'aquestes entitats és essencial per construir una societat més justa, inclusiva i solidària, on totes les persones, independentment del seu origen, puguin viure amb dignitat i igualtat d'oportunitats, que és el que tothom hauria de tenir.
1: Vale. I arrel de l'entrevista que vam fer, hem pensat que què podríem fer nosaltres per combatre les desigualtats racials, racials, econòmiques o socials. El que hem pensat és promoure l'educació sobre els drets humans, com han dit elles, a les escoles, llegir, fomentar la igualtat d'oportunitats, accés a recursos, tot. També hem de revisar doncs, els nostres prejudicis, ja que tots hem tingut o tenim pensaments inconscients i que no controlem. I també, a nivell polític, com ha dit la Judit, hem de donar suport a polítiques d'inclusió i a participar en iniciatives per reduir la pobresa. I a la vida diària, nosaltres podem evitar la discriminació promovent un entorn inclusiu i envoltant-nos en projectes de voluntariats i recolzant associacions que lluiten contra les desigualtats de drets. I també és important combatre el racisme i garantir l'accés de serveis bàsics. Hem de crear oportunitats per a col·lectius no vulnerables i per reduir les desigualtats digitals, fomentant el diàleg i la solidaritat a la comunitat. I dic lo de les desigualtats digitals, ja que les xarxes socials són molt importants per tots els... Bueno, per tothom, però sobretot pels adolescents que tenen un pensament més tancat sobre les desigualtats racials. O sigui que hi ha molta gent que no està molt ben informada sobre això. Llavors hauríem de visibilitzar-ho d'una manera bona i contribuir en això.
2: On penseu que és el canvi? On penseu que començaria el canvi? A l'educació o a la llei?
3: Dels dos.
4: Però plan, sí, és que per molt que les lleis diguin, al final, el que hem parlat abans, és el que hi ha a casa. És el que hi ha a casa, com et crien, com t'eduquen, com tu vols ser educat, com, quina és la informació que tu vols rebre, què és el que et vols creure. Llavors, com estem dient tota l'estona, és que és molt a lo personal, entonces jo crec que comença per l'educació, perquè per moltes lleis que hi hagi encara...
5: Si no la vols complir, no la compleixes. No,
0: yeah. Jo crec que les lleis ajudarien a l'educació més. És a dir, sí, tot comença des de l'educació i les lleis com ho complementen, no?
6: Sí. També jo crec que és una miqueta com el que ens van dir... Bueno, van fer una entrevista a un voluntari d'una associació contra... Bueno, que lluitava... Això és racisme. I bueno, ell ens va dir de que sí que és veritat de que pues és això, no? Que és una miqueta com tota... El canvi al final comença quan tu vols que hi hagi un canvi. Perquè jo que sé, per exemple, a ti et poden explicar moltíssimes coses, però si tu no les vols agafar per tu millorar o simplement per aprendre, perquè no tothom és racista, òbviament. Però que és una miqueta això de que sí que les lleis han de canviar, però és que no canviaran si tu no comences des de ben petit educant i aquestes persones... és a dir, si tu eduques, aquestes persones acabaran, entre comilles, lluitant, no?, per a que hi hagi un canvi a la societat, a les lleis i tot això. Si tu no eduques, les lleis no canviaran perquè no hi hauran manifestacions.
0: Gent a favor d'aquelles, no?
4: Claro, claro. Canviar les lleis. Per molt que estiguin les lleis, igual, si no estàs educat com per estar a favor d'aquestes lleis, al final pues, no pensaràs igual. o el que tu estaves dient, de les manifestacions. Moltes lleis les acabem aconseguint
0: per
4: lluitant i lluitant. Si tu no t'eduques, tu no t'eduquen o tu no t'eduques amb aquest pensament, tu no aniràs a les manifestacions, tu no tindràs aquest pensament.
5: En aquest àmbit és una mica trist que una llei t'hagi d'obligar a deixar de fer coses.
6: Sí. És que
5: no
6: la llei...
5: Que no sigui per tu mateix, o sigui, sigui una, com una obligació, saps?
6: És que realment la llei no obligarà ningú a que... no sea...
5: No deixis de fer
6: això, sinó que ho fas, tindràs conseqüències, ja està.
4: Mm.
6: O
4: sea,
6: ja està. És l'únic que farà. Potser continuaran... Si no hi ha la part de l'educació...
5: Si no es treballa, surt de la presó i farà el mateix un altre
6: cop.
4: Que moltes... Què hem dit? Moltes...
6: Lleis.
4: Moltes conseqüències al final no s'acaben complint. O sigui, no. Només són amenaces a vegades.
6: Sí, és una mica el... posem aquesta llei, no fas, si vols fer-ho, ho fas, però t'arrisques, no, a que tinguis unes conseqüències que, bueno, ja després veremos si se hace.
4: Sí, que es eso. Claro. Es que... En plan, se tendría que empezar por el principio, sí. No. Si haces esto, tendrás estas consecuencias. No, no lo hagas directamente.
6: Claro, que ya allí...
0: Es más conciencia, ¿no? Sí. La gente.
6: Que hi hagi la part de l'educació des de l'infància, a les escoles, i es suposa que podria, en un futur, potser, si això es continua com repetint, no? Lo bueno, no lo malo, hi haurà un moment en el que, no sé, la societat estarà pues, més inclusiva, amb molt més respecte, però bueno, jo crec que ara és una mica difícil.
0: És un treball llarg i dur, no? Per tothom.
1: Requereix esforç.
0: Sí, hem de posar tots esforç de tots.

0: Gràcies per escoltar-nos. Si vols continuar reflexionant i actuant sobre una societat més justa, segueix-nos i comparteix aquest podcast. Ens veiem al proper episodi. Tanquem barreres.
1: Adéu. Adéu.

0: Avui podríem parlar d'economia i empresa, perquè el nostre convidat doncs, és del sector de l'economia i l'empresa. Podríem parlar de cinema de terror, perquè ell ha fet crítiques de pel·lícules i va a molts festivals cinematogràfics. També podríem parlar de literatura. Però no parlarem d'aquests temes. Parlarem del seu darrer llibre. Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies per convidar.
0: El teu primer llibre que vas presentar l'any passat, Quién vive, i ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
1: Correcte.
0: Què és Encadenats?
1: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior i els personatges de tots els contes entren i surten, i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector, que s'espavili, com es diu. I la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
0: Això dels encadenats és molt tradicional, també. Mm-hmm.
1: Sí, però no, o sigui, no és, és molt suavet, l'última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten, i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
0: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
1: No, cada conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, es poden trobar el primer conte de tots, es diu Bateria baixa, que és un conte de terror, molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama escrit, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges, que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència ficció, hi ha un conte que es diu Terra fluixa, que és la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i perquè ve tot això, no?, amb canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
0: Com concebeixes des del principi aquest Encadenats?
1: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme s'anaven acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan l'escrivia el posava allà i allà es quedaven. Clar, després, el difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any,
0: Clar, perquè els idees d'una manera i després has de buscar aquest fil conductor.
1: És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però, clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús les històries, diguéssim, segueixen, no per ordre cronològic, a vegades... la tercera part de la història està la primera. És a dir, això s'ha dit una mica, deixa una mica de feina al lector. Que...
0: Quants contes hi han?
1: Aproximadament, sembla que no els he comptat, jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
0: I cadascun d'ells que t'ha inspirat?
1: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo ja dic que em moca en el sector que has dit, el món de l'economia de l'empresa, també veig moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
0: Entre números i pel·lícules...
1: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, en la portada, diguéssim, del llibre, saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
0: És cert.
1: I a mi em passa molt. jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, o que siguis, se m'acut una idea.
0: No pares.
1: Si és una idea fluixeta, no me'n recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
0: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel... Mm-hmm. Els avis, explica'ns així per sobre algun un conte, no cal que l'expliquis tot sencer.
1: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un, o sigui, com comença un, per exemple.
0: Per exemple.
1: El primer de tots, es diu Bateria baixa.
0: Sí.
1: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena, aquesta, com és el primer conte, encadena amb l'última frase del darrer conte, no? La frase és, els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno, ja diu... Això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos... Aquesta està, per exemple, escrita en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona, eh? Hi ha en tercera persona, bueno, en fi. Una mica de tot.
0: Abans m'has dit, quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento, estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio...
1: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
0: sí,
1: que és bastant curiós, perquè és una gallina que parla. Evidentment, no he trobat, i penso que ningú ha trobat cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar, ostres, vine urgentment, que s'està morint una gallina. I jo què faig? No, és un cop de mà, ajuda'ns, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament, estava morta. No? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història que la gallina parlava, en fi, després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
0: I tota la nostra vida sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació o fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu o que te'ls tornes a llegir o quan els estaves escrivint?
1: A veure, parlo molt... És un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim... Clar, buscava jo no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz... I la veritat és que sóc un fan de Miles Davis i si hagués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global seria Beaches Brew, que és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
0: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques d'elles?
1: Sí.
0: Totes elles?
1: Sí, totes elles. Menys un que li podríem ficar alguna cosa, no sé si us agrada Jenny Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac, que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació beatnik, que, bueno, és una obra mestra, evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i he agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que hi ha anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
0: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis, no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake que se li diu d'alguna pel·lícula?
1: No. He intentat, per tots els mitjans, que no sigui així.
0: Molt bé, perquè com que les coneixes...
1: Ho he intentat, el que passa que, clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
0: A lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
1: Ah, exacte.
0: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
1: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això, perquè, clar, és... M'ho sembla un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
0: Seguríssim.
1: Segur que algú troba alguna cosa.
0: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica com ho fas perquè t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
1: A veure, el ser un llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-ho d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, pues es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dono un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i els llegeixen en diagonal, eh?
0: Els negres dels editors.
1: Ah, exacte.
0: Eh?
1: No se'ls llegeixen de la primera a l'última paraula.
0: Bueno, els negres no, els negres són els explotadors.
1: Això són, els negres són esclavitud.
0: Els esclaus dels negres editors.
1: Llavors, els lectors, ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No se'ls miren sencer, no? I llavors em va dir, què t'ha semblat? M'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
0: Ei, això és una bona difusió.
1: Llavors vaig dir, llavors què?
0: Els cercadors...
1: No, diu, te'l publiquem. Clar. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, uf, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
0: Amb quin editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
1: Sí, és Terra Ignota.
0: I on el trobarem? Per
1: això a internet, tenen una pàgina web que es diu terrainota.com. Està a la venda de Bacus i tal.
0: Sí, a Bacus de Badalona segur que el trobarem, que és on has fet la presentació.
1: Ah, exacte. Exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple. Perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat és que ara m'ho he passat molt bé. Això també
0: ho he nota, dit. Eh? Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep quan parla d'aquest llibre fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
1: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a últim moment si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues, mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
0: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
1: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada. Perquè jo, en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia. No? I llavors, clar, és un esforç que... No és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin en un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
0: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
1: Exacte, correcte.
0: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies, t'esperarem per la propera vegada.
1: Quan vulgueu.
0: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
1: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
0: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Mestres 24, poder sí, ojalà, aixalà, sigui així, eh? Però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
4: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Mike Yuda, que va viure a Londres fins als 30 anys i és traductor i periodista. Hola Mike, com estàs?
1: Hola, bona tarda, un plaer. Gràcies per l'invitació.
0: A tu per acceptar-la. Com va ser la teva infància i la teva joventut a Londres?
1: Ah, quina pregunta. Doncs, de fet, jo vaig néixer a Londres, però no vaig viure de nen en el centre de Londres. Vivíem en el metro de Londres, però a uns 30 quilòmetres del centre, no? El metro com els ferrocarrils de la Generalitat
0: sí.
1: Aquí. El metro va fins pobles al voltant, no?
0: Sí. Doncs,
1: però sí, Londres, però a les afores de Londres.
0: Yeah.
1: Com era la meva infància? Doncs una vida jove, no me'n recordo molt bé, però bé, sí.
0: Era un poble, bueno, era un poble petit o no?
1: No era poble,
0: no.
1: Era un poble gran dormitori.
0: Ah, d'acord.
1: Els homes, la majoria homes, van sortir cada dia en tren o en metro, diguem-ne, al centre de Londres.
0: Ah,
1: i a la tarda van tornar. I bueno, era un lloc.
0: Sí, com una ciutat dormitori, diguéssim.
1: Sí. No, molt camp i prats verds al voltant. Estava
0: sí,
1: bé,
0: podia sí. Jugar al carrer i això, sí.
1: Doncs sí, era possible. Però jo, com nen de classe mitjana, a la meva mare no li agradava que jo jugava al carrer. Doncs no jugava molt al carrer.
0: Yeah. I a Bristol, des de quan hi vas viure?
1: Bueno, jo vaig anar a la universitat i després vaig anar a viure a Bristol en l'any 73.
0: Uh-huh.
1: I vaig estar allà fins a venir a Catalunya en gener de l'any 90.
0: Uh-huh. Doncs sí, la teva vida laboral la vas començar a Bristol.
1: Bueno, sí, bueno, feia coses abans, però sí, la meva vida laboral seriosa va començar a Bristol, sí.
0: I allà de què treballaves?
1: Bueno, jo treballava en l'hospital principal de Bristol, com, no és com es diu en català, com un camillero,
0: sí.
1: Camiller es diu?
0: Sí.
1: Bueno, i segur que existeix altra paraula, no? Però
0: diem camilla, de fet, igual sí, està sí. Mal dit, però
1: no sé. Però sí, treballava de camiller i després treballava en els autobusos, conduint autobusos.
0: Ah, mira.
1: Perquè jo estava molt ficat en l'Esquerra Radical.
0: Sí.
1: I fèiem el grup en què militava una posta a treballar en certs llocs i intentar tenir influència sindical.
0: Sí. Aquí també hi va haver tota una onada de persones amb carrera universitària i així, però que van anar a treballar a les fàbriques perquè consideraven que era la millor manera de militar i això.
1: Ara penso que és una errada, perquè per mi crec que estava molt bé per a mi, com a persona,
0: clar.
1: Perquè jo vaig canviar i vaig aprendre un moguió de coses, no? Però com la gent amb qui treballa saben que tu ets un intel·lectual universitari militant d'esquerres i tu no pots amagar qui ets, i no és bona idea amagar qui ets, no?
0: No,
1: doncs, i no funciona. Per mi estava bé perquè treballant en els serveis com en l'hospital, autobusos, era una mica, no era una fàbrica. La gent que anava a fàbriques de cotxes i tal era fatal perquè no era autèntic, diguem-ne.
0: I devia ser difícil, no?, tenir una relació de tu a tu amb els companys.
1: Bueno, no, era possible. Sí, la relació de tu a tu pots tenir, no? Sí, no. Però és, a nivell polític crec que és una errada, perquè a nivell polític has de fer la política on ets al barri o en la feina on vius o en, on treballes naturalment i no artificialment en un lloc on no pertanyes. La gent em preguntava, escolta, tu tens estudis, per què estàs treballant de conductor d'autobús? I bueno, sempre n'hi ha aquest.
0: Clar, clar.
1: Ho explicaves, però era una cosa rara.
0: Sí,
1: doncs,
0: sí, sí, sí.
1: Per comptes de ser una persona normal, eres no, una persona era, rara.
0: Eres el raro, sí.
1: Estic acostumat perquè a Catalunya també soc rar.
0: I com és que vas decidir marxar d'Anglaterra?
1: Doncs la crisi, suposo, de tenir 40 anys i tenir el grup polític en, que, en el qual militava va col·lapsar i tenir una relació íntima llarga que també va col·lapsar i la feina tampoc era bona feina. I coneixia Espanya, l'estat espanyol, havia viscut en Madrid durant 4 o 5 mesos i havia visitat força tant Madrid com a Barcelona, doncs, i m'agradava. I clar, la idea és venir a veure el que passa.
0: Clar.
1: I acabes quedant...
0: Fins a superar la crisi o això, no?
1: Acabes quedant tota la vida, no?
0: Sí. I, o sigui, que d'entrada no venies per quedar-te, tu, a Barcelona.
1: Ambivalentment, pensava que sí, però pensava que podria... Bueno, fantasejava, bueno, potser puc passar 6 mesos aquí, després 6 mesos allà, però no és possible, has de muntar una vida amb feina o amb relacions, amb amics, amigues, on ets, no? No
0: clar, pots, clar, clar.
1: No pots fer això.
0: I va ser mica en mica que vas veure que estaves decidint quedar-te.
1: Sí, no, no, ràpidament, de fet, ràpidament, sí, sí, sí, no.
0: Què et va enganxar de Barcelona?
1: Bueno, com tothom sap, és un lloc atractiu,
0: sí,
1: a molts nivells, a nivell social, cafeteries i vi i bars, vida social. Per mi específicament era perquè entrava en una relació duradera amb una dona, una parella que encara ens convidem, que ha durat, doncs la qüestió de tornar va acabar en aquest moment, no? I sí, m'agradava, no sé, tots els clichés que l'Ajuntament diu de Barcelona, sí, és un lloc, si tens perquè Fontalban va dir és un lloc molt agradable per viure si tens una mica de diners, doncs.
0: Clar, clar.
1: Si no, no, però...
0: Però tu aquí devies haver de començar de zero, com qui diu, no?
1: Sí, bueno, coneixia algunes persones, per qüestions polítiques, per la Lliga Comunista Revolucionària, la LCR, i em vaig ficar en comissions obreres, mm-hmm, com voluntari,
0: sí,
1: com tu ets voluntari a la ràdio,
0: sí,
1: i allí en comissions vam organitzaven entre gent que treballava en escoles d'idiomes, que era una mica costa amunt perquè, però són contractes basura,
0: sí, precaris,
1: i
0: sí,
1: molt precaris, i gent que només, bueno, van i venen i tampoc li interessa molt la qüestió sindical, però fèiem coses durant uns anys. Doncs vaig conèixer força gent fent això, tant gent catalana com altra gent estrangera.
0: I vas començar treballant de professor d'anglès?
1: Sí, que no m'agradava i no m'agrada i no ho feia bé, però sí.
0: Però el ser nadiu és un patrimoni, clar, i aquí es valorava molt perquè durant molt de temps ha sigut una assignatura pendent la qüestió de l'anglès,
1: sí,
0: aquí com a societat.
1: Sí, però si agafes gent com jo, que només tinc habilitat de parlar anglès, que no és cap virtut, només és perquè vaig néixer en certa part del món, doncs jo no era un professor.
0: Clar, didàctica i això.
1: Però algun jefe d'una escola de mala muerte em diu, sí, tu ets anglès, però doncs comences ahir, et paga això i ja està. Però no és manera d'aprendre anglès.
0: No.
1: I jo sentia que era fraudulent, bàsicament.
0: Clar.
1: I tampoc sabia ensenyar.
0: Sí.
1: Doncs no m'agradava molt. Uh-huh. Doncs vaig fer el salt a fer traduccions, bàsicament.
0: Uh-huh. I no et va costar gaire fer aquest salt?
1: Bueno, seria que aprendre una mica més castellà i català. Però la clau és poder escriure una frase en la teva llengua materna més o menys comprensible i decent. Si pots escriure en anglès, doncs pots traduir cap a l'anglès, no?
0: Tu traduïes del català o el castellà a l'anglès.
1: Sí, has de fer-ho.
0: Escriure... No de l'anglès o català o castellà.
1: Jo puc escriure una pàgina en català o castellà, però hauries de corregir moltes coses, no? Però en anglès puc fer frases que no fa falta la correcció.
0: Està bé.
1: O a vegades sí, però...
0: Està bé.
1: Doncs sí, no, els traductors sempre tradueixes a capa, al teu idioma matern, amb algunes excepcions de gent molt bilingüe, no?
0: Uh-huh. Mira, ara posarem la música que has triat.
1: Ah, molt bé.
0: I després seguim.
1: Molt bé.

0: Tu vas aprendre simultàniament català i castellà?
1: No, perquè havia viscut a Madrid durant uns anys i també vaig anar a Sud-amèrica durant uns mesos a Madrid i també a Sud-amèrica durant un any i sí, coneixia castellà. Mm-hmm. Jo era molt ignorant, com la majoria d'estrangers que arriben aquí. Estava molt ignorant de la realitat catalana.
0: Uh-huh. I et sembla que si ara vingués un anglès com tu aquí ja té més coneixements previs dels que tu tenies o no? O segueix havent-hi aquesta ignorància?
1: No ho sé. Sospito que encara tenen aquesta ignorància. Encara que Catalunya ha sortit més en les notícies, però la gent... Bueno, jo passava amb la família d'un amic quan tenia 18 anys, 2 mesos a Platja d'Aro, de vacances.
0: Sí.
1: I jo no estava conscient que existia el català. Clar, era franquisme, però òbviament la gent de Platja d'Aro parlava en català, però... Uh-huh. Doncs la gent que va a Lloret i... És molt difícil, tu has estat en Lloret, però un estranger...
0: Si no surts de l'hotel, segurament no te n'entenes, però perquè hi ha gent que ve a la platja només a l'hotel
1: sí,
0: i ja està.
1: Però encara que vas a les botigues en Lloret, és que la gent nota qualsevol accent... I, bueno, jo he parlat en català en Lloret amb la gent, i clar, la majoria de treballadors, treballadores, no són
0: catalans,
1: no saben català, i doncs... La gent no té idea, I això no ha canviat, em temo. Mm-hmm. Sí.
0: Tu, a més de traduir, escrius sobre literatura i sobre política.
1: Bueno, jo volia escriure sobre política, però ningú volia publicar el que jo volia dir. Doncs la literatura sempre, sí, m'ha interessat i jo sempre he tingut la inquietud d'escriure i sí, vaig començar als anys 90 fent ressenyes de llibres espanyols o catalans publicats en traducció en Anglaterra, no? I a poc he fet forces coses.
0: Per quins diaris escrivies o quines revistes?
1: Bueno, diverses. Vaig començar més o menys amb el Times Literary Supplement i després feia forces coses per a The Guardian i The Independent. I encara faig necrològiques de tant en tant.
0: Necrològiques?
1: Per a The Guardian.
0: D'escriptors que es moren? O...
1: Sí, bueno, per exemple, l'últim que vaig fer, l'any passat vaig fer 2, i l'un era Mercè, Juan Mercè, i l'altre era Carlos Ruiz Zafón. Doncs, sí, quan hi ha... alguna persona catalana, espanyola que és força coneguda per justificar en The Guardian segons la seva opinió dels editors una necrològica. Sí.
0: Ells dos escrivien amb la Barcelona com a fons, no?
1: Sí, i tant. Sí. No, Mercè, bueno, sí, els dos, sí. Jo sóc foròfug de l'escriptor de Mercè. Encara que si t'agrada algú no vols que mori, però era un gran plaer fer la seva necrològica, perquè pots expressar, només són 1000 paraules, però pots expressar el que penses una miqueta. Mercè era molt contradictori, era molt provocatiu, molt anti-independentista, però...
0: Sí, això és el... Sí, però la seva literatura a mi també m'agrada molt. Sí.
1: I també crec que els independentistes, els partits, Convergència i Unió, bàsicament, ha fet l'errada van fer l'errada de no apreciar que una persona pot escriure en castellà, una persona pot ser un provocador nat com Mercè, però haurien d'haver-li reconegut. Bueno, és una polèmica, però
0: sí, jo
1: crec que no pots apartar aquesta gent.
0: La cultura és cultura, sí, sí. I la literatura, literatura. Sí,
1: i
0: sí.
1: Si vols entendre el Barcelona franquista, doncs Marseille és bàsic, no? Com Bàsquet Montalbán o Mendoza, tots escrivint en castellà.
0: Sí, sí, sí. Tu vas escriure un llibre sobre Bàsquet Montalbán, no?
1: Sí, sí. Era un llibre escrit una mica en ràbia, perquè quan va morir, tan jove, no?
0: Oi, sí.
1: En 2003.
0: I de manera tan inesperada.
1: Sí. Jo tenia la sort d'haver-li entrevistat uns 12 mesos abans de la seva mort. I estava malament, jo me'n recordo, estava en Balcells, en l'agència,
0: sí.
1: I ell pujava l'escala i estava pantejant, oh. Bueno, una escala de com anar des d'aquí a la planta, és una planta només,
0: sí.
1: I no era un dia de calor, però amb un suant i tot, no disfrutava de bona salut.
0: Ai. I també ets expert sobre Arturo Barea, no?
1: Expert, no sé, però sí. No, vaig fer una tesina sobre Barea i després van publicar un llibre, sí. I tenia la sort que de Barea, que és madrileny, que ningú havia escrit res. Bueno, havia crítiques, però ningú havia investigat Barea, doncs jo era el primer en aquest sentit. I coneixia gent que havia, podia entrevistar gent que havia conegut Barea, doncs estava bé.
0: Que bé. I segueixes amb la nacionalitat britànica?
1: Sí, tant, sí. Bueno, l'única alternativa és buscar la nacionalitat espanyola. I he pensat en fer-ho, però perquè seria més còmode per Brexit i tot això, i no tinc cap lleialtat patriòtica a Gran Bretanya, però és un... hi ha tants papers i paperets i cues i entrevistes, i has de jurar la lleialtat al monarca també.
0: Ufa.
1: No, això és una cosa que pots dir, bueno, sense creure'l, però penses... I bueno, també pensava que podria arribar a la nacionalitat catalana i podria anar directament, però potser no arribarà aviat, doncs no sé.
0: Tant de bo, que ha sigut possible.
1: Tant de bo,
0: sí. I tu sempre has estat implicat en política,
1: sí.
0: No? I ara, bueno, celebrem, aquest any fa 20 anys del 15M.
1: 10 anys?
0: Sí. Mm. Ai, sí, 10. Sí, que era del 2011, sí. No, el llegir tenia apuntat 15 i ara he deixat anar, i és el 15M, clar.
1: Sí,
0: tu
1: sí.
0: T'hi vas implicar, no? I ara pertanys encara als anticapitalistes.
1: Sí, no molt en el 15M, precisament, sí, una miqueta. Horta, que és el barri on vist des de fa 23 anys, doncs a Horta va muntar en 2001 la plataforma antiglobalització, que va cobrir tot tipus de coses, antiracisme, manifestacions contra la guerra d'Iraq i tot això. Mm-hmm. Doncs estava més ficat en aquest tipus de plataforma que en el 15M en si mateix.
0: Sí.
1: Doncs sí, i estava involucrat amb la CUP una miqueta, i ara m'he ficat en anticapitalistes, però no sóc actiu.
0: Yeah.
1: Estic escrivint coses i bueno, la gent jove ha de portar, no és a dir, no és una excusa per no dir res, per no ser actiu, però la gent jove és la gent que pot canviar el món.
0: Sí.
1: La gent més gran podem donar suport, podem participar, podem donar calés si tenim,
0: sí.
1: Però és la gent jove que ha de portar el pes de la militància.
0: Sí, però bueno, està bé tenir-ho com a fita, no? I confiar en les generacions que venen, no?
1: Ah,
0: que tant
1: sí.
0: De bo.
1: Hi ha gent molt maca, sí, com sempre.
0: Puguin tirar endavant.
1: Sí,
0: doncs,
1: sí, i tant.
0: Doncs mira, amb aquest desig acomiadem el programa, perquè
1: doncs molt bé.
0: Sí, ha passat el temps
1: ha passat ràpidament.
0: Sí, passa molt ràpid.
1: Quants anys són? 25 minuts, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs
0: sí, la música i tot. Doncs moltíssimes gràcies per tot el que ens has aportat.
1: No,
0: tens una vida molt interessant.
1: Bueno, és un plaer. Doncs gràcies a tu. Molt bé.
0: Molt bé.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Maria Casas, que va néixer a la Xina i va ser adoptada als 2 anys per una família catalana. Hola Maria, com estàs?
1: Hola, moltes gràcies per oferir-me aquest espai.
0: Sí, no, gràcies a tu per accedir-hi. Doncs tu vas néixer a la Xina i tenies 2 anys quan et van adoptar. Originàriament no et devies dir Maria. Saps com et deies?
1: Sí, m'ho van comentar, era el nom que em van posar, Jin Yanli. El Jin sempre és el cognom, llavors seria Yanli.
0: Sí, i saps què significa o no té significat?
1: Bé, aquí hi ha una polèmica, perquè depèn de quines persones de Xina, a vegades em diuen que té el significat de llum, altres de colors, però bé, no és una cosa que a mi m'hagi agafat molt de...
0: Clar, no tens massa interès tampoc en aclarir-ho.
1: No.
0: I on eres quan et van adoptar? Saps d'on et van adoptar?
1: Sí, jo vaig néixer com a la part del nord de Xina. No, específicament no sabia el lloc fins ara i el vaig descobrir fa poc. I és un petit poble en el que vaig néixer i després em van portar a la capital, que és Lanzhou.
0: I allà que estaves, en una institució?
1: Sí, era un orfenat.
0: I saps com era? O...
1: No, la veritat és que no tinc memòria de res, perquè jo vaig arribar a Barcelona als 2 anys, és a dir, és com si hagués nascut aquí. Per mi, jo tinc memòria a partir dels 6 potser, o allargant, perquè...
0: Clar, sí. No, i els teus pares tampoc no t'han explicat res?
1: No, sí, m'han explicat tot el que sabien, amb això no els hi puc dir res, m'ho van fer superbé. El que passa és que no hi ha més informació.
0: Ja. I tu saps per què t'hi van deixar els teus pares biològics?
1: Bé, depenent de... Sí que vaig buscar una mica referències a veure què hauria haver pogut passar. Vaig veure que durant els anys en els que jo estava allà encara existia la política del fill únic. Aleshores, és molt probable que jo en aquell moment, en aquell context, doncs em haguessin enviat a l'orfenat degut a això.
0: Segurament. Però en canvi tu tens també un germà adoptat també de la Xina. És més gran que tu?
1: Sí, és més gran que jo. Sí, i els tres som adoptats. Sí. És una família internacional, arroba.
0: Sí, perquè tens una germana adoptada del Marroc, no?
1: Origen marroquí, però ja estava aquí, a l'Espanya.
0: Ah, d'acord, sí, sí. D'acord. Sí. Mm. I el teu germà és més gran?
1: Sí.
0: El de la Xina, sí. I amb ell també el devien deixar perquè devien tenir més d'una criatura, perquè clar, sou moltes més les nenes que heu estat abandonades que els nens, no? Però clar, si tenies més d'un fill, encara que fossin els dos homes,
1: clar,
0: us devien deixar.
1: A veure, el cas del meu germà és diferent, això ja seria... Li hauríeu de preguntar,
0: sí, no.
1: Perquè jo, la veritat, no sé gaire més, perquè cada història és totalment diferent. I pel que sé, pel que m'han explicat, doncs això també una mica... Al final tota la gent que acaba en un orfenat és perquè o no podien cuidar, no s'ho podien permetre, o en el meu cas el més probable és perquè era una noia, doncs, que amb la política del fill únic, doncs a mi, em va afectar.
0: Perquè és allò que es preferien nois, no? I en canvi ara es troben que no tenen dones amb qui casar-los.
1: Correcte, ara hi ha un problema sociodemogràfic que s'haurà de tenir en compte en un futur, a veure com va.
0: Sí, ara han d'anar a buscar xineses per

0: tot el món.
1: Sí.
0: Creus que té importància el lloc d'origen o la teva família biològica, o és més important la família que t'ha cuidat i amb la que has crescut? Perquè, per exemple, vosaltres tots tres sou d'orígens diferents d'alguna manera i conviviu amb la mateixa família, i què et sembla que pesa més?
1: A veure, jo sempre parlaré des del meu punt de vista.
0: Clar, clar. Sí,
1: aleshores,
0: sí.
1: Què és la família? La família per mi, i per el que crec que és, la família és el que està al teu voltant, dia rere dia. És a dir, que no... a mi, que jo dono gràcies a que em vagin em vagin donar llum, perquè això és una cosa que si no ara mateix no estaria parlant amb
0: tu. Tant.
1: Jo la veritat crec que la família és una cosa que es cuida, que no són simple papers, no és simple biologia, sinó que és el que jo porto veient cada dia, i poden ser amics fins i tot, perquè a vegades sí que passa, no cal que siguis adoptat, no cal que tinguis problemes amb... és a dir, la teva família pot ser els teus amics perfectament, vull dir, al final te la fas tu.
0: I quan vas ser conscient tu que físicament tenies uns trets diferents a la majoria de nens i nenes?
1: Evidentment aquestes coses no es diuen directament, és una cosa implícita en quan tu vas a algun lloc o el que sigui, però jo no ho veig com una cosa dolenta tampoc, no. Ho veig com una cosa que ara mateix fa gràcia, i és així, vull dir, diuen, ostres, d'on ets? Clar, jo en aquell moment, jo donava per fet, quan era petita, no pensava en les cultures, les diverses cultures que hi ha, llavors pensava, pues jo sóc d'aquí, i al final, clar, ma mare em va dir, sí, ets aquí, però... i llavors em va explicar com una mica el viatge i tot, i en aquell moment, o sigui, el viatge de jo anar de la Xina aquí, aleshores que tinc origen doncs asiàtic, etc. I això, quan ho expliques a una nena petita o un nen petit i ho expliques de manera que ho pugui entendre, és perfecte, vull dir, no hi hauria d'haver-hi cap problema.
0: I tu no volies ser com els demés, diguéssim, el fet de sentir que físicament eres diferent no et comportava res pejoratiu, diguéssim, no?
1: Jo sempre he sigut una persona insegura. Insegura de voler fer les coses bé, de quedar bé quan era petita, i a poc a poc tot això, ara mateix podria dir que no tinc res a veure amb la meva inseguretat, però sí que, clar, aquestes coses, doncs, jo volia assemblar-me a les altres i formar part del clan, perquè al final quan ets petit el que vols més és formar part d'un grup, i això passa a la inversa, com vas creixent tens més ganes de distanciar-te del grup, o almenys a mi això m'ha passat.
0: A quin tipus d'escola vas anar?
1: Vaig anar a una escola concertada, petitona, però que la veritat ens van cuidar superbé, i crec que va ser una família preciosa.
0: Clar. I com a escola també ho devien treballar, no?
1: Sí, sí, sí. No va haver-hi cap problema d'integració en cap moment, no em vaig sentir exclosa en cap moment, al contrari, crec que vaig poder parlar, discutir, participar sempre.
0: Sempre has tingut amics i amigues.
1: Sí, sí, sí.
0: He entrevistat altres persones adoptades que han explicat que s'han hagut de treballar el sentiment d'abandó, que el viuen com una ferida. És el teu cas?
1: Bé, aquest sentit així d'abandó no el tinc per el fet d'haver ser adoptada, perquè al final és el que he comentat abans, no? Que la família te la fas quan la tens, o sigui, no és algo que ara mateix pensi en la meva família biològica, o perquè és que no tinc records, llavors no puc inventar-me coses, no puc inventar-me records, no, en cap moment això.
0: I has anat a la Xina?
1: No, encara no, però...
0: I penses anar?
1: Sí, evidentment, vull anar, però per visitar la cultura, el país en si, vull anar al Japó també, a Corea, són cultures que... m'interessen molt, que m'atrauen.
0: Perquè tu et sents asiàtica O penses que és
1: indiferent? És que crec que és indiferent. Jo em sento d'aquí, jo em sento de la meva família, dels meus amics, del meu voltant, i al final a mi crec que l'aspecte és una cosa que passa a segon terme, sempre. No m'ha causat cap mena de molèstia, ni problema, ni inconvenient per poder-me relacionar amb els altres.
0: Amb els teus germans, per exemple, el fet de ser tots tres adoptats i això, ha sigut un tema... allò, no sé, de conversa entre vosaltres, o que us hagi portat a treballar-vos-ho, això?
1: No realment, no. Però ja et dic, és que parlo des del meu punt de vista, clar, i clar, potser clar. Estic equivocada, sí, i m'he fet la meva pel·lícula, però jo ara mateix crec que no hem hagut de tenir cap mena de conversació d'aquest sentit, perquè no, cap dels tres hem tingut, per sort, cap mena de trauma que ens impliqui un, diguéssim, una dificultat a l'hora de relacionar-nos aquí.
0: I aquesta curiositat, això, per la cultura xinesa i per la llengua, fins i tot, no?, que em vas dir,
1: sí.
0: Com ho penses desenvolupar?
1: Bé, ara mateix estic estudiant xinès pel meu compte, perquè em fa molta il·lusió poder seguir aprenent noves llengües, i sobretot com que em crida molt tota la cultura, miro sèries, i a més ara a Netflix n'hi ha moltíssimes, no sóc només jo,
0: sí.
1: Doncs tinc moltes ganes d'aprendre. Sí.
0: I les mires així en versió original?
1: Sí, sempre. Tot ho miro en versió original i sempre amb subtítols en anglès.
0: Doncs mira, ara posarem la música que has triat.
1: Perfecte.
0: És una cançó que es titula Fa tant de temps. Per què l'has triada?
1: Perquè relaciona molt amb el fet de que passa molt ràpid el temps i ni te n'adones d'on pots arribar a estar. I és una sort, i dono gràcies, vull donar gràcies a poder tenir la vida que tinc i l'oportunitat de seguir creixent i seguir endavant, sigui on sigui, de la cultura, la raça, o sigui, és igual, però tot ho cura el temps, i tot ho fa el temps, vull dir, per això aquesta.
0: Molt bé.

0: La cançó que has triat és de l'Amadeu Casas. Ens el vols presentar?
1: Sí, és un artista, un bluesman i guitarrista i compositor d'aquesta cançó que m'ha arribat sempre al cor.
0: Sí que arriba. I n'ha composat moltes altres?
1: Sí, té molts discos relacionats amb el món del blues i ha tocat amb diverses bandes, amb els Rolling Stones, i una mica doncs podeu seguir també la seva producció musical amb Temps Rècord, ja està a Spotify, vull dir.
0: Ah, sí, ho faré. Sí. I espero que sí. Els nostres oients també, segur sí. Que els hi ha agradat molt aquesta cançó. I a nivell acadèmic, quina trajectòria has seguit tu?
1: Doncs bé, jo vaig acabar l'ESO, després em vaig dedicar una mica més al món de les humanitats, les lletres, sempre m'han cridat, m'ha agradat molt escriure, llegir, i sempre el món de l'art sempre ha estat al meu voltant. I després ja vaig anar cap al món audiovisual, vaig fer la carrera de comunicació audiovisual, perquè sempre m'havia agradat la fotografia i ho havia fet quan era petita i no tenia molt clar si volia anar directament allà, però llavors era un camp molt, molt ampli que jo podia una mica jugar amb tots els terrenys audiovisuals.
0: I has pogut treballar del que has estudiat?
1: Podria dir que sí, la veritat, perquè em fa molta il·lusió pensar que ara mateix estic començant a crear el meu món laboral, una mica la meva carrera laboral, i estic en un departament de màrqueting que sí que em deixa moltes oportunitats per poder créixer de manera audiovisual, de fer fotografies, imatges, i crec que és una oportunitat que no s'ha de deixar escapar.
0: Clar que no. Sí, sí. I tens un contracte per molt de temps?
1: Ja m'agradaria.
0: Ja sabem com va, sí. Això, lo del món laboral. Bo.
1: No sé, depèn molt de com vagi tot, però com que jo de moment no sé res, no vull fer il·lusions.
0: Ah, clar, però bé, mira, de moment, però sí que d'entrada deus tenir un temps prefixat, no?
1: O
0: no?
1: Sí, de moment faig això, jornada completa.
0: Sí.
1: 6 mesos, que és el que dura les pràctiques, i després a veure com va això.
0: Clar, són pràctiques remunerades.
1: Sí, això sí.
0: Està bé. Està bé. Sí, quan acostuma a perillar, bueno, pel que veig, és allò, quan t'han de fer fix, no? Que llavors sí. Hi ha empreses doncs, que tendeixen a anar mantenint la interinitat, no? Per no tenir compromisos a llarg termini.
1: No sé com anirà, però jo la veritat és que ara mateix estic molt a gust, és una bona empresa, així que sí, sí.
0: I abans d'això, quines feines has fet?
1: Doncs segueixo fent fotografies, és a dir, quan acabo de treballar em poso a retocar, a editar, perquè tinc altres clients, o sigui, faig de manera freelance, i aleshores els caps de setmana toca treballar i a les tardes toca editar vídeos i fer tot el que pugui fer dins el meu àmbit.
0: Clar, però si ho fas perquè t'agrada, no? I tens la sensació doncs, de que no, a més aprens, no?
1: No m'ho prenc com treball, m'ho prenc com estic lluitant pels meus somnis.
0: Clar, clar. Sí. I quines altres aficions tens fora del teu àmbit laboral?
1: Doncs ara mateix... Això m'agrada molt estudiar, estic estudiant una mica el terreny de programació, és una cosa que m'ha cridat l'atenció des de fa un any i mig o així. Bueno, just quan vaig acabar la carrera, que una de les professores, que va ser molt bona a l'Autònoma, ens va recomanar que miréssim de provar coses noves, d'anar a alguns esdeveniments, no?, per fer contactes, i vaig veure el món del hackathon i res, vaig provar una mica i vaig dir, ostres, és divertit. Aleshores, ara, pues, quan tinc temps lliure, doncs miro de fer això i, evidentment, quedar amb els amics i intentar tenir vida social.
0: Clar. I quin és aquest món, el del hackathon?
1: No, és, bàsicament són com maratons, però per gent que vol programar i llavors té projectes d'empreses que diuen hi ha certs projectes i teniu 2 dies per qui sigui el millor equip que aconsegueixi dur a terme aquest projecte programant-lo, creant una aplicació, doncs sí.
0: Està bé, veus? Ja, ja he après una, sí, una cosa diferent, no? I en els ambients en els que et mous ara, ets també de la, deus ser de les poques persones racialitzades, no?
1: Jo no em considero racialitzada. No. Sé que sempre en aquest món és impossible que ningú parli de la raça com del gènere, vull dir, sempre estem amb aquests tòpics que, sí, per desgràcia segueixen existint. Uh-huh. Però de veritat que jo tinc la gran sort d'envoltar-me, de rodejar-me de persones amb les que són molt sanes i no pateixo cap mena de racialitat.
0: Ai, que bé. I no has hagut de patir bromes ni coses d'aquestes?
1: Bromes, però podria dir que hi ha gent turista o que va molt beguda pel carrer i fa, yeah, les típiques bromes, o, per exemple, que intenten quedar bé amb tu i no saben com fer-ho i a vegades pregunten i a vegades es fa, vull dir, es té aquesta mena de no respecte, però jo crec que és involuntari, no els hi donaria la culpa perquè al cap i a la fi crec que és ignorància més que ganes de fer mal a algú.
0: I el xinès l'estudies d'una manera reglada, acadèmicament, o a part de veure les sèries i les pel·lícules i això?
1: De moment no tinc temps, aleshores ho faig de manera autònoma i quan puc i poc a poc, molt poc a poc, uh-huh, però és algo que tinc pendent de fer-ho.
0: I tens ocasió de practicar o no?
1: De moment encara no. No, de veritat, perquè el que practico més és l'anglès i em va bé, però el següent ja és el xinès de segur, sí.
0: Clar. I el teu projecte d'anar a la Xina el veus molt a llarg termini o et sembla que podrà ser aviat?
1: Quan tingui una feina fixa i quan el tema de la pandèmia s'hagi resolt o sigui molt més menys perillós,
0: clar, sí,
1: aleshores endavant, no tindré cap problema.
0: Com l'has viscuda tu la pandèmia?
1: No em puc queixar perquè com tots l'hem patit igual i segurament no igual, evidentment, perquè hi ha hagut desgràcies en famílies i sempre ho he notat que és molt fort el que ens ha passat, però jo la veritat em considero una persona molt afortunada. Sí, he estat tancada, confinada, però de tot ens n'hem sortit, almenys al meu voltant, i puc donar les gràcies per això.
0: Clar que sí. Doncs mira, ja s'exhaureix el temps del programa. Ja veus que passa, sí, molt ràpid. Tant de bo els teus projectes de futur es compleixin i segueixis, sí, tan positiva i tan animosa com, sí, com has demostrat en el programa. I t'emplaço a que quan hagis anat a la Xina tornis a venir per explicar-nos el viatge.
1: I tant, moltíssimes gràcies.
0: A tu.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Uriel López Martínez, que va néixer a Ciutat de Mèxic, la capital de Mèxic. Hola, Uriel, com estàs?
1: Hola, bones.
0: Ciutat de Mèxic és immensa, no? A quin barri vas néixer tu i quins records en tens?
1: Doncs vaig néixer al sud de la ciutat. Allà els districtes es diuen delegacions. Llavors vaig néixer a la delegació Cuyoacá, que és com al sud, com allà, que és famós pel on vivien la Frida Kahlo.
0: Sí, i tota aquesta gent. Allà hi ha la Casa Blava, no?
1: Sí, però no, diguéssim, no en aquell barri, sinó un barri més popular. Llavors sí, soc del sud de la ciutat.
0: Sí, sí. I què, feies molta vida al carrer, allà de petit?
1: La veritat és que sí. O sigui que, afortunadament, va néixer com en un lloc que permetia, o sigui, com un barri que, on jugàvem la pilota al carrer, tallant el carrer, passaven els cotxes, ens fèiem al costat quan passaven i tornàvem. O sigui, era, no sé, com que, comparat amb potser com està la situació actual, doncs crec que em va tocar un moment bastant privilegiat en el sentit de poder fer més vida al carrer.
0: És difícil fer-se la idea de les dimensions, no?, de Ciutat de Mèxic, perquè hi ha carrers llarguíssims i és una ciutat molt, molt gran, no?, que deus trobar Barcelona petita al costat.
1: Sí, en realitat sí. O sigui, quan vaig arribar aquí, o sigui, quan, i encara em passa ara que quan dic, bueno, que Barcelona em sembla molt petita.
0: Sí, clar.
1: Si la gent no em creu. Sí, yeah. I sempre em pregunta, però per què? De on ets jo? De clar. La Ciutat de Mèxic.
0: Ja. De fet,
1: però realment, quan t'explicava lo dels de districtes,
0: sí,
1: realment tot, crec que tot Barcelona seria el districte més gran de la ciutat. O sigui, fixa, pensa que són 21.
0: Sí. És una immensitat.
1: Sí, sí.
0: A més, Mèxic com a país és molt divers, a part de ser molt gran, no?
1: Mm.
0: Tu què destacaries del país i de la seva diversitat?
1: Doncs crec que just tot el tema cultural, o sigui, com que realment és un lloc on el tema identitari es posa molt en dubte, perquè realment hi ha tanta gent tan diferent, o sigui, des del tema els orígens precolombinos, o sigui, com prehispànics, després el tema de la colonització, després diguéssim com el país actual, o sigui, com que ha passat per moltes etapes i realment ara el nord del país no té res a veure amb el sud. Ah. O sigui que hi ha una varietat i un, no sé, com que és que realment, no, culturalment hi ha tantes diferències que a vegades penses, bueno, i
0: no
1: que,
0: pots abastar tot.
1: Què vol dir ser mexicà?
0: Clar, clar. I queden moltes comunitats indígenes?
1: Sí, en realitat sí. O sigui, el problema que té és com que segueixen sent els grups més marginats. O sigui,
0: i queden repartides molt en tot el país o estan més focalitzades en alguna zona?
1: Estan a tot el país. O sigui, realment el més conegut és al sud, que seria tota la part de Oaxaca, Chiapas, és com la part més coneguda, però realment, de fet, jo vaig treballar a comunitats indígenes al nord, on jo pensava que no hi existien, i realment vaig al·lucinar de la varietat. O sigui, com a nivell de llengües, si no m'equivoco, o si es parlen més de 60 llengües diferents, indígenes, o sigui, i moltes no tenen relació entre unes i altres.
0: Clar, i deuen ser més aviat llengües orals, no? O n'hi ha alguna que...
1: Sí, la majoria sí. O sigui, diguéssim que moltes estan desapareixent.
0: I no s'ensenyen acadèmicament?
1: Malauradament, no. O sigui, de fet, nosaltres, o sigui, com a la ciutat, de la part que jo soc, que és com la ciutat del centre,
0: sí,
1: i fins i tot arreu del món es fan servir paraules d'origen mexica, que era com el que parlaven els nàhuatls, els mexicas, els que també els diuen azteques,
0: sí,
1: que fins i tot no sabem. Per exemple, la paraula aguacate.
0: Ai,
1: que és d'origen mexica o xocolata o aquestes coses.
0: Que interessant. I tu vas fer els teus estudis allà, no? Què vas estudiar?
1: Doncs és que la meva vida acadèmica és una mica complexa d'entendre, però diguéssim que oficialment vaig acabar una carrera en història.
0: Sí.
1: I també vaig fer arts, però no acabada, diguéssim.
0: Bueno.
1: Però i pes que actualment és el que més em dedico, diguéssim,
0: al tema
1: artístic.
0: Sí. A vegades els estudis acadèmics i la professió no tenen a veure, o no tot passa. A vegades aprens més, no, de la vida que no, no de la part acadèmica. I tot i la seva diversitat de Mèxic, tu vas decidir venir cap aquí. Què ho va motivar?
1: Doncs sí, o sigui, realment, no sé, crec que o sigui, com que vaig passar per moltes etapes, o sigui, realment jo crec que també és un país que la vida és bastant accelerada i depèn també com siguis. Jo, com sóc una persona hiperactiva, fins i tot diagnosticada amb hiperactivitat,
0: sí?
1: Diguéssim que vaig viure moltíssimes coses i va arribar un punt que vaig quedar una mica com bueno, ja he viscut gairebé tot, que em falta. Llavors, no sé, crec que va coincidir amb una etapa en la meva vida on necessitava com simplement una mica d'espai, diguéssim, treure, així, tenir una mica de distància, i al final vaig decidir allunyar-me una mica, que va ser venir aquí, però bueno, s'ha allargat.
0: I vas triar Barcelona per alguna raó?
1: Sí, jo sempre havia volgut viure a una ciutat al mar.
0: Ah, ja.
1: Que estigués al mar, perquè clar, realment la Ciutat de Mèxic està, o sigui, la platja més propera està a 4 hores, llavors. I també realment per mi, per el tema amb el que sempre m'he dedicat, o sigui, com el tema tan polític, com per exemple com el skate, l'art urbà i tot això, diguéssim que sí que era una ciutat de referents, diguéssim, o sigui, que es parlava molt sempre.
0: Sí,
1: sí, sí, com una ciutat alternativa, diguéssim, o sigui, ara com lo que ara diuen que és Berlín, sí. Així, com en aquell moment es parlava bastant de que Barcelona era així com una ciutat bastant alternativa.
0: Yeah. I vas trobar molta diferència entre la manera de plantejar els estudis aquí a Mèxic, perquè tu vas fer un màster aquí, no?
1: Sí, o sigui, el màster realment no em va semblar gaire exigent. Perquè realment és que aquí hi ha, no sé, sap greu dir-ho, però s'ha muntat tot un negoci de màsters,
0: sí,
1: que existeix màster de tot.
0: Ja. Yeah.
1: Tota mena, i realment perquè està enfocat a estudiants estrangers, o sigui, els màsters realment han inventat màsters de tot tipus.
0: Sí,
1: que el doctorat ja després va ser com més exigent, no? O sigui, com el màster sí que em va deixar, fins i tot perquè aquí
0: sabut.
1: Sí, fins i tot perquè aquí duren un any, a Mèxic no, com a mínim han de ser de 2 anys, llavors com que em costava entendre, ja després el doctorat sí que era més rigorós. I tot i que ho vaig fer tant del màster com el doctorat sense beca, o sigui que, que diguessin que també això comportava les seves complicacions.
0: Sí. I llavors també exigeixes més, que no hauria de ser així, no? Però si a sobre t'ha costat uns diners, no? Tens molta exigència de cara al que t'ofereixen, no? Bueno, ets coautor del llibre Descentrar la mirada per ampliar la visió, i que porta com a subtítol Reflexiones en torno a los movimientos sociales desde una perspectiva feminista y antirracista, i el vas fer amb la Florencia Brizuela. Jo sóc molt conscient que hi ha racisme a la societat, però específicament, com dius tu en el llibre, en els moviments socials, per què ho dius?
1: Perquè, o sigui, just el llibre va enfocat, diguéssim, que a un sector que en si consideres que ja és com un sector crític, no? O sigui, diguéssim, que sí que hi ha el racisme quotidià, que hi ha bastant, diguéssim, o sigui, com els prejudicis que hi ha cap a la gent que té la pell així més morena, que ha nascut, que té una altra religió, que ha nascut en un altre, o sigui, els estrangers en general, però estrangers de països pobres, vale? Llavors, però també, diguéssim que aquest seria com el racisme vulgar, per dir-ho d'alguna manera, o sigui, que hi ha, i que realment fins ara només s'ha associat a ideologies així més conservadores o feixistes, no? Però també existeix un altre racisme, que és el que des de fa anys es va, o sigui, es ve des de molts, diguéssim que des de l'acadèmia, les teories més teòriques, però també fins i tot dels moviments socials de gent que lluita contra el racisme, es diu el que és el racisme estructural, que té a veure amb tot el racisme que hi ha dins les institucions, dins el pensament i tot, o sigui, com, fins i tot com està enfocada l'educació, no? O sigui, que realment Europa, pues, és com l'eurocentrista, se sap poc de lo que passa a altres països, no? O sigui, llavors això implica que la gent creixi amb molta ignorància, per dir-ho d'alguna manera.
0: Clar,
1: o sigui,
0: clar,
1: com
0: clar.
1: A mi de vegades em fan preguntes que són en sèrio.
0: Saps?
1: O sigui, realment, i els països, diguéssim, entre cometes, de tercer món, tenen una història riquíssima, com en el cas de Mèxic. Llavors, quan et fan preguntes tan, diguéssim, ignorants, o és el que li diem que és el racisme estructural, amb què la gent ha crescut, diguéssim. Saps? La projecció que es fa d'altres llocs que no siguin només europeus.
0: Sí, sí, tens la veritat d'aquí i ja no te'n planteges d'altres, no? Mira, que ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Vale, d'acord.

0: La teva tesi es titula Entramados críticos entre arte, comunidad y pedagogía, formas colectivas de acción y participación en el arte y la cultura. Què entens tu per art comunitari?
1: Doncs just en la tesi el que intento és com revisar el concepte d'art comunitari, que de fet, mira, està bastant lligat amb el que parlàvem abans, o sigui, com que el concepte que fins ara es fa servir és com un concepte molt, com dir-ho, assistencialista, o com de, o sigui, com que és com que una idea d'intervenir en les comunitats amb cometes, perquè realment són comunitats abstractes, o sigui, diguéssim que sempre existeix en aquesta visió com una persona professional i un desfavorecido. Saps?
0: Sí,
1: llavors
0: sí, sí, sí.
1: És el que jo qüestiono, o sigui, com que realment jo quan parlo de les comunitats ho parlo una mica com just treballen, de fet, unes professores de la Universitat de Mèxic que s'han fet bastant famosa, la Raquel Gutiérrez, la Mina Navarro, que parlen de que la comunitat en realitat no ha de ser un tema ni guiat per les identitats ni per les afinitats excessives en creences polítiques, religioses, tot, sinó que realment ha de ser com una comunitat més de suport mutu i col·laboració, o sigui, com que canvia tot. Llavors, la meva proposta és com que la comunitat són comunitats d'autoorganització, o sigui, que s'uneixen per crear cooperació, diguéssim, no tant per crear un lloc, o sigui, com d'un dins i fora, perquè és el problema que tenen les comunitats identitàries o d'afinitat, que és com que sempre hi haurà gent que estaria dins i gent que estaria fora. I és just el que no, o sigui, el tipus, la comunitat, diguéssim, com més nociva. I jo intento plantejar una altra comunitat que és més la de la cooperació, el suport mutu i l'autoorganització col·lectiva.
0: Em va arribar molt la idea, això de que l'art ha de ser més una qüestió cooperativa que no tant una qüestió d'adular els genis, no? Que tu quan deus sentir parlar del Picasso, del Dalí, d'aquesta gent, se't deuen posar els pèls de punta, no?
1: Sí, però jo crec que també, o sigui, responen a una època històrica que no podem negar, o sigui, com que sí, que realment ara els podrien qüestionar del paper que representen actualment, però no sé, en aquella època sí que es veia diferent, per dir-ho d'alguna manera, fins i tot des d'una perspectiva així més machista o aquestes coses, i com que ara jo crec que sí que ha hagut una democratització més de lo que seria l'art i la cultura, i ara els reptes serien diferents, o sigui, ara no, és més complicat que entri com a, o sigui, que surti aquesta figura del geni.
0: Sí, però bueno, si ara anem a veure exposicions en els grans museus, també veus com exposicions que es dediquen a títol personal, no? Com a ídols, més que a un corrent artístic, o jo sí que he vist exposicions així comunitàries, bueno, de dones, per exemple, o això, però són espais així més petits o alternatius, bueno, algunes galeries o això, o espais alternatius, però els grans museus trobo que encara segueixen molt aquesta tendència, no? d'idolatrar.
1: Jo crec que sí, però els més clàssics. Diguéssim que hi ha un altre tipus d'art que entraria més en el que es diu art contemporani, diguéssim que sí que intenta, no sé, tot i que hi ha coses que no m'agraden, no sé, el que es mostra el CCCB, que realment, o el MAC, va, fins i tot, o aquests espais així més d'art contemporani, sí que de vegades surten coses bastant interessants que no seria, diguéssim, una forma clàssica d'art, o sigui, de pintura, escultura, dibuix, sinó seria més intentar posar de forma visual, auditiva o altres formats com el pensament, no? O sigui, com que, diguéssim que aquest seria també la proposta que hi ha actualment, no? O sigui, com que molt de l'art que és de les exposicions tenen a veure més amb el tema de pensament crític.
0: Sí, un art més conceptual, no? Tu treballes a la Secretaria de Can Batlló, deu ser apassionant com a lloc de treball, no? Per les persones que no ho coneixen, com definiries Can Batlló?
1: Doncs mira, just crec que un dels intents que fem és fer el que et deia de construir una comunitat en el sentit crític com el que et deia, o sigui, més de suport mutu, de col·laboració, d'autoorganització col·lectiva, o sigui, és com l'aposta, diguéssim. I sí, realment a mi m'agrada bastant com, no sé, correr, no? Jo que a la vegada també crec que representa com molt del, de les meves aspiracions polítiques i socials. Sí. Mm-hmm.
0: Tu participes en el grup d'art de Can Batlló. Quins objectius té aquest grup? Hi ha moltes disciplines representades?
1: Doncs just som un taller que treballa, diguéssim, amb tot el tema d'arts visuals i arts plàstiques. Uh-huh. En un format bastant ampli, o sigui, des de tot tipus. Des del que on dèiem, des de les coses més clàssiques fins a unes més, diguéssim, més alternatives. La nostra feina, bàsicament, és dinamitzar l'espai, diguéssim, dins dels 28 grups diferents que hi ha dins de Can Batlló, som un mes. I la idea és com servir com d'espai per tractar tot el que tingui a veure amb art plàstic visual o d'altres tipus, oferint tallers, deixant l'espai perquè gent pugui fer coses concretes, també la gent que ve vol fer servir l'espai de forma més recurrent, pues, els demana com participar en l'assemblea, o sigui, com que no és només, diguéssim, un coworking, sinó que seria
0: més,
1: s'ha d'implicar, sí. I sempre sobre el pensament de l'intercanvi, o sigui, tant, o sigui, tu das i reps.
0: Sí, això vale. Està molt bé.
1: I també a la vegada també fem exposicions. Just ara que parlàvem de les exposicions, ara tenim oberta una convocatòria per programar tot un any d'exposicions a la sala d'exposicions de Can Batlló. I estem rebent coses bastant interessants.
0: Per conèixer tot el que, tota l'oferta de Can Batlló i aquestes convocatòries i això, que és qüestió de connectar-se a la pàgina web.
1: Sí, la gent entrar a la pàgina web
0: perquè no es divulga allò pel carrer amb cartells o coses d'aquestes, no?
1: De vegades, o sigui, depèn de l'activitat web. Perquè de vegades ens han arribat multes per penjar cartells.
0: Ja.
1: Gairebé tot.
0: Però el més segur i les programacions regulars i tot això es poden trobar
1: a la pàgina web o posant-se en contacte amb la comissió d'activitats, que és la que gestiona l'agenda, diguéssim.
0: Tu també tens un taller de serigrafia al carrer Sagunt. És la disciplina artística que t'interessa més?
1: Doncs no més, perquè realment allà fem només serigrafia i jo faig més coses, pintura, dibuix, gravat. Uh-huh. No més, però diguéssim que a nivell sortida econòmica o laboral és com de les que més entenen.
0: Això també s'ha de tenir en compte perquè un també ha de menjar i pagar el lloguer i aquestes coses. Has tornat a Mèxic?
1: Cada cop intento més, o sigui, abans em costava més perquè la meva, diguéssim, vida aquí era bastant precària, o sigui, com per això de que em vaig pagar els estudis jo, feina, el tema papers, tot això que complica les coses, diguéssim, ara tinc una vida una mica més estable i per això intento com tenir com, no sé, com dir-ho, com més vinculació, així com a Mèxic vaig convidar els meus pares perquè vinguessin a l'estiu i bueno, ara la idea és anar-hi a l'estiu també.
0: Que bé. I què valores de Sants?
1: Doncs tota la història d'autoorganització, lluita social, col·lectivitat, o sigui, realment, des de que, o sigui, va ser coincidència que jo, quan vaig arribar a Barcelona fa 11 anys, vaig arribar a Sants i va coincidir que els primers dies hi havia una mani davant casa meva i
0: fixa't.
1: I ja.
0: I ja dius, aquest és el meu barri.
1: Sí.
0: Va ser quan s'hi va entrar, a l'11 de juny.
1: Era per aquelles èpoques, sí. O sigui, realment jo me'n recordo aquella mani que no sé de què era, però em vaig unir.
0: Sí.
1: Perquè cridaven així, anticapitalistes i tot, i vaig pensar que era de mi rotllo, diguéssim, perquè jo ja venia d'experiències a Mèxic.
0: Clar.
1: I sí, va ser per aquella època que també estava el 15M i tot.
0: Doncs molt bé. Mira, que em diuen que se'ns acaba el temps del programa.
1: Vale.
0: Moltíssimes gràcies per les experiències tan riques que tens i per la teva posició davant de la societat i davant de la vida i de l'art. I tant de bo serveixi de taca d'oli i s'escampi el teu testimoni. I moltes gràcies per haver-nos el volgut explicar.
1: Gràcies per convidar-me.
2: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Lourdes Ponce, que va néixer a Osca. Hola Lourdes, com estàs?
1: Hola, molt bé, bona tarda.
0: Bona tarda. Tu vas néixer a Osca i vas viure fins al 1972, a punt de fer els 23 anys. Quins records en tens?
1: Home, d'Osca, pues, els records així sentimentals molt bé, molt afectius. Tinc una sensació d'haver tenit molt d'afecte i molt d'així. Però socialment no, eren uns temps molt, no sé, per les dones, per mi jo em sentia que la societat era molt...

0: però que quan vas començar l'adolescència, bueno, des de petita tenia moltes inquietuds, i com a dona sentia molt el diferent tracte. Eren tres germanes i dos germans, aleshores sentia molta diferència de tracte dintre de l'afecte,
1: entre
0: com es tractava els homes i com es tractava les dones, pues, i aleshores sí que era una miqueta rebel en aquest sentit, no?
1: Sí.
0: Després tenia un altre sentiment, que era el tema de la justícia, que
1: sí.
0: Això és injust, i si és injust, pues, ens rebel·lava, i això generava de vegades conflictes, en el qual jo pensava que la meva sortida millor per no trencar era l'anar-me d'Òscar.
1: I llavors...
0: Vaig tenir l'oportunitat, perquè jo vaig entrar a treballar de telefonista telefònica allí a Òscar, i aleshores, com volia sortir, no volia generar cap conflicte, doncs em vaig presentar a unes oposicions dintre de Telefònica, en les que no hi havia plaça ni intenció d'haver-hi plaça a Òscar. I aleshores, pues, vas tenir la sort de que hi havia dues localitats on la gent d'allí, del lloc, no volien entrar a Telefònica perquè semblava que era una empresa, bueno, estatal i tal, tenien els seus ressentiments, i aleshores hi havia places per Bilbao i per Barcelona. Eren convocatòries específiques per gent de fora per anar a Bilbao o a Barcelona. Jo vaig escollir, afortunadament, Barcelona. Bueno,
1: i així no et vas haver d'enfrontar amb la família, no? Que la família trobava de lo més normal que marxessis
0: que
1: a treballar,
0: perquè era per prosperar, no? La història de per prosperar.
1: A més,
0: el Barcelona sempre havia sigut un referent per la meva mare, sobretot, perquè la meva mare era de Mequinensa, de la Franja.
1: Ah, que bé.
0: I de petita havia estat a Barcelona, i venia a Barcelona, i sempre havia sentit parlar de Barcelona
1: com
0: I en aquells temps la impressió que em va donar quan vaig arribar a Barcelona era que em trobava en Europa. El curs ho havia fet a Madrid em semblava tan provinciana com Òscar.
1: Sí.
0: Aleshores, quan vaig arribar a Barcelona, a mi em va semblar que això era Europa. En detalls de vegades molt senzills, no? Jo me'n recordo, per exemple, que a Madrid el metro acabava a la 1 de la matinada, i començava a les 7 del matí, i sin embargo a Barcelona el metro acabava a les 11 i començava a les 5 del matí. Això era una sensació de que aquí era un altre estil de vida, no?
1: I vas triar Barcelona en lloc de Bilbao perquè sabies alguna cosa de Barcelona ja, o no?
0: No, ja dic, el referent aquest familiar, jo no havia estat mai a Barcelona, i el referent meu familiar, de la meva mare, que sempre hablava de Barcelona com si fos, no sé...
1: Clar, la panacea. I què recordes de la teva arribada aquí, dels primers temps? Et vas sentir forastera?
0: No, bueno, clar, jo tenia 22 anys, els dos dies d'arribar aquí vas complir els 23, i no, perquè, no sé, en aquell moment a Telefònica, per exemple, pues, hi havia molta gent de la meva edat, molta gent que venia de molts puestos diferents, hi havia molt poqueta gent que fos catalana, i érem tot gent jove que amb ganes de tirar cap endavant, i jo em vaig sentir molt bé. Sí que tenia clar que aquí hi estava el tema del català,
1: sí.
0: I al començament vaig intentar aprendre-la amb una companya meva de feina, que era de Vic, i aleshores feien pràctiques, però van estar només 3 mesos juntes, i aleshores a mi em van destinar a una altra central, que ja tothom era pràcticament de fora. Hi havia només 2 persones catalanes, i ja no vaig, però sí que vaig ser, això ho he de reconèixer, que si de cas, per la meva història familiar o per la meva sensibilitat, sí que va ser molt respectuosa sempre en el tema del català. Me'n recordo que venia, atenia públic sempre,
1: sí.
0: I jo me callava

0: quan la gent em parlava en català, esperava que digués tot el que volia dir i quan acabava jo feia la meva traducció de lo que entenia, no? Y claro, era tremendo porque automáticamente tú todo el mundo, ay, perdón, ya le hablo en castellano.
1: Ya, sí, sí.
0: Había manera de aprender y de hacer el catalán.
1: Claro. Uh-huh. ¿On vas anar a viure?
0: Al principi vaig viure amb una habitació en un catre amb dret a cuina compartit, en una habitació amb dos catres compartits de cuina d'una dona que era mestra aquí en Sant Feliu, que era d'Òscar,
1: sí.
0: No? Que m'ho va dir pues, gent d'Òscar, perquè l'emigració sí que m'ha donat que és sempre el mateix, no? Tu arribes a un lloc i algú et diu, mira, que allí hi ha una persona d'aquí que et pot acollir, que tal, que qual. I aleshores vas viure allí des del febrer, que vaig arribar, fins al setembre, perquè a finals de l'agost va ser la mateixa història. Em van trucar a mi un amic meu d'Òscar,
1: sí.
0: I em va dir, escolta, que van dos nois a Barcelona a buscar-se la vida, que tal, que qual, si pots acollir-los, i va ser l'oportunitat per independitzar-me d'aquesta...
1: Clar, i anar-te'n a un pis.
0: Sí, i aleshores en aquells temps pues, era molt, molt senzill de trobar pis. A l'hora de sortir a fer el cafè en un Caracas, que va ser una de les coses que em va encantar d'aquí de Barcelona,
1: el cafè,
0: un Caracas que tenia mal costat, vaig prenent el cafè, pues, no sé, érem jo així, parlava amb gent d'allí, hi havia un noi d'Hospitalet que tenia una immobiliària perquè jo treballava en l'Hospitalet, i aleshores li vaig dir, escolta, necessito un pis, i diu, pues, quan surtis, vens. I al sortir a les 3 i mitja de la tarda ja tenien un pis al carrer Montseny de l'Hospitalet. Mm-hmm. I allí vam viure des del setembre del 72 fins al maig del 74, que és quan vaig venir allà a la Prosperitat. I ja des de les hores estic aquí visquent al meu barri, a la Prosperitat.
1: Que bé, que fàcil, no? I que maca aquesta solidaritat entre persones vingudes d'un mateix sí. lloc i això.
0: Sí.
1: Tu a Telefònica vas formar part del comitè d'empresa com a delegada sindical sí. de Comissions Obreres. Com valores sí, aquesta experiència?
0: Home, va ser una experiència per mi molt, bueno, molt enriquidora, perquè... no sé, pues, va ser tota una experiència. Van ser les primeres eleccions democràtiques a los comitès d'empresa. Jo en aquells moments no volia ser delegada sindical perquè jo estava embarassada, perquè era el 78, estava embarassada, jo estava aquí a l'Associació de Veïns de Prosperitat i estava aquí al barri amb una vocalia de dones que havien fet
1: sí.
0: el 77, i estava aquí molt, molt implicada en el barri, però bueno, jo vaig dir que anava per recolzar les llistes i per això de ser dona en una, bueno, em van posar la primera de la llista, que jo no em vaig enterar perquè estava de baixa per maternitat
1: sí.
0: i va sortir, i quan va sortir doncs, vas dir que bueno, que jo respectava el tema de les 40 hores sindicals, que era el que ens donaven a les hores, i que la resta jo faria al barri. Però clar, uh-huh. al cap d'un temps de 2 anys o així, pues realment si vols implicar-te en el tema sindical requereix més temps, no?
1: Clar, i molta dedicació.
0: Requereix reflexió, requereix reunions fora d'hores de feina i tal, i aleshores al final em vas dedicar al tema sindical sempre de cara al tema de la dona, intentant treballar per al tema del feminisme.
1: Mm. Aquesta inquietud que ja tenies de petita, no?
0: Sí.
1: L'has anat mantenint.
0: Sí, sí, sí. Mm. No, el tema de ser dona sí que estic orgullosa, però sí que m'ha condicionat. El tema de veure la situació que patim les dones, no?
1: Mm-hmm.
0: I aleshores veure també l'evolució que hem tingut les dones en tots aquests anys, pues... és positiu, és un avanç, però clar,
1: uh-huh.
0: ara estem en un temps que sembla que tornem a on havíem començat, no?
1: Sí.
0: Uh-huh. Amb tot l'augment de l'ultradreta i així, pues és triste veure això, no?
1: Sí. Mira, ara posem la música que has triat, la cançó de la Bordeta, i després seguim parlant. Sí, sí, sí, que la tenim, ara la posem, eh? Sí, sí, La Vieja. Doncs fins que acabi la cançó.

0: Lourdes,
1: sí.
0: A tu et sembla que pel fet d'estar subvencionats els sindicats fan més concessions al govern o són més beligerants?
1: No, jo penso que això no té per què ser. Jo el que penso, sí que hi ha hagut sempre molt debat en el tema de la subvenció als sindicats, però clar, ningú s'escandalitza de que es paguen els salaris que paguem a los diputats o que les elèctriques facin tants diners com fan. És a dir, què passa? Que els pobres o els treballadors i les treballadores no tenim dret a aquella gent que es dedique a negociar per nosaltres i aconseguir coses? Però no sé, jo en això sí que no tinc cap problema. I els problemes són pues, que de vegades hi ha gent que pot fer un mal ús d'aquestes històries, però com en tot són persones humanes i aleshores pues, hi ha persones que són honrades i hi ha persones que no són honrades, però això passa a tots els puestos, no? Jo penso que els treballadors i les treballadores, per defensar els nostres interessos, tenim de poder-ho fer sense que a sobre tenim dret a estar subvencionats per defensar els nostres drets. Jo això no ho he vist mai problema en això.
0: I ara que acabem de passar el 8 de març, com veus l'evolució del moviment feminista? Tu que també vas estar a la Secretaria de la Dona del Barcelonès, no?
1: Sí, jo estic des de fa 5 anys o així, bueno, menys els dos de la pandèmia i tal.
0: Sí.
1: No, un només, perquè bueno, he estat a totes les manifestacions. I bueno, darrerament des de fa uns anys és un goig d'anar-hi,
0: sí,
1: de veure la quantitat de gent jove que s'incorpora, perquè sí que és cert que hi havia uns anys que deies, jolín, ens coneixem totes, no?
0: Sí.
1: I ara ja no et trobes amb la gent que històrica, per així dir-ho, del moviment feminista, no? Hi ha molta gent jove. Ahir, per exemple, va ser un goig,
0: la quantitat
1: de gent jove que hi havia en la seva pancarteta individual dient el que vol i tal, que és un goig. I això jo penso que ho va aconseguir el Gallardón en lo del tema de l'avortament.
0: Yeah.
1: Que va ser el rebuig que estava una miqueta com de capa caiguda el moviment feminista, i va ser això, i va ser un
0: revulsiu.
1: Que és una llàstima, és a dir, que tenim que continuar i tornar a començar una altra vegada. Hi ha cançons que es canten a les manifestacions o consignes que són les mateixes dels anys 80.
0: Sí.
1: Tindrien de canviar, no? Per això les pancartetes aquestes que porta la gent jove, que se les fa ella i tal.
0: Sí, fan molta gràcia. Hi ha lemes així.
1: Bueno,
0: a més, amb sentit de l'humor, a vegades molt iròniques.
1: Sí, estan molt bé.
0: Sí.
1: Jo ahir vaig disfrutar molt.
0: Ja. I què en penses tu del fet de les quotes? Que en molts llocs, doncs, perquè
1: el tema
0: perquè hi hagi més igualtat, allò, s'estableixen quotes, sí.
1: El tema de les quotes és un tema que jo he treballat en el temps moltíssim, perquè Telefònica, teòricament, era una empresa de dones, no? Perquè hi havia departaments exclusius de dones, que eren els d'atenció al públic, que eren les telefonistes i les de comercial. Què va ocórrer? Que quan es va aconseguir el 78, o quan es va aprovar la Constitució i es va aconseguir la igualtat d'accés a tots els puestos laborals, a Telefònica, què va ocórrer? Va ocórrer que en els llocs de treball de les dones van començar a entrar homes, i en una proporció molt més elevada que en els llocs de treball dels homes. No?
0: Yeah.
1: El de telefonistes va desaparèixer a poc en el tema de les noves tecnologies, no? I aleshores sí que van plantejar des de la Secretaria de la Dona, van començar a plantejar el tema dintre del sindicat de que entre Telefònica en les categories laborals entressin el 50% d'homes i el 50% de dones. O sigui, el tenir un control per no perquè havia hagut una baixada de percentatge de dones molt, molt alt, no? Però aquesta va ser una baralla dintre del sindicat fortíssima,
0: No m'estranya.
1: A Catalunya la van guanyar, però bueno, després quan van arribar a Madrid ja això va ser impossible, no? Ens deien que estaven loques. I va ser molt, molt curiós perquè quan, me'n recordo que quan el PSOE va plantejar el tema del 25%, en què van aparèixer aquí totes les dones donant floretes, gent de Comissions Obreres del estatal em va comentar: "Ai, mira, estos piden el 25%. I digo: "Ves, és que sois tontos. Podríamos haberles ganado consiguiendo el 50%.
0: Yeah.
1: O sigui que jo estic totalment d'acord. Una altra
0: cosa... Sí, sí.
1: A mi el que em fastidia molt és que normalment d'això es parla de discriminació positiva, i no, és acció positiva per superar,
0: clar,
1: per superar un estat. No és que discriminis a ningú, perquè no plantegem, no plantegem una situació millor per la dona. És que plantegem que en igualtat de condicions, en llocs on no estan ben representades les dones, hi hagi un escolleixis tu a la dona en lloc de l'home. Si tu vols un enginyer, tens un enginyer i una enginyera que els dos tenen el mateix currículum, la mateixa tal i qual, perquè has d'escollir a l'home pensant que és que la dona parirà, que no sé què, que no sé quantos.
0: És veritat, amb això que dius de la terminologia. I tu,
1: clar, per... és que el llenguatge és molt important. I aleshores, clar, dices discriminació positiva i dius: "Mare mia, no, és acció positiva, és una acció perquè és conscient d'una discriminació i aleshores fas una acció per superar aquesta discriminació."
0: Sí. Tu participes també a l'entitat Nou Barris Acull, que és una xarxa de més de 60 entitats. Tu hi vas com a associació de veïns? I quins objectius té com a entitat?
1: No, jo vaig entrar precisament perquè a Telefònica em van oferir la prejubilació i com allí no em realitzava i jo tenia moltes coses a fer en aquesta vida,
0: sí,
1: no solo atendre a públic reclamant coses de Telefònica, pues aleshores vaig acollir-me a la prejubilació i bueno, com tenia molta activitat vaig dir: "Bueno, em dono un any sabàtic per veure què vull fer en la meva vida i ja està bé d'anar tot el dia corrents." Però això va ser, jo em vaig prejubilar al primer de, bueno, al gener del 2001, i al cap d'uns dies aquí al barri l'animador del casal de barri em va dir: "Escolta, fem una reunió per parlar del tema de la immigració, què tal, perquè ara el barri està canviant molt de color, que això era molt evident, i si voldries passar." I dic: "Bueno, però jo no vull enrotllar-me tal." I bueno, vaig anar i com, bueno, em va semblar que sabia molt del que és emigrar i que no pensava que s'havia de facilitar la situació, perquè la gent quan anem a un altre lloc anem amb tota la il·lusió, totes les esperances i totes les ganes superar-nos, i aleshores no podia ser situacions que estaven començant a donar-se en alguns pobles de Catalunya de discriminació, no? I de racisme o xenofòbia, no? I aleshores van començar, curiosament, al cap d'uns dies és quan va començar els tancaments a l'església del Pi, i en l'església del Pi, si us en recordeu, hi havia moltíssima gent, van demanar que si hi havia puestos on es podia diversificar una miqueta la gent. Aquí vam parlar amb el parroc de Santa Engràcia, amb el mossèn, i el mossèn es va dir: aquí teniu un espai que tenen a la vostra disposició." I aleshores allí van començar. Va ser un tancament petit perquè van arribar a ser 22-23 persones, però que sí que va servir molt per situar-nos en quina era la nova realitat de la nova emigració i per cohesionar-nos a la gent que teníem sensibilitat en aquest tema, no? I arrel d'això és quan van decidir fer, bueno, reunió tras reunió, perquè al començament es reunien totes les setmanes i així, pues van decidir fer una xarxa. I aleshores aquí van començar amb gent voluntària. Al cap d'un temps ja van començar a aconseguir alguna subvenció, alguna petita subvenció i tal, i al cap d'un temps ja tenim un conveni amb l'Ajuntament i una part de subvenció de la Generalitat, una petita part, i amb això pues, hem pogut crear l'entitat que som avui dia, que és un referent bastant important.
0: Segur que feu molt bona feina. I veus, mira, com a mínim tu jubilant-te tan jove als 52 anys, clar, no? T'hi has pogut dedicar. Doncs sí. Mira, ja hem exhaurit el temps del programa, ja veus que passa molt ràpid. Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistès i per tot el que ens has explicat, que és molt interessant.
1: Bona, doncs espero ja... que serveix,
0: sí.
1: Perquè la gent t'animi.
0: I tant.
1: Que hem de ser solidàries.
0: Sí. Això d'acollir ho hem de fer a cada barri. Sí. Doncs moltes gràcies, Lourdes.
1: De res.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Oh,

0: Són les 4 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM. Amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts i benvingudes al programa 2008 del Club del Country, especial número 35 dels tots els números 1 en gairebé 40 anys de ràdio del Club del Country. Hem tancat l'any 2008 amb la música que ens aportava Montgomery Gentry, amb aquesta cançó escrita per King Lanials i Tommy Carlas. En va ser segon senzill del seu album Back When I Knew It All, Roll With Me, el seu 20è senzill en arribar a ocupar el seu lloc en el top 40, esdevenint el seu darrer i cinquè i darrer número 1 a les llistes americanes. Montgomery Gentry ens ha acompanyat. Substituït i començant el 2009 amb una cançó escrita per Jeffrey Steele i Steve Robson a càrrec del trio Rascal Flatts, cinquè i darrer senzill del seu cinquè àlbum d'estudi, Still Feels Good. Això és

cançó de Rascalflots, primer número 1 del 2009, substituït només una setmana de llista per un tema de Sugarland. Segon senzill del seu àlbum Love on the Inside, una cançó escrita per els dos membres del duo al costat d'en Bobby Pinson, Already Gone, és el títol d'aquesta.

l'any 2009 que ens portarà molta més feina que d'altres anys, perquè les cançons varen romandre molt poques setmanes al número 1, pràcticament tot el gener i el febrer les cançons només estaven una setmana al número 1, com és el cas d'aquesta cançó del 6è àlbum d'estudi d'en Brad Paisley. Un duet amb Keith Urban, des del Play, The Guitar Album, aquest Start of Man, una cançó escrita per Dallas Davidson, Ozzy Gorley i Kelly Lovelace.

Country Boy és la cançó escrita i enregistrada per Alan Jackson, tercer senzill del seu àlbum Good Time, una cançó que va arribar al número 1 i que seria el tercer directament des d'aquest disc, que també va pertànyer a la banda sonora de la pel·lícula Unstoppable del 2010. She Wouldn't Be Gone és una cançó que ens en va portar Blake Shelton a través del seu àlbum Starting Fires, del qual en va ser el seu senzill d'avançament, cinquè número 1 de Blake Shelton a les llistes americanes de música country de Billboard, una cançó escrita per Jennifer Adam i Corey Patton.

Maybe she'd have thought it through. La primera cançó amb aquest començament de 2009, estem parlant de finals de febrer, que va estar-se dues setmanes al número 1. Una setmana també va estar-hi el tema de Dierks Bentley, anomenat Feel That Fire. Va ser el primer senzill i tema que donava un nom amb l'àlbum del 2009 del mateix nom. Dierks Bentley va compondre la cançó al costat de Brett Beavers, de Brad Warren i de Brett Warren. Aquest va ser el seu sisè número 1.

Feel That Fire en la música de Dirk Bentley. Per tancar el mes de febrer d'aquell 2009 va arribar al número 1 una nova versió d'un tema més antic. De fet, pertanyia a l'àlbum del 1990 Simple Life de Mac McAnally. Anys després, 18 anys després, en McAnally va tornar a enregistrar la cançó com un duet amb l'àlbum d'en Kenny Chesney, aquell Lucky Old Son. Aquest va ser el tema de Mac McAnally que va arribar més amunt a les llistes americanes al llarg de la seva història, arribant al número 1 aquell febrer del 2009.

Després del duo entre Mac and McAnally, que Kenichisny estrenava amb el mes de març del 2009 amb un nou número 1 a càrrec de John Toby Keith de l'àlbum That Don't Make Me a Bad Guy. Aquesta cançó va ser el segon senzill d'aquest àlbum i va esdevenir-se el seu 18è número 1. Va escriure la cançó al costat de Vicky Mackey i es diu God Love Her.

Not Love Her, la cançó de Toby Keith, arribant amb aquest número 1. Dues setmanes al número 1 per el següent tema que escoltarem, Sweet Thing, una cançó enregistrada per en Keith Urban com a primer senzill del seu àlbum Defying Gravity. Va ser el seu desè número 1 a les llistes de Billboard, una cançó que va escriure ell mateix al costat de Monty Powell.

La cançó de Keith Urban, aquest Sweet Thing, que ens acompanyava avui amb aquest especial del Club del Country 35è, que dediquem a tots els números 1 que en gairebé 40 anys ens han acompanyat al Club del Country. Una de les cançons importants de l'any va ser aquest tema que escoltarem a continuació, més que res perquè va estar-se 3 setmanes al número 1, cosa que aquell 2009 anava molt cara. Darius Rucker, el vocalista solista de la banda de rock Hootie and the Blowfish, va realitzar aquest tema com a segon senzill del seu primer àlbum de música country, Learn to Live. Darius Rucker va escriure la cançó al costat de Chris Dubois i Ashley Gorley.

River of Love, el 44è número de la trajectòria artística de George Strait. Va ser el tercer senzill del seu àlbum Troubadour, River of Love, una cançó de Billy Burnett, Sean Combs i Dennis Morgan, i el darrer número de la carrera artística de George Strait. Here Comes Goodbye va ser una cançó escrita per al finalista d'American Idol, Chris Light, amb Chris Lagerberg. Va ser el senzill enregistrat per Rascal Flatts des del seu àlbum Unstoppable, i va ser el seu desè número 1.

Unstoppable, Here Comes Goodbye, el número 1 de Rescalflats. It's America, de l'àlbum del mateix nom, de Rodney Atkins, una cançó escrita per Brett James i Angelo Petaglia, i que també va arribar al número 1 i ho va fer durant 2 setmanes.

Una cançó que ens parla d'It's America i una altra de She's Country, cançó escrita per Danny Myrick i Bridget Tatum, enregistrada per Jason Aldean, primer senzill del seu àlbum Wide Open, el seu segon número 1 a les llistes de Billboard. Amb aquesta cançó us deixem per al programa del dia d'avui i ens emplacem a la setmana que ve. Adéu-siau.

0: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un Poco de Todo y Algo Más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
1: Un Poco de Todo y Algo Más, amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

qui es va seure amb mi. Sabeu qui es va seure amb mi. Sabeu qui es va seure amb mi. Sabeu qui es va seure amb mi.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa.

cotxe. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna. O algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar. I ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.

0: Quilombo.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 7 del vespre.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
3: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: No em toquis els ous.
3: No em toquis el calamar.
2: No em toquis el nap.
4: Perquè toques molt més del que et penses.
5: Toques l'esforç de molts veïns.
6: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
7: Toques el que menja la meva família.
8: Toques el que més m'agrada.
9: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
10: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

parar el tiempo cuando... La gent em mira pel carrer, no sé què volen, però no m'importa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Doncs avui, novament, una entrevista amb una entitat d'Esplugues. I si us dic, mireu, parlarem d'en Flavià, d'en Rustinyol, d'en Folch i Torres. Parlarem de la creativitat, és una entitat que cada any es renova, cada any és artísticament innovadora. I si us parlem de la, per exemple, de l'Escola de Música d'Esplugues, què penseu de què parlarem avui? Amb quina entitat parlarem? Avui estem amb l'Associació de Pastorets d'Esplugues i amb nosaltres l'Oriol Pi i el Cisco Martí, que ens en parlaran d'ella. Hola, com esteu?
3: Hola.
4: Hola.
2: Bé?
4: Bon dia.
2: Hola, Oriol i hola, Francesc. L'entitat comença fa 20 anys, almenys l'activitat de Pastorets d'Esplugues comença fa 20 anys.
4: Bé, això em podrà parlar millor el Cisco, perquè hi era, ell sí que pot dir que hi era, jo encara no. És a dir, l'entitat nostra de l'Associació de Pastorets d'Esplugues tenim uns 10 anys de vida, però som hereus i agafem una ja dinàmica i una embranzida que hi havia molta altra gent que ho va començar, i aquí sí que li passo la paraula, que el Cisco hi era, ens ho podrà explicar millor.
3: Bueno, sí, de fet, Pastorets, faig un incís, no són aquests 20 anys. Pastorets Esplugues existeix des de fa més, no? Dels anys 80 ja es va començar una mica amb la tradició a través de l'Esplai Amics de Santa Magdalena, però era una activitat que es feia cada dos anys i era més tipus esplai i no es va consolidar. Va quedar uns anys parada i arran d'inquietuds, doncs, pues, vam agafar i vam dir: què? Tirem endavant? No tirem endavant? Bueno, era complicat perquè es va intentar fer-ho 4 o 5 anys abans i no ens en vam sortir. Vull dir, era molt complicat perquè no trobàvem gent, no trobàvem els mitjans, no trobàvem... sobretot la implicació, vull dir, perquè és la implicació que mana l'entitat, no? Però bueno, al final, l'any 99, decidim tirar endavant i ens juntem tres persones, dos que també portaven els inicis més jo, i comencem a treballar i agafem i fem el guió, comencem a fer rodatge i dir, doncs, hem de tirar endavant i començar-ho. I començar a implicar gent, començar a buscar gent, sobretot demanar molts favors, molta gent que s'apuntés a l'entitat. I a partir d'aquí, bueno, un cop ho tenim tot a l'engranatge i ho tenim tot preparat, demanar subvenció per poder començar i tirem endavant.
2: Quan vas a una funció de Pastorets, si l'any que sigui comences a dir: ostres, aquest és de l'Esbar, i aquesta és de Bastons, i aquesta altra és de Gegants. Tu mateix, Cisco, comencem, si ho cal, per tu, no? La teva implicació, però també de la resta de l'equip de Pastorets, a la resta d'entitats de la nostra població. Clar, vas al desembre a veure Pastorets i el que et trobes és una representació de moltes entitats de la nostra població. Vindria a ser com un final de festa de les entitats del poble.
3: Bueno, sí. De fet, es va començar així. O sigui, com deia, buscar gent perquè s'impliqués és el mateix que les entitats Esplugues. Des de l'any 80 que van començar altres entitats, havia poquíssima gent. Llavors, t'havies de nutrir d'aquest tipus de gent que estava amb altres entitats que van començar també feia poc. Però, bueno, no només això, també vam captar molta gent a l'inici que no estava en cap entitat, i això va ser molt bo també pel grup, que vam crear un cúmul de gent a fora d'aquest espai d'entitats. Cosa que amb els anys sí que és cert que el que tu dius, que ha sigut al revés, no? Tothom que ha estat integrat i ha anat integrant Pastorets forma part d'un munt entitats. No d'una, poder de dues, de quatre, o de les que sigui.
4: Sí, però això és una mica la vida de l'associacionisme, que no? la gent està amb més d'una associació, perquè la gent que tenim inquietuds en tenim més d'una, i aleshores el bo de Pastorets és que es concentra amb els últims 3-4 mesos de l'any, i aleshores doncs, pots estar amb una altra entitat durant les festes majors de Sant Mateu i Santa Magdalena, i ja cap a partir del setembre-octubre centrar-te en Pastorets, perquè això és una activitat molt concentrada, i això, tenim gent que durant l'any està amb altres entitats i d'altres que no, que el que els agrada és el teatre i troben amb Pastorets doncs el lloc on participar i on fer teixit associatiu a través d'aquesta via teatral.
2: Has apuntat que aproximadament cap al setembre ja comenceu a reunir a la gent per començar, suposo, a repartir papers, però sí. Prèviament hi ha una feina d'uns diàlegs, d'una actualització, perquè clar, cada any estem esperant quin serà el gag en el que parleu de coses d'Esplugues.
4: Sí, no, efectivament, jo crec que una de les coses que té aquests Pastorets, els Pastorets d'Esplugues, és que tenim un guió propi. Un guió propi que ja la dinàmica d'aquests últims anys és que s'està renovant cada any. És a dir, el públic que ens ve a veure cada any veu un guió totalment diferent, entre cometes. És a dir, sí que veu Flavià Rustinyol, el Satanàs, i el Nen Jesús que acaba naixent. Però tota la resta, i com apuntaves, ens nodrim de coses que han passat a l'actualitat, tant a nivell de país, a nivell d'actualitat mundial, i després també coses d'Esplugues. Sí, sí.
3: Sí, jo vull fer un incís amb el tema guió, que és molt important,
2: sí,
3: que és la base de Pastorets.
2: Sí.
3: Amb el que comentava l'Oriol, quan vam començar de zero, entre cometes, com que sabeu que la versió és adaptada de Folk i Torres,
2: uh-huh.
3: Ara avui en dia ja pràcticament no té res a veure amb
2: no.
3: Folk i Torres. Vull dir, el fons és el mateix perquè és un viatge dels pastors i es troba l'infern pel mig i tal. Bueno, això. Però sí que és cert que a l'inici, quan vam adaptar aquest guió, era molt complicat i no és fàcil, perquè ser guionista no és fàcil. En aquell moment, la junta que estàvem, vam dedicar moltes hores, moltíssimes, i treballàvem tot l'any. O sigui, de gener a desembre estàvem implicadíssims. Per què? Perquè el guió ens portava molta feina. Vale? Llavors, clar, a partir que vam crear aquests guions, tot va ser més fàcil, perquè ja teníem una base feta i sobre aquesta base es van anar treballant i s'han anat amoldant. I això, les generacions que han anat vivint, han tingut molt més fàcil adaptar el que deia l'Oriol, adaptar-ho a l'actualitat i buscar tots aquests inputs que hem de posar dins de Pastorets i que ens fan diferents, no?
2: Sí.
3: Vale? Llavors, una mica, ja dic, és una entitat que porta molta feina, això tingueu-ho clar, i tota la gent que està al darrere, vull dir, s'implica al 100%, perquè si no tiraria endavant. Vull dir, és una entitat que, al marge de la Junta, que és la que tira del carro, la gent ha de respondre. Si no respon...
2: Perquè clar, és una entitat que la seva activitat la focalitza al mes de desembre, esteu treballant durant tot l'any, però és que a més moveu a molta gent. Vull dir, a part dels tècnics, guionistes, que també són actors, la incorporació de l'Escola de Música per fer aquestes adaptacions musicals en directes, també hi va haver-hi un salt amb la incorporació de l'entitat de la coral, d'Esplugues,
4: sí,
2: del Musicòrum. És un salt qualitatiu musical també molt important.
4: Sí,
2: però clar,
4: sí.
2: En total, quanta gent moveu? Quantes persones des del nadó, perquè també és un fill de la colla,
4: Sí, sí.
2: És
4: fill de la colla, mai més ben dit.
2: Sí, eh?
3: O filla.
2: O filla, sí. Exacte, fill o filla, depenent de l'any. Fins als Reis Màgics, que se suposen que són els de major edat. Quanta gent moveu? De 0 a 90 anys.
4: Aproximadament, mira, jo crec que podríem dir una vuitantena, norantena de persones i no erraríem en aquest sentit. Sí, som bastanta gent, com comentaves, tant la gent que es veu a l'escenari, que ja som entre 50, una cinquantena de persones, més tota la gent que hi ha darrere. La gent que hi ha darrere d'estaf, tant sigui movent cortines com arreglant tot el vestuari que utilitzaran els actors i actrius. I a part, també, com comentaves, aquestes incorporacions de l'Escola de Música que aporten aquest plus de música en directe. És una cosa que això, no, com moltes coses, proves el primer any a veure com va i ja no ens n'hem pogut desprendre, ja no ens plantegem uns pastorets sense aquest plus de música en directe.
2: A veure, jo, per exemple, l'any que vaig sentir a la Gemma Sangra cantant, vaig pensar, és ella? Com canta! Hem descobert gent que no forma part de les corals d'Esplugues que canten d'una manera impressionant, no? No, dic ara la Gemma perquè m'ha vingut al cap,
3: havia,
2: eh?
3: Havia fet caramelles.
2: Val. Quan era sí, petita. Clar. I el clar. Seu pare estava a la coral, per tant... Però no, clar, no m'imaginava jo pas aquesta veu sí. que ens posava, o el Lluís Tarrés, per exemple, no? Quan el vaig sentir també cantar, dius, ostres, sí, és la seva veu. Per tant, hem descobert moltes coses.
3: És la màgia de Pastorets.
2: Exacte.
4: La màgia de Pastorets, la màgia també del teatre, que t'obliga a ser una mica multidisciplinar, saber ballar, saber cantar, saber actuar, vull dir, tocar diferents pals, com a tota la vida hi ha qui se li dona millor unes coses i unes altres, no? Alguns, sí. alguns patim més quan hem de ballar i d'altres doncs, quan s'ha de cantar no hi ha problema. El Siscul ballar era de l'última fila. Però ja se sap, posem els 4 o 5 que ho fan millor davant i els altres ens quedem a darrere. Jo a l'hora de ballar també sóc dels que m'amago. I sí, això, vull dir, aquí hi han petits talents per Esplugues i a l'escenari del Brilles a l'hora de fer Pastorets és un bon moment per explotar.
3: El bo és que es treu l'essència de tothom, no? O sigui, descobreixes moltes coses personals i els dots que pot tenir tothom. Hi ha molta gent que ve Pastorets i el que dius tu, hosti, només amb posant-li una persona que l'ajudi una mica, pues, ostres, tens bona veu per cantar, tens bon cos per ballar o tens bons moviments, descobreixen coses que mai s'haguessin imaginat, no? O sigui, i a part d'això, Pastorets, jo, i és una reflexió meva personal, crec que Pastorets és molt més difícil arribar fins on arribem perquè tenim uns condicionants, perquè els tenim actualment, que fem Pastorets en un espai molt petit, un espai molt tancat, un espai sí. limitat, un espai on ens hem d'adaptar com puguem i ens hem d'adaptar tots els anys, i això encara fa més gran Pastorets, encara fa més grans. I puc comentar, i tenim vídeos de que han vingut televisions locals a gravar-nos, que s'han quedat al·lucinats del muntatge que tenim allà dins.
2: Clar, perquè la sala Brilles és petita i necessiteu un gran escenari, l'adapteu, l'amplieu per les bandes i, a més, tot aquest muntatge implica que no es pot muntar i desmuntar a cada funció, sinó que l'activitat cultural del centre s'ha d'aturar perquè no tenim cap altra sala en condicions aquí a Esplugues per poder fer un pastoreig o qualsevol altra activitat, no? I, sí, clar, es nota.
4: Sí, no, tenim el hàndicap aquest, però que amb molta imaginació en el seu dia es va fer aquests uns decorats, un decorat extra, que aleshores aprofitant el poc que hi ha en quant a teatre li posem tot un plus, que això també abans no ho havia comentat, gent que està en el muntatge, gent que és manetes i que domina del tema per treure'n un escenari doncs totalment diferent al que hi ha, que és molt justet a nivell com d'Esplugues tenir allò com a teatre és justet. Aleshores doncs sí que molta gent queda sorpresa al veure tot el suc que li traiem en aquella sala i també és un plus a nivell de venir a veure Pastorets, aquests decorats que són molt bonics.
3: Sí, que va costar el seu, també, en el seu moment.
2: Exacte.
3: No, perquè vam tenir que adaptar-ho, com diu l'Oriol, o sigui, és un tema de... I com passarà, si per sort en un futur tinguéssim una sala en condicions i tal, doncs s'hauran de fer decorats adaptats o s'haurà de fer una nova inversió en aquest tema, no? Perquè també la part de decorats és una part molt principal de l'obra, no? I és que és cert que gent que no ens ha vist mai i ve per primer cop, quan entra a la sala i veu allò, tothom es queda, ostres, com munteu això, no? Com poseu això aquí dins, no? Doncs bueno, això és una mica el que fa que Pastorets hi hagi una comunió per treballar tots junts, vull dir, perquè hi ha una feina darrere que és molt gran i realment fa que el grup estigui molt unit, no? A part de ser molt familiar, no? Perquè el tema familiar sempre ha primat també Pastorets.
2: Sí. La màgia hi és des del principi, quan entres i et trobes els centurions que et reben, La màgia hi és en tot moment. També està molt bé el fotocall que poseu a l'entrada, sí, que després a l'hora de sortir sí, ens sí, podem sí. fer la fotografia amb el nostre personatge preferit o amb la persona més estimada en aquells moments que hi participa. Però totes les entitats tenen les seves responsabilitats administratives i han de fer compliment de tot allò que no solament s'exigeix des de l'Ajuntament, sinó que hi ha tota una sèrie de gestions que heu de fer de la mateixa manera. Siscu, com es porta això des de Pastorets? L'altre dia parlàvem amb bastoners i també, clar, han de complimentar tota una sèrie de requisits.
3: Sí, bueno, de fet ja en una es basa en la subvenció que rep anualment l'entitat i a part el tema de, entre cometes, permisos per utilitzar l'espai públic o l'espai que en aquest cas és el Brilles, en aquest cas de Pastoret. Jo ara poder l'Oriol tindrà més noció aquests anys perquè jo estic més desvinculat amb aquest aspecte. Abans, quan m'encarregava jo de tot, doncs era el principi d'això de complimentar tota la els papers que et demanen per rebre uns diners de subvenció, perquè si no, no pots tirar endavant, i després tenir unes reunions amb l'Ajuntament de cara pues, a programar una mica els espais, els assajos, les hores que necessites i els dies d'obres, no? I una mica tota la infraestructura que necessites, que l'Ajuntament et col·labori amb el tema brigada o amb el tema lloguer de coses. Bueno, és buscar aquest entente, que és un tema que en funció del guió, com es van entrenant, també van sortir moltes coses que vas d'això, no? Ho vas fent al moment, no? Entre cometes.
4: Sí, sí, no sé sí, com, ara... no, hi ha la Junta, no? com en totes les entitats que sí que està, així com Pastorets, ja he dit que de setembre a desembre és intens, hi ha la Junta que diguéssim, no hiverna mai, està ja present durant tot l'any per anar preparant a nivell de subvenció, com comentava el Siscu, a nivell d'aspectes tècnics que es vagin necessitant, doncs estar allà presents per poder desenvolupar l'activitat. En el fons, tothom, o a Pastorets, qui ve és perquè li agrada actuar, perquè li agrada cantar, pel que sigui, però a darrere hi ha d'haver-hi tota aquesta infraestructura de la Junta que ja estem per portar, bueno, els tàmits burocràtics, econòmics i tota aquesta part de paperassa que de vegades es fa una mica feixuga. Hi ha molts cops que dius, ostres, jo el que vull és actuar, cantar, ballar, i hi ha de ser aquesta part, de vegades no és tan agraïda, però és necessària.
2: I hem fet referència que la informació que es necessiti pot ser a través del Facebook. De cara al proper any, si alguna persona estigués interessada a posar-se en contacte amb l'entitat, com ho han de fer?
4: A través de les mateixes plataformes, del Facebook, Instagram, o si no, el correu, que és pastoretsdesplugues@gmail.com. Aleshores, sí que sempre ens agrada, i en la mesura del que puguem anar incorporant gent, tot i que també comentava el Siscu, és complicat perquè l'escenari que tenim és el que és, hi ha molta gent, ens nodrim de la mateixa gent que ha participat d'un any per l'altre, sempre hi ha gent que doncs, per estudis o per feina hi ha un any que ho deixa o que fa un pas al costat, però som bastanta gent que ens anem retroalimentant entre nosaltres, també és un punt bastant familiar, aleshores no és gens estrany tenir pares i fills i cosins pel mig, i aleshores entre nosaltres, ostres, mira, el meu germà s'apunta, va, doncs vinga també, i aquest porta un altre. Acaba sent una mica això, perquè això, l'espai és el que és, també es necessita, no?, un mínim de nivell d'actuació, de cant, doncs complir certs requisits, i perquè de vegades, com que és això tan concentrat en 3-4 mesos, doncs, bueno, és una mica amb nosaltres mateixos ens anem retroalimentant, sempre incorporant gent nova i que sempre va bé per la salut de l'entitat. I això, però sí, sempre estem oberts a cops de mans de la gent que, com deia abans, que copsem, que ens estimen i que s'aprecien Pastorets, i doncs que un any estan ho veuen des de la cadira del Brilles i pensen, ostres, jo l'any que ve m'agradaria estar sobre l'escenari. Això ens passa, molta gent que tenim ara és perquè en algun dia ens van venir a veure i va dir, ostres, jo l'any que ve he d'intentar fer el que sigui per estar aquí dalt, i això ens agrada i és una cosa que ens engresca molt i que així com notem aquesta estima de la gent cap a l'entitat i cap a Pastorets.
2: Doncs Oriol, Siscu, moltes gràcies per apropar-nos a l'Associació de Pastorets d'Esplugues. Ens retrobarem aquest desembre, eh?
4: Sí, sí, sí.
2: Disfrutarem.
3: A gaudir de pastorets.
2: Gaudirem de pastorets, d'aquesta màgia, des del principi fins al final. I segur que ens tornarem a retrobar, perquè parlar de la vostra entitat dona per molt més, i que ens emplacem per trobar-nos, si un cas passat, al desembre.
4: Tupen, no? Sempre, sempre disposats nosaltres. Un plaer, doncs, gràcies.
3: Un plaer per
2: estar aquí. A vosaltres.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: tractament igual de la dona i l'home, passin aquestes coses com aquesta noia que pateix abús de, amb xantatge de part del seu cap, i em sembla una mica ridícul, sobretot aquesta situació que al segle XXI encara noies es facin cap enrere o no segueixin el camí dels seus somnis per persones que són així.
1: Doncs sí, la veritat, bueno, una mica el que he comentat al principi, no? El rol de poder, de jo tinc aquest càrrec, sóc home i bé, doncs has de fer el que jo...
2: El que mani, no? El que mani aquesta persona per només per tenir un rol superior o per ser home ja s'ha de fer el que hi mani. I sobretot destacar que nosaltres que hem fet una investigació i que som especialistes en el tema, que al final aquest no és un cas aïllat, sinó que al final es tracta d'un de tants casos que succeeix a la indústria del cinema.
1: Doncs sí. Bé, ara parlarà l'Alba de les associacions.
3: Bona tarda.
1: Bona tarda.
3: Per començar parlaré de la entitat CIMA, Associació de Mujeres Cineastes i de Medios Audiovisuales. Com bé comentava abans la meva companya Sandra, també ens menciona que els pressupostos per a projectes de dones continuen sent més baixos. També reflexa molt la baixa presència de dones al sector audiovisual, deixant-les per sota del 40%, i que, per tant, per les noves generacions que pugen, hi ha molta falta de referents femenins i, per tant, posa en risc i infravalora la professió del món audiovisual. Seguidament comentaré Acadèmia de Cine, o l'Acadèmia de les Artes i les Ciències Cinematogràfiques, que és una associació de professionals del cinema a Espanya i, per tant, el que promou és el cinema espanyol. Com moltes altres entitats, defensa els interessos dels professionals del sector. I un punt molt important que vull destacar d'aquesta seria que està integrada per diverses especialitats cinematogràfiques. Per tant, compta amb un ventall molt ampli i no es centra només en una. Per continuar, Nosotras Contamos, Mujeres de Cine, té una reivindicació del paper actiu i protagonista de la dona en el cinema molt important, on anualment fa una promoció del cinema femení a diferents localitats d'Espanya. Des del 2020 es fa el Premi Mujer de Cine, que col·labora juntament amb l'Acadèmia per reconèixer el talent femení que tenim avui en dia. I una cosa que m'ha agradat d'aquesta entitat seria que dona visibilitat a la figura femenina tant davant com darrere de la càmera, sense deixar darrere ningú, encara que no estigui al front d'aquesta. Per continuar, tenim Red Global de Mujeres en el Cine i Audiovisual, on la seva presentació va ser el 18 de març de 2024, a la seu de l'ONU a Nova York. Està organitzada i té el suport de moltes entitats internacionals com CIMA, ONU Dones, entre moltes altres. Fa un temps va crear una plataforma col·laborativa que el que feia era, doncs, promoure la igualtat de gènere en el sector audiovisual, que és el que estem comentant. A la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Mujer del març de 2024 van impulsar accions per combatre la pobresa i, doncs, també la desigualtat que hi ha de les dones en aquest sector. Per últim, i per finalitzar el tema de les entitats, voldria comentar la de Ministeri d'Igualtat d'Espanya, que el que fa és defineix i impulsa polítiques d'igualtat contra la discriminació, treballa per prevenir i eliminar la violència de gènere i, per tant, elabora normes que promouen la igualtat real i efectiva, és a dir, que facin front quan cal. Per últim, el Ministeri d'Igualtat d'Espanya té una estructura organitzativa amb àrees específiques, com per exemple igualtat, violència de gènere, racisme i, per últim, el col·lectiu LGTBI+.
1: És molt interessant el que has comentat i no tot és dolent. Al final, aquestes associacions donen suport i els recursos necessaris que necessiten les persones que pateixen això en el dia a dia, no? En el món laboral. Estem arribant al final del podcast i ara parlarà l'Abel González sobre notícies. Què sí. Portes?
2: Bona tarda, Sandra.
1: Bona tarda.
2: Bueno, al final nosaltres també, per aprofundir una miqueta més en el debat i enriquir una mica més la investigació, també hem tirat una mica d'hemeroteca. Vale, i hem tret alguns titulars de premsa, sobretot per veure com es tracta aquest tipus de notícies i com s'estan treballant, sobretot a nivell associatiu i a nivell institucional. Vale? Us llegiré alguns titulars per tema, ho hem dividit en tres blocs temàtics, i us diré les dates, vale? Perquè també són impactants conèixer les dates en quan es van produir aquests titulars. Vale? Uh-huh. A veure què us semblen.

0: comentem després. Del febrer de 2024, estem parlant de poc més d'un any, hi havia un titular que deia Igualdad anuncia un protocolo para prevenir la violencia sexual en el cine. ¿Vale? Dic els tres titulars i després ho comentem. ¿Vale? Un altre també del febrer de 2024 diu que el Ministerio de Cultura crearà una oficina de atención a víctimas de violencia machista. ¿Vale? I per últim, desembre de 2024, ja estem parlant de menys d'un any, Cultura presenta su plan de igualdad de género con la prevención del abuso sexual en el audiovisual como eje central. A mi el debat que ens sorgeix amb aquests titulars, amb aquest primer bloc temàtic, és parlar de que estem parlant de que fa menys d'un any que encara no hi havia ni un protocol per prevenir la violència sexual en el cinema, que encara no hi havia una oficina d'atenció a víctimes de violència masclista i que encara no hi havia un pla d'igualtat de gènere per a la prevenció d'aquest tipus d'abusos sexuals. No? És com, hòstia, estem parlant de que hi ha unes lleis, de que hi ha unes associacions, però que fins a l'any 2024, a nivell institucional, a nivell governamental, no s'havia creat oficines o plans per protegir aquestes persones. I és el debat que ens sorgeix de realment s'està fent una bona acció, s'està... fent unes bones polítiques per protegir aquestes víctimes?
1: Molt fort, perquè la notícia aquesta del 2024 fa no res. I és el que comentaven abans, que és molt contradictori, i que actualment segueixi passant aquestes coses és vergonyós. Molt bé, doncs, fins aquí el podcast. Per treure així una mica de conclusions... de manera grupal, jo diria que per contribuir a la nostra societat hem de fer un gran treball, molta feina, i no és una cosa només de les dones, sinó dels homes, que també hem d'aplaudir a la minoria, als homes que són feministes i que recolzen aquestes problemàtiques socials. No? Com podem contribuir? Jo diria que doncs, fent una societat més equitativa, més justa, més diversa, promoure la presència potser de les dones i les persones no binàries, no? I reconèixer una mica el col·lectiu LGTBIQ+, implementar polítiques equitatives, el que ha dit abans, programes de suport per a la diversitat de gènere, i crear beques i ajudes per a les persones que pateixen això en la nostra actualitat, perquè no només està passant ara, ha passat i desgraciadament crec que passarà. Llavors, recalcar també la representació per evitar i potser incorporar les narratives que reflecteixin aquesta realitat, que estan molt vives i molt silenciades també. Augmentar la presència de personatges femenins, el que comentava abans la Sandra al principi. I potser la prevenció de l'assetjament, implementar protocols, visibilitzar el col·lectiu i fomentar la creació, no? Què penseu?
0: Sí, totalment. O sigui, queda molta feina per fer, i si em permeteu fer un últim apunt per la meva part, només comentar que justament ahir la presidenta de CIMA, que és una de les associacions que ha comentat la nostra companya Alba, va estar a televisió, a Espejo Público, i va donar unes últimes xifres per actualitzar, que són d'última hora, que són que el 60% de les dones que treballen en el món del cinema i de l'audiovisual han patit o patiran un abús de poder o una violència masclista en la seva feina. I que d'aquest 60% només un 8% són les que denuncien. Llavors, també reflexa tot el que comentava l'entrevista l'actriu que hem entrevistat, de la por que hi ha de si denuncio potser em quedo sense feina i em poden marginar a nivell laboral.
2: Jo voldria dir una altra cosa, que és que la diferència de que les persones que es graduen en les escoles de cine és un 44% de dones, i la proporció general de directores que treballen, que acaben treballant d'això en aquesta indústria, és d'un 24%. Llavors estem parlant de que gairebé la meitat de les persones que estudien d'això no acaben treballant en aquest sector.
1: No, i que no només passa en aquest context del cinema i del teatre, sinó que pot passar en qualsevol lloc, i és molt fort, no? Doncs moltíssimes gràcies per la vostra participació. Tanquem amb la cançó que ha sonat al principi de la de la Carla Morrison, que es titula Encontrarme. Jo la veritat que us convido a escoltar-la sencera perquè és molt maca i jo personalment em sento molt identificada. També agrair aquest espai a la Isabel. Moltíssimes gràcies. I res, escolteu la cançó que és molt maca. Gràcies.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem, amb Xavi Sabín i Lola Carrasco. Avui, a les 9.

A continuació, podreu escoltar el programa Un poco de todo y algo más, amb Luis Vizuete, avui a les 10.

0: gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, Pep.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

tornen al niu i ens busquen quan pensen que el temps no és perdut. Les seves butxaques, el nostre camí. Les peces que ens manquen, el seu nou destí. Vull ànimes pures que parlin clar.

Bona tarda. Doncs sí, versió 30.16. El programa d'avui dedicat al James Brown i al seu It's a Man's... Man's... Man's World. En James Brown, o el James Joseph Brown, va néixer a Barwell, Carolina del Sud, el 3 de maig del 1933... Ens va deixar el 16 de desembre del 2006, als 73 anys, després d'una dilatadíssima carrera musical, on també té alguns episodis una mica foscos referents a problemes amb la família, dones i demés, pel qual se l'acusa de no ser molt amigable amb les seves parelles, diguéssim. A més, també hi ha molta història, però sí que és veritat que té una dilatada carrera musical amb la qual se'l considera el rei del soul i va participar i va ser influència de molts i molts artistes i se'l pot considerar inclús el creador el pare del funk, no? Diguéssim. Si us sembla, parlarem després una mica més del James Brown, que ja tots coneixem, i parlaré ara de la primera versió d'avui, que és una versió d'un cantant guineà. Aquest cantant guineà es diu Sekuoba Bambino, o de nom d'escena es diu Sekuoba Diabaté, o Sekou Diabaté, que és el mateix. Va néixer el 1964 a Quintinya, Guinea, i té una versió molt guapa d'aquest It's a Man's World. Després us parlo una mica del Sekuoba, que té diversos discs d'estudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discs d'estudi, i que és un nen prodigi que va començar la seva carrera aproximadament des de ben petit, però que als 14 anys ja, als 16 anys, perdoneu, ja formava part d'una de les bandes de jazz més importants del seu país. Us deixo amb el Sekuoba, va.

Doncs la versió del Secu Diabaté, d'aquest It's a Man's Man's World, em sembla excepcional, evidentment, perquè l'hem escollit per vosaltres en aquest versió 30.16. Què us puc dir del Secu Diabaté, que als 16 anys va tenir una audició on el Secu Touré, que era el president en el seu moment, aquest moment, el president de Guinea, entenc, el va escoltar i, bueno, diguéssim, no el va padrinar, però vull dir, li va recomanar diverses bandes amb grups locals amb els que podia tocar, i finalment va aconseguir formar part del d'Imbella Jazz, que és un dels millors grups de jazz de Guinea. Després, el 2019, el Diabaté va continuar amb la seva carrera el 2019. El 1983, amb 19 anys, va continuar amb els Benveia Jazz i va iniciar-se amb un tour europeu durant l'any 85, durant tot l'any 85, fins que finalment als 90, diguéssim, va decidir fer la seva carrera en solitari. Des d'aleshores, el 90 té un disc que es diu Sama, el 92 té un disc que es diu Destiny, el 94 un que es diu Sly National, el 97 un que es diu Casa, el 2002 Sinican, el 2006 un altre que es diu Ambience Ballon, el 2011 Maguiné, el 2012 Innovation. Aquesta és la carrera del Secu Diabaté, que es va iniciar el 1964 a Guinea després del seu naixement. Ja us dic, des dels 16 anys fins al dia d'avui.

en alguns, bueno, en diferents personatges interpretats, no estic segur si en algun és protagonista o no, ja que no ho veig així, així per sobre, ho hauria de llegir amb deteniment, però a mi el que m'interessa és que escolteu aquesta excepcional versió, que és espectacular, us la recomano, de la Journée Smollett Bell, juntament amb els Black Canary, que està inclosa amb un àlbum que es diu Bird of Prey de àlbum. Us deixo amb aquesta versió que té de tot, des de clàssica, electrònica, jazz i et diria que reggae en alguns trossos. Vinga, us deixo amb aquesta versió. Fins ara!

Black Canary, juntament amb la extra increïble o delicada veu de la Jurnet Smollett Bell. A mi m'ha encantat aquesta versió, inclosa al Birth of Prey, un àlbum. Ja us dic que d'aquesta noia i d'aquests Black Canary no he trobat molta més info. Així és que, bueno, m'ha semblat interessant la versió i l'hem escoltat i crec que la hem gaudit tots. Seguim endavant al versió 30.16, programa dedicat al James Brown i al seu It's a Men's World. I és el torn d'escoltar una mica de blues. Escoltarem el blues del Dave Menichetti, aquest guitarrista del hard rock, heavy metal, glam metal i del blues, que va néixer el 12 de desembre de 1953 a Oakland, Califòrnia, i que a l'actualitat continua en actiu, evidentment, i és un home que se'l coneix bàsicament i principalment per les seves actuacions en directe, no pas perquè tingui una carrera, una llarga carrera des d'estudi, no menys carrera, la que té, de veritat, perquè des del 69 fins ara no ha parat de tocar a tot arreu, no només als Estats Units, Europa, Alemanya, etc. Us deixo amb aquesta versió blues que està inclosa al seu àlbum que es diu On the Blue Side, perdoneu, del Men's Wall, del James Brown, Dave Menichetti.

0: la superversió del Dave Marichetti, aquesta versió blues amb unes guitarres tremendes.
1: This is my...
0: El Marichetti, entre altres projectes, té un parell de discs d'estudi i bàsicament el que s'ha dedicat és a fer gires mundials tocant la seva música. Però com a curiositat us puc afegir que el Marichetti i la seva dona, Jill, produeixen vins de raïm Chardonnay i Pinot negre sota el segell o sota la, bueno, sota el nom, no? Sota el nom de Marichetti Wines. M'ha semblat curiosa aquesta dada, és a dir que bueno, que els hi deu agradar la, no? La vinicultura, no? La no es diu així. No m'enredaré. Vull dir que els hi agrada cultivar i produir vins, està claríssim. És el torn de viatjar des dels Estats Units fins a Suècia, fins a Estocolm, perquè allí el 28 de febrer de 1965 va néixer la Caroline Henderson, que és una dona cantant i actriu del jazz de, sobre la zona de Copenhague, etc. El 83 va iniciar la seva, bueno, la seva carrera musical, més o menys. I té una versió jazz que m'ha semblat molt interessant, inclòs el seu àlbum que es diu Made in Europe, que sona així. L'escoltem perquè és una versió que està en clau de jazz, que està molt, molt ben feta. Espero que disfruteu de la Caroline Henderson.

0: sobreviure, tal com diu la Caroline Henderson. Aquesta era la versió de It's a Man's Man's World, de la Caroline. La Caroline té diversos discs de diversos àlbums. El seu primer àlbum va ser el 95, que es diu Cinematazic. El 98 té un que es diu Metamorphing. El 2000, Dolores G, The Butterfly. El 2002, Naos. El 2003, Don't Splain. El 2004, Made in Europe, que inclou aquesta versió que hem escoltat ara del It's a Man's World, original del James Brown. La Caroline Henderson, de la qui parlem, el seu següent disc d'àlbum o disc d'estudi va ser el 2006, Love in the Northing. El 2008 treu una altra feina que es diu Number 8. El 2009, Keeper of the Flame, perdoneu. El 2011, Jazz Love and Henderson. El 2011 també una caixa col·lecció del jazz. I el 2012, el seu últim disc que hi ha aquí, registrat a la wiki, el Lonely House. El blablabla. Això és el que he dit, eh? Déu-n'hi-do la versió que hem escoltat. A mi m'ha encantat, la versió de la Caroline. Aquests pianos que hi havia allí m'han deixat allí com flotant i volant per les estrelles. Apa! Vinga, va, que seguim amb la amb aquesta altra dona que em té el cor robat, la Morgan James. Qui és la Morgan James? La Morgan James és un tros de dona que és cantant de soul, R&B i jazz, i sobretot coneguda com a actriu al teatre musical. Entre d'altres, els seus és coneguda, molt coneguda, per formar part dels musicals de la Motown, The Musical, i l'altre musical Godspell, que també és del Motown. I com a últim, un més divertit, que és el de la família Adams. Entre d'altres, té una carrera increïble. La Morgan James col·labora seguit amb la banda de Scott Briley, que és aquest arreglista pianista americà que sorprèn amb versions com la que escoltarem ara del It's a Man's Man's World, amb la veu espectacular de la Morgan James. Us deixo amb ella.
1: This

Doncs el 24 de novembre de 1981, a Boise, Idaho, a Estats Units, va néixer la Morgan James, aquesta cantant nord-americana de la que hem escoltat aquesta increïble, increïble versió, perquè té un tros de veu, i no només té un tros de veu, sinó que té un treball vocal excepcional, jo crec. Us heu donat que té una dicció acuradíssima, la Morgan James, i és normal, ja que ella va estudiar a la Peter Johansen High School in Modesto, graduada el 1998. Als 14 anys va aconseguir realitzar un dels seus somnis, que és entrar a l'escola de Juilliard School, correcte, a la ciutat de New York, després de diverses audicions i passar un temps a la llista d'espera. Va ser reincorporada en aquesta escola i finalment ella va estudiar òpera. És per això que ella té una addicció especial. Jo he tinc que confessar, té una addicció que jo no tinc, està clar. Això també ho hauria de fer jo, estudiar òpera o estudiar una mica més d'addicció, que ja em convendria. El tema és que la primera vegada que vaig escoltar la Morgan, o que vaig veure un vídeo d'ella en aquest cas, a mi la Morgan no em va cautivar gens. Vaig pensar, hòstia, aquesta tia crida molt, sobreactua amb un, la veia com molt, molt fictícia, no? Tot la seva interpretació. Però després, amb el temps, la vaig com deixar aparcada, vaig pensar, bé, això no m'interessa. I al cap del temps vaig descobrir altres vídeos on sí que vaig veure que té una feina de veu excepcional, que és un tros de cantant i que fa pràcticament el que vol amb la seva veu i amb el seu, amb el seu instrument, no, diguéssim. Així que us recomano molt que seguiu a la Morgan James, que té pocs discs, però en té, si no m'equivoco, tres discs d'estudi. El primer es diu Hunter, el 2014. El segon es diu Reckless Abandon, el 2017. El tercer i últim, el 2020, es diu Memphis Magnetic. Però és coneguda perquè col·labora molt amb aquest canal del Scott Briley, que és aquest arreglista del que ja he parlat abans. I no sé què més us puc dir, moltes coses més no puc dir ja. Que va col·laborar amb una gala o amb una celebració a Nina Simone el 2012, interpretant, entenc que algun és un àlbum de cover.

0: Són les 11.
1: Avui ens acompanya l'Alfred Vallès. Bona tarda, Alfred.
2: Bona tarda.
1: Gràcies per venir a l'Entre Nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Contem amb una persona que veureu amb el decurs de la conversa, que ens aportarà sobretot molta llum i molta practicitat del que pot passar en un futur immediat. L'Alfred té una extensa formació acadèmica i professional, és tècnic en explotacions agropecuàries, també guia de natura, educador ambiental, col·laborant amb entitats com l'Associació Hàbitats, ANDA i el Centre Mediambiental L'Arrel, voluntari del projecte Rius, i va ser ajudant d'investigació al CREAF, que és el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. L'Alfred també és membre del Consell per l'Ús Sostenible de l'Aigua, lligat a l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, i president de l'entitat ecologista Martorell Viu. L'Alfred també és soci de la Institució Catalana d'Història Natural i membre del grup Orquideològic de Catalunya, guia botànic de l'ADENC i de l'entitat Flora Catalana. Per acabar, indicar que és coautor amb un veí de Sant Esteve, José Cabrero, del llibre Els arbres de Martorell, que per tots els que vivim a la zona us el recomano totalment. Alfred, m'he deixat coses, però amb tot això estic segur que les teves aportacions ens ajudaran a entendre el moment actual que estem vivint a nivell climàtic i sobretot quin és el futur que podem tenir. Si et sembla, començo amb una pregunta bastant oberta.
2: Sí.
1: M'agradaria que ja comencis a desenvolupar i permetem una miqueta també la frivolitat. Això del canvi climàtic és cosa de quatre ecologistes que us agraden en bici?
2: Sí, moltes vegades la gent veu com una cosa aliena això del canvi climàtic. Això del canvi climàtic no em va amb mi, jo ja tinc prou problemes en el dia a dia o en arribar a fi de mes. Però en realitat el canvi climàtic és transversal a tota la societat i tota la biologia i tota la vida de les nostres, de la nostra natura i de la nostra societat. Jo posaré un exemple. La sequera que hem patit i que encara no s'ha resolt del tot, de 3 anys d'una sequera brutal amb pobles que havien de portar l'aigua en cubes i talls d'aigua, sabem que en part està causada per aquest canvi climàtic i, de fet, els models tots preveuen que si no fem res per canviar-ho, les sequeres cada cop seran més intenses i més llargues i més freqüents, no? Llavors, per exemple, la sequera, els regadius a Lleida, no nevava el Pirineu, no plovia, no hi havia aigua als embassaments, no es podia regar la plana de Lleida. Van tenir restriccions i van haver de deixar de regar moltes hectàrees del Pla d'Urgell i la producció, això en depenia l'economia local de tots aquests pobles. Després, sense anar més lluny, potser en parlarem més endavant, però la dana que hi ha hagut a València s'intensifica per un oceà, per un mar mediterrani més calent, i aquest mar més calent aporta més humitat. Quan arriba l'aire fred, generen fenòmens extrems com aquesta dana, com aquesta inundació. És a dir, encara que el vulguis ignorar, encara que diguis no pot ser, afecta a tothom i transversalment. És a dir, que en aquest sentit, bueno, i sense oblidar les onades de calor, és a dir, jo crec que no és una cosa, potser la gent més conscienciada o més alternativa, entre cometes, doncs el té més present, però ens afectarà a tots, vulguem o no.
1: Encara que fem allò que alguns fan, no?, de tapar-se els ulls i dir, bueno, esto no está pasando, però sí que és veritat que passa, no? Darrerament, a més, aquests dies justament s'està celebrant la Cimera Mundial del Clima a Bakú. Justament crec que les últimes conclusions s'acaben de produir pràcticament ahir o abans d'ahir, i m'agradaria escoltar la teva opinió. Què ens pots dir una mica d'aquesta cimera?
2: Sí, exacte. És a dir, s'ha fet una cimera del clima, una conferència de les parts, la COP29, a Bakú, que és la capital d'Azerbaiyán, on s'han reunit tots els països de les Nacions Unides per debatre al voltant de les mesures que podem prendre per lluitar pel canvi climàtic. Llavors, jo segueixo alguns periodistes i algunes entitats ecologistes com Greenpeace, etc. I hi ha una mica de decepció en el sentit de que s'havien de tenir diners, el món desenvolupat, el nord global, havia de donar diners al sud global, als països en vies de desenvolupament o subdesenvolupats, perquè implementessin polítiques de transició energètica per produir energia sense emissions, és a dir, eòlica, solar, etc., i també per lluitar o facilitar que es pogués finançar la reconstrucció en cas de fenòmens extrems. Parlem d'inundacions, de sequeres, és a dir, llavors, què passa? Els experts deien que es necessitaven, entre tots els països del, diguéssim, desenvolupats, que portessin uns 1,3 bilions de dòlars, no? Per finançar aquesta transició, diguéssim, ecològica o energètica als països del sud i solventar els danys que causa el canvi climàtic. I llavors, en canvi, els acords que hi ha hagut són de 300.000 milions de dòlars, m'entens?
1: És absolutament insuficient, no?
2: Exacte, és a dir, si sents a parlar gent de Nigèria o gent d'Uganda o d'altres països en desenvolupament que no generen emissions, perquè ells tenen una economia menys, que consumeix menys petroli, és a dir, és el nord global, els Estats Units o Xina, o fins i tot nosaltres en més petita mesura, els que generem les emissions i en el passat hem emès més diòxid de carboni i hem causat el canvi climàtic, i en canvi els hi toca el rebre als països pobres, no? Llavors aquesta solidaritat entre el món ric i el món pobre, doncs, ha deixat bastant que desitjar. Per altra banda, la posició d'Aràbia Saudita ha sigut terrible, perquè Aràbia Saudita depèn de l'exportació de petroli, no? I no volia incloure, i ha lluitat perquè no s'incloguin les conclusions, que s'han de reduir els combustibles fòssils, és a dir, si no vols emetre CO2 no cremis petroli, però si el teu país depèn econòmicament del petroli, doncs costa molt, hi ha un interès econòmic molt fort i ja es posen traves, i com que és un acord de molts països, per trobar un text i unes bases que tothom estigui d'acord costa molt.
1: No és fàcil. I jo crec que és una pregunta, una inquietud, que segur que tenen també els oients. És curiós que aquestes cimeres es fan a països que, per exemple, com el cas de Azerbaijan o com el cas de l'anterior, que va ser Emirats, són països que són eminentment productors de petroli i de gasos contaminants, no?
2: Sí, jo crec, en aquest sentit, crec que, és a dir, com que som conscients de que la producció de petroli i cremar-lo o de carbó o d'altres combustibles fòssils genera el canvi climàtic, doncs una mica per rentar la cara o volguem dir, sí, nosaltres exportem molt de gas i petroli, però som conscients i estem conscienciats pel canvi climàtic i fem una gran cimera parlant d'aquest tema, no? Llavors, jo crec que hi ha una mica així d'una mica rentar-se la cara o blanquejar una mica.
1: Una doble moral, podríem
2: dir. Sí, exacte, en el sentit de que per una banda depèn la teva economia i de l'exportació de combustibles fòssils i per altra banda fas una cimera o una conferència internacional per reduir l'ús d'aquests combustibles fòssils, no? Evidentment, tots tenim contradiccions i aquesta seria una contradicció molt gran.
1: Una contradicció de base gairebé, no? El programa saps que dura aproximadament uns 50 minuts, per tant tenim temps per poder parlar bastament de moltes coses, i a mi m'agradaria començar, per exemple, si ens poguessis explicar casos d'efectes reals que tu hagis vist en primera persona o que coneguis directament sobre aquests efectes del canvi climàtic.
2: Sí, efectivament, perquè moltes vegades pensem que és una cosa llunyana. Jo sempre, pensant en exemples del dia a dia, la gent que tingui una certa edat recordarà que quan, per Tots Sants, quan es torraven les castanyes, la gent s'escalfava les mans en les castanyes i feia un fred que pelava.
1: Feia fred, sí.
2: Feia fred per Tots Sants, i hi ha una dita que diu, per Tots Sants capes i mocadors grans. Ara vas amb màniga curta per Tots Sants.
1: Sí, sí, absolutament.
2: I les castanyes, quan estan calentes, no les vols ni tocar perquè dius, quina calor que fa, ara m'haig de fotre castanyes. Has de menjar castanyes calentes. Això una cosa. Després, a les glaceres. Jo he fet una mica d'alpinisme, no massa, però he estat als Alps, en alguna glacera, concretament al Glacier Blanc, i llavors vaig estar fa uns anys, el 2000 i poc, i després, 16 anys més tard, va anar-hi un amic meu. Comparant les fotografies d'aquella glacera, veus com la glacera ha retrocedit d'una manera brutal. És a dir, i això que està passant a les glaceres dels Alps, està passant a l'Himàlaia, està passant als Andes i està passant als Pirineus. Val? Llavors, què vull dir? Que les glaceres, que depenen de la quantitat de neu i del fred per formar-se, no?, i per mantenir-se, estan retrocedint a una velocitat de vertigen. O, per exemple, a nivell més local, els canvis en la fenologia. La fenologia són els ritmes de la natura, no? El ritme en què floreixen les plantes, arriben les aus migratòries. Bon, jo, per exemple, recordo que als anys 90, recollia herba de cop i pericum per fer un oli medicinal pels cops, que és molt efectiu, que és antiinflamatori, i anaves per Sant Joan i estava florit l'herba de Sant Joan, l'hipericum, no? Perquè es diu herba de Sant Joan perquè floreix per Sant Joan.
1: Per la temporada.
2: Doncs ara, molts anys que la primavera és excessivament càlida, doncs et trobes que vas per Sant Joan a buscar herba Sant Joan i ja no està florida, ja està fructificada, ja... O sigui, el ritme de la natura ha canviat. Són canvis subtils que, si no estàs a la natura o no tens una certa edat, a veure, un noi de 18 anys aquests canvis no els ha vist, perquè
1: no té referències.
2: No té referències anteriors, però jo, recordant quan florien les plantes o quan arribaven les orenetes, i veus que això està canviant, i hi ha gent que ho registra. Hi ha Ritme Natura, que és que es pot col·laborar a nivell particular com a voluntari, que està registrant aquests canvis en la fenologia, i realment els canvis estan davant dels nassos. Una altra cosa és que vivim entre quatre parets o una oficina i no els, és més difícil de veure'ls, no? Però, i sense anar més lluny, el cabal dels rius està disminuint, m'entens? És a dir, jo mirava el Llobregat fa anys i sempre anava molt més ple que ara, no? Perquè plou menys, o hi ha més sequera, hi ha més evaporació, disposem de menys aigua, és a dir, tot això es veu.
1: De fet, això, Alfred, es pot mesurar els cabdals dels rius,
2: sí,
1: i tot
2: sí,
1: això
2: sí.
1: Teniu sistemes de mesura, no?
2: Efectivament, hi ha l'himnígraf, que són els sistemes que mesuren aquests cabals, i hi ha corbes de cabal que l'Ebre o aquí el Llobregat i tots els rius de Catalunya, que està disminuint el cabal. És a dir, està en marxa, el tenim aquí, i si no fem res pot anar més.
1: O sigui, tots aquests exemples que l'Alfred ens està posant són exemples de canvis que podem observar de manera propera, i jo tinc un altre dubte, que sempre, sobretot els que no accepten l'existència del canvi climàtic, sempre diuen la Terra sempre ha canviat, no? El clima de la Terra sempre ha anat canviant al decurs dels anys i de la història. Però llavors, quina és la novetat actual? Per què en parlem ara tant, del canvi climàtic?
2: La novetat és, primera, que hem viscut en un clima els darrers 10.000 anys molt confortable i molt bo pels humans, no? I després que l'estem causant nosaltres per emetre CO2, és a dir, per cremar petroli, les emissions de cremar petroli, gas natural, carbó, etc. Llavors, jo, per exemple, buscava informació, va haver-hi un escalfament entre el Paleocè i el Leocè. Fa 55 milions d'anys va haver-hi un escalfament de 6 graus al planeta Terra. Doncs aquest escalfament, per augmentar 6 graus, va necessitar 20.000 anys. Vale? 20.000 anys per augmentar 6 graus. En canvi, nosaltres estem a 0, a un quart de grau per dècada. Entens? És a dir, en 40 anys augmentem un grau.
1: Superaccelerada.
2: Exacte. És a dir, el canvi és molt accelerat i, a més, causat per nosaltres. És a dir, aquest escalfament que us deia de fa 55 milions d'anys, que està documentat amb registres d'isòtops, de fòssils, etc., doncs va causar unes extincions determinades i va ser un daltabaix per la vida de la Terra. Doncs bé, el que hi ha ara el causem nosaltres, i té un ritme desaforat. Sí que és veritat que al final de l'última glaciació, fa uns 11.000 anys, també va haver-hi algun canvi sobtat, no? Però és que realment, és a dir, la diferència és que és més intens, és més ràpid, i en som els responsables.
1: O sigui, la diferència bàsicament està amb l'acció de l'home, per dir-ho.
2: Exacte.
1: O de la humanitat.
2: I la velocitat, i la velocitat del canvi. Que no dona temps a les espècies a adaptar-se, a migrar, a desplaçar-se cap al nord, etc. És a dir, la vida pot, i nosaltres amb ella, pot patir molt.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Llavors, amb tot això que estàs dient, jo el que dedueixo és que el que sí que ens ha canviat és l'atmosfera on estem, no? La més propera, per dir alguna
2: cosa. Efectivament. És a dir, veureu, la cosa és la següent. Durant milions d'anys, restes d'animals o d'algues o de... Normalment són vegetals del carbonífer, d'arbres, bueno, no eren arbres, eren com cues de cavall, eren equisètum, o semblants als equisètum. Doncs durant milions d'anys es van acumulant el carbó en sediments profuns, uh-huh. I es van acumulant el petroli, no? Llavors, és carboni, és CO2, que estava a l'atmosfera i que es va amagar sota terra. Val? Llavors, què passa? Nosaltres, a l'explotar aquest carbó i aquest petroli des de la revolució industrial, vam començar a cremar carbó i la màquina de vapor i després els motors de combustió, els dièsel, les benzina, tot això, hem fet que el 1750, és a dir, els inicis de la revolució industrial, L'atmosfera tenia 280 parts per milió de CO2. Ara estem a 420. És a dir, hem pràcticament duplicat la quantitat de CO2, de diòxid de carboni, que hi ha a l'aire.
1: En 300 anys, pràcticament.
2: Exacte. I a més, acceleradament, perquè en els últims anys ha augmentat molt més. És a dir, al començament, el ritme d'emissions de la primera part de la revolució industrial era molt limitat. Doncs què vull dir? Que hem canviat la composició de l'atmosfera. Perquè hem cremat massivament, imagineu-vos, milions i milions de cotxes, milions i milions de vaixells, d'avions, de fàbriques de ciment que cremen. Tot això ha canviat la composició de l'atmosfera, i això són dades, perquè tenim anàlisis, i contínuament a molts llocs, i especialment a Hawaii, s'està mesurant aquesta, diguéssim, augment del CO2. Hi ha una gràfica que feta a 4.000 metres, allunyada de centres d'emissions, que veu aquesta progressió contínua del CO2, no? O sigui, hem canviat la composició de l'atmosfera perquè massivament estem cremant el que s'havia acumulat sota terra durant milions d'anys.
1: I aquí suposo que també el fet d'aquesta globalització dels viatges, per exemple, no? Jo recordo, en el meu cas, jo recordo quan tenia 18-19 anys que anava a Madrid per feina, hi havia un volum mix d'avions. Actualment, quan mires una app de vols per tot el món, és increïble els centenars de milers de vols que estan a venti en qüestió de minuts, no? Llavors suposo que això també influeix molt en que això reparteixi a nivell de l'atmosfera a vies altes, no?
2: Exacte, és a dir, penseu que ens movem més, consumim més, cremem més CO2. A veure, jo hi ha un exemple, en parlarem potser, però a mi m'agrada molt en Kilian Jornet. En Kilian Jornet és un atleta que, bueno, un corredor de la muntanya, i ell va decidir no superar un llindar de tonelades de CO2, ¿vale? Perquè ell anava volant amunt i avall a diferents curses arreu del món i va descobrir que emetia tal quantitat de CO2, perquè un vol en avió és molt contaminant, i va decidir autolimitar-se, és a dir, no deixar de volar, anar a algunes curses i agafar alguns avions, però no com si no hi hagués demà, i d'una manera de reduir el seu impacte sobre les muntanyes, perquè ell deia, jo m'estimulo les muntanyes i el canvi climàtic que estem causant els està destruint o fent malbé, i haig de fer alguna cosa. I jo també, és a dir, hi ha una responsabilitat col·lectiva a nivell polític, a nivell econòmic, però també hi ha una responsabilitat individual de l'estil de vida o de la manera de fer. Vull dir, potser per lluitar-hi en parlarem, però hauríem de canviar de model o de manera de fer, no?
1: Clar.
2: Llavors, hi ha gent més conscienciada, als països nòrdics, doncs hi ha moviments que es diuen vergonya de volar, que justament intenten volar el mínim necessari i sense anar més lluny, i ja no m'extens més, però jo sé d'una empresa multinacional que va deixar de fer viatges de negocis i va muntar unes pantalles i per teleconferència contactava amb els diferents llocs o sucursals que tenia arreu del món. Això va estalviar diners i va estalviar vols. Evidentment, potser de tant en tant has de fer alguna que ha de ser presencial, però si implementes avui en dia pots connectar-te perfectament i parlar a l'altra banda del món sense necessitat d'anar-hi, no?
1: Sí, de fet, jo crec que una de les poques, diria, de les poques coses positives que ens va deixar la pandèmia és que les grans empreses es van veure obligades a fer aquest canvi de 10 anys vista en un any, i la gran major part d'empreses nacionals importants justament han fet això, han eliminat els viatges i aquestes reunions presencials que obligaven a desplaçaments ingents de persones, no? Bé sigui amb avions o amb trens o el que sigui, o amb cotxe, i ha passat a molta cosa a través de pantalla. I clar, això lògicament ha estalviat un munt de viatges. Això és un tema positiu.
2: I un munt de tonelades de CO2, clar. És a dir, que no canvien el clima.
1: Alfred, estem parlant de totes aquestes casuístiques i totes aquestes qüestions que sí que podem veure, i la pregunta directa és com ens afecta a nosaltres aquest canvi?
2: Bueno, bàsicament, el que passa, aquest canvi en la composició de l'atmosfera, això que dèiem que hem passat de 280 a 420, doncs fa que la Terra retingui més l'escalfor. És a dir, el Sol escalfa la Terra, no? I travessa l'atmosfera. perfectament, i després hi ha una mena de radiació invisible, que són els infrarojos, que és radiació d'escalfor, que és allò que et poses al costat d'un radiador i sents com t'irradia, o una foguera, sents com la cara se t'escalfa, no? Doncs hi ha una llum que no veiem, però que és l'infraroig, no? I llavors aquest infraroig que matem a l'espai i que refreda la Terra es veu retingut pel CO2 que hem augmentat. És a dir, que aquest canvi en la composició de l'atmosfera fa que li posis una manta a la Terra i retingui l'escalfor, i s'escalfi més i més i més. Actualment ja estem a 1,5-1,6 graus d'escalfament respecte al període preindustrial. Val? Llavors, què vull dir? Que estem canviant el clima perquè estem canviant la composició de l'atmosfera, hem canviat la composició de l'atmosfera i si no fem res la seguirem canviant, i retenim l'escalfor.
1: Déu-n'hi-do. I aquest escalfament, quines conseqüències? Evidentment, a més, és un, per lo que estàs comentant, és un tema que es va produint sistemàticament, no? I cada vegada una mica més, cada vegada una mica més. Aquest escalfament, quines conseqüències tindria directament?
2: Bueno, per exemple, hi ha conseqüències paradoxals, fins i tot, o estranyes, no? Hi ha qui creu que la corrent del Golf, que és una corrent càlida que porta escalfor a l'hivern a Europa, que és la, que fa que el clima, penseu que Madrid o Barcelona estan a la mateixa latitud, a la mateixa situació respecte al nord que Nova York. A Nova York els hiverns són duríssims, aquí tenim un clima molt, molt suau, no? Llavors, aquest clima càlid hivernal més suau d'Europa podria desaparèixer per el canvi en aquestes corrents marines. Però més coses, el clima es pot tornar més extrem, és a dir, els anticiclons subtropicals, aquest famós anticicló de les Açores, es veuen reforçats. És a dir, hi ha un concepte que diuen que és la cèl·lula de Hadley. Bàsicament, si s'escalfa més la Terra, hi ha més anticiclons i més potents a la nostra àrea. Llavors, això pot significar sequeres més intenses, és a dir, un sol espaterrant, com ens ha fet aquests tres darrers 3 anys, que pràcticament no plovia, i veies que a l'abril feia una calor que deies, però què és això, no? I abril lluvies mil, i ara per abril ni lluvies mil ni res. No. I falta un sol espaterrant. Llavors, què vull dir? Que això pot anar més. Podem tenir sequeres, podem tenir onades de calor. És a dir, és com obrir la capsa de Pandora, com obrir la capsa dels trons, i generar un clima diferent al clima que teníem, aquí al Mediterrani era magnífic, m'entens? Tot i les sequeres que teníem de tant en tant, era un clima molt bo. Aquí ara, i aquí diu, i això és a nivell econòmic, que l'estiu farà onades de calor massa intenses perquè vinguin turistes. Llavors, m'entens? És a dir, que moltes coses.
1: I una qüestió, això que has comentat d'aquesta corrent del Golf, recentment hem pogut fins i tot veure per televisió o inclús reportatges al respecte de quins efectes podria provocar això en quant a migracions fins i tot de països del nord d'Europa cap al sud. Això és possible que arribi a passar?
2: És possible. Hi ha qui diu que aquest corrent de llaç a nivell global pot col·lapsar d'aquí 20, 30 anys, 10 anys durant aquest segle, no? Que estem, i aleshores això faria que el clima a Noruega fos insofrible, no? Seria, és a dir, penseu que Anglaterra, per exemple, o Noruega estan pràcticament més com tindrien el clima de Sibèria o el de Canadà, no? És a dir, el clima aquí a Europa, especialment a les parts més nòrdiques, es tornaria molt més extrem en fred, no? Llavors, això podria significar la migració de moltes persones, la congelació del mar Bàltic, és a dir, la congelació a l'hivern, vull dir, no? Llavors, és a dir, que és, ja et dic, és canviar-li a la Terra i entrar en la dimensió desconeguda, per dir-ho d'alguna manera, d'uns canvis climàtics que sí que podem modelitzar, però que realment, bueno, sense anar més lluny, ja en parlarem, però aquest 1,5 graus o 1,6, entre 1,5 graus d'escalfament que tenim ara era el que es pretenia que fos el 2100, i estem a 2024 i ja el tenim. Entens? És a dir, va molt de pressa i s'està accelerant.
1: I és molt curiós això que estàs explicant, perquè per una banda parlem de l'efecte escalfament i de la pujada de temperatura, i per una altra banda aquest mateix efecte podria comportar la congelació del nord d'Europa.
2: Exacte,
1: o sigui,
2: exacte.
1: Realment el desequilibri que es veu és molt extrem, no?
2: I aleshores hi canvies en el clima al tròpic, perquè l'escalfor tròpic no es desplaçaria. Pensem que els corrents marins, l'aigua pot retenir molta escalfor, i els corrents marins marins distribueixen l'escalfor arreu del planeta. Llavors, un canvi als corrents marins seria devastador a nivell del canvi en el clima local, diguéssim.
1: És curiós, perquè la percepció, abans ho has explicat molt bé, la percepció individual que tenim moltes vegades dona la sensació de que ens queda tot molt lluny. I, en canvi, quan mires tot això que estàs explicant, realment estem immersos enmig del planeta i, per tant, ens afectarà, passi aquí o passi a 10.000 quilòmetres, no?
2: Sí, jo crec que ningú està a salvo, que diríem en castellà, ningú està a estalvi d'aquest canvi climàtic. I lamentablement, doncs, unes condicions molt bones que teníem les podem perdre. Llavors, jo crec que en aquest sentit, no per ser catastrofistes, però per això ho diuen científics, que no són ecologistes, és a dir, no són això que dèiem, tios que van en bicicleta superalternatius. Estem parlant de físics, de meteoròlegs, de matemàtics, de climatòlegs, de glaciòlegs, que treballen en ordinadors, que introdueixen les dades, que observen els canvis que hi ha al planeta, i això ho estan dient els científics, és a dir, m'entens? Que no és una cosa de...
1: No és una suposició, sinó exacte, que està basat en fets que es poden exacte. Mesurar, no? Bé, jo crec que fins ara hem dedicat bastant de temps a situar quina és la situació, i a mi m'agradaria profunditzar, si pot ser, una mica en com podem evitar-ho, en què podem fer perquè bé sigui de manera, com deies abans, més propera, més individual o de manera col·lectiva. Què podem fer per evitar tot això?
2: Bueno, és a dir, una de les coses que hauríem de fer és la transició energètica. És a dir, no, és a dir, el problema són els combustibles fòssils. És a dir, quan més petroli cremes, quan més carbó cremes, quan més gas natural cremes, més emissions de CO2 i més escalfament. Això és així, no? Llavors, una de les coses que podem fer és augmentar l'eficiència energètica, és a dir, aïllar les nostres cases per consumir menys gasoil o gas natural a l'hivern, posar sistemes d'energia solar, implementar energia eòlica, potenciar el transport públic, com deia, autolimitar-nos, és a dir, no serem més feliços per volar més, és a dir, a vegades el que dona felicitat és el temps de qualitat amb la teva família, amb els teus amics, gaudir dels nets o dels germans o dels pares, o... I llavors, moltes vegades, la vida trepirant que portem, que l'hem de penjar a Instagram i hem de ser els més top de tots, doncs ens obliga a estar no parar en tot moment i viatjar amunt i avall sense fre, no? Llavors, jo crec que una vida més tranquil·la, més reposada, digna, amb les necessitats bàsiques cobertes, però sense un consumisme desaforat, no? És a dir, evitar caure en el consumisme, per més coses que compris no seràs més feliç, és a dir, si tens la compulsió de comprar més i més i més, és que pots tenir una mancança, i llavors, una mancança a nivell afectiu, no? I que compres d'una altra manera, no? Dona una petita satisfacció, allò que ara diuen de la dopamina, et dona un xute de dopamina al comprar alguna cosa, però en realitat jo crec que el gaudir de la natura o de la companyia de les persones que estimes és molt més important que fer 5 viatges a Tailàndia o a les Seychelles. M'entens? És a dir...
1: Hosti, a mi no m'agradaria posicionar-me, perquè no estic aquí per això, però sí que és veritat que, quan, el que tu deies ara, dona la sensació que hi ha gent que, si no ha estat una setmana a Vietnam i l'altra setmana a Argentina, sembla que no hagi fet vacances. Llavors,
2: sí, sí.
1: És una mica contradictori, també, a vegades. No?
2: A veure... Viatjar pot ser una experiència enriquidora, és a dir, tampoc hem de carregar contra això.
1: Sí, sí, no,
2: però sí que és veritat que a vegades, pues, no sé, jo, per exemple, a vegades anava al poble del meu pare a estiuejar, no?, al Maestrat, i llavors eren unes vacances senzilles, que tenies temps de llegir, que et trobaves amb els amics de sempre, és a dir, jo crec que o sigui, hauríem de... bueno, sí, a veure, potser te'n vas a les Seychelles i penses a Instagram una foto d'una platja que t'hi cagues, no? Llavors es tracta d'això, però jo crec que més que res, això, jo, per exemple, aquest programa he vingut en tren, he agafat el tren, visc a Martorell, he agafat el tren, doncs bueno, doncs menys emissions, a més el paisatge des del
1: has
2: tren...
1: Has gaudit del viatge.
2: Exacte, hi ha unes vinyes i uns boscos que dius que maco que és Sant Esteve, no?
1: Amb cotxe t'haguessis estressat per les obres de la carretera i tot això.
2: Exacte, exacte. A més, vull dir, he pogut, a vegades quan fas trajectes més llargs, jo anava a la feina en tren i llegia, podia llegir al tren i podia fer coses, doncs evidentment hauríem de millorar l'eficiència perquè Rodalies està com està, però hauríem d'invertir en transport públic perquè fos més fàcil desplaçar-se en menys consum d'energia.
3: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre nosaltres.
1: Bé, doncs recuperem la conversa amb l'Alfred Vallès. Ens està fent una exposició senzilla però també molt objectiva de quins és els efectes del canvi climàtic tant a nivell global com molt a prop. I jo vull recuperar la conversa amb una qüestió que també preocupa, que és el tema de que el nivell del mar constantment estem sentint que no para de pujar. Tenint en compte que vivim en un territori que estem pràcticament envoltats de mar, què està passant realment?
2: Bueno, veureu, hi ha dos efectes. Per un costat, el gel que hi ha a Groenlàndia i el gel que hi ha a l'Antàrtida s'està fonent, no? Llavors aquest gel és aigua que està sobre el continent, que al fondre's va per al mar i el fa pujar de nivell, vale? I per altra banda, tenim que l'aigua del mar s'escalfa i es dilata. Quan s'escalfa una cosa, ocupa més espai. Doncs això fa que actualment, en els darrers anys, és a dir, estaríem parlant del 2011 cap aquí, estem parlant de 4,5 mil·límetres, gairebé mig centímetre anual de pujada del nivell del mar. O sigui, això ja està passant, no? El nivell del mar ja està passant, no? Llavors, què passa? Aquests 4,5 mil·límetres, que són quasi mig centímetre, poden arribar a un centímetre o més, val? Llavors estaríem parlant de que el mar podria pujar metres. Hi ha qui diu que, i això podria passar, que si es fon tota Groenlàndia, el mar pujaria 7 metres, val?
1: 7 metres?
2: 7 metres. I si es fogués l'Antàrtida ja serien 60 o més, val? Llavors, què passa? Que totes les zones costaneres, els deltes, el delta del Llobregat, el delta de l'Ebre, tot això, a part dels temporals i la manca de sediments que no arriben perquè retenen els embassaments i aquestes sorres, aquests llims alimenten i permeten que es mantingui el delta, doncs tot això fa que les zones costaneres estiguin amassades i les platges estan retrocedint i les zones baixes s'inunden i a vegades també surten les notícies algunes illes del Pacífic que són molt baixetes, que tenen poca alçada, doncs els temporals les assolen, les eliminen i la gent ha d'emigrar, hi ha refugiats climàtics i això dels refugiats climàtics és per onades de calor brutals que impedeixen viure en una zona determinada, ja sigui per la onada de calor per la sequera o per augments del nivell del mar i dels fenòmens extrems. Llavors, què vull dir? Que el mar seguirà pujant i l'únic que podem fer és posar-nos les piles, emetre menys CO2 i ralentitzar aquest procés o reduir-lo al màxim perquè realment gran part de la població mundial viu en deltes o en zones molt planes, és a dir, estem pensant en Miami, en el delta del Ganges o en el delta del Llobregat no, o de l'Ebre, no cal anar tan lluny, no? Llavors, jo crec que en aquest sentit diu, no, pujarà el nivell del mar, no, ja ho està fent i ho pot fer més, no? Sí. És a dir, que en aquest sentit és una de les coses que...
1: I has posat ara com a exemple el delta de l'Ebre, que potser és el que tenim més proper a més pel seu tamany, no? I què podria passar, per exemple, amb el delta de l'Ebre amb aquesta situació futura?
2: Bueno, a veure, el delta de l'Ebre és un problema molt complex. Per un costat estan tots els embassaments que he anomenat, tots les preses, que retenen els sediments, val? Doncs, què passa? El delta es va formar perquè les terres que arrossegava l'Ebre es van depositar a la seva desembocadura. Llavors, què tens? Tu tens els temporals, el Glòria i tots aquests, que erosionen la costa i s'emporten sorra. Però després tindries el riu, que et porta sorres i llims i reposa aquests sediments que han marxat. Si es tronca, si poses embassaments, l'aigua a l'embassament queda quieta, sedimenta i s'omplen els fons dels embassaments de sediments, de fang, i aquest sediment no arriba al riu, a la desembocadura. Per altra banda, el mar no para de pujar. I per altra banda, el mar està més calent i quan hi ha temporals poden ser més violents. Llavors, és una equació molt difícil. Jo crec que el que hauríem de fer és... Hi ha una plataforma que ho demana, a part de la plataforma en defensa de l'Ebre i plataforma de sediments, hi ha tot de moviments socials i científics al delta de l'Ebre que reclamen que es mobilitzi el sediment que hi ha als embassaments perquè arribi al delta, i al mateix temps que ho faci amb suficient cabal d'aigua per arrossegar-lo, perquè clar, si tu treus tanta aigua de l'Ebre que el deixes en un cabal molt minso, aquest cabal no és capaç de transportar aquests sediments. Doncs són coses que s'han d'implementar, però clar, això significa restringir el consum d'aigua conca amunt, és el riu amunt, no? I limitar l'expansió de regadius. Parlem de centenars de milers d'hectàrees de regadiu que es volen

0: Ho trobo superlògic, no? És a dir, si deixo d'alimentar la base amb tot el que hauria d'arribar, lògicament cada vegada el mar entrarà més a dins, no? S'anirà difuminant i al final s'acabarà fins i tot. Hi ha pobles que estan pràcticament a peu de delta que sí. Amb això que estem explicant podrien arribar fins i tot a desaparèixer.
1: I llavors tindríem refugiats climàtics, no? Sí, sí. Potser ja, a base de grans inversions i de fer dics, fer l'estil, diguéssim, Holanda, podries aturar-ho una mica. Però clar, això de que cada any et pugi un centímetre o mig centímetre al mar, pues realment és un problema.
0: I abans has comentat, has deixat una mica al començament, que cada vegada podrien haver-hi fenòmens més extrems, com ara, per exemple, ha passat la Dana de València, no? I a mi m'agradaria, no sé si ens pots explicar una mica, quina opinió tens tu del que ha passat realment fora de la gestió política, que aquí nosaltres no entrarem, nosaltres només parlem de tema natura i canvi, i què ha pogut passar aquí?
1: Bueno, ja veureu, per mi el referent en aquests temes és la Montse... la Carme Llaçat, que és meteoròloga. La Carme Llaçat va fer la seva tesi doctoral sobre danes, sobre gotes fredes. Doncs bàsicament què passa? Amb l'escalfament, ara el mar està més calent. O sigui, els que tenim una edat recordem que quan anàvem a la platja l'aigua estava fresqueta i ara et fiques a la platja i és com caldo calent, està molt més calenta. Doncs un mar més calent genera més vapor d'aigua. Val? Si hi ha més vapor d'aigua a l'atmosfera, quan arriba aire fred, quan arriba aquesta dana, una dana és una depressió aïllada en nivells alts, és una cosa que s'ha esqueixat de la corrent en jet, no? Doncs quan arriba aquest aire fred, es generen grans tempestes que descarreguen, doncs, bueno, 400 i pico litres, en sembla, o més, a la zona d'aquests barrancs que es van desbordar, com el del Pollo o el riu Magre, no? És a dir, doncs, què passa? Que el mar més calent significa més vapor d'aigua i quan arriba aire fred significa precipitacions més intenses. Llavors, hi ha estudis que diuen que la dana ha sigut més intensa, hi ha estudis d'atribució fets per científics que diuen que la dana ha sigut més intensa del que hagués estat si no el mar no hagués estat tan calent i no fos pel canvi climàtic. I després hi ha una cosa que és política però que a mi m'agrada comentar, que és l'ordenació territorial, val? És a dir, si tu tens zones inundables que saps que baixarà el torrent per allà d'aquí 10, 15, 20 anys, no edifiquis. Llavors, el creixement urbanístic a la Comunitat Valenciana ha sigut exponencial i s'han ocupat zones molt properes a barrancs i zones inundables, perquè, per exemple, alguns pobles, no sé si era Paiporta o quin era, que la part més alta del poble no ha patit les inundacions, però van ocupar la plana més propera al riu, i a més el riu, el barranc o el que fos, no? Ja em dic el barranc del Pollo o el riu Magre, no? Llavors, tenim aquest efecte, no? És a dir, penseu això, i en aquesta línia, a Líbia i a Grècia va haver-hi una cosa l'any passat, la tempesta Daniel, que a mi em va frapar molt, que és que es va generar un petit huracà al Mediterrani, amb vents de més de 85 km per hora, girant amb vents de més de 85 km per hora, i tenia característiques tropicals. Val? Penseu que qui alimenta els huracans al Carib és l'escalfor del mar, no? I llavors, si el Mediterrani, que ara està arriba a 30 graus l'aigua en alguns moments de l'estiu, doncs quan més calent estigui el Mediterrani és una bomba de rellotgeria que pot esclatar i generar tempestes. I de fet, els meteoròlegs o els estudiosos del clima parlen de medicanes, com huracans, però huracans del Mediterrani. Les seves característiques, però ja et dic que aquesta del 2003 tenia característiques de cicló tropical, semblants a un cicló tropical, coses que no s'havien vist a la Mediterrània. Llavors, jo crec que en aquest sentit podem esperar fenòmens més intensos i més extrems a nivell de precipitacions. I l'alternativa ha de ser respectar al màxim els rius, donar espai als barrancs. Hi ha pobles de València que han desedificat petits barris que tenien massa a prop del barranc i que eren un perill, i contenir-nos i ordenar el territori de manera que no ocupem els espais de risc.
0: A mi m'agradaria, Alfred, que dediquem dos minuts a una cosa que jo t'he sentit en alguna altra conferència i em sembla d'una lògica aplastant, que és el tema que dius: hem de deixar que el riu s'expansioni de manera natural, justament en comptes de canalitzar-los, perquè és el seu curs natural, no? I això que t'he sentit, a mi, diguéssim, m'ha fet veure que

0: Claríssimament que fem tot el contrari habitualment, no?
1: Exacte. Un riu canalitzat, tota l'aigua que hi baixa, va riu avall a tota velocitat, erosionant i destruint. Llavors, si tu tens una zona de plana d'inundació que no és edificat, vale? Quan s'omple aquesta plana d'inundació, es va omplint i fa de coixí, esmorteix la riuada. Mentre el riu es desborda en llocs que no fa mal perquè no l'hem ocupat, doncs el riu, l'aigua que baixa riu avall és menor. Jo sempre poso l'exemple de Tortosa. S'esperava una gran riuada de l'Ebre a Tortosa. Llavors hi havia uns dics a l'Aragó que es van trencar i va inundar una plana agrícola molt gran. Tota l'aigua que va anar a aquella plana inundant-la va ser aigua que no va baixar a Tortosa. I la crescuda, la punta de la crescuda, el gran cabal que arriba al punt màxim, va ser menor. Val? Llavors, el millor que pots fer en una zona inundable és no ocupar-la i donar espai al riu. Llavors, si se t'inunda, doncs, bueno, potser perdràs la collita de taronges, o potser hi haurà un bosc de ribera que s'inundarà, però els boscos de ribera toleren la inundació perfectament. Llavors, el que hem de fer és donar espai als rius. Llavors, si tu l'encaixones tot, baixa més velocitat i no es pot expandir i tota la crescuda augmenta més. És a dir, això ho explica molt bé en Juan Pedro Martín Vide, que és enginyer de la Politécnica, i ho explica perfectament. I és que a Europa hi ha subvencions, hi ha lleis per reduir i per donar espai als rius i descanalitzar els rius. És a dir, hem de canviar de paradigma.
2: A més, suposo que quan es produeix aquestes inundacions que comentes, aquesta aigua s'acaba filtrant, no?
1: Exacte.
2: Cap a diguéssim, capes freàtiques, que al final no deixen de ser també riques.
1: Exacte. És a dir, aquesta aigua que inunda els aiguamolls o que inunda les planes d'inundació es filtra, s'infiltra al subsol i recarrega els aquífers, que serà aigua que quan vingui la sequera, els pous tindran aigua per captar. És a dir, si tota l'aigua que ens cau a sobre l'escopim directament per un canal cap al mar, no impregna el subsol i no recarrega aquestes bosses d'aigua subterrània que ens donaran aigua quan la necessitem. És a dir, això ja ho estan implementant a Califòrnia i a moltes zones àrides. En comptes d'evacuar tota l'aigua de pressa i corrents cap al mar en canals estrets, doncs donar llocs perquè es recarreguin aquests aqüífers.
2: Té tot el sentit del món, eh? Recuperem, si et sembla, una altra qüestió que també em semblava interessant, igualment que es parla de la cimera del clima i tot això. El 2015, crec recordar que va ser, es parlava de l'acord de París. Què es pretenia amb aquell acord?
1: Era un acord molt ambiciós. És a dir, realment es van posar d'acord i jo estava il·lusionadíssim. I llavors el que es pretenia era que, a nivell internacional, treballar per reduir les emissions, per cremar menys carbó i petroli, i que la temperatura global no superés el grau i mig. Vale? Abans, què passa? Ja hem superat el grau i mig. Aquest grau i mig que no volíem superar era el 2100, i estem a 2024 i ja l'hem superat. Vale? Llavors, deia que com a molt no havíem de superar els 2 graus. Era un tractat molt ambiciós, il·lusionant, però clar, és a dir, la nostra economia, lamentablement, o l'economia més consumista o més despilfarradora, si vols, necessita el petroli com a droga i de moment els acords de París són, sobre el paper, són magnífics, però no s'estan implementant.
2: Bones intencions, però que no s'acaben de posar.
1: Exacte.
2: I si marxéssim, dius que estem ja al grau i mig, sí. Faltant 75 anys gairebé per arribar-hi a l'objectiu que hi havia, si marxéssim per sobre d'aquests grau i mig, 2 graus, efectes?
1: Bueno, és a dir, justament es deia, o diuen, es posava aquest límit del grau i mig o 2 graus per no despertar un gegant adormit, per dir d'alguna manera, perquè ens entengui la gent. Veureu, resulta que el permafrost, a les latituds del cercle polar, el subsol, el terra, està congelat. I té molta matèria orgànica allà, té moltes coses congelades. Doncs si es descongela aquest gel, que hi ha al subsol, allibera més diòxid de carboni i metà. El metà també causa efecte hivernacle i també escalfa el planeta. Llavors, quan més es descongeli, més metà i més canvi climàtic, més emissions. I quan més emissions, més es descongelarà. I això també passa amb uns cristalls, els caltrats o hidrats de metà, que hi ha en els sediments marins. Llavors, què passa? Si superem els 2 graus o així, o potser abans, es poden desencadenar processos que accelerin el clima, que siguin com a cercles viciosos, És a dir, els especialistes en clima parlen de cicles de realimentació positiva, és el mateix procés s'alimenta i s'exacerba, que podrien portar a un clima desbocat, se'ns escaparia de les mans. És a dir, llavors, això ha passat, això va passar al límit entre el pèrmic i el triàssic, entre l'era primària i secundària, i va haver-hi una extinció en massa que podria emportar-se per davant molta part de la vida que hi ha a la Terra i les nostres civilitzacions o fer que àrees de la Terra fossin inhabitables, no? Llavors, què vull dir? Que la prudència, aquest 1,5 graus, que pot semblar molt poc, o aquests 2 graus, eren el límit que posaven els científics perquè la cosa no s'expandís i es descontrolés, no? Llavors, és molt important contenir això i que abans del 2100 no superem els 2 graus, però el ritme que anem ho tenim difícil perquè, ja et dic, ara el canvi climàtic s'està accelerant i l'objectiu pel 2100 ja l'hem superat ara el 2024.
2: Déu-n'hi-do, eh? A més, amb el context que tenim actualment, no?, a nivell polític mundial, cada vegada veiem que més persones, no sé si dir-li negacionistes, però sí gent que no accepta aquest canvi climàtic, cada vegada estan més agafant les regnes del poder, no? Amb la qual suposo que se'ns fa una mica difícil. Sí. Què li podem dir amb aquestes persones que ens puguin estar escoltant que considerin que això del canvi climàtic o no és real o no va amb ells?
1: Bueno, a veure, l'ignoris o no l'ignores, és a dir, encara que et tapis els ulls i diguis que és una... El canvi climàtic ha vingut i és una realitat que no pots opinar. No és una opinió, un canvi climàtic. És una conclusió científica, m'entens? No és una cosa que puguis dir que sí, que no, aquests diuen que sí, aquests diuen que no. Doncs, què passa? Hi ha grans interessos. És a dir, em comentava una amiga que el gabinet de presidencial o de ministres que vol posar Trump, que a més és un negacionista del canvi climàtic, doncs ja la part, diguéssim, energètica la portarà un magnat del petroli. Val? Doncs clar, aquesta gent, si reduïm el consum de petroli o de gas natural, perdran diners. Però bueno, perdran diners ells, però serà un benefici pel planeta. Llavors, hi ha dos tipus de negacionisme. Hi ha el negacionisme natural, que és no pot estar passant això, no pot ser veritat, quan veus la magnitud de la tragèdia, que és algú que ens passa moltes vegades, quan tenim algú terrible que ens passa, diem no pot ser, no pot ser. I després hi ha un altre negacionisme, que és més aviat de home, això és que, com Aràbia Saudí, això que t'explicava d'Aràbia Saudí, Aràbia Saudí no vol sentir parlar de reduir l'ús de petroli, m'entens? Perquè la seva economia depèn d'això, però és que el futur del planeta depèn d'això, no? Llavors, és molt complicat. Pensa que hi ha grups empresarials o fundacions o fins i tot d'ultradreta, sense anar més lluny, Vox o d'altres partits, que estan burxant i intoxicant a les xarxes amb missatges negacionistes. I llavors jo sempre dic que hauríem d'anar a aquestes fonts fiables, els científics, els catedràtics, els experts, la gent que treballa, per informar-nos de primera mà i en rigor, no?
2: Suposo que tal com està avui en dia el tema xarxes tampoc ajuda, perquè sobretot la gent jove, per exemple, que hi ha una de les qüestions que s'explica és que no discriminen massa sobre la font d'informació, però també adults i qualsevol persona que al final acaba donant per bo qualsevol TikTok de turno, no? Estem arribant al final del programa i m'agradaria acabar amb un missatge. Sempre intento arribar al final a parlant amb un missatge una mica positiu i algunes conclusions que puguis fer-nos de cara a tot el que hem parlat durant aquests gairebé 50 minuts.
1: Bueno, doncs jo el que comentaria és, primera, que el canvi climàtic ha vingut per quedar-se, que no mai és tard. Hi ha gent que pot quedar aclaparada i hi ha gent joves que ho pateixen molt, i hi ha una cosa que en diem ecoansietat, de gent que pateix emocionalment o mentalment per això. Jo crec que si ens hi posem de valent, ho podem esmenar. És a dir, tenim el coneixement, ho sabem i tenim els mitjans per fer-ho. És a dir, i aleshores una mica d'optimisme, és a dir, encara que el clima esdevingui més càlid o més àrid, pensem que hi ha zones de la Terra que són amb molta menys pluja, molta menys aigua disponible, que la gent segueix vivint, és a dir, la vida continua. Llavors, què vull dir? Que podem reduir la nostra petjada de carboni, hem d'actuar a nivell col·lectiu I que hi ha esperances, justament si aquest programa l'hem fet, o si he volgut parlar d'aquest tema, o hem volgut parlar d'aquest tema, és perquè realment hi hagi consciència i fem aquest canvi, que tampoc és tan traumàtic. És a dir, penseu que jo crec que acabaria en aquest fil d'esperança, no? És a dir, realment, quan ens hi posem, tu mires a la Dana, sense anar més lluny, els voluntaris que han anat allà a ajudar, i realment quedes meravellat de la joventut i de la gent, lo solidària que és. Doncs realment mobilitzem-nos pel canvi climàtic. Clar.
2: Al final suposo que és qüestió també una mica d'on posem el focus, no? I el que volem veure. I bé, doncs hem arribat fins al final del nostre programa d'avui. Personalment t'agraeixo molt, Alfred, les explicacions, perquè a més han sigut amb una senzillesa i amb una claretat que crec que qualsevol podrà entendre perfectament tot el que hem parlat. El canvi climàtic ha quedat palès que és una realitat i que tots hem de tenir consciència de com actuar de manera individual, de manera col·lectiva. L'Alfred ens ha donat algunes pistes de què podem fer i confio que amb la voluntat que té el nostre programa doncs us hagi servit com a coneixement i també com a reflexió. T'estic molt agraït, Alfred, tant per el que deia de les explicacions en profunditat i al mateix temps senzilles, que qualsevol persona que no estiguem molt avesats l'hem pogut entendre, i jo espero que també hagis gaudit d'aquesta estona.
1: He gaudit molt i moltes gràcies.
2: Perfecte. Confio que estaràs disponible per propers programes.
1: Sí, sí,
2: que parlem,
1: sí.
2: Com ja saps, aquí anem canviant cada setmana i a futur m'agradaria parlar de temes de natura molt més properes, potser a casa nostra, i confio també de poder comptar amb tu.
1: Pues compta amb mi i moltes gràcies per tot.
2: Fantàstic, moltíssimes gràcies.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
0: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
8: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: són les 12.
1: Hola, una salutació a tots. Es parla el Josep Maria. Quan parlem d'espagueti western, sempre pensem en el desert del Maria, però la realitat és molt diferent. Més de 70 pel·lícules es van rodar als estudis Balcázar d'Esplugues del Llobregat. Aquests estudis van ser coneguts popularment com Esplugues City. I avui tenim el Jordi Udina perquè ens parli en primera persona de com van ser aquests estudis i de totes les vivències que ell va tenir gràcies a ells. Com sempre tenim també a l'Agustí. Hola, Agustí.
2: Què tal, Josep Maria? Moltes ganes de parlar d'espagueti western.
1: Sí, moltes.
2: Després menjarem pasta.
1: Sí, sí, això que no falti, que quedarà tot complet. Jordi, benvingut. Hola. Molt bé. Anem a parlar una mica dels estudis coneguts com Esplugues City. Quins són els teus records per començar? Bueno, recordem a la gent que hi havia dos poblats. Va haver-hi un primer poblat de la reconstrucció del poblat de l'Oeste, que va ser fet el 1964 i va estar fins al 1967. Tu amb aquest poblat ens explicaves que tens uns records més d'estar-hi.
3: Sí, bé, perquè aquest és el segon, ja, quan ja ho havia vist, ja no hi vaig anar. Però no, bé, nosaltres fem teatre aquí a l'Avenç, i al sortir el teatre era de 10 a 12 i a les 12 de la nit, quan sortíem, ells estaven en ple rodatge i anàvem allà per l'amagat, perquè no anàvem a veure els rodatges. Anàvem una colla, el meu cunyà, la meva germana, tots el jovent que fèiem teatre llavors, i no gaire, perquè de seguida se passava una hora i clar, arribar a la una a casa ja era que, d'on vens?
1: Sí, era una hora perillosa ja.
3: Sí. I bueno, i anàvem a veure, i recordo pues, d'amagat allà perquè clar, amb els llums, amb els focus, si et deixaves veure malament. I bueno, i recordo pues, això, haver vist el Fernando Sancho, i disfrutàvem molt. I després doncs vaig amb motiu del 50 aniversari, vaig dir, faré una pel·lícula de tot allò, i la vaig fer, i així vaig repassar tota la història. I bueno, però no és que tingués absolutament cap lligam amb ningú ni a res. El que passa és que bueno, vaig anar interviuant gent i explica'm coses i tal, i pràcticament pues, m'he fet una petita història i amb imatges, eh? Sempre recolzada amb imatges.
1: Aquests records que tens del primer poblat, bueno, també tenim que recordar que el segon poblat va estar fet el 1967 i va acabar perquè el van fer acabar.
3: Sí.
1: Perquè en aquella època, em sembla que a l'època franquista va haver-hi una trucada, no?
3: Sí, no, això, va haver-hi que, com que el primer va desaparèixer perquè passés l'autopista, doncs el segon es veia des de l'autopista, eh? I llavors va venir un dels viatges que feia el Sánchez Vella,
2: Alfredo Sánchez Vella,
3: Alfredo,
2: el ministre
3: Sánchez, sí. Vella, que era el ministre llavors, passant per aquí, que o anava a l'aeroport o venia, no ho sé. Esto qué es, esto que se ve por aquí, li van dir, pues esto es un poblado de l'oeste y tal, excelencia li hauria dit. I va dir, ah, pues esto
1: no
3: da muy, muy mala imagen esto hay que quitarlo. I ja està, ja va començar, d'aquí va començar l'enderrocament.
2: Però el curiós és que quan es va inaugurar va estar sortir el Nodo al poblat d'Esplugues.
3: Sí.
2: I tenim aquí el trosset del Nodo on explicaven què era.
4: Estamos en un poblado del oeste americano presenciando estampas típicas del Far West. Lo curioso es que se encuentra situado a 8 kilómetros de Barcelona, donde ha sido construido por una productora para esta clase de películas de tiros. Encuadre y colocación de figuras, carruajes y diligencias, gracias caninas, la casa del sheriff y el clásico salón forman parte viva de este curioso pueblo de madera, cuya calle principal de 120 metros de longitud sirve de marco para una serie de películas en las que intervienen algunas figuras del cine americano y europeo. Pero silencio, se rueda.

0: parece que no ha quedado mal la secuencia.
1: És curiós, no?, que al començament sortís el Nodo i després fos un ministre també,
2: sí,
1: que digués això fora.
2: Sí, sí, sí.
3: Verdaderament, lo del Nodo, només escoltar les paraules que utilitzen, et recorda, ja et porta en una altra època, eh?
2: Sí,
3: perquè
2: sí,
3: verdaderament el vocabulari era especial, eh? El vocabulari, sí, sí, especial.
2: Aquí, així començo jo la pel·lícula, amb el Nodo aquest, que no el vaig tenir que passar a alta definició i tal, i sí, sí, és. Després vaig veure que hi ha l'escena del Pistoleros d'Arizona, que hi ha aquell colon que vol marxar amb la seva família, i hi ha un que amb el látigo li tira, li lliga el coll. Doncs després vaig trobar la pel·lícula Pistoleros d'Arizona, que això primer no es deia així, aquesta pel·lícula, primer es deia, sí, el Rancho de los Implacables, es deia originalment. I bueno, i llavors vaig a la pel·lícula, poso el tros aquest en blanc i negre, i el de debò de la pel·lícula, tal com va quedar, amb colors, i faig el contrast aquest, que expliquen que hi ha el que tira el llàtic, era un del circ.
3: Ah, bueno, clar, per saber utilitzar...
2: Sí,
3: bé,
2: perquè sí, se li enrotlla aquí el coll per no fer-li mal, esclar. Ah,
3: té que saber-ho fer. Escolta, parla'ns també dels actors, sobretot internacionals, coneguts, bueno, tot el que hem parlat abans dels actors que van arribar a fer westerns, i els que no, els que van estar als estudis Valcárcel, però no directament, sí, al poblat del western.
2: Sí, bueno, per això que tothom, una de les coses que tothom es pensa, oh, és que va venir el Robert Taylor, sí, és veritat que va venir, però no a fer una pel·lícula de l'Oeste, o sigui, no al poblat. Va venir als estudis a fer el rublo de dos cares, amb el Charles Boyer i amb el George Chakiris. Però va venir als estudis, no va fer cap pel·lícula de...
1: Perquè era una pel·lícula d'espionatge.
2: Sí, era una pel·lícula d'espionatge, com també hi ha la creença que s'hi va venir el Clint Eastwood, que s'hi va... No, es barreja una mica l'Almeria amb...
1: Sí, sí, sí. Home, és que hi ha pel·lícules que es van rodar aquí que alguna escena es va rodar a Almeria.
2: Sí.
1: Com a Pistoleros d'Arizona.
2: Com a Pistoleros d'Arizona. Es gravava a Candasnos, em sembla, aquí a l'Aragó hi havia una localització, una caseta allà mig...
1: Per los Bonegros, allò.
2: Sí, que sí, sortia sempre, i després a Almeria també, escenes de cavalls, sobretot, amunt i avall, llavors de cop i volta entraven al poble, entraven al poblat, això es veu, m'he trobat moltes pel·lícules de les que es feien aquí, totes comencen corrent els cavalls per els Monegros o per Almeria, i pum, de cop i volta entren les plugues.
1: No, el divertit és després veure on s'ha rodat la pel·lícula, si et quedes al final dels títols, i els diferents llocs on s'ha arribat a rodar.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I la primera pel·lícula que es va rodar aquí, quina va ser?
2: Va ser els Pistoleros d'Arizona.
1: Pues escolta, anem a escoltar la música del començament de la pel·lícula.
2: Ah, sí, eh?

0: I aquest és el començament de Pistoleros d'Arizona, la primera pel·lícula que es va rodar a Esplugues City.
1: Sí, així que la que es va estrenar l'Alfonso Balcázar va ser amb aquesta, que per cert li va sortir bastant rodona, és una pel·lícula.
0: Sí, no, jo l'he vist, l'he visionat, sí, i no està malament.
1: La veus ara i encara s'aguanta, eh? Vull dir,
2: la qualitat, perdona, la qualitat que es feia aquí no eren pel·lícules mal fetes des del punt de vista tècnic, tot el contrari, vull dir, tenien un valor... Tècnicament estava molt ben fet, tant pels extras, pels efectes especials, sí, per tot, vull dir, que no era... La música que escoltem està força bé, en anglès, però vull dir, a veure, que tot era molt, molt més que correcte, vull dir, una qualitat de producció alta.
1: Sí. És el que explicava el productor Ercoli, que perquè li pregunten per què ho feien i tal, doncs, bueno, si una pel·lícula valia 10 milions de pessetes aleshores, doncs ho feien 5 per Espanya i 5 per Itàlia, no?
2: Sí, això era la coproducció, que solien fer les pel·lícules, solien fer coproducció tot, França, Alemanya, Itàlia i Espanya.
0: Coproducido por... Sí. Italo-francesa, alemana, sí. unes barreges,
2: sí. Tenia, com bé deia el productor, tenia la vessant de que costava, clar, dividies els costos entre dos o tres països, clar. I després també que l'estrena es feia dos o tres països, clar. Amb el qual s'asseguraven,
0: tenies, sí, una millor distribució,
2: una, clar, millor distribució, amb un preu tres vegades més barat que si tu t'ho feies tu sol.
1: Sí.
2: Tot eren avantatges.
1: Sí. Després, bueno, també ara recordo que la Nieves Navarro, aquesta era l'actriu com el James Wood, que sortia quasi a totes, o Fernando Sancho, aquest segur que sortia a totes. Doncs també al final, sabeu que la Nieves Navarro era, perquè és mort l'Hércoli,
2: la dona, no?
1: Era la dona del productor, eh?
2: Et sembla que també es van conèixer a Esplugues City.
1: Sí.
2: Vull dir que, bueno, que va sortir alguna història d'amor també.
1: Sí,
2: i les que no sabem, i les que no sabem. Les puntuals i esporàdiques que van haver-hi en aquell entonces, vull dir, això.
1: I després el que deies abans, tornant als actors que han passat per aquí, el Broderick Crawford, el Van Heflin, l'Audie Murphy. L'Audie Murphy també, que per cert tinc una seqüència que està menjant allà la bomba de l'aigua, que després
2: se la va quedar el
1: Jaume Déu Casas, que era el director de fotografia, quan l'estaven cremant, diu jo vull la font aquella.
2: Escolta, explica'm també l'accident que va tenir quan estava a ple rodatge amb l'extra.
1: Sí, estaven, la pel·lícula era Sonora, Sartana no perdona, totes tenien com sempre un doble títol, eh? I després en italià i en alemany.
0: No tenien res a veure una amb l'altra, això és curiós.
1: Doncs aquesta sonora, el George Martin, que també era sempre el mateix protagonista, va caminant per sota un porxo i veu que cau una gota de sang, i llavors tira a través de la fusta i així el mata, no? Llavors aquest home, aquest mexicà, havia de caure del balcó a baix, i aquest, el Jaume Déu Casas, que era el director de fotografia d'aleshores, i es veu que era un llançat, va dir, no, jo agafo jo la càmera, m'estiro a terra, i tu tira't des de dalt, però cau aquí darrere, no? Sí. Va jo a caure a sobre amb la càmera aquí poc més,
2: té ulleres, les ulleres se li van clavar,
1: les ulleres, sort que la càmera tenia el visor, aquella goma que si no, i un filtre, que el filtre l'aguantaven amb la mà allà, llavors eren de vidre i es va tallar l'altre.
0: És que va ser una professió nova que va sortir, que vaixés a Esplugues City, la d'extres, que no n'hi havia.
1: Sí.
0: No havia, bueno, escola aquí.
2: Explicaven, en un dels interviews, explicaven que hi havia gitanos que venien a muntar cavall, perquè sabien muntar cavall,
1: sí,
2: i que feien qualsevol cosa per mitja passeta.
1: Sí,
2: i
1: sí.
2: Que els deien, bueno, tira-te, i es tiraven.
1: O caure del cavall, i els italians, quan venien aquí a les coproduccions, es posaven les mans al cap perquè ja t'he segur futuro, que també ja té... Ja té
2: si sí. Li passa alguna cosa, què passarà?
1: Sí, res, sí, tots aquí, preocupats.
2: No passa nada, tira endavant.
1: Sí, sí.
2: És curiós, que els gitanos feien aquest paper d'extres de cinema, és curiós.
1: I després hi va haver un capítol d'anuncis, anuncis per la tele.
2: Ah, he vist el del Lois, molt interessant, el del Lois molt xulo, a més amb el ball, el vaig recordar, el vaig recordar quan era petit, sí, el vaig recordar, sí.
1: Bueno, comença aquí el Poblat i acaba la Diagonal, però tot amb un ball tipus West Side Story. Sí.
2: No, molta gràcia
1: tenia. El ball és tipus West Side
2: Story. Es nota que aquell anunci, la producció d'aquell anunci, vull dir, avui en dia dubto que es gastessin els diners que es van gastar fent la producció de l'anunci, perquè verdaderament és com una mini, com un minifilm.
1: Sí.
2: I molt ben rodat. Sí. Recomano a tots que per YouTube el trobareu, que busqueu l'anunci del Lois rodat d'Espluga City, que veuràs que, que està treballat i és força xulo. És força xulo.
1: I també vam fer el tocadiscos Koniger, llavors també el vam fer aquí, i el lavador Steady... també les noies del cancan rentaven els cancans amb lavadora Steady.
0: Sí, una curiositat de l'Spaghetti Western és que abans les pel·lícules americanes sempre es expulsaven el sombrero i estaven nets, i a l'Spaghetti Western es va veure, ja començar a veure la gent més bruta, més, potser per això...
2: Sí, perquè tota la pel·lícula en si ja era una pel·lícula amb pols, més tenia com... tenia aquest punt de substància, de pols, de brutícia... De...
0: El John Wayne, escolta, sempre estava després d'una baralla, estava
1: impecable.
2: A més, els Spaghetti Western són més tocant de peus al terra, per aquest aspecte.
1: Sí. Ho tenien molt en compte. Després d'això, execucions a la forca i tal,
0: i també era diferent el so dels cops de puny, els tiros de les pistoles, era tenir un so diferent a les pel·lícules americanes.
2: Sí, és més realista, no? Potser l'Spaghetti Western, més els cops de puny més forts, les pistoles
0: sí,
2: més...
0: Sí, posaven potser més intenció a la violència a vegades, a l'acció.
1: Sí.
0: Perquè els guions eren molt senzills, si ho mires bé.
1: Sí.
0: Bueno contra el malo, el xèrif contra...
1: Sí.
0: Sempre, clar, i llavors hi havia la noia, l'amor del bueno que l'agafa l'altre i sempre es movia per aquí l'història.
2: Era un cinema de consum. Pensem que en aquelles èpoques les televisions hi havia una grande i libre i el segon canal que només era per la tarda un ratet. Llavors no hi havia gaire on mirar. Vull dir, l'oferta de lleure era la que era.
1: Sí.
2: I el cinema era una part important i les sessions dobles de dues pel·lícules...
0: Ui, això ho trobo a faltar, ja, les sessions d'aquelles dobles.
2: Les sessions dobles eren el pa de cada dia.
0: Cine de l'estreno.
2: Els diumenges a la tarda, el dissabte a la tarda, és el que fèiem, anar al cine del barri i veure dues pel·lícules. Sempre veien la bona i després la torna.
1: La torna.
2: Però clar, això es tenia que emplenar, es tenia que fer.
1: Es llogaven per lots, les pel·lícules. T'havies de quedar la bona i la dolenta també.
2: Sí.
0: Però el bo és que si la bona t'agradava molt, podies tornar a quedar a veure-la perquè ho queres així contínua, el veies dues vegades.
2: O quantes vegades no havia passat que et perdies el començament,
1: sí.
2: Quan d'allò deia, bueno, el començament que no l'he vist, el veuré ara al final, que ja sé com acaba, però vull veure el començament.
1: Sí.
2: I quedava a saber el començament.
1: Jo a aquelles èpoques havia anat aquí a l'Avenç, hi havia el cine, i, per exemple, a les 4 de la tarda veníem aquí, dos pel·lícules. A les 7 ja anàvem cap al Savoy, al carrer de l'Iglésia, dos pel·lícules més. I a les 10 a casa, i havies vist quatre pel·lícules
2: amb una
1: dos tana. Nodos i...
2: Bueno, i el nodo també, recordem que en aquelles èpoques era obligatori abans de les pel·lícules passar el nodo, perquè el nodo era obligació nacional, vull dir, tenies que passar-lo i veure'l i tragar-te.
0: A vegades anaves al cap d'un mes al cine de veure d'última vegada i encara era el mateix nodo.
2: Sí, perquè els anaven canviant cada aquests temps, sí, els anaven canviant cada aquests temps,
1: sí.
2: Rodats en 16 mil·límetres.
0: Aquell allà inaugurar empreses de...
2: Sí. Era tot això, la gent jove que ens escolta es pensarà que estem parlant de ciència-ficció. També parlàvem de cinemes d'una capacitat de 500 a 1.000 persones, vull dir, no era com ara.
0: I grans pantalles.
1: Això és el més enyoro.
2: Sí, les grans pantalles, jo crec que avui en dia ja queden molt... A Barcelona sí que encara queda un cinema, però vull dir, s'ha perdut quasi completament. És una pena perquè la gran pantalla, la majestuositat i la grandiositat
1: del cinema Urgell
2: o
1: de l'Aribau.
0: Jo tinc una anècdota del cinema Urgell. Vaig veure Tiburón a la fila 2 de la gent que havia, i quan sortia el tiburón fotíem uns bots de pànic perquè ens sortia allò a la segona fila que ens mengés de veritat.
1: És que jo crec que el cine és això, emocions fortes d'aquestes i tal, i això no ho tens amb una pantalleta de tele, ja no dic de mòbil, que hi ha gent que veu pel·lícules pel mòbil, que ja m'horroritzo ja quan
0: sent... No, hi ha gent per tot.
1: Sí.
0: És que potser com que no han conegut l'altre, ja s'adapten a el que hem vist de petits. Bueno, és una pel·lícula sí, diferent.
2: És un costum, perquè com no veuran mai una pel·lícula amb una pantalla com vam veure nosaltres, tampoc ho trobaran mai a faltar, perquè no ho han vist mai ni ho veuran mai, perquè no queden pantalles d'aquestes.
0: Clar, i al final multisales i pantalles petites...
2: Hi ha multisales que jo trobo que no es tindrien a cobrir, perquè jo a casa meva tinc un petit cinema i escolta, la meva pantalla fa 3 metres i hi ha multisales que igual fan 4. És que dius, és que no val la pena pagar per anar a veure una... És que no, jo em nego. De totes maneres, queden encara, a Madrid queda alguna sala, a Barcelona queda alguna sala d'aquestes grans, vull dir que bueno, encara queda alguna cosa, molt poc.
0: Cada vegada menys.
2: El fenòmena, que també sí. Solen fer projeccions en 35, que això també és una altra cosa a tenir en compte.
0: El Texas també ha tornat a fer pel·lícules.
2: Saps què passa? Que també lo del... tot va enganxat una cosa amb l'altra. També la digitalització de la pel·lícula també fa perdre una certa qualitat de visió, de color, i perquè avui en dia els tecnicolors que veiem abans, amb digital perdrien el contrast i tot això, perdria, sí. Ja vam parlar del tema, sí, vull dir, perdrien completament la gamma cromàtica. Però bueno, són també...
1: Home, si tu vols, el tecnicolor aquell era una mica fals.
2: Sí.
0: Però era maco.
2: Però al final tu vas assumir.
1: Era com una postal. Bueno,
2: vas al cinema somiar.
0: Vistarama en tecnicolor, ja deia, ho veies tot allà.
2: Però vas a somiar, és una part de somni, és una part d'escolta, és així, el cine és això. Vull dir, no vols veure exactament el color que tu veus al carrer, vols veure la fantasia, sí. I als anys 50, no diguem, quan anaven al cinema i veien els vestits de les noies americanes i quan aquí encara es passava gana, clar, allò era somiar, i el cinema va néixer per ser un somni, i sí. Jo ho reivindico, m'agradaria que continués sent un somni.
1: Sí, sí.
2: De totes maneres, mirem un positiu. També la part digital té la part que aquesta part negativa, però té la part positiva que dintre de molt poc temps es faran estrenes mundials via internet o via satèl·lit,
1: sí.
2: les mateixes pel·lícules es projectaran a tot arreu al mateix moment, vull dir, tindrà una sèrie d'avantatges, pot veure una pel·lícula amb 7, 8, 10 idiomes la mateixa pel·lícula, té avantatges també.
1: Sí, però bueno...
2: Som uns nostàlgics.
1: Sí,
0: per això estem parlant d'Espluga City.
2: Per això. Ja ens anem del tema, perquè comencem a parlar de cine i jo sóc el primer.
0: I el que tindria que ser divertit és com s'entenien tants actors tan diferents. Italians, espanyols...
2: Hi havia traductors també, hi havia gent que també es traduïa.
0: I també s'estudiaven els diàlegs de memòria.
1: Però es veu que hi havia bona...
0: Home, bona sintonia. Si van fer 70 i pico pel·lícules amb por. La cosa devia...
1: I parlen de dues a tres a l'hora.
2: Bueno, que parlaven...
1: Uns roden aquí, l'altre roden allà.
2: El productor parlava que deia de 9 a 12, hi havia una agenda de rodatge que de 9 a 12 els filmen els francesos, el no sé què, de 12 a 4 els italians, no sé quan, i de 4... No sé, i llavors estava tot distribuït per horaris. I estaven fent 4, 5, 10 pel·lícules a la vegada amb el mateixos, amb el mateix decorat i 6 o 7 productors diferents. Imagina el cacauet que vol dir això.
1: Sí.
2: Clar, per això molts actors devien ser els mateixos, perquè era molt més fàcil contractar-los per 24 hores i tenir-los tots en nòmina, perquè era més barat que anar-los contractant cada vegada.
0: El tema extras està clar que els hi sortia a compte tindre'ls amb nòmina i els fent servir per totes les pel·lícules.
2: Sí.
0: Això...
2: Bueno, el Ministeri marcava, amb el seu dia, marcava un mínim de pagament per un actor de primera, un actor de segona.
1: Sí.
2: Hi havia unes llistes de mínims. El sindicato. Sí, cinematográfico espanyol marcava...
1: Després ja tinc trobat un tràiler, la pel·lícula no l'he trobat sencera, d'una pel·lícula que es deia Crònica d'un atraco, que no era de l'Oeste, però van aprofitar, la van fer aquí al Poblat, van disfressar-lo una mica d'un poblet americà i tal, cotxes americans i tal, i és una crònica d'un atraco. I aquí, i amb aquesta va venir l'Anita Ekberg.
0: Hombre!
2: Guapíssima.
1: Sí.
2: Preciosa.
1: Amb el Tomàs.
2: Amb la pel·lícula aquella, el Premio, és preciosa, i amb l'altra del ja ho diré demà, el professor xiflado del
0: Jerry Lewis,
2: també preciosa. És una actriu, és un look dels anys 70 total, però una dona preciosa.
1: Sí, sí, la Dolce Vita era...
2: No, la Dolce Vita no, no era ella. El que passa que la Anita Webb era sueca, em sembla recordar, no?
1: Sí,
2: i clar, i aquella dona era exuberant, era una dona exuberant.
1: Sí, sí. Bé, doncs no sé, anècdotes de, per exemple, el Van Efflin, que anava a rodar una mica passat de voltes de...
0: És que jo crec que aquí venien a passar-s'ho bé també.
1: Sí, sí, bueno,
0: els tractaven com a grans estrelles, a vegades actors una mica mediocres, però com que eren internacionals, llavors aquí eren els reis, sí, del mambo.
1: El Van Efflin va fer una pel·lícula que es deia El Oro, era d'una mina d'or que bueno, El Oro, no sé si era, no, veure les... Bueno, una pel·lícula que d'una mina d'or i tal, i el tio es veu que el whisky que es prenia no era aigua amb te, o no era...
0: No sé que era autèntic.
1: Es veu que era autèntic. Que
2: li agradava...
1: Sí, bueno, explicat per un altre, bueno, director de fotografia.
2: Sí, però explicava que hi havia algun que era...
1: Paco Marín.
2: Sí, que era una mica alcohòlic i que tenien problemes perquè no podia...
1: Que no
0: el problema és quan repeteixes per 70a vegada una escena.
2: No, explicaven que a partir de les 4 de la tarda ja no podien rodar, no, perquè ja se'n tenia que anar a dormir perquè estava ja... Sí. Ja no podia ni parlar.
1: Grans professionals, però, perquè també val a dir... que explica que quan sentia, o sigui, anava una mica tocat, quan sentia la paraula acció, el tio es transformava i feia exactament el que havia de fer, i com que expliquen, doncs, que s'ha de tirar amb un riu que em sembla que era el mes de gener, l'aigua estava gelada, però el tio ni un espaviento, no?
2: Es va tirar i... Com un professional.
1: Sí, exacte.
2: Bueno,
1: sí.
2: Bueno, no, ja, almenys ja que bevia, doncs almenys que complís la feina.
1: Sí.
0: Bueno, estem a la meitat del programa i ara anem a posar una música d'una pel·lícula que es va rodar a Esplugues City, una pistola per a Ringo de l'any 67, i qui era l'autor? Ennio Morricone.

0: Pues acabem d'escoltar l'Ennio Morricone, una pel·lícula de l'any 67, una pistola per a Ringo, que el Ringo aquest feia moltes pel·lícules aquí, i el Clint rodada a Spuga City.
1: Sí, sí. I després em sembla que era el Retorno de Ringo, que va estar rodada a Aigües Tortes.
0: O sigui, aquí es va també... És que s'ha de dir que sempre s'ha dit Spaghetti Western Almeria, no, aquí a Catalunya
1: sí,
0: es van fer moltes coses.
1: És que va ser primer que els poblats d'Almeria, jo vaig estar també en van... no amb un rodatge, però que allà fan unes actuacions,
0: un espectacle, sí.
1: Fan un espectacle i vaig estar-hi no fa gaire, i clar, allò és un altre, allà no es tenen que preocupar per aforar, que diem nosaltres, la gent de teatre, aforar vol dir que no es vegi el que hi ha darrere, no? Allà no s'han de preocupar perquè darrere hi ha muntanyes i ja queda perfecte, i si no hi ha un desert i ja no. En canvi, aquí havien d'ajuntar les cases, les cases estaven separades per 3 metres o 4, i clar, es veia, per aquí es veia el cementiri, per entremig de casa i sí. casa, es veien els arbres del cementiri, la paret des de fora, evidentment, la capella del cementiri, que aquesta... era, la feien servir perquè era una bòveda així que donava
0: joc,
1: sí, però que vull dir que s'identificava com un poble mexicà, i la feien servir, doncs aquí tenien que tapar sempre els forats aquests, no? Allà no,
2: allà era igual, perquè... sí.
3: Allà era igual, perquè verdaderament, com tot el desert és desert, vull dir, sí, el desert sí. d'Arizona i el desert d'Almeria, poca diferència hi ha.
1: Sí, sí, sí.
0: Per això van fer el carrer aquest de 120 metres i tot ben tapat.
1: Sí.
0: I explica, els edificis era solament la façana,
1: sí.
0: perquè després on anaven a rodar els interiors? També estaven aquí a...
1: Aquí, a la ciutat satèl·lit, que diu.
0: A Cornellà era, no?
1: Sí, no, a Cornellà no, era Esplugues, que ara hi ha el tanatori per allà, i hi havia els transportes Posades, que eren unes naus enormes, i es van anar convertint amb els estudis, sí, sí.
0: No, era curiós que solament era façana, entraves a la casa i no havia res.
1: No.
0: I era...
3: Bueno, era atretxo.
1: Sí, sí,
3: atretxo.
1: Sí, sí, no, les portes del vaivent del
0: salon, sí, això sí.
1: Era, entraven per aquí i
0: sortien
1: per allà, pel plató, eren les mateixes.
0: Home, llavors aquí hi havia una bona feina de muntatge també, a fer aquestes pel·lícules.
1: Sí, clar, sí, sí, clar.
0: Que jo diria que van sortir grans professionals d'aquí, d'aquests estudis.
1: Sí, i tant, sí, sí, bueno, després tenien ells, els Balcázar també tenien uns estudis de doblatge allà mateix, aquí es deien Tramuntana, que per cert jo hi havia anat a fer algunes incursions en el doblatge, i era d'ells també, clar. Llavors el doblatge era molt bo, el feien molt bé.
3: Bueno, hi havia... Sí.
1: Però tu veus les pel·lícules ara i sents la veu de l'Arseni Corselles,
0: sí.
1: de la Glòria Roig, sents veus...
3: Bueno, dit pels americans, els millors dobladors del món eren els d'aquí. Dit pels americans, eh? Els mateixos que sí. produïen, venien la cinta i deien que com el doblatge espanyol no hi havia res.
1: Sí, sí, sí.
3: I recorda el trist doblatge de la Disney, quan va anar a fer-ho a Puerto Rico, que el doblatge aquell sud-americà que era horrorós. Com, bueno, ens va quedar nosaltres de petitets, a la veu del Bambi, de la sí. Cenicienta, Blancanieves, en tot sí. aquell d'allò, però bueno, que no té res a veure amb la qualitat de doblatge que hi havia aquí, que era sensacional. I des d'aquests micròfonos sempre estem dient que la qualitat sí. de dobladors que hi ha en aquest país és admirable.
1: Sí, sí. Després ja també recordo Los largos días de la venganza, va ser una pel·lícula que sortia bueno, penjaven a una noia i el Pasqual Joan, que és l'autor del llibre aquest de Més enllà d'Espluga City, explica que ell es va trobar una noia allà penjada amb el gran... es va quedar com traumatitzat, no?, perquè va veure tan real allò, i ell era un criu que es veu que anava a escola llavors, i ostres, i bueno, he trobat la pel·lícula, l'escena aquesta que el noi tira la corda i cau abans de... Però està molt ben feta, molt ben feta. I aquesta era... ja aquesta era un cinemascope fantàstic. I la que dèiem abans del retorno de Ringo, que estava feta amb 70 mil·límetres, va ser l'única que van fer amb 70 mil·límetres, que això li dona una qualitat que no tenien abans les que feien aquí, perquè sempre filmaven de nit, sempre era de nit, perquè hi ha molta llum, molt... no podien fer la noche americana, no podien perquè les pel·lícules aleshores eren molt dures, necessitaven molta llum, saps? I tot i així hi ha escenes que ara no es farien perquè són fosques,
0: sí.
1: Es veu res, molt fosc. I aquesta 70 mil·límetres pues va ser amb aquells paisatges i tal, i explica ell, explica que van tenir uns problemes terribles perquè allà els hi van deixar fer una cabana, una espècie de cabana amb quatre troncs i tal, però que van tenir que firmar que no quedaria ni una estella ni un clau, perquè allò era paisatge natural, no sé, van tenir molts problemes d'aquest tipus, però la veritat és que va quedar... Aquesta pel·lícula la vam passar aquí al Casal Brilles, em sembla que arrel del 50 aniversari, que es va fer una projecció, que va venir el George Martin, i es va passar aquesta pel·lícula, i es va passar en digital, perquè aquí al Casal no hi ha màquina de 70 mil·límetres. Però que bé, molt bé, va ser una pel·lícula que queda la segona, em sembla, del Balcázar, va ser la segona, sí, amb gran èxit. Vull dir,
0: i

0: Jo el que anava a comentar és, explica l'anècdota aquesta que anaven els nens del col·legi i al sortir de classe anaven als estudis perquè anaven a menjar els vidres del salon.
1: Trencats, sí.
0: Com
1: sí,
0: feien
1: sí.
0: baralles. De què estaven fets aquests vidres?
1: Sí, home, la pel·lícula també vaig anar a buscar el fill del Fígols, pastisseria Fígols, sí. El seu fill ens explica com el seu pare feia aquests vidres sobre d'un marbre, sucre, amb, i a més són d'uns colors, un color vermell, groc, verd, blau. Aquests vidres surten molt a la pel·lícula sonora, aquesta del Sartana, bueno, sonora, aquesta que dèiem del mexicà que li cau
0: sí,
1: a sobre
0: de l'especialista, sí.
1: Doncs surten tots aquests vidres, es recrea, vaja, la càmera es recrea per, jo crec que per ensenyar els vidres, perquè si no, no té motiu. D'uns colors vius, que allò eren colorants alimentaris legals, era com els que fan ara els xupa-xups sí. o les piruletes aquestes, i el sortir...
0: Però què passa, que els deixaven entrar els nens després de rodar, o els colaven ells? O...
1: Bé, segurament algú es colava, però sí, com que si rodaven l'escena 3 o 4 vegades, es trencava 3 o 4 vegades la vidriera, pues no vegis, a base de... Els repartien els trossets.
0: Caramelos de sucre.
1: Sí. I eren boníssims, vull dir, perquè... Bueno, i aquest el Fígols explica, doncs, com els feien, no? Sobre d'un marbre, i així quedaven lluents, transparents, no? Però clar, està només muntant la vidriera ja se'ls hi trencaven, eh? Diu que es trencaven molt i que... en feien quantitats industrials.
2: Ah, perquè al final és la part que no coneixem del cinema, que hi ha una feina sempre darrere de molta gent que sempre, bueno, queda amagada per lo que és la pel·lícula, i que és una feina que sense ella no es podria fer les pel·lícules.
0: Mm. Home, i els seus primers estudis eren primers maquilladors, primers perruquers, vestuari, bueno, havia una... Bueno,
2: diuen que portaven cavalls de Madrid, també, perquè no hi havia prous cavalls aquí.
1: No, potser no n'hi havia prous, però aquí hi havia pujades que encara ara, quan fem els tres toms, encara porten...
2: Encara porta cavalls.
1: Carruatges i cavalls, el pujades. Llavors, si no n'hi havia prou, els portaven de Madrid. Sí, llavors, en el poblat, hi havia una de les casetes, aquestes cases, era una que no era només la façana,
0: que era tot un establo ben fet,
1: sí, que guardaven els cavalls allà a la nit, perquè clar, allò que acabaven a les 5 del matí del rodatge,
0: els cavalls no els pots portar amunt i avall, els has de tindre tranquils,
1: i els tenien preparats per l'endemà. Sí, els guarda... o sigui, hi havia una casa, no sé si la barberia, coses que sortien molt sovint i eren fixes, sí.
2: I l'altre era tot
1: petits,
2: de trets,
1: petits coses, petits decorats, que també explica el Jaume Déucases, que potser anaven a rodar, perquè no sempre rodaven de nit, també per fer el d'això, els Pistoleros d'Arizona, em sembla que quasi tot és de dia. I quan anaven a rodar, doncs ja tenien el si plovia, per exemple, es podien trobar que de cop i volta plovia. Pues què fem? No podem rodar. No podíem parar, perquè parar allà mitja hora era un paston, vull dir, que es perdia, no? I a part de que potser venia un altre equip a darrere a rodar.
2: I no podien perdre ni no el segon. Doncs
1: pues mira, pues anaven allà a la barberia, que era un decorat petit però complet, amb els seus sillons i amb el seu... I mira, rodaven aquella escena que tenia,
2: que no tocava al cap de 3 dies, però que, bueno, per aprofitar el temps, per no perdre ni un segon.
1: Sí.
2: Bueno, perquè val diners, clar, tots els extras, les personal, els actors, tots està allà, bueno, clar.
1: Després hi havia el també vaig anar a interviuar el Joan Mendia, que té un restaurant aquí, que aleshores ell era cambrer de Cal Quirze, del restaurant Quirze, i m'explica que anava a portar-los entrepans, i a la 1 de la nit i aigua, sobre

0: de tot, perquè el Balcázar no volia veure l'alcohol per tant. I, bueno, i es quedaven allà doncs, a veure-ho fins a les 4 o 5 del matí, tot i que s'havien d'aixecar a les 7 o les 8 del matí per la feina, no? Però bueno, són vivències de la gent que he anat trobant i que bueno, aquella època es miraven les coses d'una altra manera i es feien amb una passió i amb una alegria que avui dia potser et dirien vés-hi tu, que no.
1: Bueno, perquè avui en dia hi ha tant de tot que al final la gent ja va tipa de tot.
0: Sí.
1: I en canvi aquella època era ganes de veure, de conèixer, i no hi havia res, per tant, qualsevol cosa et feia feliç.
0: Jo estic encara, he trobat moltes pel·lícules de tota la llista que hi ha en aquest llibre, moltes les estic buscant encara, perquè no tot ho trobes.
2: No tot està.
0: Ni a YouTube, ni a... N'hi han que no... Suposo que...
2: N'hi hauran de descatalogades, que potser solament les tindrà la productora, si és que encara existeix la productora.
0: Exacte. Però jo busco, perquè el meu avi matern, m'havia dit que ell estava en una de les pel·lícules, estava a la ferreria allà picant
2: i l'estàs buscant.
0: I l'estic buscant a veure si... I esclar, això fa que m'hagi de veure...
1: Això és com buscar a Wall-E, però sí, amb més dificultat, sí.
2: Escolta una cosa, si has de veure la pel·lícula de l'Oeste, jo vinc a veure-les amb tu, si vols, perquè m'encanta.
1: L'Agustí és un enamorat de l'Oeste, és un fan
2: jo,
1: número 1.
2: Jo me les trego totes.
0: Pues, bé, una de les coses perquè estic...
2: I no et va dir mai el nom de la pel·lícula?
0: No. Bueno, jo l'estic buscant per si de cas el trobés, doncs mira, seria...
2: Bueno, aquí fem una crida, si algú ens escolta, si algú ha vist pel·lícules d'Esplugues City on hi ha una persona a la ferreria picant amb el martell, que ens avisi i ens digui el títol. A veure si així anem més ràpid.
0: A veure,
1: perquè a més hi ha còpies d'aquestes que no estan en mans també de col·leccionistes, i perquè aquestes còpies de 16 es van tirar, quasi totes van tirar en còpies de 16, vull dir que això té que existir, la que no s'hagi acabat a...
2: La Filmoteca no tindria totes les pel·lícules.
0: No sé, còpies de 16 no... No, vaja, no n'hi havia cap.
1: D'aquestes sí que n'hi havia, sí, perquè corrien, perquè era com... Home, quan feien els capellans, feien cine, així, jo me'n recordo l'escola,
0: sí,
1: feien pel·lícules d'aquestes...
2: Sí, els
1: salesians, i tot això, feien pel·lícules d'aquestes en 16 i eren aquestes produccions.
0: Aquells de San Pablo Films,
1: feien produccions de tot això, en tenien, vull dir, aquells còpies en van fer de 16.
0: Sí.
1: Quedarà, no quedarà, haver anat a mans del drapaire, això no ho sabem.
2: Jo, una pregunta, a veure si la saps. Quan, per exemple, feien pel·lícules on havia explosions, les explosions que se'n feien al poble, se sentien des d'Esplugues, les explosions que se... La gent de aquí és això, no? És que estan rodant una pel·lícula... Perquè és que jo he vist escenes i que Déu-n'hi-do les explosions,
0: sí,
2: que havien els efectes que...
0: Almenys el fum feia molt.
2: Sí, no, i molts efectes de l'Oest especials d'aquests així,
0: sí,
2: que es van inventar en aquell moment.
0: Bé, jo no sé, perquè aquella època tampoc no estava... però vaja, com uns focs artificials es hauria sentir, clar, evidentment.
1: El que sí saps és l'última pel·lícula que es va fer i que va servir per cremar el Poblado de l'Oeste, perquè com li feien tancar, va dir, ja que fan tancar, aprofitarem de guanyar una pela fins a l'últim minut,
0: sí,
1: i van rodar una última pel·lícula. Explica'ns-ho, això, explica'ns-ho tu.
0: Sí, bueno, la llamaven Calamidad, em sembla que era la...
2: Sí, l'any 73.
0: Bueno, primer van dir, es veu que van dir, tal dia heu de tancar, o això s'acaba, i van posar l'excusa de que estaven a mig rodatge, no era veritat, però van rodar unes escenes d'una pel·lícula que ja no l'haguessin pogut fer aquí, però bueno. I després van dir, bueno, doncs ara anem a cremar-ho tot i això, i traurem, van estar rodant amb tres càmeres, vull dir, que podien haver-ho fet amb sis o set, si havia d'aprofitar tot, no? Però bueno, amb tres càmeres, dues torretes d'així d'alçada de Pla General, i aquest, el Jaume Deucas, va dir, jo agafo una a l'ombro i me'n vaig per aquí dins, i que va ser quan va descobrir la font aquesta... Però que bueno, entre que hi havia una colla de allò semblava un circ, aquests els protagonistes de la calamida, llamaven calamida, eren un saltimbanquis per allà amb les, entre explosió i explosió, sí, feien tamborelles per allà, i vull dir que ho veus i dius, bueno, i a què ve tot això, no?
2: Bueno, nosaltres no ho podrem veure, però ho podem escoltar.
3: Le quedan 3 segundos. Suerte, chicos.

0: Tequila, sal corriendo.
1: Le llamaven Calamidad en 73.
2: Sí, sí. I es veu, el poc que he vist, es veu que només cau la façana. El que passa que posava molt de fum i...
3: Bueno, perquè com tu dius, van gravar tres càmeres perquè van pensar, a part de fer la pel·lícula aquesta, podrem vendre aquestes escenes a qualsevol pel·lícula que necessiti cremar un poblado d'aquest de l'Oest.
2: I encara traurem profit.
3: Traurem un profit del tancar. Sí que em va fer gràcia perquè està ben pensat.
2: Sí.
3: Una desgràcia treure profit.
2: Sí, comercialment va ser un èxit. Es van adelantar a tot, aquests Balcázar, va ser... Tenien una visió, que ell diu, jo faig el que em demana, no el que jo vull fer, el que demana el mercat en aquest moment.
3: Bueno, en aquell moment el mercat necessitava això, ens dava pel·lícules comercials de l'Oest i d'entretenir la gent.
1: I això que dius que tenien una visió molt futurista, és que quan veien que la cosa no anava bé, havien pensat convertir el poblat en un parque temàtic, que no els hi van deixar, explica això.
2: Sí, sí.
1: Que havia sigut el primer parque temàtic d'Espanya.
2: Clar, és el que van dir, bueno, no el cremem, deixem-ho tal com està i traiem un rendiment...
3: Ben pensat.
2: Esclar, i no sé qui és que va tenir... van dir que no, poca visió de futur,
3: bueno,
2: perquè...
3: En època franquista, gaire visió de futur, no...
1: D'aquí una salutació al senyor Alfredo Sánchez Valle, que vaja, on ens va fer.
2: Vella,
1: Sánchez Vella. Perdona, Vella, exacte.
2: Sí, que mira... per ell se'n va anar tot en orris. Així.
1: Pues,
3: bé, estem arribant al final. La veritat que no ens ha passat l'hora volant, perquè parlant de cinema i parlant d'Espluga City, aquí, a part de que el Jordi ha vingut amb molta informació, molts llibres, i és un referent perquè ha fet un DVD molt extens de Vida i Miracles d'Espluga City, ho coneix de primera mà perquè ho ha viscut, doncs és un plaer parlar amb ell, perquè com a coneixedor del cinema i com a part...
1: I com a fans, del Far West...
2: Sí.
1: I del Far West català encara més.
3: Hem disfrutat moltíssim parlant d'Espluga City. Bueno, aquí tenim que acabar, ens acomiadem. Jordi, un plaer com sempre tenir-te aquí amb nosaltres.
2: Molt agraït a vosaltres per haver-me convidat.
3: Esperem que tornarem a parlar de cinema junts en qualsevol moment.
1: I una forta abraçada, Jordi.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Hola a todos, soy Luis Vizuete y estáis escuchando Un poco de todo y algo más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
6: Un poco de todo y algo más. Amb Luis Vizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
7: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
8: Tu, al final fem hamàquing o no? Jo puc passar pel bac i pilleu les hamaques.
9: Tu, Tete, em sembla que no tinc cordes. Haurem de passar pel de calor un fly, tio, que a veure si puc fer flisky, tio, i després pugem cap al parc. Vinga, xaer.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: Moure, soroll.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure, soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure soroll, tots els dijous a les 11 de la nit.
2: Moure soroll.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.com.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Hem de tirar molt enrere, eh? Al mes de desembre, una de les diverses preguntes que ens va fer en Josep Lluís del barri d'Horta de Barcelona era aquesta.
1: Actor o actriu més vell en actiu, que encara estiguin rodant.
0: I aquí li hem demanat perquè ens fes una resposta, doncs, al gran Àlex Gorina.
2: És una molt bona pregunta, però caldria una investigació molt a fons perquè hi ha moltes cinematografies de molts països i, per tant, és incontrolable en aquests moments imaginar en el món quins són l'actor i actriu en actiu més veterans o de més edat. Basant-me només en el cinema americà, que és més fàcil de controlar, us puc dir en aquests moments que la persona més vella en actiu és una dona, Eva Marie Saint, l'actriu de La ley del silencio, Con la muerte en los talones i Éxodo, que té 101 anys. Però també tenim a Dick Van Dyke, el de Mary Poppins i Chitty Chitty Bang Bang, que ja té 100, i Mel Brooks, ja sabeu, el jovencito Frankenstein i Sillas de Montar Calientes, que farà 100 anys el 28 de juny. I tots ells i ella estan en actiu, com a mínim fa poc, com a mínim han fet encara doblatges de pel·lícules d'animació. I pel que fa al cinema espanyol ho hauria de mirar més a fons, però jo crec, em sembla, que activament tenim només a la Lola Herrera, que ja té 90, la Maria Galeana, que també té 90, i Pepe Sacristán, que té 88. Però segurament en el món dels secundaris trobaríem alguns més.
0: Doncs gràcies, perquè el cap del Gorina és immens, sap tantes coses que imagina't, si es posés a estudiar encara ens faria un màster amb tot això. Sí que moltíssimes gràcies. Va, que encara tenim temps de saludar a la Tomassa, que ens truca des de Viladecans. Bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Digues, Tomassa, com estàs?
3: Doncs fins ara estava molt trista, però aquesta tarda m'ha succeït imprevist una situació que no m'esperava i volia compartir-ho. Doncs... Em costa de dormir i tal, us escolto, moltes vegades hagués trucat i no em trobava en cor, perquè el dia 28 farà 15 mesos que va morir el meu marit sobtadament, després de 2 mesos ingressat a l'hospital i molts anys de lluita, de patiment, de diverses malalties, i ho he passat molt fumut, horrorós, i resulta que ma filla fa un temps que em va dir que s'havia ficat en una d'això de per conèixer persones, possibles parelles, de, que no me'n recordo com es diu, semblant a un Tinder.
0: Sí, una aplicació per trobar parella.
3: Sí, i em deia que jo patia molt i vinc a plorar, que de fet encara ho faig, o sigui, a diari, perquè també va donar la mala sort que quan va morir el marit feia un any abans que havia mort ma mare, i també 2 mesos ingressada, un patiment de ho va passar molt malament i se m'ha ajuntat tot i ho he passat horrorosament fatal. I clar, ma filla em va dir que provés en el seu de llonces i vaig trobar-ho, amb mala sort que no vaig poder entrar en el seu, perquè en el meu mòbil, no sé què faria malament des del començament, canvié la major part de coses en anglès. O ja. Sigui, jo ho poso en el català
0: i en moltes també.
3: I la seva aplicació, ella la va fer de normal i jo em ficava i em sortia en anglès i ella va provar-ho i va comprovar que efectivament la meva era en anglès. Mm. Total, vaig desistir. I passat un temps, com que havia sentit tant a parlar del tema Tinder, pensava, bueno, vaig a provar per mi mateix en el Tinder. O sigui, però una mica forçat, perquè soc reticent, però clar, ho passo tan malament i després de 40 anys de convivència en parella amb el marit i no m'acostumo en el tema de viure tota sola. Mm-hmm. I tot allò. Ella li està anant força bé, d'un noi que ha conegut i tal, i jo pensava, doncs vaig a provar, no? Doncs mai se sap.
0: Però I què, clar, ja i fa què mesos, ha passat? Què ha passat aquí?
3: Doncs això, que fa mesos i les persones que sortien, doncs ja estava desistint de sortir d'aquesta mena d'això, perquè no tenia sort. I ahir em va contestar doncs un home que justament aquesta tarda doncs, m'ha trucat. Jo anava de camí a Barcelona a veure un concert de Santa Maria del Pi, que van fer de música antiga, que ha sigut una meravella.
0: Sí.
3: I tot el camí de, en el transport públic, de bus i de metro, doncs anàvem parlant. I tot ha sigut una sèrie de coincidències que no m'ho podia ni creure, o sigui... No. O sigui, ha sigut algú tan maco.
0: Us aveniu molt, vaja.
3: D'entrada, tot el que parlàvem, ell m'anava dient, jo el que li anava dient també, la forma de parlar, cosa que en els que havia contactat fins ara era tot el contrari, a la mínima ja havia d'assistir, perquè jo pensava, ostres, quina mala sort, qui em diria a mi de provar aquest tema. Que...
0: Però només heu parlat per telèfon de moment, eh? Entenc?
3: Només per telèfon.
0: Sí, encara, falta la trobada cara a cara.
3: No, perquè va ser ahir quan em va, doncs, allò d'escriure i clar, tot allò.
0: I que encara falta de veure-us en directe, per entendre'ns.
3: Sí, que m'ha comentat de que treballa a Barcelona, va gairebé tots els dies a Barcelona, i a veure si podien quedar, doncs, demà o un altre dia i tal. Jo li he comentat que demà, doncs, no serà possible, que justament vaig anar una amiga a veure... de públic de la selva, de casualitats de la vida.
0: Sí,
3: no?
0: sí, està bé.
3: I llavors l'he dit, a veure si, perquè vaig molt sovint a Barcelona a veure espectacles de música per anar fent, perquè clar, no, m'enfonso moltíssim, procuro anar-hi cada dia a caminar a natura i tal, i sóc amant de la música i vaig moltíssim a Barcelona.
0: Doncs escolta'm, Tomàs, me n'alegro aquest maig que d'entrada ara falta el segon pas, si vols, quan hagi perquè... passat el segon i el tercer pas, si et ve de gust ens ho expliques. De moment, doncs, tota la sort del món.
3: Això anava a dir, que tant de bo que sortís
0: bo.
3: Bé,
0: sí, dona,
3: i
0: sí.
3: Us faig una mica d'una mena de còmplices, perquè fins que no m'assegure no li diré a ningú.
0: No,
3: si
0: està
3: tot
0: clar.
3: A ma filla no li he dit que sóc al Tinder, encara no, ni li he comentat. I tant de bo sortís bé i sortís algo bonic i doncs tornaria a trucar tota i subiria.
0: Perfecte, Tomàs, tota la sort del món. Tota la sort del
3: sí,
0: món, d'acord?
3: Sí, perquè ja em tocaria, ho he clar passat molt
0: sí,
3: malament.
0: Clar que sí. Doncs gràcies per compartir-ho. Una abraçada molt gran
3: molt
0: i que
3: amable.
0: Descansis.
3: Igualment.
0: Adéu-siau.
3: Bona nit. Adéu-siau. Bona nit.
4: El conte per anar a dormir.
0: Aquesta setmana us estem explicant els relats del llibre 29 contes menys de l'escriptor barceloní Eduard Márquez, editat per Empúries. I avui llegirem dos contes. El primer porta per títol Pandèmia 1, avorriment. Diu així: he obert la guia a l'atzar i amb els ulls clucs he deixat caure el dit. Un nom, una adreça, un número de telèfon. És un home neutre, carregat sempre amb un mostrari. Malgrat la rutina horària i la repetició setmanal de trajectes, seguir-lo és prou entretingut. Durant les visites, mentre l'espero a l'ombra d'un plàtan o d'un portal, prenc nota de tots els seus moviments. Començo a conèixer-li els costums i puc preveure fins i tot algunes de les seves accions. Només trenca la monotonia després de la feina per quedar amb una dona pèl roja amb qui passeja per llocs apartats o es tanca en un hotel dels afores. En tres ocasions he aprofitat aquests encontres vesprals per forçar-li el maleter del cotxe i prendre-li el mostrari. Ara s'està més a casa i només surt per comprar el diari per trobar-se amb la dona pèl roja. Molt de tant en tant fa cua a les oficines de l'atur. La dona d'aspecte irascible deu haver rebut el meu anònim perquè he vingut a l'hotel dels afores i he esperat a recepció durant un parell d'hores. En sortir, l'home del mostrari sense mostrari, lívid i amb veu farfallosa, ha embastat un seguit d'excuses inversemblants. Ara s'allotja en una pensió de poca volada i ha fet dos viatges a la casa on viu sola la dona d'aspecte irascible per recollir les seves migrades pertinences. Passeja molt, com abstret i sense rumb, i les trobades amb la dona pèl roja han adquirit una pàtina ombrívola. L'home del mostrari i sense dona, deu haver rebut el meu anònim perquè ha vingut a l'hotel dels afores i ha esperat que sortíssim. La dona pèl roja, agafada del meu braç, ha encaixat amb un somriure sardònic els seus improperis matossers. Ara viu al carrer i menja de la caritat d'unes monges. Passa els dies al Parc de la Dama del Paraigua i estén la bugada a les bardisses que envolten la font mitològica. He vist l'home del mostrari sense mostrari i sense dona i sense amant a la barra d'un bar. Anava mal afaitat i amb la roba rebregada. No m'ha reconegut. Abans de tornar al carrer, s'ha acostat al telèfon i amb els ulls clucs ha deixat caure el dit damunt una guia oberta a l'atzar. I el segon relat es diu Educació sentimental. Narcosi. El soterrani té només una porta llisa, reforçada amb una planxa metàl·lica, una finestra tapiada i sense enguixar, amb les crostes de morter regalimant per les juntures, un matalàs d'escuma i una bombeta plena de ditades que il·lumina, sense gaire convicció, la impossibilitat de sortir-ne. Fa dies, però, que l'Enzo Vive ha deixat d'intentar-ho. Ja no s'hi veu amb cor. No ha vist ningú. Només recorda un ombra abans del cop, quan es desperta dels lapses de son, amb esquerdes de dolor repartides per tot el cos, no pot incorporar-se. Els sentits recoberts per un feltre enganxós han perdut la major part de la seva eficàcia. Les hores enterbolides per empatia s'amunteguen com les restes d'una poda. Proteïsme. L'Anne Boissel mai no l'havia satisfet l'ortodoxia del seu cos. Tenir les coses com tothom i al mateix lloc que tothom no se deia amb el seu caràcter sediciós. Sempre s'havia imaginat maleable, com un ladidòpter, en una metamorfosi inesgotable de formes i volums. Com si només pogués ser ella mateixa, seguint els paràmetres d'una mutació constant, convertint el canvi i la diferència en l'ànima irreductible del seu lloc al món. Amb la primera tanda d'operacions va neutralitzar l'aparença simètrica de la morfologia corporal. Va fer-se aixinar l'ull dret, engrandir el nariu esquerre, pigmentar la meitat dreta dels dos llavis, engrossir abundosament la sina esquerra i l'anatge dreta, amputar el dit anular esquerre i escurçar la cama dreta. Lluny de descoratjar-la, la dolorosa recuperació d'aquestes intervencions va convertir-se en una mena de cessi purificadora. Se sentia cada cop millor, més a gust, instal·lada en un punt sense retorn, des d'on observar la mediocritat dels altres. Poc després, l'Anne Boissel va encetar una nova fase herètica, centrada en la remodelació. Es va afegir un tercer pit sota la sina dreta, uns pòmuls al front i una gepa a l'esquena. Persistència. Conscient del rebuig que despertava la seva figura de forma, l'Anne Boissel mai no s'havia interessat per res que no fos ella mateixa. Els anys d'obstinada egolatria l'havien aïllat dins un reducte d'arrogància i menyspreu, fins que va enamorar l'Enzo Vive. Amb una contundència malaltissa, com si les fibres del seu organisme l'haguessin estat esperant per esclatar en cadena. L'Enzo, però, amb creixent aversió, defugia la dona del cos estrafet, grotesc com una gàrgola, que li havia desmanegat les fràgils coordenades de la rutina amb el seu entestament egoista. L'Anne Boissel, però, incapaç de resignar-se, va pregar, exigir, imposar, fins a fer-se ineludible. I transformació, un vespre qualsevol, amb una xafogor sedentària, omplint l'aire de mosquits, l'Anne Boissel entra al soterrani i aspira amb avidesa l'olor de l'Enzo Vive. Un silenci opac absorbeix la claror pàl·lida de la bombeta plena de ditades. L'Anne Boissel mira el cos adormit, lliure de les traves del recel. Li agrada la lluïssor de la pell suosa, perlejada com un estany sota la pluja. S'agenolla al seu costat i li desenvena el monyó del braç esquerre per netejar la ferida. Sap que no serà fàcil, però s'imagina el futur que els espera i somriu amb els ulls desenfocats per les llàgrimes.

Déu-n'hi-do, quina segona història, la de la Duar Márquez en aquests 29 contes menys. Res, que arribem a les 2 de la matinada. Això vol dir que arriben els companys dels serveis informatius, escoltarem les notícies i nosaltres us direm adeu-siau. Tornarem demà a partir de les 12 de la nit amb més preguntes, amb més respostes, amb més ganes de compartir coses que us han passat, les que són boniques i les que no ho són tant, perquè aquí hi ha temps per tot i ganes d'escoltar a tothom, i com sempre també amb més històries i amb més converses serenes, com ens agrada dir nosaltres. Així que descanseu i demà a les 12 ens tornem a escoltar. Adéu-siau, bona nit.

0: Ràdio, les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
1: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Catalunya.